0: variable, però normalment està ja topat a un 2 o un 3%.
1: Bueno, això
0: llavors, com pot ser que
1: no és sempre
0: senyors...
1: així, eh? Si l'habitatge aquest té més de 150 metres, corregeixen...
0: És preu lliure quan és contracte nou, però aquesta senyora hi vivia, tenia un contracte.
1: No. Jo no vull focalitzar en un cas concret.
0: Jo deia aquest cas que
1: a nosaltres en general, que afecta a tothom.
0: Que dius, com pot ser si la legislació diu que no?
1: Les escletxes.
0: Sí.
1: Que les
0: dius,
1: escletxes.
0: No has fet cap rehabilitació a l'edifici per demostrar l'increment i a més tenim un topall de catastre tots. Llavors, hi ha alguna cosa aquí, per això dic que algú ha fet la vista gorda, algú fa la... i són d'administració. Administració, la que sigui, jutjat, el que sigui, però és administració.
1: Bueno, jo dintre de posar... Bueno, Xavi segurament té més coses a comentar.
2: Es tracta de
1: Xavi,
2: que tots parleu.
1: Endavant.
3: Cap problema. De fet, jo quan em va convidar a la Conxa li vaig dir, jo no sóc expert en el tema.
2: Sí, però tens criteri.
3: Però jo donaré la meva opinió, més o menys.
1: Sisplau.
3: Vull dir que, evidentment, els constructors i promotors és necessari, els pisos s'han de construir, les cases s'han de fer, vull dir, és un bé necessari, no hi ha cap problema. Sí, llavors, per venir aquí a la tertúlia d'avui, pues, ostres, clar, jo, cadascú té les seves opinions, no? Jo, en un dinar familiar, pues, dic, ostres, és que la gent hauria de poder tenir una vivenda, no? Com a màxim, perquè és un bé bàsic, tal, però bueno, vaig a la tertúlia, vaig a informar-me una mica, perquè pues, no, el que arriba a un dinar familiar no és una tertúlia. No, llavors, o sigui, jo crec que el principal problema és que estem parlant d'un bé bàsic, no? Que és, necessites un lloc per viure, o sigui, no és un caprici, no és que et compris un cotxe o una bicicleta, qualsevol
2: és
3: cosa.
2: És el dret, és aquest dret que tots tenim.
3: Necessites un lloc per viure, llavors no pots decidir no vull viure en un lloc, perquè has de viure en un lloc. I hem deixat potser una mica el lliure mercat sense una regulació molt estricta, una necessitat bàsica al lliure mercat. Llavors, si tu deixes una necessitat bàsica al lliure mercat, és camp adobat per l'especulació, perquè la gent necessita viure i pagarà. Llavors, si tu vas incrementant els preus i la gent va pagant perquè no pot fer una altra cosa, va pujant i va escalant. Llavors, un cop escala, és molt difícil baixar-ho, perquè la gent que ha comprat car després, o sigui, és una escala. Llavors vaig pensar, bueno, buscar això de la, potser diré alguna barbaritat, vaig a veure la Constitució, no? Perquè la gent pues, diu, ostres, és que la Constitució, el dret de l'habitatge surt com a un dret a la Constitució.
0: Llavors, un dret fonamental a sobre.
3: Llavors he estat buscant i estant al cap, llavors vaig estar avançant, perquè clar, aquí hi ha el conflicte de dret a la propietat privada, no? Jo si fos per mi personalment diria una família, un habitatge, res d'especulació, o sigui, que ningú pugui tenir, ni una empresa pugui tenir 10 habitatges, però clar, això entra en conflicte amb la llei, amb el dret a la propietat privada, que està en el capítol 2 i a la lliure empresa, no? Llavors tu, és un bé base, o sigui, el dret a la propietat existeix i en una societat capitalista com la nostra és una de les bases, clar, entra en conflicte amb el dret a l'habitatge i entra, digues.
0: Jo faré un petit incís i un cas molt concret, que són els meus veïns, que tenen 90 anys, que han sigut autònoms tota la vida, en pista, per mòduls, que aquests senyors tenen una pensió ridícula, treballant tota la vida, perquè és el que regularitzava l'autònom durant aquesta vida. Aquests senyors el que han tingut és la prudència d'estalviar, de comprar un piset per llogar-lo, per tenir aquest complement a la seva pensió. Aquests senyors, et semblaria just que avui dia li diem, escolti, com hi ha gent que no té vivenda, i vostè té més d'una, li agafarem, li posarem nosaltres el preu quan vostè ha estat treballant tota la vida i tota la vida l'han estat explicant que l'ideal per vostè, que acabarà amb una pensió ridícula, és fer això. Sí.
3: Evidentment hi ha molts casos i en aquest cas del petit, moltes famílies tenen una segona vivenda que lloguen i els serveix de complement, però estem parlant de que avui en dia la vivenda s'ha convertit en un bé de mercat i en un bé especulatiu. I hi ha algunes empreses que tenen molt d'habitatge. Ahir vaig veure una infografia, que no sé quina veracitat té, que deia que el 23% del lloguer dels pisos a Barcelona caien en el 2% dels propietaris. O sigui que hi havia molt poques persones que tenien molt d'habitatge. Potser això sí que es podria regular. Sí. Una cosa és tenir un pis, dos pisos, tres pisos, i l'altra és tenir blocs sencers per moltes ciutats.
0: Això, per això dic que la llei aquesta és necessària, és important, perquè s'ha de regular aquest, l'abús aquest que s'ha permès, però dels grans tenidors, dels grans tenidors, que són molt poquets.
2: Que són els pitjors.
0: Són els pitjors. Són

0: ser solidari amb, sí, amb la gent, no?
1: Hi ha, però hi ha una veritat, hi ha una cosa que acaba de dir i que és molt certa, que és un dret fonamental que surt a la Constitució i la Constitució l'ha de garantir l'Estat. Vaig posar unes dades sobre la taula que per molt que aquests grans tenidors no abusin, no, hi ha molta mancança de vivenda. Molta, molta, molta mancança de vivenda. És a dir, per mi, a regular això serà un parche, seguirà sent un parche, perquè no hi haurà oferta, i no hi ha oferta, comencem amb els contractes amb B, comencem amb, perquè l'especulació és el país de l'especulació. Per resoldre això s'ha de començar a construir, perquè portem molts, molts anys sense obrir solar i sense construir. Sí. O canviar la legislació, que això em trobo, bueno, també, de veïns...
2: La legislació és òbvia que està caduca i trasnotxada, com deia aquell, i s'ha de construir, molt bé. Això...
1: O canviar per dividir. Jo tinc un altre sector de clients,
2: sí, sí,
1: que han tingut cases grans, que diu, sí, per mi s'ha fet gran,
2: no,
1: que
2: sí,
1: dona per fer pisos i diem, no em deixen fer-lo.
2: Diem construir i podem dir també rehabilitar.
1: Rehabilitar, correcte.
2: Perquè hi ha un,
1: generar
2: vivenda. Hi ha un parc de vivenda usada, pues, que també estan al mercat. I, clar, és complicat aquí generalitzar tant, per això. Ara, i més a curt termini, perquè si no hi ha un pacte de consens a nivell de govern, que és dificilíssim, perquè els dos partits, el bipartidisme tradicional aquí, està una mica segrestat per posar-se d'acord pels seus extrems.
1: Sí, sí, sí.
2: Per un ultraliberalisme per una banda i potser un radicalisme per l'altra banda, i aquests que podien fer un pacte d'estat, hi ha tot el tacticisme polític que bloqueja, que posa pals a les rodes a fer la llei que tothom sap que convé fer, però val, també s'utilitza malauradament el cas de la Mari Carmen ara com posar a la palestra un tema, pues, que amb uns a l'oposició, per dir alguna cosa, li va fantàstic, no? I amb els altres, pues, també els hi va bé, perquè bueno, tapen un conflicte que era de Ceuta, que ja no en parlem, i l'altra setmana parlàvem de la intel·ligència artificial, i demà no sé de què parlarem, però potser, bueno, igual parlant d'aquesta tertúlia, que a Caldes uns senyors van trobar la clau de la solució, no?
0: Sí.
2: Esperem, senyors i senyores.
0: Clar, ja estaria molt bé,
2: llavors,
0: sabem que d'aquí no, però bé,
2: clar,
0: parlem.
2: Llavors diem, anem a construir, molt bé, on està el sol per construir? Perquè
1: no
2: aquí
1: està.
2: No està.
1: No,
2: bueno,
1: està.
2: Els ajuntaments poden dir qualificar, requalificar, obrir, per això són els plans, no? I però molt bé, que per tirar endavant una àrea, fer-la edificable, per dir, o sol urbà, no passa un any, ni dos, ni
1: no,
2: tres. Va, llavors s'han de fer els projectes, llavors s'han de fer els equipaments en aquelles zones, perquè inclús el transport per comunicar-ho.
1: Sí, sí, sí.
2: Aquí poden passar, són paraules del president Illa, va fer una quantificació, com van prometre 50, no sé quants mil habitatges,
1: sí,
2: 50.000.
1: Sí, sí.
2: Bueno,
1: no,
2: va dir, diu, però això seria en una forquilla de 14 anys, i té tota la raó, des del punt de vista tècnic, passaria aquest decalatge. Bueno, s'hi han de posar, però mentrestant, què passa, no? Què passa amb els nous joves els que s'emanciparan de les famílies i no trobaran habitatge, i van pujant? I què passa també amb els jubilats i les persones grans, que els és difícil? S'ha de legislar, i per legislar tindríem de portar solucions també de cara a futur i de cara a present, obvi. De cara al present, els inquilins, tindria de dir que, des del meu punt de vista, que jo he viscut de lloguer i també soc rentista. Els autònoms ens veiem, sí, obligats per la pensió a tenir alguna cosa. Bé, llavors, diria que aquesta legislació és més favorable al propietari que a l'inquilí. Actualment. Sí,
0: sí,
2: crec que sí.
1: Bueno, Hisenda està allà,
2: I està, sí, sí, no, evidentment, però, bueno, vet aquí el ressò popular, el clam per on s'aixeca, Llavors, jo penso que hi haurien coses en la legislació que s'ha de modificar. Una de les coses, jo crec que es tindrien de baixar els lloguers.
0: És que és ahir on s'ha d'anar.
2: I tindrien
0: d'haver-hi...
2: L'inquilí estaria content, no? Bueno, doncs el propietari que tingui una compensació, que tingui bonificacions fiscals.
1: Correcte.
2: Vale?
1: Correcte.
2: Aquí seria una cosa, aviam si algú ho recull i es tira endavant. El tema dels desnonaments. Sí, els temes de desnonaments. Segons aquí, a saco.
1: I segons
2: els
1: aquí,
2: grups
1: no.
2: voltors, amb altres s'analitza i cuidado. I cuidado. No es pot posar entre el mateix sac una llei per tots, com tampoc els grans tenidors i els petits rentistes tenen.
1: Correcte.
2: No pot ser. I llavors també una cosa molt interessant que jo crec que també es podria fer, a part d'altres, i acabo per tenir tots plegats, seria els contractes d'inquilinat. Jo crec que es tindrien de fer com en el treball, que hi ha un lloc de treball fix, no? O sigui, contractes indefinits, però molt regulat tot això, molt regulat, amb l'IPC i revisable cada any, en fi, posar la llei ajustada tenint en compte totes les parts. Això no és nou, això està passant, em sembla que és a Londres, tinc coneguts allà. I funciona així.
1: Sí, sí.
2: Allà és molt estricta la llei, està legislat, inclús hi ha un tribunal que només és específic per això, perquè no s'allarguin les sentències.
1: Això hauríem de començar per aquí.
2: I, bueno, en fi, moltes coses.
1: Hauríem de començar per aquí.
2: De moment ho deixo aquí, perquè tots el que volem és una seguretat jurídica.
1: Correcte.
2: Que no hi hagi la picaresca d'entrar per les escletxes, com havíem dit abans. I bueno, no sé, què penseu vosaltres?
0: Vinga, Xavi. Javi. Bueno, t'he dit Xavi, Javi.
2: Javi, perdó, És que ara estan de moda els Javis.
3: Jo crec que estem d'acord amb el que comentes, Joan, i Alina, que s'ha de legislar i ha de ser una legislació molt clara i pues això, que protegeixi el... O sigui, és que l'habitatge és un bé d'interès social, o sigui, hem de viure en algun lloc. El que deies que és un dret fonamental, quan deia que m'havia estat llegint una miqueta abans de venir aquí, resulta que la Constitució té diferents capítols i el primer, que és dels drets fonamentals, allà no hi surt l'habitatge.
0: Hauria d'estar.
3: Hauria d'estar, doncs no està com a dret fonamental. I tampoc està en el capítol 2, que és el de deberes i derechos i deberes, que aquí sí que hi és la propietat privada. On cau l'habitatge? Resulta que l'habitatge cau en el capítol 3, a principis rectores de la política social i econòmica. És a dir, és un dret, però com el capítol 3, diguéssim, mal de la propietat privada, que no estic en contra de la propietat privada, però que potser en la legislació actual s'ha protegit molt a la inversió i potser s'ha ajudat a l'especulació en comptes de protegir...
0: Això és el que també acaba de dir el Joan, vull dir que s'ha protegit més...
1: A l'inversor, eh?
0: A l'inversor.
1: A l'inversor.
0: Sí, perquè el petit propietari t'asseguro que no.
3: Sí, sí.
2: Hi ha una especulació generalitzada, això sí que es pot afirmar. Passant al petit detall, hi ha aquests rentistes pues, que viuen també d'un lloguer, complementant amb una pensió. Van fallar els plans de pensions i coses per l'estil, llavors la gent es busca un nínxol d'oportunitats, no? Llavors, clar, tallar les ales a persones que realment, sí, ells són rentistes, però...
1: I que acabaran sent vulnerables si li talles això,
2: que
1: molts, vull dir que hauran a l'altre vertent,
2: ja ho són, molts ja ho són.
1: Exacte.
2: En fi, el problema aquest és com més anem avançant, veiem que és més complexa, i si no es té accés... L'ideal, clar, hauria ser que tothom pogués comprar un habitatge, no? Però, esclar, això és impossible. Perquè no hi són. I els preus que hi ha són inassumibles. Però, bueno, això seria l'estat idíl·lic que diu, bueno, si tothom tingués capacitat per comprar un habitatge, ara fem una ciència ficció, aquesta tertúlia avui no existiria.
1: Sí, encara existiria perquè tothom
2: tindria habitatge, no?
1: Com que això no pot ser,
2: doncs ens trobem, anem baixant i estem aquí. I també hi ha una cosa en aquest país, que crec jo, que no hi ha cultura de llogater.
1: No hi ha cultura ni de llogater ni de compartir vivenda. Jo aquest estiu soc romanesa, he anat a casa meva després de molts anys i he anat a Furgo a 8 països diferents. Alguns de la comunitat europea, suposadament més desenvolupats, no? Com aquí, i hi ha la mateixa crisi de vivenda que aquí, i hi ha països de segona de la comunitat que s'estilen molt i la gent sobreviu perquè s'estila molt compartir vivenda entre generacions. Sí. El nen no té problema de qui el porta al col·le i tal, perquè està el tiet, està l'avi, està... I viuen conjunt, perquè no hi ha més remei, no hi ha terra per tothom. O traiem de l'agricultura o fem vivendes, que això també és un altre debat. El tema de tenir un tribunal, i un tribunal destinat només a això, em semblaria fantàstic, perquè jo crec que cada cas s'ha d'estudiar en concret, perquè també hi ha dictàmens de risc social que sí, potser sí. Es pot valorar, hi ha zones tensionades que s'han... Nosaltres encara estem a Catalunya i aquí està més regulat que la resta de Catalunya i Navarra. La resta, bueno, potser no està tan regulat les zones sí, tensionades i
2: però,
1: no, eh?
2: Sí, però això no és un avantatge, Lina.
1: No, no sempre no és un avantatge,
2: perquè estem en aquell escenari que és un estat dintre de l'estat.
1: Sí.
2: Aquí s'aproven reglaments, s'aproven lleis, però llavors això passa a rang superior i allà ho tiren enrere. Vull dir, sí. L'estat dintre de l'estat té aquests problemes, no? Sí. I la cultura que dèiem de lloguer no n'hi ha, perquè molta gent pues, bueno, només té problemes amb inquilinos. Llavors, què diuen? Jo la que pugui, m'ho venc.
1: I perquè hi ha inestabilitat.
2: O una altra cosa. Sí, bueno, és això, tinc problemes, pues, va, m'ho trec. I una altra cosa és dir, home, jo estic pagant una hipoteca, pago 1.000 i escaig cada mes. Pues, si un lloguer és això, jo d'aquí 30 anys seré propietari. Sí. Llavors, la gent prefereix, pues, bueno... O sigui que hi ha un ventall tan immens de situacions
1: avui dia
2: i tants problemes que genera quan en realitat és posar totes les peces
1: avui dia
2: en el seu lloc i...
1: La més aguda és quan el propietari ha passat els 5 anys i reclama la vivenda per ell i el que ha de sortir d'allà no troba vivenda. No troba. Ni a 1.000, ni a 1.500, ni, vull dir que ni a preus clar. Abusius. Mm-hmm. No hi ha vivenda al mercat. Ni de venda, si fem comparació amb fa 2 anys, per exemple, les publicacions i tot el que hi havia al mercat, i de lloguer menys. I és un problema molt, molt greu. Per això, a vegades, quan rehabilitem edificis per destinar-les... que no estic a contra, com diu Javi, jo no estic a contra de la vivenda privada, no? Jo tampoc estic en contra de fer edificis culturals, però si estàs dins d'una emergència habitacional, doncs potser hauríem de prioritzar. És el moment de destinar aquell edifici al que l'hem de destinar, perquè tenim gent gran que no pot accedir a un quart sense ascensor, perquè és impossible per mobilitat, perquè només per posar un ascensor no et facilita ni tan sol aquell projecte per ajudar la comunitat, per poder posar-hi, potser aquesta persona no hauria de desprendre's de la seva vivenda i buscar i fer 1.000 malabars per anar-se a viure a un altre puesto, no sé, o potser aquell tenidor de 5 vivendes que hi tenim aquí, jo he viscut en una casa i de tota la filera de 16 només el meu era preu lliure, la resta era renta antiga que pagàvem 20 euros mensuals. Aquell propietari no té ni tan sol per mantenir l'estructura, ni tan sol per pintar-la, perquè diu, a mi a l'Ajuntament no em fa un descompte l'IBI, a mi a l'Ajuntament no em perdona els impostos. Llavors, no és equilibrat.
0: Alguns és el que deia abans, sí. No? Que hi hagi un benefici també per quan es dona una...
2: Sí, alguns d'aquests habitatges o aquests edificis acaben en declarats estat
1: ruïnos.
2: De ruïna, perquè no passen ni una cèdula d'habitabilitat.
1: Per això van desaparèixer tantes vivendes
2: però és
1: aquí.
2: Però no, és que els propietaris no tenen recursos econòmics per poder rehabilitar i posar-ho al dia, perquè cobren pues, això, 20 euros, no?
1: Bueno,
2: un altre d'ajustament. No?
1: Llavors, si ve
2: qui és el dolent aquí, qui és el bo? Home,
1: si ve l'Ajuntament
2: i diu... Està clar, el dolent és el legislador.
0: Clar,
1: exacte. I si ve i diu...
2: I qui paga les conseqüències? Doncs pues el... l'inquilí i els ciutadans que a sobre de pagar un lloguer paguen en el legislador. Els legisladors no es posen les piles i jo en temo molt. Ara abans he dit que això era per tapar coses i tal, però també el fet de la Mari Carmen ve, com en ella el dit, per anticipar unes eleccions i ja estan en campanya electoral i ara surten persones, amb tots els respectes, que estaven allà, sí. Que no sortien, però per exemple surt la senyora Ara Colau, no? I dient, ah, mira, ha tornat aquí, no? Potser ha vist una oportunitat, no?, de capitalitzar una esquerra que és més enllà de l'esquerra, no? I d'altres, doncs, també crec que els hi van bé. Bueno, és complicat personalitzar, però el senyor Rufián, doncs ara també li va bé, no?, tota aquesta moguda per
0: Bé, però, per però de... és una manera també...
2: per decidir, diuen, ara és la nostra, no?
1: Que això, bueno, és que l'interès és més massa, partidista massa, i publicitari
2: massa,
1: que...
2: Massa tacticisme.
1: Exacte, massa, que, massa tacticisme que de resoldre això.
2: I un oportunisme. Jo no ho sé vostès, però la majoria de gent, i jo potser m'hi incloc, estem molt desencisats de la...
0: De la política, per suposar.
2: De la política, sí. I la política està en mans de persones i és per les persones.
1: Sí.
2: I aquí va el diner per davant de les persones. I mentre això no se li...
1: No es capgiri
2: com un mitjó, ja podem anar dient nosaltres, pobres, que alguns ens pensem fins i tot que som de classe mitjana i som més pelats que una rata.
0: Però una cosa... sí, perquè torno a continuar, poso el tema també, doncs també és cert que s'ha intentat, no?, posar la llei, o sigui, amb el tema justament perquè hi hagi, no es facin els desnonaments, perquè faci tot això, ha sortit i justament no s'ha pogut aprovar perquè hi ha hagut uns partits que van dir no, van votar no. Perquè si això s'hagués votat
2: correcte,
0: avui no passaria tampoc això. Aquests partits, podem dir-los amb veu alta, jo no lo callo, Partit Popular, Vox i Junts, així de clar.
2: Sí, bueno, per això reclamo un pacte d'estat, jo. Un pacte d'estat, deixant-se dels extrems que, com he dit abans, condicionen molt. Per una part, l'ultraliberalisme. I per altra part, doncs,
0: la dreta i l'extrema dreta.
2: I per l'altra banda, també per l'esquerra, un radicalisme, no? Perquè que Sumar
0: sí, no,
2: i Podem i tots potser també tindríem de...
0: No, tens tota la raó. Un pacte, no sé si en aquí el Xavi també pot dir, un pacte precisament perquè, clar, un pacte de tots, l'extrema, la dreta, igual no entraria, no formaria part d'aquest pacte, però sí que és veritat que fan aquest pacte que justament tiren enrere
1: és que tots els drets fonamentals, la sanitat, sí, l'educació, la vivenda, haurien de ser pacte d'estat. Més igual d'una extrema, de l'altra... Però això només el pot penalitzar la població. Si tu tornes a votar, estem igual, sortim del joc, només nosaltres podem penalitzar això. I de dir, escolta'm, estic d'acord amb tu, però això són drets fonamentals que hem d'entrar tots al mateix joc.
2: I no només en el vot a les urnes, sinó sortint al carrer.
0: Correcte.
2: Però clar,
0: és el que està passant aquests dies.
2: Està passant, però això ja va passar.
1: Passarà dos dies.
2: El 15M va passar. Semblava que allò seria una clau de volta. On estan els líders aquells?
1: En un xalet.
2: Estan vivint a Somosaguas.
1: Ah,
2: a Pozuelo de Alarcón. Estan a les tertúlies de la premsa amarilla.
1: Clar.
2: Home, una mica... Entre ells es van brallar tot. Jo quan va sortir el moviment dels indignats, em vaig alegrar moltíssim de veure que era un moviment que era de baix cap a dalt. Dic, això funcionarà. Sí, va anar funcionant, però el mateix creixement, els mateixos líders que van capitalitzar el protagonisme, que eren hereus dels nostres vots, diem-ne, doncs ens van fallar.
1: S'han venut.
2: Ens van fallar. I això potser també va passar amb altres partits, no ho sé, jo quan veig altres polítics com, no ho sé, simplement veient, no?, veig Felipe González, per dir alguna cosa, com parla, i deia, ostres, no,
0: extrema dreta.
2: Encara, només me'n recordo no a la OTAN, no? I allà hi va haver-hi un gir, una inflexió, és clar, venim d'allà, el que et deia, presentació, nus i desenllaç. Desmuntar tot això, jo crec que si no estan a les nostres mans des del punt de vista reivindicatiu,
1: sí,
2: i de si convé sortir al carrer.
1: Sortir al carrer i obligar...
3: Jo sóc més d'escoltar que...
0: Justament estàs escoltant també davant d'això pots
3: no,
0: dir...
3: No, vull dir, és que estic d'acord amb tot el que estan dient, no? Vull dir, no em puc oposar, vull dir, de fet, puc aportar poca cosa més del que hi ha, del que estan dient.
1: Posem el moviment o no?
3: I sí, estic d'acord que... I això, i potser per canviar aquestes coses a vegades va bé que hi hagi una Mari Carmen, no? Que és com... A vegades hi ha una, el que hem començat dient al principi, no? Hi ha una olla a pressió que està allà i a vegades necessites un cas que potser és, segurament és el que ha dit el Joan, que potser és per el momentum, perquè un grup de gent li interessava, perquè segurament, perquè Mari Carmen segurament hi ha molts casos cada dia.
2: Pues sí. I molt més greus.
3: I molt
2: sí.
3: més greus.
2: Perquè
3: no?
2: sí. l'Olga, sí. que em sembla abans s'esmentava...
0: L'Olga es va suïcidar.
2: Va suïcidar. Correcte. I d'altres...
0: Vull dir, una altra... Vull dir, és que cada dia, vull dir, sempre està passant, no? Però precisament quan dèiem un punt suspensiu, el que es tracta d'aturar, vull dir, de fer, no? Clar, ara hi ha aquest moviment de persones que han aconseguit... El que es tracta és de que aquest moviment no, doncs no s'aturi, que continuï.
1: Però hem d'aconseguir de manera immediata, perquè el que estàvem parlant, que aquests projectes són molt, molt a llarg termini, també hi ha algú que estan per allà, porten 20 anys i tampoc, vull dir que ja porten 20 anys i tampoc s'han dut a terme, però és igual. I a Sabadell ja fa 15 que van començar per aixecar més vivenda de protecció oficial, que tinc de dir que Sabadell potser és la ciutat amb més vivenda de protecció oficial de tota Catalunya, i encara anava a fer la senyora Ferrés una altra, bueno, ja està, ja l'ha canviat, ara farà Horts o no sé què farà allà, però ja no es farà vivenda de protecció oficial. Que això per mi hauria d'estar penat, és a dir, quan no hi ha una justificació clara de fer un canvi, quan tu has fet una campanya electoral, has promès, has pagat un projecte de la butxaca dels contribuents i després fer un canvi de giro no, que no se sap per què, això o està molt bé justificat o hauria d'estar penat. Perquè primer que t'has gastat diners dels contribuents en pagar projecte sobre projecte sobre projecte i allò no es du a terme. Qui s'emporta aquest projecte? On he anat? No? Vull dir que aquí si desmiguem una miqueta potser donava per un mig piset per algú. Després estem en una societat de molta separació, perquè la pressió econòmica, sobretot la pressió econòmica, fa que la gent es separi. Les famílies separen. Necessitem encara més vivendes. Jo conec moltíssima gent que hi viuen junts només perquè no tenen on marxar a viure. Estan separats realment fa molts anys i no es poden permetre una vivenda per cada unitat al separar-se. És molt trist, eh? Això comporta després aquestes situacions com la Olga, que ningú veu, que ningú persegueix. Tenim també el sistema, per mi, això és opinió meva, personal, el nostre sistema d'assistent social massa de despatx. Per mi s'hauria de canviar també aquest tema. Ja sé que no estàs d'acord amb mi, Conchi, però és la meva opinió.
0: No, jo no puc dir que estic d'acord ni no estic d'acord.
1: Jo
0: no.
1: crec que...
0: Aquí
1: ja
0: es tracta de...
1: Falla molt, eh? Falla força. S'hauria d'analitzar una mica més, s'hauria de sortir una mica més, perquè això genera injustícia a nivell social. Quan tu tens casos al costat teu i saps que estan treballant i que estan treballant amb ell, que potser cobren més que tu i tenen beques i tenen tal, i tu no arribes i a tu no t'ajuden ni pel lloguer ni per res, perquè et passes 20 euros del màxim aquell, genera una injustícia social. Això que fa? Que la gent ja no cregui en el sistema. Ja, o tenim dues opcions, o sortim a carrer i ens revolucionem, o anem cap avall, no? Bueno, per molt que jo faci, això no canviarà i entrem a una depressió generalitzada. I això és molt perillós, eh? Això és, i per generar vivendes, jo crec que hi ha eines ràpides de legislacionar un co-living...
2: Legislar, s'ha de legislar per
1: generar aquesta vivenda emergent.
2: I amb sessió, amb imaginació, amb sessió d'ús de sol, etcètera.
1: Correcte. Temporal, però, no però cal esclar, que sigui permanent, tot, vull dir que hi ha maneres.
2: Tot això és molt difícil, la immediatesa, de dir ja, sí, bueno, legislar sí, ja, però s'adarem un procés que sigui, està clar que diem que fan falta, diguem, 50.000 habitatges, que fem això perquè és un random, perquè són xifres que s'han posat a la palestra. Molt bé. On són els paletes?
1: Que sí, sí, sí.
2: Els operaris... Sí. Hi ha mà d'obra per poder construir això? Ara mateix, no.
1: No.
2: Llavors...
1: Bueno, això...
2: No hi són. Llavors, què vol dir?
0: Que en vinguin. Aquí entraria...
2: Que en vinguin quants? Que en vinguin 800.000.
0: Aquí entrarien en un altre...
2: Molt bé, i aquests 800.000 on aniran a viure?
0: Entrarien en un altre tema.
1: És que això, sí, això és que va tot relacionat.
0: Entrarien en un altre tema, que un altre dia ho podem agafar, i justament aquí entrarien les persones migrants, que justament són els que estan fent aquesta feina... són els treballs més necessaris perquè fan que facis l'estructura. Però qui està fent aquesta feina? Són persones migrants, vull dir, aquí s'ha d'ajudar molt.
1: Conchi, per això no es pot permetre, com avui al matí que estava veient les notícies i a mi personalment em crema la sang, un noiet de 44 anys que estava a casa de la mare dient que clar, que només té un contracte de 25 hores i que ell cobra només 800 euros i que li han de donar una vivenda al centre de Madrid perquè ell vol quedar-se a Madrid. Doncs, primer de tot, ah, perquè bueno, potser tu no has de viure a Madrid, potser com la, no t'ho pots permetre.
2: Ell, és molt lògic aquest noi, jo comprenc, demana el que demana la Ayuso.
1: Sí, sí, sí, estar, clar. Si té 25 hores quan avui dia falta mà d'obra a tot arreu, a tots els sectors, i tu m'estàs dient que vius tan tranquil amb, 20, amb 44 anys a costa dels teus pares, això, i això i té els nassos d'agafar un micro, sortir i dir jo tinc dret. No, tu no tens dret, tu tens edat de treballar. Exacte. I estàs bé per treballar perquè estem generant vagos.
0: Pues ahí és el que estem dient. Vull dir, això és un altre, això pot ser un altre tema per un altre dia, però es queden pocs minutets i hem d'arribar, ja sé que a una conclusió no podrem arribar. Ui. Però intentem-ho. Vull dir, com a mínim, no sé, o sigui, que podria ser una última. Com podem garantir que els acords com el de la Mari Carmi no siguin excepcions, eh? Per arribar a un final. Vull dir, en poques paraules, que ens doni tema amb aquests dos minuts que ens queden. Javi.
3: Vale, bueno, això, el sistema aquí és perquè el sistema ha fracassat, no? És, o sigui, el tema de l'habitatge ha fracassat a nivell global i crec que hi ha força consens amb el que hem dit, que és que cal legislar. Que legislar, tenint en compte tots els totes les variables, que n'hi ha moltes, tancar-los tots en una habitació i que no surtin fins que no estigui ben legislat.
0: Molt bé. Correcte. Joan.
2: Sí, sí, coincideixo plenament. A més, tot el fil de tot el meu, diguem-ne, speech ha anat al voltant de la legislació, amb el mínim d'escletxes possibles. I la manera, pues, en tots els agents que realment es vegin capaços de sumar i d'aportar, sumar no el partit, de sumar i d'aportar, que també, un pacte d'estat amb un consens, i a partir d'aquí endavant.
1: Jo res, legislar, seny i justícia.
0: I així, res, molt ràpid, quin seria el primer pas per construir un model d'habitatge just?
3: No ho sé, no tinc la resposta a això.
2: Un model d'habitatge just, home, aquí que és habitatge per tothom, sí. Ja seria la conseqüència d'un model que realment, més que el model, anem a la segona derivada, l'objectiu pel qual es tria un model, que tingués un habitatge just a tothom, que no és res més que complir la Constitució.
1: I això només és responsabilitat de l'administració.
0: Vull dir que aquí és on hem d'anar, no? A obligar a l'administració, que són els que, bueno, és que són els que li toca justament solucionar. És que no tenen una altra.
1: Porten 30 anys sense construir vivendes de protecció oficial, 30 anys,
2: Bueno, em sembla que és un 2% aquí al país. Però un 2% quan a referents com a prop dels teus orígens a Viena, allà em sembla que està entre a prop del 50%.
1: En Romania estan al 70%.
2: I aquí estem al 2.
1: En Romania estem al 70%, que és potser el bo que ens ha quedat del comunisme.
2: Ara anava a dir, hem d'anar tots més enllà.
1: El bo que ens ha quedat del comunisme, que és tothom tenia dret a una vivenda. Ah. I l'estaven començant a construir quan tu començaves a treballar. De dir, bueno, tu comences a treballar, tindràs una família en breu, segons la teva categoria, la teva feina i això, fem un tipus de vivenda que tu amb el teu sou
0: Alina,
1: podes pagar.
0: Alina, hem d'acabar. Vull dir, jo us convoco a continuar sobre aquest tema o sobre un altre, perquè a continuació d'aquesta temàtica, vull dir, com hem vist, estan molt relacionades. Doncs, Javi, Joan, Alina, gràcies per ser avui, per posar-ho en un tema difícil, complex, però absolutament essencial. Gràcies per la feina, per la constància i per demostrar que la lluita col·lectiva pot canviar vida, perquè esperem que necessitem la lluita col·lectiva. I acabem amb aquesta cançó, La força de la gent, de Patti Smith, perquè és una peça que parla de lluita, d'acompanyament, de sostenir i de ser-hi. I, en fi, amb aquesta força col·lectiva tanquem el fòrum d'avui. I gràcies per ser-hi, per escoltar, per participar i compartir, fer que cada matí aquesta plaça radiofònica tingui vida. Ens retrobem demà a la mateixa hora amb més veu, més temes i més comunitat. Vinga, que tingueu un molt bon dimarts.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Ei, ei, ei, ei!
1: Bona tarda a tothom.
0: Quina il·lusió, perquè avui ve carregadet, ve carregadet.
1: Avui crec que portem el millor programa fins la data, et diré.
0: Sí, la veritat que sí, perquè tenim molt de contingut.
1: Vols que expliquem una mica, sense donar masses detalls una mica, no?
0: Clar, però mantenint el hype. Per
1: sí, sí, no, ja saps que a mi m'encanta mantenir el hype.
0: Sí, sí, fem-ho.
1: Com és de tot, què tal el cap de setmana, tio? Que bé, mai ens ho preguntem.
0: Ja és veritat. Sí, també els hi preguntem massa. Als oients, si volen escriure
1: alguna cosa
0: a la bústia. Que ho facin.
1: Què tal el cap de setmana?
0: Bé, la veritat que bé. El dissabte què vaig fer? Bueno, vam anar a veure la penya, de fet, per la tarda, pel matí. Pel matí vaig estar estudiant una miqueta i per la tarda tocava lliurar una mica i veure la penya, que la veritat que va ser un partidàs.
1: Sí,
0: m'ho vaig passar molt bé.
1: En parlarem.
0: Molt entretingut i en parlarem més tard d'això, com parlarem dels altres partits que hi ha hagut aquest cap de setmana. Però això, el diumenge més tranquil·let... I res, descansant i carregant piles per aquesta setmana. Tu què tal?
1: Jo bé, tio, jo he fet un cap de setmana bastant calderí, tio, et diré.
0: M'agrada escoltar això.
1: El divendres vaig estar ajudant al programa que hi havia.
0: És veritat, tio, no vaig poder venir.
1: De la desena nit dels esports de Caldes, la nit de l'esport, perdó, que la va portar el nostre company Aleix, i jo vaig estar allà, doncs, comentant alguna cosa.
0: Em sap greu que no vaig poder anar, tio, i té molt bona pinta,
1: Sí, no, ara també en parlarem. I dic això de molt calderí perquè el dia següent, al matí, me'n vaig anar al Castell de Montbui, tio.
0: Que tècnicament... Hòstia, hi ha més calderí que això.
1: Que, bueno, tècnicament és de Vigues, pertany a Vigues.
0: Hòstia,
1: però bueno, és el Castell de Montbui, jo sempre diré que és el castell del meu poble, no?
0: Sí, i com ens fotem a hòsties amb els vigatans. Vigatans són els de Vic.
1: Són els de Vic, sí.
0: Com es diran?
1: No tinc ni idea, però és que tampoc m'interessa, la veritat, bueno, la gentilícia
0: de Vigues. Com ens haguem de barallar pel castell, ja et dic
1: pues
0: jo que tenen
1: poc
0: a fer.
1: O sigui, estan preparant un acte, vaig tot ple de cadires.
0: Hòstia.
1: Era algú medieval.
0: Com allà al pàrquing, no?
1: Vaig veure espases.
0: Llavors no ens fotem a més.
1: Vaig anar amb l'Aleix, precisament, amb el d'aquí, de la casa, i li va, òbviament ja saps com és, va veure un tio per allà i li va preguntar, un tio dormint al cotxe?
0: Què dius?
1: I va tocar la finestra, què es fa aquí? Eren les 12, del matí. I deia això, que no sé, jo no vaig escoltar-ho massa, però algú de no sé què medieval, t'ho juro que feien un acte medieval, però amb moltes cadires, no havia vist mai el castell així.
0: Hòstia, tu saps què? Però ara m'ha vingut al cap una cosa. Nosaltres anem a la Biblia de Palau, ¿vale? Perquè és una biblioteca que és 24 hores i sempre anem allà perquè
1: no ho pots dir, tio.
0: És nova i s'estudia de puta mare allà. Què passa? Que l'altre dia vaig anar un dissabte. Bueno, porto dos dissabtes seguits d'anar.
1: Hòstia, comencem amb una història eterna, tio.
0: I el primer dissabte que vaig allà, estic estudiant, em pica a la porta un noi i em diu si voleu... no sé com ho va dir... aïllament una mica, estem fent aquí una exhibició, com una exposició, una exhibició de dinosaures. Si voleu venir, tal. I jo em miro amb el meu company, estàvem estudiant, flipant. Dinosaures, i sí, en plan, però, i veies la sala plena,
1: De
0: iaios, que jo crec que...
1: De dinosaures.
0: Ho ha de ser un bon, aquesta. Veies allà l'exposició de dinosaures i les mostres de... No. Perdó, perquè ja sé que hi ha molta gent que està escoltant-nos aquí. I a la següent setmana de la prehistòria, tio, jo flipo.
1: I això per què ho expliques aquí? És la meva pregunta.
0: És curiós.
1: A sobre, estàs fent publicitat de la biblioteca de Palau, tio, quan en tenim una aquí al poble.
0: Ja, bueno, que no està molt bé.
1: Ja sé que està millor, però, hòstia, estàs aquí dedicant temps a...
0: Ja, perdona.
1: Però bueno, ja t'ho has tret de sobre.
0: Ja m'ho tret de...
1: Hòstia, veig que portes novetats, tu també. Llàstima que els nostres espectadors no ho poden veure. Però s'ha fet uns aros a les orelles, a les arracades.
0: No em faig passar vergonya, tio.
1: No, però home, m'has dit, has vingut il·lusionat.
0: Sí.
1: Explica una mica, no? Per què?
0: Tu ets tonto, què et passa, bro?
1: Té la crisi dels 40, el tio.
0: Sí, bueno, això és un terme que m'atribueixo jo mateix a mi. Però bueno, són coses que...
1: No, però estàs guapo.
0: Van bé, Barna canviant.
1: No em quadra molt amb tu, però estàs guapo.
0: Van bé, Barna canviant. Sí, això és veritat. És guapo, és guapo.
1: Ja està. Sí. Posis el que et posi a les orelles, no?
0: I tu, què? Jo, bueno, no, una cosa.
1: Jo
0: d'aquí poc em veus amb el que van les dones a l'Àfrica, amb els aros aquells enormes. Amb les dinates aquelles. Buah.
1: També estaries guapos, igual. Bueno, per canviar de tema una mica, no?
0: Sí.
1: Per canviar de tema... Sí. Jo vull parlar, ja sé que no vas poder estar, per això també t'ho vull mig explicar una mica, del que em va sorprendre la nit de l'esport, tio. O sigui, vaig tenir la sort d'estar allà amb Ràdio Caldes, ajudant un amic i a sobre el que portava el programa, i amb l'ajuda també d'en Jordi i el Monter, els tècnics, com sempre, que no va ser fàcil perquè vam connectar la taula aquí baix, O sigui, tota aquesta...
0: Mira, tota la parafernària estava avall.
1: Exacte, estava aquí baix on estem nosaltres, als Castellers, no es diu? I clar, estava des d'aquí i tal el Jordi controlant, mentre a baix estava una altra taula amb el Munter també, en fi, que era complicadíssim. Va sortir prou bé, i ostres,
0: hi havia ambient, no?
1: Molt bon ambient, tio, molt
0: bon ambient. Guai, tio.
1: O sigui, jo no havia estat mai, no puc comparar si ha sigut millor que altres anys, recordem que això es fa cada dos anys. O sigui, des de fa 20, perquè era la desena edició, i t'ho juro, la plaça plena, que no és molt gran, però la plaça plena, molta gent dreta, molt ambient, recordo unes noies, no sé si eren les de gimnàstica rítmica, com van sortir les que recullen el premi, cridant, aplaudint,
0: que guai, t'ho
1: juro, molt,
0: això
1: molt
0: mola, això mola.
1: I ho comento, a part que és esport, no és el nostre, perquè van haver-hi moltíssims premis a gent que jo no coneixia, i és on es va veure el que portem dins del primer programa, que Caldes té una varietat d'esports que molts pobles i llocs més grans haurien d'envejar, tio.
0: Ja.
1: O sigui, una...
0: Bueno, però també perquè ho envegin ho hem de fer envejar, saps?
1: I clar,
0: hem de
1: fer una publicitat. Per això estem aquí, perquè, ostres, els arquers que hem comentat sempre va sortir...
0: Estaven allà tirant fletxes o què?
1: No. És que aquí és on... No pots, tio. No pots, estem parlant seriosament ara. Estem parlant sentimentalment. No, però va sortir...
0: És que Caldes.
1: Va sortir un entrenador de la noia que era arquera. No sé si van rebre un parell segur, no sé si tres premis. Però bueno. I també, doncs això, i veies... Algo que em va agradar molt, a part de la varietat en quant a esports, la varietat d'edat. Perquè veies, les noies de gimnàstica rítmica, que eren unes noies molt petites, no sé, 7-8 anys tenien, després els de futsal van rebre un premi, un equip també d'infantils, potser, o no m'ubico molt amb això, però també joves. Però després veies a gent veterana, pel reconeixement precisament per aquesta veterania. També, ja sé que no t'agrada, però la penya blaugrana, clar, veies, feia 50 anys, doncs ja et pots imaginar. La gent que hi havia allà pues, portava pues, potser aquests 50 anys a la penya blaugrana, saps? També després un tio que jo no coneixia, que és atleta, és un animal, ha fet triatlons de tot, també no el coneixia.
0: Com es diu?
1: Ha guanyat.
0: Te'n recordes?
1: Ah, ja estem, ja saps que a mi els noms, tio, com que no porto aquí la llista, però bueno, Joan Sol, ens comenta en Jordi.
0: Joan Sol.
1: De totes maneres, tot això que estem comentant es va retransmetre per Ràdio Caldes, com he dit, i
0: clar,
1: podeu anar a la web.
0: Podeu recuperar el programa.
1: Primer hi ha el programa en directe sencer on es retransmetia tot, s'escoltava la gent que anava a entregar els premis, tot això, però també després teniu un article que he llegit avui amb com les entrevistes
0: fragments.
1: Finals perquè a part, quan va acabar tot i van recollir, i van a fer el pica-pica, nosaltres ens vam haver de quedar allà per entrevistar alguns dels protagonistes de la nit, que per cert, aprofito ara
0: que un d'ells,
1: un d'aquests protagonistes que va entrevistar l'Aleix, que jo estava allà escoltant, un d'aquests protagonistes vindrà avui aquí. No diré quin, de moment.
0: I jo crec que és dels top.
1: Jo crec que és dels top que podem tenir en tota la temporada.
0: Ja, és que és molt loco,
1: És molt fort, és molt fort.
0: Jo crec que algú que no estigui posat, no, vull dir, algú que no estigui posat poder no ens escolta, no? Clar, el programa d'esports, però si algú no ha escoltat a parlar d'aquest noi o no sap la història, jo crec que és...
1: Vigila què dius.
0: Només se sap que és un noi. Jo crec que és algú molt fort, ja.
1: És molt fort
0: i fliparà.
1: I bueno, nosaltres sí que estem posats en el món dels esports i no ho sabíem, això.
0: No,
1: i tu estàs més posat en el tennis que jo, sí, t'agrada molt més, i tampoc.
0: Una altra pista?
1: Merda! ostres.
0: Ara ja es va desgranant, això.
1: Bueno, potser tot i així, hi ha gent que encara no sap de què estem parlant, perquè no va...
0: Jo crec que no.
1: La gent que va escoltar o va estar als premis,
0: clar,
1: ja ho sap. Però bueno, encara potser hi ha gent que no sap qui és, no ho direm. Però bueno,
0: és el món del tennis, i jo estic bastant posat en el món del tennis, la veritat, i és que d'això no havia escoltat de parlar.
1: I és Calderí, que això no és una pista, perquè per això el portem.
0: És que és molt fort.
1: Però sense faltar respecte als convidats que hem tingut fins ara,
0: home, no,
1: ni als futurs que tindrem, jo crec que aquesta temporada és potser...
0: Sí.
1: No sé si ho hauria de dir això, perquè després sembla que vagi de baixar de tot,
0: que poder aquí...
1: però que potser és el que el millor és molt subjectiu, però el que ha aconseguit alguna cosa més heavy.
0: Sí, això
1: que ja direm el què.
0: Jo considero que sí, algo que té com tant prestigi.
1: Molt. És que tinc ganes ja de dir-ho, tio.
0: Jo tinc moltes ganes de que vingui.
1: Arriba a les quarts.
0: Sí.
1: Aviam quan arribi, l'hem d'esperar.
0: 15 minutets i el tenim aquí ja, perquè de veritat que porto tota la tarda pensant en entrevistar aquest nano, i amb il·lusió, tio. Hem fet aquí un carrusel de preguntes que...
1: Sí, perquè ens ho hem
0: pres una mica preparat, clar,
1: una mica en sèrio.
0: Algú d'aquest...
1: Ens agrada molt improvisar.
0: D'aquesta talla.
1: És el que estem fent tot el dia, bàsicament, però ja va bé, de vegades, doncs, tenir algú estructurat una mica.
0: Està clar. I què t'anava a dir? Sí, preguntant-te sobre el tema de la nit de l'esport, El tema del Lluís, què?
1: Hòstia, això, clar, és, ho anava a dir al final, deixar-ho pel final precisament per això, perquè va ser super emotiu.
0: Emotiu.
1: Va ser molt emotiu. Li van donar el premi que li tocava.
0: El pòstum, no?
1: El pòstum, i després, a l'acabar, hi havia una votació popular que de tots els guanyadors s'escollia un. Uh-huh. I, òbviament, com jo crec que era d'esperar, doncs, va guanyar el Lluís, també. Recordem que va ser un professor nostre. I d'aquests professors, ja ho vaig dir a la retransmissió i ho vam comentar també, però no, d'aquests professors que
0: marquen,
1: és el típic que te'n oblides. Sí, era professor d'educació física i era el típic pues, que, enrotllat, que et queia superbé i que després te'n recordes sempre, que tenia la meva germana gran, el va tenir la teva germana petita segur que també,
0: sí, sí.
1: I és això, és algú generacional.
0: I algú que, bueno, que... Perdona, que...
1: No, va ser molt maco. I van anar a recollir el premi, doncs, la seva dona i la seva germana. I després vam tenir l'oportunitat, l'Aleix va tenir l'oportunitat d'entrevistar-les. Llavors, si...
0: Això m'ho haig d'escoltar, perquè no ho he escoltat.
1: Doncs, mira, tens avui he vist l'article que ha penjat avui Radio Caldes, està el fragment justament,
0: perfecte,
1: el primer de tots,
0: d'aquesta
1: part de l'entrevista, que em va semblar molt emotiva, de veritat, que no era fàcil, també, després de tot, de totes les emocions durant l'acte, anar allà i seure a parlar més, saps? I van seure a parlar, o sigui, un petó des d'aquí, i pues, això, que dedicar aquest moment, aquest espai, a recordar el Lluís.
0: Sí, perquè la veritat que és important, persones que han fet tant per l'esport de Caldes, i tant també, o sigui, no allò que hagi... No té el que té el convidat que ve ara, segurament, bueno, no ho té, però és algú que segurament ha fet que gent com el convidat que ve ara tingui la motivació per acabar...
1: I els valors, al final.
0: Acabar arribant a aconseguir alguna cosa important... Perquè si al final tu des de petit, quan tens els primers contactes amb l'esport i amb aquest món no tens una bona sensació, no et quedes amb una bona imatge, poder no t'hi acabes de dedicar, no, poder no acabes fent ni el pas, i gràcies a tenir un professor d'educació física, que al final és dels primers que deus tenir allà al costat, et fa pues, poder tenir aquesta motivació extra.
1: Sí, és això, però passava fora de l'esport, vull dir, la motivació del Lluís era el suport, més que motivació, sí. Era fora del pavelló.
0: No, i la bona vibra que donava, jo me'n recordo quan jo estic treballant a l'Escola Pia i quan me'l creuava per allà, sempre un somriure, sempre una broma, una gran tonya.
1: Ens fotia puesto quan tocava, quan érem alumnes,
0: sí.
1: si cal dir això.
0: Si t'havia de fotre una colleja, te la fotia, però bueno, que ja em sembla perfecte això.
1: Però sí, no.
0: I bueno, des d'aquí ja deixem el tema, però...
1: Sí, no, però és que ha sigut bona pregunta, ho anava a dir al final, perquè va ser com el highlight de la nit.
0: Merescut.
1: Va estar molt bé, perquè va haver moments de riure, conyes dels presentadors, més que dels premiats, que això ara ho comentaré, i va acabar com també amb això, amb aquest punt emotiu.
0: Sí, va venir a tot.
1: Sí,
0: la nit va venir a tot.
1: No va ser llarg, anaven molt per feina, això. Que això és, no sé si vull fotre en aquest terreny de criticar, però és potser una millora. I és la meva opinió.
0: Com a, bé,
1: no des de Radio Caldes, jo era pel·lú des de persona que va assistir-hi. Es volia anar per feina i estava bé, perquè eren molts premiats. No sé si
0: eren
1: una vintena o una trentena de premiats.
0: Ha de ser difícil.
1: I allà hi havia 200 persones, vull dir... Però... Sí, és veritat que em va faltar, sí que és molt complicat per això, perquè eren molts, però em va faltar paraules dels premiats, saps què vull dir?
0: No.
1: Que el que hem comentat, l'atleta, sí que va ser dels primers i va aprofitar i va dir, hòstia, m'agradaria unes paraules, i el tio va estar parlant i és com que l'estaven fent fora, de bones maneres, fent conya allà al mig, però els altres premiats no van poder dir res. Els que entregaven el premi sí, i és on es presentava el guanyador, però també tiraven una mica de discurs personal, no sé si m'explico, però em va faltar una mica això, res, per posar alguna crítica a l'acte, això, escoltar algun premiat, no cal un discurs de 2 minuts que ha premiat, però agraïments, o saps?
0: Clar,
1: posar veu a aquestes persones també.
0: Suposo que no és fàcil, perquè també podria haver un premiat com l'atleta, que és un màquina, però es fot allà a parlar 3 minuts, i clar, després li menja a l'altre, i l'has de tallar, i llavors ja és un lío.
1: Sí, no, sí, entenc que no és fàcil, però
0: sí, no,
1: prefereixo, perdoneu-me, escoltar el premiat un minut més i treure-li un minut al que està entregant-li el premi al premiat, m'entens?
0: Sí,
1: però bueno, ja et dic, va ser un acte molt, molt bé, molt positiu, on vaig veure el que realment diem, però ho vaig veure amb els meus ulls, que hi ha molta vida esportiva a Caldes.
0: Important, això.
1: Era per fotre-li el broche, Vull dir, no,
0: bueno,
1: no
0: és que... esperem que des d'aquí t'escoltin per la segona edició, bueno, d'aquí dos anys.
1: Ara potser m'he anat a tocar, que em diuen, escolta, què collons dius del nostre acte? No, no, però molt bé, vull dir, va un discurs de l'alcalde al principi, prou bé, va estar bé, la veritat va estar molt bé.
0: Bueno, i també és una manera de fer poble i de reconèixer. És que al final, és que aquesta gent, si no el reconeixes tu, la majoria que d'on rebran un premi.
1: I que s'ho mereixen, vull dir, i no és pel premi, jo crec que no és pel premi el que vol.
0: Un reconeixement.
1: Exacte, i veure això, no?, que la gent li importa, o sigui, tu pots pensar, a ningú li importa que hagi guanyat tal, venir aquí i veure que hi ha 200 i pico persones al que els interessa l'esport de Caldes, no només del seu fill que hagi guanyat un premi, saps?
0: Això fa poble, això fa poble, tio, i fa unió entre nosaltres. I bueno, i també el que intentem des d'aquí, doncs, no sé, estaven els arquers, estaven altres esports minoritaris, i
1: és que,
0: que es coneguin aquests esports, clar, perquè segur que molta gent de la que estava allà d'espectador no sabia que existia aquesta organització.
1: Clar, és que va guanyar premis, ja et dic, les noies de la gimnàstica rítmica, crec que era, els arquers... els d'escacs, que sempre ho diem, que no es reconeix sempre com a esport, però ho és, al final, el futbol amateur d'alcaldes que hem comentat, que és una iniciativa bona, la penya, vull dir, i em deixo molta gent perquè n'hi havia molta, el club, com a institució, el club natació o tal, vull dir, tenim a part d'institucions, gent que fa de tot, tio.
0: Ja, ja,
1: però em vaig quedar sense pica-pica, tio. Em vaig quedar sense, clar, jo t'ho vaig dir. La meva intenció era ja, perquè nosaltres mencionar-ho jo també, vam jugar amb la Moreneta, amb el nostre equip.
0: Sí,
1: vam jugar... I tenia el partit just després i hi havia un pica-pica i dic, bueno, pues em foto el pica-pica i així ja directe al partit. Però clar, vam estar aquí amb les entrevistes liats fins les 10 potser i clar, hi havien plegat els del càtering. No és que s'hagués acabat el menjar, no. No queda ningú, no queda ni les taules del càtering.
0: Què dius, tio?
1: Però, bueno,
0: sí, però menjar sí que quedava. Se van endur,
1: no, no, no, no, suposo que es va acabar. Però jo quan vam acabar, que és just quan vaig parlar amb el convidat d'avui per dir-li si li anava bé i tal, i em va dir que sí, i allà ja no quedaven taules ni res. Sí, ja estaven recollint les cadires i tot. Faltàvem nosaltres. O sigui, les noies que estaven recollint les cadires estaven esperant que nosaltres fotéssim al camp per recollir les nostres cadires. Però bueno, que no és important, però bueno, volia deixar el dardo.
0: Bueno, ja et va anar bé, que tu a vegades quan menges abans dels partits, ja sabem el que pot passar.
1: Tinc aquesta tradició de jo no menjo, jo faig dejú fins que acabi el partit.
0: Cosetes de Leo Messi, que ojalà fossin amb la gama i no per un altre lloc.
1: Es va explicar què vam fer, no?, amb el partit.
0: Bueno, masterclass de la Moreneta, 5-0. I Pegasa
1: final?
0: Sí. 5 i Pegasa. Aquest divendres tenim un altre partit més complicat. Juguem contra la Pelleria, que són els que eren el Ripollet l'any passat.
1: Però són d'aquí o no?
0: Sí, doncs hi juga el Jordi, però han fet nous fitxatges, juga el Pol Riu, el Roger Ferrer.
1: O sigui, tenim gent de Caldes jugant, perquè recordem que aquest torneig que juguem es juga a Caldes, però hi ha equips de tot arreu.
0: Però són com els del Ripollet l'any passat, que els que van guanyar.
1: Entes, ja t'entes.
0: Doncs han canviat el nom i han fitxat a nous jugadors.
1: Bueno,
0: doncs bueno, s'intentarà.
1: Sí, no vull dir, ja vam veure l'any passat que l'any passat érem capaços de guanyar tothom, jo crec.
0: En el moment, aquest any, quasi que jo crec que tenim millor equip.
1: Pot ser, sí. Ara falta, i parlo molt personalment, pillar rodatge. Jo saps que els primers partits l'any passat van ser desastrosos. Aquest any pinta similar la cosa. Però bueno, quan pillem el bon moment estem bé tots tal, i ja vam veure final de temporada l'any passat que li podíem fotre canya, tio.
0: Sí. Jo, abans que vingui el convidat, li volia dir al Jordi que què, com estàs avui? Estàs content? Ahir, derbi, asturià.
1: Hòstia, és veritat.
0: Van guanyar 2-0. Jo ja estava pensant amb el Jordi, dic, aquest estarà content, el tio.
1: Va haver una expulsió?
0: Sí, a un de l'Sporting. Sí. 2-0, partit bastant fàcil. Es va lesionar el que va marcar el Cris Ramos, no? Ho va fer bé, vaya plantillazo va fotre per pillar la bola. És bo aquest tio m'agrada.
1: Jo tenia ganes de veure, ja ho vaig comentar, l'Estanis Pedrola, però està lesionat, tio. Vaig veure que no estava ni convocat.
0: Va fotre un xicharro un dia contra el Dense, crec.
1: Va entrar a la segona part.
0: Contra el Sabadell.
1: El 3-1, el 3-1 contra el Sabadell. Va entrar a la segona part, o la mitja part, més o menys, va marcar.
0: I es va lesionar.
1: El partit, en teoria, no. Però no va anar convocat. Es va lesionar el partit o no sé, però, o els entrenos,
0: no,
1: però no va anar ni convocat a l'últim partit.
0: Hòstia,
1: i és el que em feia més il·lusió, perquè és l'únic que conec una mica i em feia il·lusió, però bueno, va, 3 partits un gol, ara està lesionat, a mitjans d'octubre diuen. Bueno, però, bueno, està content el Jordi, per tant estem contents nosaltres,
0: home.
1: I perquè jo tiro més per l'Oviedo que per l'Sporting, haig de dir, personalment.
0: Sí, a mi em cau bé l'Oviedo, em cau bé.
1: Sí.
0: I res, bueno, ja tindrem temps després de l'entrevista, després que vindrà també el Salem el nostre especialista
1: en bàsquet,
0: en bàsquetbol,
1: va venir, no sé si ho recordeu o si veu tenir el plaer d'escoltar el nostre primer programa, doncs es va venir ja el primer programa i ens va presentar una mica qui era.
0: I avui vindrà perquè hi ha hagut també partits de bàsquet, tant masculí com femení, i llavors ens vindrà a fer una mica de l'actualitat d'aquest estimat esport. I
1: recordem als espectadors que els caps de setmana tenim, això és l'esport que vull, però tenim el partit que vull el cap de setmana, i parlant del bàsquet, per això t'ho dic, aquest cap de setmana, el cap de setmana passat va tocar futbol, aquest ha tocat bàsquet, i van anar els nostres companys, l'Albert i l'Òscar, a fer una retransmissió al partit, narrant el partit i tot, i després fent una entrevista a l'entrenador. O sigui, tenim declaracions
0: que la recuperarem,
1: la recuperarem quan parlem del partit i tal. O sigui, és un programa complet,
0: sí.
1: Tot i que aquest cap de setmana a Caldes com a tal no ha passat res, perquè la majoria, menys aquest partit i algun altre amistós, el de la penya, tot fora.
0: Ja, tio, quina ràbia.
1: Tot fora.
0: Podria caure una mica, saps?
1: Equilibrat.
0: Sí, equilibrat.
1: Jo estava mirant, va, tio, aquest dissabte el tinc lliure, què fem? No sé què. I la penya jugava, però un amistós. Però a l'hoquei, els dos equips fora. El futsal van jugar a casa al femení, però amistós. El partit de Lliga, tot fora, tot fora. I, spoiler una mica, ja ho comentarem després en detall, ha anat molt malament.
0: Ha anat desastrosament malament.
1: Ha anat molt malament en quant a resultats. Després veurem sensacions, ja et dic, del bàsquet tenim les sensacions de l'entrenador.
0: De la penya tenim sensacions nostres.
1: Sí, perquè vam anar al partit.
0: I, no, d'alcaldes, del CN Caldes, de futsal, ens van dir alguna cosa,
1: sí.
0: Ens van fer algun comentari com va anar el partit.
1: Però res, bueno, ens va dir que havíem perdut i tal.
0: Però bueno, però que va estar més apretat també.
1: Cap de setmana negatiu en quant als resultats, molt negatiu com a Caldes en general, però bueno, s'ha de dir que, com acabo de dir, es va jugar molt a fora. Sí, llavors, bueno...
0: Clar, també és una mica...
1: Si s'ha de perdre, com a mínim que sigui fora, no? Que fa menys mal, entre cometes. Però bueno, després, sí, després tindrem l'oportunitat de repassar. És això. Hi ha hagut amistosos que una altra vegada ens ha costat trobar algun resultat, perquè com que són amistosos no estan al lloc ni ho pengen. He entrat fins i tot perquè he fet treball periodístic, he entrat a les pàgines d'Instagram dels equips rivals, vale.
0: Saps que jo vaig entrar al bàsquet també al Sant Celoni, el que passa que encara no l'havien penjat i el deuen haver penjat avui o ahir a nit o algo.
1: Els de Sant Celoni que ens van contestar a Radio Caldes dient que havien estat escoltant la retransmissió els nostres companys de l'Òscar i l'Albert.
0: Això mola,
1: l'equip contrari. O sigui, dient que per Instagram que gent de Sant Celoni havia escoltat la retransmissió del partit que vull.
0: I ojo amb això, perquè jo no veig gens mala com fer-ho saber a l'altre equip, saps?
1: Escolta, sí, però ja es fa, per això saps? O sigui, es va etiquetar a la pàgina del Sant Celoni.
0: Yeah.
1: Sí.
0: Etiquetant-ho, però poder fer-ho com un missatge una mica més, saps?
1: Sí, bueno, però sí, potser
0: perquè,
1: sí,
0: jo
1: però
0: sé,
1: va funcionar,
0: vull dir. Sí, en aquest cas sí, però vull dir, en molts casos poder passar desapercebut, saps? I no sé, tu ets aficionat del Figueres, que deu haver-hi gent, o del Palamós, que és un equip que vam anar al camp i vam veure que hi havia gent que li importava l'equip, que si no poden venir i veuen que el fan per la ràdio, diuen, els escolto.
1: I potser la seva ràdio no ho fan. A Figueres potser sí, no? Perquè a Sant Celoni, si ho van escoltar gent de Sant Celoni o del club, és perquè allà no ho fan.
0: I les famílies, això els hi fa gràcia.
1: Clar, però això vol dir que no, a la ràdio del seu poble no ho fan, aquestes cobertures. Llavors, exacte, o sigui...
0: A les famílies els hi farà gràcia i després recuperar el partit a...
1: Aviam, si hi ha molta rivalitat i perden, clar, els nostres transmissors
0: no, vull dir, hi ha parcialitat aquí, clar, a saco.
1: I potser va haver-hi aquest bon rotllo perquè
0: van guanyar,
1: el Sant Celoni va guanyar, però bueno, que sí, que és una oportunitat i venga, que no només ens quedem a Caldes, tio.
0: Sí, vale,
1: que la feina que van fer l'Òscar i l'Albert, pues,
0: comencem a expandir fronteres.
1: Crec que és Vallès encara, no? Però bueno, aviam si acabem aquí arribant a Figueres, com has dit tu, o...
0: Ostres, això ja seria massa.
1: Seria molt, molt top, la veritat. Però bueno, també es va perdre de poc, però es va perdre en aquest cas. Va ser potser de totes les derrotes la més positiva, també perquè és l'única que tenim la versió de l'entrenador.
0: I ara escoltarem un trosset de retransmissió. El Jordi ens ha dit que,
1: doncs perfecte,
0: que la té aquí ja preparada.
2: 92-94 i acabarà així el partit. Veurem el segon. Si tirarà a fallar, segurament. Falla, rebot pel Sant Celoni, final del partit, 92-94. Un partidàs avui,
3: Podem dir una bona estrena de...
0: Ostres, doncs 92-94, tenim aquí un petit spoiler del resultat i amb última ocasió pel Caldes. Ostres, això Podria haver canviat molt, eh?
1: 92-94, jo no estic molt familiaritzat amb
0: en partit amb, de NBA.
1: Hòstia, molta puntuació, no?
0: Sí, sí, heavy.
1: Crec que ho va comentar l'Òscar, em sona que aquest tram era més llarg i la retransmissió ho va comentar, que en aquestes divisions no acostuma a haver-hi tants punts. I jo vaig flipar.
0: Jo també tenia entès això, eh?
1: Clar, tenim, per exemple, l'altre partit, el femení, i els punts són la meitat. I no és perquè sigui femení, perquè jo he vist partits del masculí amb 50-60 punts també, vull dir, no, jo vaig flipar amb 92-94 partit, sí, de playoffs, sí, sí. Golden State Cleveland, primera ronda,
0: vull ja, dir,
1: i és això, és el tema d'avui, per això, perquè tenim les declaracions de l'entrenador i a veure què ens diu després, perquè és interessant.
0: Sí, al final sempre el partit que retransmeti durant el cap de setmana l'esport en directe, ara no em surt el nom.
1: El partit que vull.
0: El partit que vull, collons.
1: És molt fàcil, eh? És com l'esport que vull, sí, però amb el partit de tio.
0: Ja, perdona.
1: Idea nostra, sobre el nom.
0: Ja.
1: Idea nostra, cal dir-ho, eh? S'ha de tirar una mica.
0: El partit que vull, doncs el següent dilluns parlarem més profundament d'aquest partit, perquè al final és d'on tenim declaracions, d'on sabem més com ha anat i el partit que hem cobert al final.
1: Ja, la penya el vam cobrir, però al final no deixa de ser un amistós.
0: Sí,
1: molt bon ambient, també, t'haig de dir.
0: Sí, no, sempre hi ha, la penya, la veritat.
1: Però jo crec que no havia anat a cap amistós. Hi havia anat a partits de Lliga, però, hòstia, per ser un amistós, molt bon ambient. Gent del Parets, te'n recordes que teníem davant?
0: Veritat, uau.
1: A sobre, gent del Parets...
0: Hi havia una noia que...
1: Quan ens estan escoltant, ho podem dir.
0: Que era molt hooligan, massa.
1: Molt hooligan, per ser un amistós, molta mala llet, eh?
0: No pots.
1: Molta mala llet per ser un amistós, tio.
0: Gent que em sembla que no s'hi ha anat a molts partits de futbol, eh?
1: Potser sí, són així,
0: o, sí, però, bueno, són... Ja, però vull dir, que vagis així pels partits de futbol i no et diguin mai res,
1: no, però és que potser sí, però s'ha d'admetre que el futbol ens agrada molt, però el món del futbol és així, eh? Vull dir, jo anàvem a jugar nosaltres de petits. Ostres. I escoltaves barbaritats de la grada,
0: ja,
1: i érem crius, eh?
0: Petit, ja, ja.
1: I fins i tot el mateix torneig del Rosario Sánchez, on tots érem de Caldes, escoltaves barbaritats i érem nens,
0: ja,
1: jugant, eh?
0: Ja, ja,
1: el futbol és així,
0: és heavy.
1: El futbol aquí és així,
0: ja, bueno, hi ha gent que no sap estar ni el futbol ni...
1: I vas de visitant, vas a Caldes de Mui, jugar contra el Caldes, contra penya, un amistós, i comences a dir coses una mica, no?, amb una mà.
0: Ja, no sé, jo estava flipant una mica, però bueno.
1: Ja em semblarien raros en un partit de Lliga.
0: Sí.
1: És que però, perquè estàs de visitant.
0: Encara podria entendre més l'atenció.
1: Sí, sí, sí, però estàs de visitant, vull dir, una mica de respecte, més que res per vigilar tu, saps? No.
0: Bueno, és que fins i tot un del seu equip, un altre aficionat del seu equip, o familiar o el que sigui, li va crear atenció en plan... Tu. Rebaixa una mica que no toca.
1: És que estan rodejats de calderins. Sort que som gent molt bona, els calderins.
0: Sí, no, nosaltres l'únic que fem bullir és l'olla.
1: Que ben dit, tio. Hòstia, quan t'haig d'aplaudir,
0: és l'únic que fem bullir. Nosaltres bullim olles.
1: Sí, sí, sí. No, molt bona, de veritat.
0: És que és veritat.
1: L'has fotut molt bé. Sé. I això, repassarem els resultats i crec que ja el tenim per aquí abans de continuar amb tot. Donem pas a la secció de Caldes i per tant, doncs, amb l'entrevista.

Doncs ja el tenim aquí, el convidat d'avui. Abans de donar-li la paraula, direm qui és ja, perquè hem estat tantejant el terreny, hem estat dient, no, vindrà, se'ns ha escapat ja que era del món del tenis, no sé què, que vas estar el divendres. Doncs parlant dels premiats el divendres, a la nit dels esports, tenim... Pues parlant

0: dines, entrenes un altre cop, al final estàs pensant en l'entreno, però va bé també a vegades recordar que has guanyat algú gran.
1: Perquè ho fas, no? Exacte.
0: Sí.
2: Dius que no ho penses, però al final per aconseguir-ho has de visionar. I jo crec que al final en algun moment has hagut de pensar que eres capaç de fer això, perquè és una lluita impressionant.
0: No, sí, òbviament ho penses que ho pots fer, perquè és pel que lluites tots els dies de la teva vida, i ja arriba un punt que et creus que pots guanyar qualsevol moment, a qualsevol partit, perquè si entres a la pista amb algú, jo crec que tens probabilitats de guanyar. Així que sí.
1: Probabilitats segur, però quan estàveu anant a Nova York, era, no?
2: Sí, és a Nova York.
1: Quan estàveu anant allà, us veu com a favorits o com ho veieu? En plan, com veu el panorama?
0: Bueno, favorits no érem, perquè no anàvem de cap de sèrie, així que favorits
2: realment... Quin número éreu?
0: El meu company jugava a la quali, així que no, quasi que no entràvem.
2: Hòstia.
0: Sí, perquè jo jugava a quadra final, però ell no. Aleshores no sabia si realment entraríem o no. Però bueno, vam acabar entrant i dia a dia, mica en mica, vam agafar confiança. Perquè el primer partit jo crec que no ens va sortir ben bé, però era difícil les condicions amb dos americans, i després a mitjana que passaven els dies pues ens vam sentir millor i vam acabar jugant jo crec que el nostre millor nivell.
2: Jo volia preguntar-te per l'Aaron Gavet, que és el sí. teu company, l'altre guanyador del US Open. Jo volia preguntar-te, perquè he estat mirant una mica el teu background en quant a Grand Slams, i has anat canviant de parella.
0: Sí.
2: A què es deu això i per què en aquest has acabat jugant amb ell i bueno, que us heu vist molt bé, la victòria, si seguiràs jugant amb ell?
0: Bueno, l'Aaron és un amic de fa molt temps. Ell vivia aquí a Barcelona ja fa un any i llarg, i anava a jugar a Austràlia. Havia de jugar amb l'Aaron, però em vaig lesionar i bueno, vaig jugar lesionat perquè ja estava a Austràlia. Li vaig dir bueno, que es busqui un altre company, perquè millor per ell jugar amb algú bo i tenir possibilitats de tirar endavant. Després a Roland, ell és francès i havia de jugar amb un francès, aleshores no vam poder jugar l'un amb l'altre. I a Wimbledon pues, ell va perdre la quali i teníem poques possibilitats d'entrar.
2: O sigui, perdona, ara et deixo fer alguna pregunteta, que estic aquí. Jugueu la quali individualment,
0: sí.
2: I llavors si classifiqueu la quali, llavors podeu jugar el quadre de dobles.
0: Exacte.
2: Vale.
0: Però ell no va classificar al US Open, però igualment jo em porto molt bé amb ell, i era l'últim Grand Slam i volia acabar fent algo xulo amb un amic, saps? Aleshores, si me la vaig jugar, no entrar... i vaig jugar amb ell i va sortir bé.
1: Que guai, tio, aquestes són les històries que volen un tio que t'han posat així per nivell, no sé què.
2: Jo abans de
1: parlar del partit, que he vist que va ser un partit bastant muntanya russa, no?
0: Sí.
1: Volia parlar una mica del teu background, no? De la teva trajectòria, que vas estar entrevistat el divendres i ja vas comentar, no? Que els teus pares sempre han estat en el món del tennis.
0: Sí.
1: Per tant, no t'estalvio la pregunta d'on et ve això, perquè està claríssim, però explica'ns una mica, amb els detalls que vulguis, la teva trajectòria. Tu ets de Caldes, no? Per això estem aquí avui. I explica'ns una mica com has arribat fins a Nova York.
0: Doncs mira, jo quan era petit anava a l'escola via.
1: Com nosaltres, això
0: sí,
1: cal dir-ho.
0: Sí. I res, venia aquí a Palau, jugava com un nen normal, bueno, més dedicadament, però... extraescolarment, quan ets tan
1: petit.
0: No t'ho penses realment, jugues per inèrcia perquè la meva germana jugava i els meus pares anaven a jugar a tennis, aleshores jo anava també, però bueno, vaig veure, tot va començar amb la meva germana, que tenia ja com uns 8 anys, que la meva germana està estudiant als Estats Units a una universitat de divisió 1 per tennis, així que sí, també juga molt bé. Ella jugava, però jo tinc un any i mig menys que ella, però la veia jugant i jo volia jugar perquè la germana jugava i a mi no em deixaven. Aleshores, el meu primer torneig el vaig jugar crec amb 6 anys.
1: Ostres.
0: Sí, i bueno, vaig anar jugant, vaig guanyar bastants partits, perquè a sub-12 ja era número 1 d'Espanya. Aleshores, sí, vaig anar al d'Espanya sub-12, vaig perdre la final, però bueno, ja començava a agafar una mica de partits. I res, sub-14 també més de lo mateix, vaig acabar crec 5 d'Europa a sub-14. I sí, i vaig seguir pues, jugant la trajectòria dels juniors, pujant rànquing i vaig acabar podent entrar al US Open i bueno, fent-ho bé.
1: Sí, tota la família, això m'ha sorprès molt.
2: Ja, no,
1: tota
2: mola,
1: la família.
2: M'ha
1: semblat llegir, corregeix-me si m'equivoco, òbviament, la teva mare va participar també en els 4 Grand Slams.
0: Sí, sí, sí.
1: I el teu pare és entrenador teu.
0: Sí.
1: O exacte, són els dos? O...
0: El meu pare va entrenar la meva mare.
1: Ostres.
0: Abans, sí, sí, ostres, després.
2: Que bo.
0: Sí, sí.
1: I després a tu, no?
0: Sí, ja, òbviament. Sí, a la meva germana també, així que...
2: I com és la relació amb el teu pare?
0: Bé, jo em porto molt bé amb el meu pare. És tota una vida viatjant, compartint. A vegades es pot fer una mica difícil, òbviament, perquè estar en una pista pare-fill hi ha més confiança,
2: yeah,
0: i et dius més les coses. Bueno, però també està bé que sigui el pare que em diu la veritat, que no el... tirar una mentida perquè em quedi content o...
2: que digui vendre la moto, no?
0: Sí.
1: Clar, clar, no? Ja, ja. I al final els moments dolents deuen ser més intensos per la confiança,
0: sí,
1: però ostres, els bons han de ser com aquesta vegada, ha sigut l'hòstia segurament, la,
0: sí, celebració, sí, sí.
2: Bueno, de fet hi ha molts exemples de jugadors professionals que tenen el seu pare com a entrenador, oi?
0: Sí, sí, sí. L'Esberef també està,
2: sí, se'n ve el cap al Shelton,
0: sí.
2: Hodar,
0: sí, Hodar, Esberef, sí, sí, ja.
2: Sí, sí.
1: Jo aquí em perdo una mica més amb aquests noms, amb alguns els conec, però... I d'aquests, de tots aquests, quin diries que és el teu referent, per dir-ho així? La típica,
2: sí,
1: pregunta, però...
2: Sí, sí, sí.
0: D'actual?
1: Bueno, all time, no?
0: Bueno, sí, jo diria, òbviament, un referent del tenis espanyol seria Rafa Nadal.
1: Sí,
0: no? Per mi és un jugador que tant dins com fora de la pista és un 10. O sigui, és immillorable i tot el que fa es pot aprendre i... intentar millorar el teu basant-se en el seu.
2: Sí, sí, em vaig veure el documental i
0: és molt bàstia.
1: Resposta flipant. Fàcil d'endivinar, la veritat, però bueno.
2: I jo també et volia preguntar en aquest subtema del teu referent, Marcel Granollers,
0: sí,
2: què opines d'ell? El veus com algú en qui mirar-te? Perquè Marcel Granollers és dels guanyadors més grans de dobles dels últims temps, per no dir-te de la història d'Espanya, pràcticament,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí.
2: I bueno, m'agradaria tu, que ara has guanyat un júnior de dobles,
0: sí,
2: què opines d'ell?
0: Bueno, Marcel també va ser un jugador molt bo d'individuals, no sé...
2: Poder top 30
0: sí,
2: o...
0: Sí, clar, sí, per allà, i va ser molt bo. I després va seguir la seva carrera de dobles, que ha acabat fent increïbles tornejos amb el Ceballos. Que és un altre, sí, argentí i molt bo jugador d'individual també. I res, el vaig veure ara, es va lesionar a US Open i no va poder seguir jugant, però la veritat és un jugador que té molt de mèrit, perquè anar d'individuals, fer la teva carrera sencera i després anar-te'n i jugar dobles i encara guanyar grans slams és un referent gran també del tenis espanyol.
1: Has tingut mai l'oportunitat de parlar o algun d'aquests tenistes top del país? O...
0: Parlar realment no, perquè bueno, jo crec que cadascú, el tenis és un esport molt individual,
1: sí, no,
0: i cadascú va més a la seva, no?
1: Ja,
0: però bueno, et fixes en moltes coses que tenistes grans fa i t'ho apliques.
1: Guai, guai.
0: Sí, sí.
1: Jo ara volia parlar del partit perquè vaig veure que va ser un partit, com he dit, una muntanya russa, no? O sigui,
0: ja,
1: guanyeu el primer set per tiebreak,
0: sí,
1: perdeu el segon 6-2,
0: sí, sí,
1: i després
0: sí,
1: guanyeu el super tiebreak.
0: Sí, sí.
1: En aquest moment, 11-9.
0: 11-9, sí.
2: Ja, veus,
1: en aquests moments, uah, què penses? Què et passa pel cap, tio? Perquè no m'ho imagino, tio.
0: Doncs mira, el 7-6 no se'ns passava, ens estàvem, bueno, acceptàvem perdre el set perquè anàvem 4-2 baix, break baix, vam jugar una mica més agressius, al final vam fer el break i dos, tres tiros bons i és un tie break a 7, va sortir per nosaltres però va ser molt ajustat, crec que va ser 7-4, sí. Després del segon set comencem bé, 1-0 a dalt, bola de break per 2-0,
2: hòstia,
0: i perdem aquest punt una mica ajustat. Després el meu company va perdre el seu servei i ja anava en break baix i ens va costar enganxar-nos al partit un altre cop. Així que res, ens vam fer reset, perquè bueno, ja que entrem en Super Tiebreak d'una final més concentrat, no podíem deixar-nos perdre. Vam començar molt bé el Super Tiebreak, vam començar 7-2, crec, a dalt. Sí, sí, molt enxufats, molt bé. Després, bueno, és una final, hi ha nervis, juga tot, juga la grada en contra. Es van vindre, no es van donar per vençut, es van vindre una mica a dalt, 7-2, crec que va sacar el meu company el 7-3, va perdre els dos saques. Sí, però no, la veritat no va ser culpa, o sigui, a vegades és culpa d'un, però no crec realment que va ser culpa seva, perquè els altres pues es van enxufar una mica més, van tindre el factor de, bueno, si perdem almenys juguem, saps? I van jugar més agressius, li van entrar els tiros. Després ens van posar 9-7 a dalt, per tancar-ho 10-7. Ens vam anar al 9-9, i és un moment que mai oblidaré, perquè anàvem 9-7, 9-8 al saque, 9-7 al saque, perdó, 9-8, ens guanyen el punt, i totes les persones que estan mirant i tot es posen a aplaudir.
1: Allà et cagues una mica, no?
0: Sí, es posen a cridar USA, USA. Quan et trobes en tanta i el teu company el mires i no et mira perquè
2: està cagat
0: i afrontes el moment el millor possible. El meu company al final del partit em va dir, escolta, no sé com hem guanyat, perquè jo no podia més des de l'Enris, o sigui, sí. No sé què vaig fer, i després el 9-9 va fer un resto impressionant i vam tancar el meu saque.
2: Això, per pebrots, t'ha de curtir a la teva carrera, o sigui,
0: sí, sí.
2: Amb 17 anys que tens ara,
0: sí.
2: O sigui, tenir un
1: recordem part... això, clar, 17 anys.
2: Clar, és important, eh? Tenir un partit així, jo crec que això tota la vida te'n recordaràs, i tota la vida et servirà per la teva carrera de tenista, que esperem que sigui molt bona i molt llarga.
0: Sí, sí.
1: Jo volia preguntar, en aquests moments de tensió que deies, on us mireu, tal, per com ho has dit, sembla que dels dos el que potser manté més la calma eres tu en aquell moment? O...
0: Jo crec que en aquell moment sí.
1: Sí?
0: Perquè quan arribes a una final i has lluitat pràcticament tots els dies i has donat tot el que tenies, realment més no pots fer. O sigui, el partit pot caure per ells, pot caure per tu, però i si haguéssim perdut els dos punts, que hauria d'estar plorant de dos punts, per mi jo estaria content igualment, perquè era una final, era per gaudir-la, i vam estar allà, vam competir fins al final, i realment no em passava, perquè jo estava orgullós del que m'havien fet a la setmana.
1: Ja, pues, fer tot aquest esforç mental en aquell moment em sembla ja, donar...
2: Amb 17 anys.
1: Amb 17 anys, potser primera final així forta, no?, del Grand Slam.
0: Sí.
1: Hòstia, se'ls ha de tenir ben posats,
2: és molt,
1: eh?
2: És molt fort, però bueno, al final és que és això. Vull dir, al final que si perds, pues ja serà un altre.
1: Sí,
2: un altre
1: any. Però això és fàcil pensar-ho al cap d'un temps, però en el moment del partit, clar, mantenir la calma per això és molt fort.
2: Vull dir, que jo ho dic ara, però...
1: Clar.
2: Se't posen aquí, saps? Jo volia preguntar-te una mica per la teva carrera individual. Com la veus? Com t'has vist en els grans slams? També has jugat individualment. Ara faràs el... Bueno, això ja parlem després.
0: Sí.
2: Però com veus la teva carrera individual fins al moment?
0: Bueno, aquest any he començat bé. Vaig començar a Austràlia jugant bons partits al torneig preparatori. Vaig guanyar top 10, que es diu, de juniors de la meva edat, en individuals. O sigui, estava bé, i després als quarts vaig tindre una lesió al quàdriceps i no vaig poder jugar al 100% l'Australian Open. O sigui, vaig jugar amb un desgarro al quàdriceps de la cama dreta,
2: i
0: vaig jugar el partit perquè ja estava allà, i quasi guanyo el segon set, va ser 7-6. O sigui, vaig lluitar amb el que tenia, però realment no es podia fer res. Després a Roland no puc dir res, perquè el meu rival és un noi que la veritat està jugant increïble. Ja ha guanyat partits al Roland Garros d'adults. O sigui,
2: Diu?
0: Daniel Jad ha guanyat a l'Evans, va guanyar l'Evans en dos sets.
2: Evans que es retira, no, aquest any, ja?
0: Sí. Bueno. Sí, però encara mantenia un rànquing, i sí, està guanyant tots els tornejos professionals petits, com els 25.000, tots els que juga arriba a la final. Acaba de passar quali uns 125.000 i jugant amb gent top 100 i guanyant partits. O sigui, va ser un rival dur, vaig perdre, però va ser un partit competit, o sigui, va estar bé. Després, bueno, Wimbledon realment és
2: herba,
0: és complicat. Primera vegada herba contra Hewitt, que és el fill de Leighton. Que entrena herba a Austràlia, juga tornejos herba, o sigui, i va fer final. I sí, bueno, va ser complicat, no em vaig trobar. Però, sí, és això, primera vegada herba de la meva vida, a sobre no, realment no et deixen entrenar molt allà, o sigui, et deixen entrenar el dia abans, així que, bueno, entrenes un dia abans, vas allà una mica perdut i jugues com pots.
2: I aquí tampoc hi
0: ha molt. I l'altre noi entrena, clar, com és el fill del Hewitt, pues entrenava tots els dies amb els professionals allà, amb els... Mm-hmm. Amb tots els grans, saps?
1: Una mica pay to win, això, eh?
0: Sí.
1: Una mica.
0: Però...
2: I és que sobre aquí a Espanya poca herba ja.
0: No hi ha.
2: Mallorca.
0: Sí, Mallorca, clar. Però com no pots anar allà a entrenar i...
1: Clar, això és aquí de molta.
0: I sí, potser a terra es podria fer una altra cosa, però...
2: La terra batuda és molt a Espanya, no?
0: Sí, però bueno, es va fer el que es podia. Després, i ara US Open... Pues bueno, vaig guanyar un partit... que contra el millor colombià, que juga bé, està crec que 30 del món, o sigui, jugava bé, vaig guanyar el tercer, i després a la segona ronda vaig jugar amb un americà que també està jugant molt bé, va passar ronda també al US Open d'adults, i bueno, no em vaig poder trobar, vaig jugar molt, és molt ràpida la pista,
2: yeah.
0: I és el mateix, només pots anar el dia d'abans, i ell que és americà i és la zona d'entrenament seva, pues entrenen tots els dies allà.
2: És que això, saps? Es nota molt.
0: Sí, però no em puc queixar, el noi jugava molt bé, no li trec mèrit, òbviament, perquè bueno, va guanyar Wimbledon, el que em va tocar segona.
2: Ostres.
0: O sigui, sí, era un bon jugador, i bueno, també vaig fer, no de Grand Slam, però vaig jugar un 500, que es diu, que és el torneig abans del Grand Slam, que dona...
2: Però,
0: de juniors.
2: De juniors.
0: Que dona 500 punts al campió, que és que el Grand Slam dona 1.000, després ve el 500, després ve el 300, i em va anar molt bé. Va ser en el Cairo, i hi ha, no sé si hi ha 6 a l'any de 500, i vaig fer la final. Va estar bé, va ser un bon torneig, també, i... També després del Cairo vaig fer quarts de final d'un 15.000 d'individuals, o sigui, també ara començaré a jugar més individuals professionals i
1: això et volíem preguntar.
2: Això ens interessa.
1: Quin és com el teu plan ara que has guanyat això, US Open Junior, dobles, tal, què faràs ara?
0: Ara, pues mira, el cap de setmana que ve me'n vaig a Pontevedra a jugar un 15.000, que són tornejos ja de professionals. Hi haurà 3 o 4 per aquí a Espanya, així que els jugaré. Després d'això no sé si aniré a Heraklion, que és Grècia, o no, estic mirant encara què fer, perquè després de o Monastir, perquè després de Pontevedra hi ha 2 setmanes que, o 3 que no hi ha res a Espanya pràcticament, i res, jugaré allà. Després hi ha València, València, crec, i a Canàries, un 15.000 també, però... així que jugaré per aquí. I després veure, perquè ja, sí.
2: Això tot ja sènior?
0: Sí.
1: Clar, tot sènior. Ara ja el júnior?
0: No, ja, sí. Ja ara ja he de fer el pas a professional.
2: 15.000 parles de futures?
0: Sí.
2: Vale.
0: Bueno, que ara són 20 i 30.000, però sí.
2: Vale. Guai.
0: Sí,
2: i,
0: sí.
2: I, bueno, amb moltes ganes, suposo, no?, d'afrontar aquesta nova etapa.
0: No, home, sí, jo ara realment em trobo jugant millor que nunca. Com diu un amic, increïble, content, i res, amb ganes de donar-ho tot i lluitar fins a l'últim punt als tornejos i donar el 100%, i el de més ja
2: vindrà sol.
0: Si ha de venir, vindrà, i si no, ho buscarem.
1: I nosaltres estarem atents, la veritat.
2: Sí, la veritat.
1: Perquè és algo que, o sigui, no sé com ho has vist tu, però per lo fort que és, ha tingut poc ressò aquí, a Caldes, com a mínim. No sé com ho vas viure tu quan vas tornar i tal, gent de Gales, no sé, ja que vas dir que vas estudiar aquí, excompanys, coneguts, si estaven enterats o no, o si has rebut suport o no, sincerament, eh?
2: Vull dir. Felicitacions.
0: No, jo de... bueno, realment no, no mai m'he fixat. És una cosa que... Al final, quan ets tu el que et passa, quan t'escriu tanta gent per felicitar i per tot, no et fixes en qui no ho ha fet.
1: No, no, ja, no, vull dir que ja ha hagut gent, ho prefereixo.
0: Jo no estic segur, perquè he rebut molts, realment molts missatges i,
1: que bé,
0: i moltes coses. Sí, però sí, crec que no hi ha... Al principi, almenys, m'han contactat d'altres parts més. Però sí, estic igualment agraït per tot.
2: Que guai.
1: Clar. Sí, clar, és això, és Calderia, anat a la nostra escola. De fet, la Meritxell, que la coneixes,
0: sí, sí,
1: va
0: clar.
1: I va ser la nostra primera convidada justament aquí.
0: Sí.
1: I hem tingut, llàstima que alguns han sigut millors en l'esport que nosaltres, com es veu. Però bueno, això, que és un xaval de la nostra escola, com nosaltres. I ara no sé, tenia aquesta pregunta també, perquè ara deus voltar molt, llavors ara aniràs a Pontevedra, no sé què, ara,
0: sí.
1: Fa res estaves als Estats Units.
0: Sí.
1: Quin vincle tens ara amb Caldes? Vius a Caldes?
0: Sí, visc a Torrenegrell.
1: Sí? Mm-hmm.
0: Sí, aquí a dalt, i quan tinc els caps de setmana, tot, quan puc, vinc a fer una volta amb amics. I sí, o sigui, quan venim molt a Caldes i... Bueno, a mi m'encanta Caldes.
1: I la teva família, no?
0: Sí, òbviament. Sí, sí, quan em conto a mi, els meus avis, els meus pares també.
1: Vull dir, perquè això, crec que et vaig explicar, vam tenir l'oportunitat de conèixer el teu avi.
0: Sí.
1: Tot l'acte, perquè tu no havies arribat.
0: Sí, no, clar, estava, sí, jo estava jugant la final a Sabadell, no,
1: clar, clar, clar.
0: No
1: i podia arribar. A mi m'havien avisat que potser no estaves per recollir el premi tu, però a la que et va entregar el premi no. I va dir Valentín i ningú sortia. I
0: clar.
1: De cop va sortir el seu avi, de darrere, i van anar a recollir el premi, saps? Com
2: que grande.
1: Luego és que no estava ni a públic, estava allà esperant, i després va venir a veure com l'entrevistaven, superorgullós, jo t'ho dic, se'l veia superorgullós.
2: És molt important la família en aquests moments, i perquè vagi bé la cosa, has de tenir una bona família, tenir el cap ben amoblat, que jo, vamos, parlant amb tu, estic flipant, un nen de 17 anys, la maduresa que tens, i la veritat que molt content, tio, de parlar amb tu i de que siguis calderí,
0: sí, sí,
2: i de que representis el poble, tio, perquè, sí. Perquè ens falta representants d'aquesta magnitud, no, sobretot.
1: Per això quan estan parlant de tu abans dient, clar, és que ara, sense desprestigiar els altres convidats i tot que tinguem, algú que hagi aconseguit algú tan fort i tan a nivell internacional és difícil, i més a Caldes, tio, saps? I crec que s'hauria de fer més famós això, perquè nosaltres no ens vam enterar quan va passar, vam enterar al cap d'uns dies, saps què vull dir?
0: Sí, sí, sí.
1: I ja t'ho dic, ella està més fotut en el món del tennis, vull dir,
0: sí.
1: Però sí, estem molt orgullosos i això, no sé, no sé si t'ha quedat alguna pregunta, tu?
2: No,
1: a mi sí, una,
2: sí,
1: sí, perquè l'he pensat abans, però no volia interrompre, quan estaves a l'escola i tal,
0: sí.
1: Tots hem tingut amics que juguen a tennis, però a la classe eres l'únic que jugava a tennis, no?
0: Bueno, jo vaig anar després d'aquí Caldes, que em vaig fer una mica més gran, vaig anar a un col·legi que es diu Viaró, que era més prop d'on jo entrenava. Vaig tindre un company que en aquell moment era, bueno, jo tindria 11-12 anys, en aquell moment era millor que jo, ell era, bueno, als 12 no, però una mica abans sí era millor que
1: ara
0: jo.
1: Ara ja no, no?
0: Ara,
1: ara
0: no.
1: Ets millor tu. No?
0: Bueno, de rànquing a lo millor, però segueix sent un bon jugador.
1: No siguis humil, home.
0: Sí, es diu José Ignacio Cuevas, vaig anar a classe amb ell per 4 anys i ell, pues, quan eren petits em guanyava sempre. Sí, així que està, sí, sí.
1: Doncs des de petit,
0: sí, sí.
2: Hòstia, què t'anava a dir, Valentín? Si et pots esperar 5 minutets que fem el butlletí de les 8 i sí, ja t'acomiadem i
1: tot perfecte.
0: Sí, sí, tranqui, perfecte.
1: Merci.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El passat divendres va tancar amb la celebració de la desena edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment bianual que premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes i les entitats calderines durant els darrers dos anys. En la jornada de reconeixement esportiu es van mencionar els noms de l'equip sènior femení del Sena Caldes de bàsquet, l'equip infantil masculí del Sena Caldes de futbol sala, entre molts altres. I a títol individual es van pronunciar noms com la ciclista Leire Sales, l'alpinista Joan Sol Puig i la patinadora artística Laia Creus, també entre molts altres. Uns 30 premis que van servir per donar a conèixer la feina i l'esforç d'equips i esportistes calderins que durant aquests dos anys han aconseguit fites diferencials en la seva disciplina. Un dels més esperats va ser el guardó especial de la Nit de l'Esport, que va ser escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions, un premi de vot popular que va guanyar en Lluís Álvarez Navalón, qui va tenir una doble menció especial a banda del títol pòstum. Aquest cap de setmana, la Colla Castellera de Caldes ha fet història en la participació de la primera jornada castellera celebrada a Torredembarra. El 30è concurs de castells va ser la prova perquè els escaldats hagin aconseguit el 7 de 7, una fita històrica per als calderins que va arribar després de començar un 5 de 7 i un 3 de 7, acabant amb un total de 1.165 punts, la màxima puntuació a la seva història. Avui de 7:15 fins a 7:15, la biblioteca acollirà l'acte del Club de Lectura organitzat per la Caldera sobre el llibre I van passar tants anys de Natàlia Cerezo. L'escriptora i autora del llibre també serà present a la trobada organitzada per la biblioteca amb la col·laboració del Departament de la Cultura de la Generalitat i la Institució de les Lletres Catalanes. Ja estan obertes les inscripcions per a la nova edició de Palau Ressona, el concurs de música jove de Palau Solità i Plegamans. Enguany arriba la 12a edició d'una iniciativa que té com a objectiu oferir un espai perquè grups novells puguin donar a conèixer les seves propostes i rebre suport en els primers passos de la seva trajectòria musical. El concurs està obert a grups i solistes entre 12 i 30 anys amb un repertori suficient per oferir una actuació de 20 minuts. Fins al 25 d'octubre els participants es poden apuntar telemàticament a través del formulari web de l'Ajuntament de Palau. Aquest cap de setmana han començat la temporada la majoria dels equips calderins. El Sena Caldes de bàsquet es va estrenar a casa amb molta energia en un partit que va acabar perdent 92-94. En el femení el marcador va ser similar, amb la derrota enfront al Sant Jordi Blau 58-48. Pel que fa al futbol, el Figueres va guanyar 2-1 al Club Futbol Caldes, que es va enfrontar a casa d'un dels històrics de la categoria. En futbol sala, el Drivers Cars va tenir el mateix resultat enfront un Montsant molt fort a casa. I el Club Hoquei Caldes masculí va perdre el primer partit de Lliga Catalana amb un Reus Deportiu que es va imposar 4-2. Això sí, el femení es va emportar la victòria a domicili per 2-3 amb un Voltregà que va començar obrint el marcador i que les calderines van saber revifar els ànims per endur-se'n els primers punts de la temporada. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb intervals de núvols i amb aiguats febles, amb una precipitació acumulada que podria superar puntualment el litre per metre quadrat. Les temperatures es mantindran suaus amb una màxima de 25 graus i baixaran progressivament al vespre. De cara a demà, dimarts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per fortes pluges. El cel deixarà arrojats al llarg de bona part de la jornada, especialment durant la tarda, quan les precipitacions podran deixar fins a 20 litres per metre quadrat. Les temperatures baixaran lleugerament amb una màxima al voltant dels 24 graus i una mínima de 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Va, doncs ara seguim amb els esports de Caldes, però abans volíem acomiadar com es mereix el convidat d'avui, que hem anat una mica justos i no hem tingut temps d'acomiadar-lo. Valentín, moltes gràcies.
1: Gràcies
0: per venir, amb l'agenda que deus tenir, i sobretot molta sort.
2: Molta sort i esperem que vagin bé aquests tornejos sènior que comencen ara, i esperem veure't molt a les notícies i que tot vagi perfecte, tio.
1: Moltes gràcies, és un plaer haver vingut aquí.
0: Moltes gràcies.
2: No sé si tens algun missatge que vulguis donar o alguna cosa per acomiadar tu l'entrevista.
1: Bueno, em volia, si puc, agrair a tot el món que m'ha pogut ajudar, començant pels meus pares, perquè sempre em banquen i estan allà quan necessito ajuda, necessito algú de tennis, algú mental. Molt agraït també a la meva germana, perquè em porto molt bé amb la meva germana i parlem i sempre m'ajuda amb el que sigui, als meus amics i als meus entrenadors. I bueno, també m'agradaria agrair a Déu, perquè sense Déu per mi res d'això seria possible, perquè m'ha portat a llocs que no pensava que estaria, i estic molt agraït.
2: Molt bé. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per venir a la cavada i molta sort.
1: Gràcies.
2: Vagi bé.
1: Gràcies.

0: Bueno, bueno, vaya entrevisteta, vaya entrevisteta. Qué majo aquest xaval.
1: Jo t'ho vaig dir, jo t'ho vaig dir. Jo t'ho vaig dir quan el vaig conèixer el divendres, que per lo que ha aconseguit i l'edat que té, el veig.
0: Jo estic flipant.
1: El veig molt centrat, tio, de cap.
0: I la veritat que és molt important, i en un esport com el tenis, que és molt mental, molt de cap.
1: I com ha dit, molt individualista. I se'l veu bastant. Sempre, sí. L'altre dia també va parlar molt del seu company, tal, agraint a tothom.
0: I pensant també en la seva família, que això és una cosa que és, vamos, importantíssima. Sí, sí. Com ella ha dit, que lo banquen, eh? Sí. Que argentí, això, xaval. Que argentí.
1: S'ha de notar. Valentín també és un nom argentí, realment. Sí. Bueno, el seu pare es diu Valentín, de fet.
0: Sí, sí, no, sí, buscant-lo a l'Insta, m'he equivocat, li he clicat al seu pare, i diu, no, no, que és mi padre.
1: Sí, és Valentín Júnior, ell, en teoria. Uah. Però sí, sí, no, molt, molt bon xaval, i, hòstia, promet. I ara que ja el coneixem, ara estarem pendents d'ell.
0: Sí,
1: i clar, això, més calderí que això, no? Hi ha un tio que ha guanyat un US Open i és de Caldes. És que més català que això, notícies així costaran de trobar.
0: Sí, sí, la veritat que sí, i no sé, molt content, i després d'escoltar-lo encara més, perquè t'adones que, no sé, que algú que ha aconseguit alguna cosa així no va pujat. No va pujat, o no... O bueno, que té els peus a terra i que, collons, que és un tio, un xaval normal, que podria sí, sí. ser el teu amic que tenies a l'ESO i que ara ha aconseguit una cosa que flipes.
1: Està clar,
0: I no sé, molt content.
1: Molt. Hem fet l'entrevista que hem pogut, al final el que ens ha sortit...
0: No som periodistes.
1: No sé, ja exacte, no som professionals d'això. Ja
0: intenta deixar algunes de... perquè em sí, reconegués, saps, el meu
1: però,
0: tenis
1: vull,
0: knowledge.
1: Jo estic content, vull dir, no m'he quedat amb ganes de dir-li massa cosa.
0: No, ja
1: m'he estat parlant més, però jo crec que ha dit coses molt interessants.
0: Sí, no, però la veritat que és això, que podríem haver estat parlant més rato, perquè també se li dona bé parlar, saps?
1: Sí, sí, sí. I els agraïments molt, molt religiós, no havia mencionat res fins ara.
0: Això sí, d'un xar bonic, cadascú...
1: Sí, sí, exacte, vull dir, hem descobert coses que no sabíem. Mm-hmm. Que ja vam entrevistar, recordeu, el programa de divendres, la cobertura que es va fer de Ràdio Caldes, però va ser una entrevista més fugaç, vull dir, perquè hi havia altres convidats, hi havia com cua per ser entrevistat, i avui volíem sentar-nos amb calma, que parlés el que ell volgués, potser volia parlar més, i el següent dia... Pues, ja, si hi ha un convidat
0: home,
1: així...
0: Home, mitja horeta hem estat, eh?
1: Sí, sí, no, però m'ha passat ràpida.
0: A mi que flipes.
1: Però sí, sí, molt, molt content. Anem ara, si et sembla, si no et sembla, no, si no et sembla, anem a casa.
0: No em sembla.
1: Doncs anem, plaguem i anem a casa.
0: Vale, Salem, adéu, has vingut per res.
1: Clar, no havíem introduït. Està el Salem aquí, recordeu, va venir el primer programa. Bona tarda, Salem. Bueno, bona
2: tarda.
1: Nit ja.
2: Bona nit, sí, sí.
1: Com estàs, tio?
2: Bé.
1: Sí?
0: Content? No molt.
1: Això és molt
0: personal. No molt pel que ha passat aquest cap de setmana.
1: Ja. Yeah.
0: La tragèdia...
1: Bé, perquè hi ha coses interessants. Com us hem comentat, va haver-hi cobertura del partit que vull... del partit del bàsquet del primer equip masculí, on em van comentar que vas estar tu també,
2: sí,
1: por ahí,
2: estar.
1: No vas
2: sí,
1: estar
2: sí,
1: narrant
2: sí.
1: Però va estar. Comencem pel femení, si et sembla.
2: Vale, val? Perfecte, sí, perquè a més va ser el primer.
1: Perquè m'has comentat que tens una notícia dolenta també, per variar, perquè aquest... Però primer del femení va perdre 58-48 al sí. camp del Sant Jordi.
2: Sí.
1: Primer partit de la temporada, no? Oficial,
2: sí,
1: vull dir,
2: sí,
1: no és
2: sí.
1: amistós.
2: Oficial,
1: i es
2: sí.
1: perd. És fora de casa, vull dir, l'entrenador...
0: No hem de ser dramàtics, tampoc.
1: L'entrenador, que recordeu, vam estar trucada la setmana passada amb ell, i ens va comentar que era un partit difícil, que eren els que havien guanyat... Els
0: uns... Eren uns altres que acaben de pujar, crec.
1: Sí, però és els únics contra els que no havien jugat.
0: Ja, és veritat. Sí, era
1: un test molt, molt fort, s'ha perdut, bueno, 10 punts fora de casa, i comenta en Salem la notícia que m'has comentat fa un moment.
2: Sí, crec que no ha sortit... No, aquí tampoc ens tirarem la d'exclusiva ni res d'això, però em sembla a mi que no s'ha donat a conèixer encara i crec que podem comentar que en el partit la jugadora Ana García Buendía es va lesionar bastant greu, es va trencar l'húmer.
0: Sona molt
2: sí.
0: lleig això.
2: Imagino que comenten que crec que haurà de passar per quiròfan també.
0: Tot l'any ja.
2: Una putada, les coses com són. Una jugadora que era un fitxatge.
1: Era un dels fitxatges que va comentar.
2: Era un, efectivament, un dels fitxatges. Primera jornada i ja començar la primera catalana així, òbviament no és.
0: No és plat de bon gust, no?
2: Primer per la jugadora, òbviament, que... Hòstia, saps? Una lesió així...
1: No, està clar. Principis d'any a sobre i haver d'anar per quiròfan.
2: És horrible. I després per l'equip. Perquè comences fatal, ara l'equip queda descompensat, el segon equip està bastant lluny del nivell del primer,
0: A sobre va comentar l'entrenador que fins a gener o així no arriba una de les jugadores més destacades que té, que està d'Erasmus.
1: Exacte.
0: Així que, bueno,
1: sí, no.
0: Posa un altre contratemps per ell.
1: És un contratemps.
0: Però, bueno, pel que hem escoltat d'ell, la veritat que sembla que pot lidiar amb aquests contratemps.
1: Sí, sí, però home.
0: I segur que farà alguna cosa.
1: Però segur que tant d'hora no s'ho esperava ningú. No, el primer partit, ja. Estem a finals de desembre, però és el primer partit de Lliga.
0: Bueno, enviar també una, sí, una sí. recuperació...
2: Sí.
1: El més aviat possible a la sí. jugadora. I bueno, ja intentarem tornar a parlar amb l'entrenador. Aviam com ho veu ara.
0: Aviam com, sí.
1: Aviam si tenim l'oportunitat. I en el masculí les coses tampoc van anar massa bé, ja que a sobre casa,
2: sí.
1: on... com hem escoltat abans, es va perdre 92-94 contra el Sant Celoni.
2: Sí, efectivament.
1: Com ho vas veure tu que vas estar allà?
2: Un partit primer de tot, aquí, sobre els companys que el van narrar, que era el primer dia, superbé, supertop.
0: Sí?
2: Sí.
0: Que guai.
2: Ara, si voleu, comento una mica més sobre el partit, però també, suposo que no ho heu dit abans, gent de Sant Celoni va seguir la redacció.
0: Sí, ho hem comentat.
2: Ho heu dit, no?
0: Sí, sí,
2: vale, vale.
1: Sí, sí. Va ser, és algo molt destacable, sí.
2: Sí, així que molt guai també que, que, això, que això passi, està superbé.
1: Està superbé.
2: I res, el partit molt complicat contra un equip que, sobretot primera part del partit, es va dedicar a no fallar ni un tir. Sembla que es van anar a la mitja part amb 13 triples o 12, això...
1: A la primera part.
2: Sí, en els dos primers, en els sí, sí, dos sí. primers quarts
1: 13 triples
0: així en aquestes puntuacions.
1: Clar, clar. Això tu que en saps més, un 92-94 no és l'habitual en aquestes categories.
2: No, no? No és gens l'habitual. Però es va donar així. Alcaldes, tot i que donava la sensació de que fallaven coses més fàcils o tal, hi havia tanta possessió ràpida, vull dir, que un partit que jo diria que per un aficionat neutral
0: entretingut, no?
2: Devia ser l'hòstia, perquè el partit va estar molt guai, però el Caldes va topar amb que l'equip rival va decidir no fallar ni un tir en la primera part, o sigui, una autèntica barbaritat. No, si ja el resultat de 92-94 no és habitual, el percentatge de tirs de 3 de l'equip visitant, menys.
0: Bueno, a veure, això vulguis o no és reconfortant de dir, escolta, si fem les coses així en tots els altres partits, raro serà que l'equip rival tingui aquest encert.
1: I doncs gràcies als nostres companys del partit que avui tenim paraules de l'entrenador. Està enfadat, anem a veure què ens comentava.
0: Ojito con las declaraciones.
1: Què ens comentava el partit.
3: Jo estic content del partit, estic super emprenyat, avui dormiré malament, però no passa res, ja se'm passarà, vale? Però emprenyat perquè perds, i a la vegada orgullós de l'equip perquè ha reaccionat molt bé davant d'un nivell d'encert fora de mida de l'equip contrari, vale? I hem sabut reaccionar, hem sabut pujar el nivell defensiu, no hem baixat mai els braços i hem mantingut i hem cregut sempre en el partit fins al final. Bueno, pues, al final no ha pogut ser, pues, per tant ens emprenyem, dormirem malament, però segur que demà entrenarem de puta mare i la setmana entrenarem bé durant la setmana que ve. I el proper partit segur que el traurem, perquè si entrenem i juguem així, els partits els acabarem guanyant, això està clar.
0: Bueno, un emprenyament bona.
1: Sí, d'en Pep, donar-li les gràcies aquí, que després de la derrota tot i així ens dediqui temps. Sí, sí.
0: Un emprenyament bona.
1: Se'l veu un tio bastant transparent, que a mi això em mola.
0: Això em mola.
1: Se'l veu sincer, saps? Vull dir...
0: No, sense pèls de la llengua.
1: Que dona declaracions les justes, no? Se'l veu... Que es nota que està... Que li ha tocat els collons.
0: Com un diari Robin, poder... Les declaracions no les podem posar, eh?
1: I comentava el que deia el Salem, que l'encert de l'altre equip, que això afecta molt mentalment, eh? O sigui, tu estàs jugant un partit,
2: sí, sí.
1: un partit decent, un partit, i veure com als altres els hi entra tot, ja. Això mentalment costa aguantar 92-94.
0: I no ho sé, però la diferència de punts a la primera meitat devia ser bastant gran, no? Entenc. O en algun moment la diferència de punts devia ser gran, perquè pel que diu que no ha perdut la cara i tal, bueno, això s'ha destacat també, un equip que veus que te les fot totes, que tu t'està costant una mica més i no li perds la cara al partit, i al final, com hem vist abans, tens l'última oportunitat per remuntar.
1: Sí, sí. Veiem bueno. també les sensacions, i també parla de l'arbitratge, aviam què ens diu.
2: Però,
1: sí.
2: Abans de... que ho comentaves tu ara, abans d'escoltar això, mitja part, 47-56, que ho comentaves ara a la mitja part.
0: 47-56 de
2: tot nou. I el Caldes començar guanyant el partit també
0: de nou. Bueno, ja és destacable.
1: Pues escoltem que... això, les sensacions a part de la derrota i que comenten els àrbitres, que a mi m'ha semblat interessant.
0: Ojo.
3: Perdre no agrada mai, a mi no m'agrada perdre ni el parxís, però si al final hagués de firmar perdre, firmaria perdre sempre així, vale? O sigui, perquè ens entenguem, però lògicament no firmo mai perdre, eh? Que quedi clar que perdre no firmo mai, però bueno, hem reaccionat bé, hem lluitat fins al final i hem cregut i l'hem tingut, eh? Perquè al final ens podien haver donat una acció de 3 al final, que eren 3 tirs lliures i haguéssim pogut anar a la pròrroga. Però bueno, dit tot això, l'arbitratge ha estat molt correcte, a més a més, l'arbitratge ha estat molt bé i l'equip contrari ha jugat molt bé. Nosaltres, el nostre nivell defensiu no ha sigut el suficient durant els primers quarts i al final, doncs, bueno, doncs, tenim també aquest resultat tan avoltat.
1: M'agrada que, tot i estar emprenyat com es nota, l'arbitratge bé, el rival bé i una...
0: Bueno, ha estat una pollita l'arbitre, però...
1: No, però després l'arbitratge bé i...
0: Sí, però la pollita,
2: sí, però...
1: La pollita, però...
2: No, aviam,
1: que no...
2: ell en aquests dos talls de veu comenta dues coses que són super claus, i és que l'equip reacciona a la segona part. O sigui, ara tampoc sabria dir, però em sembla que potser a la primera part l'equip visitant anota com 13 triples o 12 i a la segona 1 o 2. Això ja no es van tornar dolents en 10 minuts. Va haver-hi un treball defensiu molt important per part del Caldes. I després aquesta segona coseta que comenta també, que dèieu, és que sí que és cert que no m'he tornat a veure el partit, així que ho vaig veure en directe un cop i ja està, però sí que crec que en el Caldes l'últim atac perdent de 3 diria que se li fa un jugador que es diu Garzón del Caldes una falta de 3 tirs lliures i que els àrbitres piten a baix, amb el qual ja eren 2, i provocava que el jugador hagués de ficar el primer tir lliure i fallar a propòsit el segon a falta de, em sembla, 0,5, o sigui, mig segon al marcador. Era impossible. I sí que la sensació que m'ha donat en directe, ja m'ho miraré, però era de que perdent de 3 li haurien d'haver donat 3 tirs lliures al Caldes, però això al final són... és el que hi ha, sí.
1: Però està bé, el que em referia és que està bé que, tot i haver-hi això, que segons dius tu és algo bastant destacable, acaba dient com
0: sí, no sé.
1: Són el típic entrenador que està darrere aquestes excuses i diu,
2: no, sí.
1: Va passar això, però tot i així l'arbitratge correcte, bueno, el rival correcte.
0: Sí, clar, sí. No, a mi em sembla bé que diguis la teva opinió.
1: O sigui, estan cabrejat, si ha passat això, el fàcil és, el d'avui ha sigut escandalós,
0: clar, no sé.
1: Exacte. I per tant m'agrada, és un tio transparent però respectuós i pel que sembla autocrític.
0: No, joder, si el coneixes, no?
1: Bueno, pel que sembla.
2: No, i que aquesta acció arriba a passar a la CB i els àrbitres s'ho van a mirar. Vull dir, ni els millors àrbitres del món això en directe, jo
0: clar, és difícil,
2: també és veritat, no? Que jo estava des de l'altra banda, però dubto molt que a la primera es pugui veure perfectament. Vull dir, haguessin anat a les pantalles segur, però que la primera catalana, doncs això no es pot.
0: La primera catalana va anar a la pantalla, no.
1: Ho miren al mòbil, sí. L'iPhone. I aquí, malauradament, comentam que hi havia una lesió molt greu al femení, al masculí hi ha hagut una lesió, sembla que menys greu. Anem a veure què ens diu l'entrenador sobre aquesta lesió.
3: Ha sigut una rebrincada, no ho sé si el... Suposo que serà... Tenint en compte que està dret i amb el peu recolzat a terra, no crec que sigui de... Serà un grau 1 i com a molt serà aquesta setmana que haurà de fluixar una mica a nivell d'entrenaments, però suposo que pel partit el tindrem, o com a molt serà una setmana o dues setmanes. No crec que sigui més.
0: Bueno, millors notícies.
1: Quan venim aquí som més optimistes i malauradament, o sigui, em sap greu per la jugadora del femení, però com a mínim aquest jugador, que crec que és Marzo, es recuperarà aviat. Llavors, s'ha perdut... però bueno, ja es poden treure coses optimistes, no?
2: Sí.
1: Vull dir...
2: sí, jo crec que sí. Almenys penso que aquest any ja aquí per no haver de patir fins l'última jornada com l'any passat.
1: Vale.
0: Bueno.
1: Si el que hem comentat de les 13 victòries, no? Va dir, o
0: sí, la meitat, no? Era 50-50.
1: No recordo el número que va dir l'entrenador, però bueno, sí, que al final eren mates, no? Però sí, aviam si hi ha sort i aviam com es gestiona en el femení, sobretot, aquesta lesió greu. Passem ara al futbol, on tampoc tenim grans notícies.
0: No, avui...
1: Bueno, una sí, però...
0: La meva notícia d'avui és que ha vingut el Valentín.
1: Però del cap de
0: seria
1: setmana...
0: Seria igual, però... Sí, el cap de setmana no ha anat per tirar coets, que diguem.
1: Què ha fet el Caldes, tio?
0: El Caldes... Masculí. El Caldes de futbol gran, dius tu, sí, gespa, sí. L'habitual, el comú...
1: Caldes.
0: Ha perdut. 1-2, el camp del Figueres, un campàs històric... suposo que els jugadors s'ho van gaudir, perquè canvio, crec que és una experiència per un jugador de futbol amateur que és espectacular. I bueno, va ser espectacular l'experiència, però no el resultat. 1-2 i gol de Miguel, oi?
1: Sí, va empatar Miguel Fàbrega al 75
0: i no va ser suficient,
1: però després va acabar remuntant el 80 o així al Figueres. No és desastrós el resultat, és el que estàs dient, és un camp difícil, però bueno, que no s'ha pogut, es va guanyar la primera jornada, s'ha perdut ara per la mínima.
0: No, intentarem fer-nos forts a casa.
1: Sí, sí.
0: I lo que hay.
1: Aquest cap de setmana juga a casa?
0: Jo juraria que sí. Perdona, això ho hem de saber,
1: Ja, ja.
0: Això
1: és que aquí... he estat mirant molts, o sigui, jo sé, per exemple, que l'hoquei masculí juga a casa aquest cap de setmana, però hi ha molta informació, tio, em costa assimilar-la.
0: T'ho miro en un moment perquè però, això no pot ser.
1: Mentrestant, bueno, l'amater, recordem que a Caldes hi ha un amater femení, on a sobre van rebre el seu premi, el seu merescut premi a la nit dels esports que comentàvem abans, ha aconseguit guanyar 1-5 fora de casa contra Sabrià de Vallalta. Bueno, una bona notícia, com a mínim, en el futbol gespa. 1-5, bona victòria. Recordem que és un equip que va aconseguir anar a la Ciutat Esportiva de Nihark, la Ciutat Esportiva de l'Espanyol, van perdre 6-0, però bueno.
0: Bueno, contra un nivell, un rival poder més del seu nivell, clar. Han guanyat, així que està guai. Sí. Referent al Caldes, juga aquest diumenge a les 12 contra el Juventus Lloret, que vam estar parlant, Lloret, que vam estar parlant d'ells la setmana passada, crec, que era curiós el fet que juguessin el Lloret i el Juventus Lloret, aquesta rivalitat
1: que ens va comentar l'Albert, que entrenaven a Barcelona i pujaven a Lloret per jugar,
0: que són argentins o algo així.
1: Sí, sí, sí. Però bueno, que l'intentarem anar a veure, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Em molaria anar-lo a veure. L'esport que vull, recordem que aquest cap de setmana serà amb el partit de l'hoquei del primer equip, però bueno, nosaltres anirem també, si podem, al futbol, per el dilluns portar-vos doncs les notícies, les dels gols
0: fresques
1: i sensacions, perquè no hem vist encara, hem de veure el Caldes a Lliga. L'hem vist un amistós, nosaltres personalment dic, els nostres comens sí, volem veure'l a Lliga. Passem al futsal. Què ha passat
0: al futsal? Bueno, les notícies no són gaire millors. Un altre cop,
1: cap de setmana desastrós, tio.
0: Comencem, si et sembla, pels amistosos. La sí. Penya la vam anar a veure,
1: la Penya
0: va quedar 7-9 contra el Parets, un partit amb molts gols, molts gols, i un partit molt bo, la veritat. O sigui, molt bo per l'espectador neutral. Suposo que l'entrenador, que et fotin 9 gols, no estaràs molt content, no? Perquè si aguantar aquest nivell de d'encaixamenta no pot ser molt bo durant la lliga. És un rival de la mateixa lliga, llavors era un test bastant important abans de començar la lliga, que comença aquest cap de setmana per la Penya,
1: al camp del Viladrau.
0: Al camp del Viladrau, aviam què fem. Però bueno, el partit jo vaig veure cosites.
1: Sí,
0: era un Juanpe espectacular.
1: Juanpe va fotre 4 gols, no?
0: Sí, 3 o 4, però el tio estava espectacular.
1: No, jo crec que 4, tio, però no estic segur.
0: La Penya que sí, que ha fet fitxatges bons, jo crec.
1: Els fitxatges van agradar, sí.
0: El Santi, no? I algú més. L'Arnau Orts i el Carles Benac, que són jugadors bastant contrastats.
1: Bons fitxatges, la veritat.
0: Llavors, aviam, la veritat que mola veure com el Bugarai està amb l'equip.
1: Estava bastant ple, ja ho hem comentat abans, tot i ser un amistós, i a mi el que m'agrada molt és que va haver-hi un tram a la segona part on el Parets es va pillar 2 o 3 gols de distància.
0: I 4,
1: 4? No sé, però...
0: 3 o 4.
1: Pot ser, no recordo, però va ser un moment de dir, ja està, ja s'ha perdut. I en aquell moment el Caldes, en contra del que jo m'esperava, l'equip de Caldes, perdoneu, la Penya va aconseguir, doncs, empatar el partit, cosa que no s'esperava, i això va fer que hi hagués un partidàs després, clar. Per el que deies, per espectador neutral, perquè els va acabar perdent, però ostres, van demostrar que en un moment on era fàcil rendir-se, més en un amistós, tal, molta diferència, cansament ja, se'ls veia cansats, van aconseguir empatar.
0: No, i veies els jugadors motivadíssims.
1: 7-7, crec, no?
0: Sí.
1: 7-7, sí, sí. Els jugadors, jo crec que no estaven en un amistós mentalment.
0: Estaven molt motivats i això em sembla molt guai. Després va marcar el 7-8 al Parets i va sortir de 5 a la Penya.
1: La Penya,
0: que poder en una situació normal no surts a jugar de 5 perdent d'un amb, no sé si en 2 minuts, però bueno, també està bé per provar, per això estan els amistosos. I bueno,
1: no em va encantar com van jugar de 5, haig de dir.
0: No, clar, no.
1: Però bueno, era un context difícil, també va ser poca estona, no van tenir.
0: Bueno, s'ha de practicar, són aquests partits per practicar.
1: Però sí, sí, un partit on va haver-hi moltes rotacions. Normalment estava acostumat jo en altres partits a veure com jugadors jugant més estona, com els més titulars, podríem dir, però va ser un partit on van jugar molt, van anar canviant molt.
0: Clar, és que també ha canviat d'entrenador.
1: Ha canviat d'entrenador, sí, clar, i
0: això...
1: no sabem si aquestes rotacions era perquè era un amistós
0: o
1: si és l'entrenador i la dinàmica que, que vol pillar, donant minuts a tots i que tots pillin rodatge, ja veurem. Però va estar bé per això, perquè vam veure poder-los jugar tots. Faltava el capità, l'Iker López, que no sé si està lesionat o què, la veritat.
0: Sí, i no sé si hi ha algun més.
1: Clar, és que...
0: no tenim del tot clar.
1: Han perdut a dos per tema estudis i tal.
0: Rovira i el Mar
1: Serra. Això ens ho van comentar. Els que falten ara hem de descobrir si és també perquè no jugaran, perquè estan lesionats o perquè ja no es compta amb ells, que pot ser. Això ho hem de... Però bueno, clar, s'ha portat molts fitxatges. Suposo que hi haurà jugadors que donen menys minuts. S'ha portat quatre fitxatges, de, com hem vist, de gran nivell.
0: Sí.
1: I a veure què fan aquest cap de setmana.
0: Veurem, perquè estrena dos categories superior a la que estaven l'any passat.
1: Clar. Van aconseguir...
0: això és un fet a destacar, que han pujat dues categories.
1: Pues és la que els hi toca, perquè jo recordem algun partit on anaven sobrats. Era fins i tot avorrit, et diria. O sigui,
0: jo me'n recordo un partidàs, bro.
1: Sí, l'últim.
0: El que hi havia el xaval aquell, el pivot, que era un armari. Sí,
1: era una locura.
0: Era una bèstia.
1: Però és l'únic partit, tampoc he anat a tants, on els vaig veure patir.
0: Jo amb aquell tio vaig flipar.
1: No, era una locura. Perquè era un armari, però...
0: una caritat,
1: et fotien unes ruletes, vaig flipar. Però sí, ara estan en una divisió més exigent, anem a veure com ho fan, la veritat.
0: Confiem.
1: No ha sigut del tot desastrós aquest amistós, van demostrar caràcter i pues, ganes, la veritat.
0: Hòstia, avui hauria estat bé, ara que ho penso, portar algú, tio, a la penya, perquè comencen aquest fin de... però bueno, la setmana que ve.
1: Aviam si podem aconseguir-ho, si depèn del resultat. Bueno, qualsevol, si el resultat ens interessarà, però vull dir, estaria molt interessant veure com està després del primer partit oficial, la veritat. En quant al femení, ara parlem del Sena Caldes, futsal encara, ha jugat un amistós, encara d'estar d'amistosos, i com sempre, és el que hem dit, no hi ha manera de trobar el resultat, però bueno, és d'amistós encara. Però el masculí va deixar els amistosos de banda i ja va començar la Lliga.
0: Ojo.
1: Tercera divisió, recordem, fora de casa, contra el Montsant, però van perdre.
0: Quina pena, resultat curt, van estar ja fins al final.
1: 2-1 bueno. A casa del Montsant. Primer partit ens vam trobar el Jordi, l'entrenador, i ens va dir això, no massa, ens va dir que havíem perdut amb gol als últims minuts, o sigui, havia aconseguit Roger Cerdà l'empat a l'1-1,
0: un calderí,
1: però els últims minuts van al 2-1, com el Caldes de futbol gran,
0: yeah.
1: 2-1, perdent els últims minuts, aconseguint l'empat, fora de casa, no sé,
0: bueno, una altra derrota. Difícil fora de casa, suposo.
1: Sí, però era interessant perquè era el primer partit, no érem vistosos, però bueno.
0: Bueno,
1: temps,
0: confiarem
1: també i... volem portar el Jordi, l'entrenador, o algun jugador.
0: Sí, segur també... que el Jordi és el típic que està predisposat a aquestes coses i se li dona bé xerrar.
1: Comentar, aquesta setmana el Sena Caldes de futsal ha anunciat 4 fitxatges diferents aquesta setmana.
0: Hòstia, sí, els tens apuntats?
1: El tinc apuntat.
0: Ah, que gran.
1: Joan Arderiu, Dani Juárez, que aquest és curiós,
0: sí,
1: perquè és del filial.
0: Sí, he jugat amb aquest tio. Doncs
1: pues és del filial. Jordi Marimón, que és un pivot, no sé molt d'ell, però han posat que és pivot, i és un que ja havia jugat al Caldes, no sé si és de Caldes o no, però és un pivot que torna al Bugarai, per dir-ho així, i després Chencho.
0: Chencho Corleone?
1: No.
0: Que és un cantant, no?
1: És que no posava el nom, posava Chencho només, deu ser com el
0: segonet. Ojo, ojo!
1: I 4 fitxatges a última setmana, vull dir...
0: Ojo al diumenge que ens podem marcar de futbol,
1: Què tenim?
0: A les 5:30 el Bugarai juga al Sena Caldes contra el Rubí. Bon partit,
1: 5:30, has dit?
0: 5:30.
1: 6:15, vale? Què més?
0: Bueno, i el Caldes, a les 12.
1: Oh.
0: Sembla poc.
1: No, i a sobre encara no torna al futbol internacional, no? De clubs? Encara no?
0: No. Podem fotre-li aquí... Ja ho tenim fet.
1: Pues això, s'ha perdut, fitxatges nous, tal, ja veurem. Paciència, però és una derrota més de Caldes, com a poble. És una derrota més. Després tenim l'hoquei. L'hoquei, aquí sí que tenim una bona notícia.
0: Tenim una bona i una dolenta.
1: Digue'm la bona,
0: poc a poc. El femení va guanyar 2-3 contra el Voltregà, que...
1: Fora de casa,
0: que em sona que és un equip potent d'hoquei. La veritat que no estic posadíssim, però Voltregà em sona l'equip que he contrastat en el món de l'hoquei. I, bueno, era l'estrena, tant pel masculí com pel femení, de la Lliga Catalana, no? I el masculí, què va fer?
1: El masculí va perdre. Va perdre també fora de casa contra el Reus Deportiu. Hòstia, un rival de molt nivell.
0: Contrastat,
1: Era fora de casa. Jo crec que es pot passar aquest resultat. O sigui, ningú es conforma amb una derrota, però jo crec que es pot passar.
0: No? Mm-hmm.
1: Vull dir, també era l'estrena, el primer partit de Lliga. El cap de setmana que ve jugant a casa també, ojo, perquè ens falta veure
0: sabem
1: un partit d'hoquei.
0: És el que retransmetem.
1: Sí, l'esport que vull. Els nostres companys van segur, vull dir, tindreu la transmissió des de Ràdio Caldes, però nosaltres estaria ben anant de res, no, per veure'l, no.
0: Saps l'horari?
1: L'han penjat a Instagram, però és que ja et dic, he estat mirant 40 equips i em confonc. Vull dir, he estat mirant el bàsquet, l'hoquei, el futsal, el futbol.
0: T'ho miro ara mateix. No
1: miro, però estaria bé.
0: No et preocupis, que t'ho miro.
1: També qui m'agradaria saber, i admeto la meva pròpia ignorància en el tema, el Caldes d'hoquei té com un equip que suposo que deu ser el segon, que és on juga el Puigduet, el que coneixem, i que per cert se'ls ha dit que van rebre un premi de la nit d'esports, i aquests sí que van guanyar, aquests van guanyar fora de casa 4-1. Però m'agradaria saber, m'agradaria parlar amb ells.
0: Què era aquest partit? Amistós?
1: No, era Lliga, però és com la Lliga Catalana, no sé què, i m'agradaria parlar amb ells perquè no posa que sigui el filial, però jo dedueixo que és això. O si tenen un equip per la Lliga Catalana,
0: sí,
1: allò que ens va comentar.
0: Jo entenc que sí.
1: Necessitem informar-nos amb l'hoquei, la veritat.
0: Bueno, podem començar per aquest cap setmana, dissabte a les 8:30, que és quan juga el Caldes. Llavors, és una bona manera de començar, no?, amb els nostres companys del partit que vull. Així que...
1: De no haver vist cap partit, a veure tres esports diferents,
0: Sí, veritat, sí.
1: Aviam si podem fer-ho.
0: Volem aquí... Ens omple molt la boca i després...
1: Ja us ho direm dilluns que ve, ja. Si voleu saber-ho, dilluns que ve.
0: Toma!
1: Si voleu saber com han anat aquests partits, dilluns que ve ho comentem, tio. Però bueno, com dèiem, fin de bastant negatiu en quant a resultats, en quant a sensacions hi ha coses a rescatar. El Caldes, com ha dit el Salem, pues, va jugar bé, possessions bones, tal. Però és això, s'ha perdut, tio.
0: I no ens queda un altre que confiar. Que confiar en que millorin aquests resultats, que millorin les dinàmiques, i és molt d'hora la temporada per treure conclusions. Llavors, som calderins i som el poble que vull i fem bullir l'olla, La fem bullir, que flipa.
1: Segona vegada que ho dius en el programa,
0: Sí, m'agrada. I diré una altra, és que tinc una aposta amb algú. I vull tot.
1: Què vull?
0: Vull
1: Caldes.
0: Vull la secció d'Esport Català. Va!

0: De primera federació amb els equips catalans.
1: Hipertensió és per als que l'hemos sufrido, o no, Jordi? És que com m'agrada fer-li el guinyo sempre, tio. És que ho veu d'Espanyol aquí i...
0: El mateix nivell,
1: ens entenem.
0: El mateix nivell de club, eh?
1: Espectacular,
0: fora de casa. Vaig veure l'Àlex de Llano, un tuit d'Àlex de Llano, que és un periodista conegut, que està de Zone i tal, dient, si això fos un equip anglès o alemany,
1: si la Premier League,
0: Fabrizio Romano estaria penjant un post, saps? Però és veritat,
1: és veritat. Sí. Com, després critiquem molt el futbol d'aquí, però tenim un equip de primera ref que acaba de tocar la primera ref en no sé quants anys, que una afició espectacular i mola molt.
0: Per dir del que volíem anar i ho vam comentar, al final
1: bueno,
0: no va poder ser.
1: No va poder ser. Deixem-me que no va poder ser.
0: Sí, va ser culpa meva, ho admeto, no passa res.
1: Tens sort que t'estimen
0: i el Nàstic,
1: i guapo.
0: El Nàstic de que està en una bona ratxa però porten dues derrotes seguides. Clar,
1: ja, i no,
0: ens alegra que el Sant Andreu hagi guanyat, però el problema és que va ser contra un dels altres equips catalans, el qual tenim molt, molt apreci.
1: Jo vaig jugar ja, també
0: el Nàstic?
1: No, però vaig jugar davant.
0: T'ho
1: vaig dir, però era per fer la conya que em diguessis pesat, tio.
0: Pues mira, no, a vegades no ets tan pesat com et penses, ja t'he complexat una mica. Però sí, ja, pels nostres oients, si voleu rescatar aquesta magnífica història, podeu anar al programa anterior i
1: els nostres oients ja deuen pensar
0: les historietes del Gerard, del Mas.
1: Sempre dic historietes jo.
0: I això deixa, aquest resultat, ara parlarem, queda un equip per comentar, però deixa el Nàstic 9è i el Sant Andreu 10è. Estan junts, empatats a 7 punts, però per diferència de gols, bueno, diferència de gols igual. Però bueno, el Nàstic és això, si hagués seguit estaria molt millor, i el Sant Andreu, que va començar una mica més fluix, ha rescatat 4 puntes en 2 jornades, a la base de setmana, exigent, i falta el tercer equip de la categoria català,
1: que és l'Europa.
0: Què va fer l'Europa?
1: No sé per què ho he dit així.
0: L'Europa!
1: L'Europa! L'Europa que va guanyar. Molt bé, nano.
0: Per fi, eh?
1: Va guanyar l'Europa, que estava en un compromís.
0: No contra sé, qui? Contra
1: un,
0: qui
1: en un compromís real. Jo crec que estaven de casament o algú, perquè no anava molt bé. Va guanyar contra el Rayo Majadahonda, equip amb menys flow de tota la història.
0: Equip que nosaltres odiem bastant, una mica.
1: Sí, perquè explica la història, va, explica la història.
0: Bueno, nosaltres crec que ho hem comentat alguna vegada, bueno, i ara s'ha quedat clar, som bastant simpatitzants, no, de la US, ja fa un parell d'anys que anem al camp a vegades, ara fa molt que no anem, és a dir, i una d'aquestes vegades vam anar a un partit de playoff, on el Sant Andreu va jugar a pujar a primera federació, on estan ara, però va ser l'any anterior on els va eliminar a casa, o sigui, el Narcís Sala, el Rayo Majadahonda aquest.
1: Sí, amb gol de Simeone, del fill de Simeone.
0: Sí, dels tres fills, sí. el dolent i el tonto, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, està el malo, el feo i el cojo, no? Pues este era los tres.
0: Ho diem això, em sap greu, falta el respecte, però perquè ell ens el va faltar a nosaltres. Hi ha gent que no sap guanyar, que és pitjor que no saber perdre. I va venir, i va anar a l'agradar dels desperdicis, que són l'afició del Sant Andreu.
1: Més hooligan,
0: on està amb nosaltres, i va venir, bueno, gestos, coses, quan ja havien guanyat.
1: Ah, va ser ell.
0: Sí, ell i algun altre.
1: I el Marcos,
0: ell estava, perquè ell crec que va entrar, no era titular, i quan estava escalfant, escalfava davant nosaltres, i també anava dient coses, saps? Anava escalfant el partit, i després va entrar.
1: Guacho.
0: Però sí, bueno, el Girona, l'Europa ha aconseguit guanyar aquest equip, que no ens agrada massa, i és això, no? I tant, els punts com l'aigua encara estan fotuts, estan amb 4 punts, i 3 han sigut aquesta jornada.
1: Vull dir, bueno,
0: estan 18 anys de 20.
1: Estan compartint Can Dragó, els dos equips, sí, l'Europa, el Sant Andreu, això és una merda, tio. Jo ja tinc ganes de que es facin ja les obres, i perquè el tema és que, no sé si ho sabeu tots, que no poden jugar als seus respectius camps pel tema de la gespa artificial, que a primera ref no es permet. Llavors, que això no té sentit, perquè després hi ha camps de gespa artificial que són molt millors que alguns de gespa natural,
0: amb sorra, amb forats
1: d'algun equip d'aquí, que vamos, que és per lesionar-te. Però bueno, tonteries del senyor Tebas i seus amigos, i bueno, ja l'Ajuntament està treballant amb això, amb els dos canvis.
0: L'Europa l'any passat va estar tot l'any, no?
1: Sí.
0: Tot l'any així, després va pujar el Sant Andreu i ara l'Ajuntament, doncs, ha acceptat, no?
1: No, tot l'any no, li van donar com una pròrroga,
0: però sí, bueno, que sí, el problema ja estava l'any passat, perquè clar, l'Europa va aconseguir l'ascens abans que el Sant Andreu, i ara que estan els dos, doncs, han decidit des de l'Ajuntament, doncs, incloure aquest. És necessari perquè de veritat us recomano, si us agrada el futbol, anar a un partit d'aquests, uns equips d'aquests, perquè us sorprendrà.
1: Sí.
0: Vull dir, les aficions,
1: ja sigui del Sant Andreu, de l'Europa, de qualsevol equip, sí, d'aquests.
0: Vam anar, la primera vegada que vam anar al Sant Andreu, crec que va ser la primera, va ser el Narcís Sala, un ambientàs que flipes a la zona dels desperdicis. A la mitja part ens vam trobar un irlandès random als lavabos que ens explica coses històriques. Es deia Che, jo ho he dit tot amb això, ens explicava històries i ell era del Celtic, perquè era irlandès, però bueno, el Celtic té molta història irlandesa, tot i ser escocès. I un tio que és del Celtic de Glasgow, que és per flipar l'afició, estava flipant també amb el Sant Andreu i li estava molant molt. O sigui, estava aquí de visita i va flipar. I bueno, són aquestes històries i coses que només vius en aquests tipus de camps
1: de futbol, de barrio,
0: tot per 10 euros l'entrada, saps què vull dir?
1: Futbol canxero.
0: I de veritat que ho recomanem molt a tots aquells que vulguin gaudir d'això, perquè és el millor, és el futbol aquest.
1: Lo mejor que hay. Lo mejor. Bueno, va, cambio radical, venga,
0: som. Sí, el Salem ens ha de comentar algunes coses de bàsquet, per això hem dit que no només seria futbol, també una mica de bàsquet.
1: Va, Salem, perquè treballa una mica, tio, que...
2: Sí, sí, treballo. Aquí, és que clar, el bàsquet n'hi ha uns quants equips catalans al top.
0: Al top, eh?
2: Al top, sí. De fet, ara el futbol...
1: No hi ha tants ni de conya.
2: No.
1: Quants hi ha? 5, t'has dit? A la Lliga CB.
2: Mira, tu compto ara mateix.
1: Perquè a futbol hi ha dos ara mateix, Espanyol i Barça. A veure, el Girona ha baixat, imagina't.
0: I l'Espanyol sobre...
1: Oh, que pissal,
2: tio.
1: No, l'Arsenal, bro, l'Arsenal, sí, jugant allà a Montserrat, allà han fet un camp per ells, eh? Va, tio.
0: A Montserrat no es pot edificar un camp.
2: n'hi han cinc, bueno, i també està l'Andorra.
1: També el cap, el Barça, Baxi Manresa, Girona...
0: El Baxi Manresa ha guanyat, oi?
1: Qui? Ah, Joventut.
2: Ara ho comento, ara ho...
0: Perdó. Sí, bé, doncs estem apropiant el seu moment. Calla, que els diguis.
1: Sí, perdó.
2: No, bueno, si voleu dir que el Manresa, el Joventut, bueno, si per allà volem ficar l'Andorra en el mateix sac, bueno.
0: No, nosaltres no l'hem comptat.
1: No, volem saber res d'ell.
0: Bueno, ell ho diu perquè el propietari és el Piqué, i ho dic perquè realment és que és Andorra. A segona divisió no comentem els seus resultats.
2: Vale, sí. Després està el Lleida, el Girona i el Barça.
1: Ah, Lleida. Força Lleida, no es diuen?
2: Sí.
1: Que guai.
2: Vale, comentar primer de tot. Curiós que això hi ha vegades que la gent no ho sap, llavors per posar una mica en context, l'ACB seria com la primera lliga espanyola i després lo que per la gent que és més de futbol i no tant de bàsquet, l'Eurolliga seria més com la Champions.
0: Mm-hmm. Això s'ha dit que nosaltres ho sabíem, no?
1: Sí, joder, això sí.
2: Però amb una distinció especial, i és que en el cas del bàsquet es juguen més partits d'Eurolliga que de Lliga.
1: Bueno, això no ho sabia.
2: Cosa que en el futbol això no
1: és impensable.
2: No sol passar normalment, o sigui...
0: No. Ara es juguen més partits ara a Champions, però igualment
1: pensava
0: no.
1: Pensava que m'anaves a dir ara una altra obvietat i ja sabem, anàvem a clavar malament.
2: Que va. No, l'Eurolliga juguen 38 jornades i la...
1: Hòstia, això em sembla fort, eh?
2: I la
0: ha valgut la pena, portar el Salem?
2: Són 34.
1: Va, tota l'estona que queda, que per desgràcia és poca, dient dades així estranyes. Va.
0: No, però explica'ns com van classificats, com ho estan fent, vull dir, què està passant, perquè no, jo no estic gens informat.
2: S'ha jugat una jornada de cada, es va començar per l'Eurolliga, parella de coses interessants. El Barça és l'únic català d'Eurolliga, va guanyar 89-82 al Palau contra l'Anadolu Efes.
1: Aquí amb potent.
2: Un context de partit curiós, ja que l'estrella o el flamant fitxatge de l'Anadolu Efes el van fitxar procedent del Barça, un jugador que va durar un dia, o sigui, 24 hores, o sigui, coses que al futbol no solen passar tant. O, bueno, em sembla que al Barça li va passar un cop a un que es deia Sergi Guardiola. Em sembla, potser, no sé si...
1: Sí,
2: ah,
1: sí, sí, que va fer fora perquè era
2: que
1: catalanòfob.
2: Que insultava els catalans.
0: No, era catalanòfob, tio.
2: Sí.
1: És el que he dit, catalanòfob.
0: A mi entès homòfob.
1: No.
2: Bueno, una història... Però en aquest cas no va ser per això, sinó perquè... Bueno, es va ajuntar que el Barça va fitxar aquest tio perquè el demanava l'entrenador. L'entrenador es va anar al Dubai i, clar, ara què?
0: Això passa, sí.
2: A més que el Mike James aquest, bueno, és el màxim anotador de la història de l'Eurolliga, però és un tio que equip on va, equip on es lia.
0: Jugador problemàtic, no?
2: Però molt problemàtic, sí. A més es va notar...
1: És que amb aquest nom, bro. No,
0: vull dir... És el Draymond Green de...
1: No pot ser pitjor, tranquil.
0: Pitjor que Draymond Green?
2: Sí.
1: Hòstia. Mike James.
2: Home, perquè al final Draymond Green, problemàtic, però amb el seu propi entrenador... També perquè ha fotut fora gent de l'equip, però vull dir...
0: Sí, però de fet ell no el foten fora mai.
2: No el foten fora mai, sí.
1: Mike James, si no entres a vestuari i s'està fumant un canuto, li han de treure el nom. No pot ser Mike James, bro, i...
0: I ser sa, no? Vale.
1: No, bro, llavors et digues Miguelito Gemas. Perdona, segueix.
2: Bueno, Vale, bueno, això Mike James, que primer partit oficial de l'Anadolu Efes, diria, almenys a Eurolliga, problemes amb l'entrenador i tal. Però bueno, tornant al tema català, després d'això, bueno, petit incís, el Madrid va perdre a Eurolliga, vale, contra el Dubai.
0: Bé, bé. Hòstia, una pregunta, perquè tu ens vas dir que de futbol ets de l'Atlético.
2: Sí.
0: El bàsquet què? Tens equip o no?
2: Em mola bastant la penya, tiro bastant per la penya.
1: Uf, que flow la penya.
2: I després simpatitzo bastant amb el València Bàsquet i els altres catalans, Girona, el Manresa, el Lleida, vull que guanyin.
0: El Barça no.
2: I el Barça si és contra el Madrid, si no, és que em dona igual. Tampoc vull que perdi. Sí, no,
0: a veure. No, però Barça, clar, no hi ha Atlético.
2: Però em fa més il·lusió que guanyi jo que sé el Manresa que el Barça.
0: Home, a mi depèn com fins i tot també.
2: I bé, després això a tema de CB, en ordre cronològic, el Manresa va començar perdent contra Bilbao Basket a Bilbao, 107-92, primer partit català. El segon, el Barça, que va jugar al Palau contra l'Eima Coruña, va guanyar bastant, de fet per diferència de punts es posaria líder, 119-101.
0: Déu-n'hi-do.
2: Comentar un Barça òbviament completament renovat, diria que de la temporada passada es queden 3 jugadors o 4 com a molt, diria que són 3. Veiem, òbviament acaba de jugar contra un rival que no barallarà res això crec jo, l'Eima Coruña, però veiem com funciona aquest projecte, perquè el Barça venia de, no sé si ho vau comentar la setmana passada o tal,
1: no.
2: La Supercopa Endesa la va guanyar la penya en català,
1: el Barça,
2: el Barça, efectivament. Uh-huh. Bueno, un partit bastant, molt bon ambient a l'Olímpic Arena. L'Olímpic Arena sona raro dir-li així, bueno, l'Olímpic de Badalona, l'Olímpic Arena.
0: Sí, sembla l'estadi del Bayern de Múnich.
2: Sí, sí. I quan entres al parquet fica City of Badalona. Bueno,
0: i hi ha més goteres que el de Caldes, no?
1: City of Badalona, tu, però és un campàs, eh? Si l'he vist des de fora i flipes.
2: Quin,
1: el del Badalona?
2: A l'Olímpic, sí, és el millor.
0: Sí, va haver una velada o alguna cosa així, no? Vull dir,
1: és veritat.
2: Sí, sí.
0: Això vol dir que
2: sí,
0: cap penya.
2: La primera, crec.
0: Pues això vol dir que sí, penya i cap, la veritat.
2: Oh, bastant.
1: Mai millor dit.
0: Oh, molt bona. No sé, però no estic fi,
1: perquè, no, la veritat que no, tio. No estic passant la mà per la gana, tio.
0: No, perquè és la tria. Si ho dius tu, se t'acudeix, tio. Estic cansat, tio. Amb ganes, eh? No em confongueu. No,
1: bueno, però que et vagi traient les ganes perquè queda molt poc. Vinga, va.
0: És que jo ganes tinc sempre, des que comença fins que acaba, tio.
2: Després, la penya jugava contra el Breogán i va perdre, de 6.
1: Oh.
2: 110-104 fora de casa. Bueno, també jo crec que es notava que s'havien quedat una miqueta a la celebració, jo diria. Sí. Després, Bàsquet Girona. Projecte que... òbviament en un partit no es pot dir res, però jo crec que pinta bastant il·lusionant. 84-77 contra el Camp Múrcia, que venia de fer una supertemporada l'any passat. Força Lleida li guanya al València.
1: Hòstia,
2: a València.
1: Hòstia.
2: Cosa que no havien fet mai li havien guanyat al València fora de casa.
1: És dels top.
2: És dels top. Aquest any ja anticipo que jo crec que el bajón serà important, però bueno, 100-105.
0: Com el futbol.
2: I sí, tal.
1: No hauràs fet por ahí una predicció de bàsquet i hauràs posat el València bàsquet en el top, eh?
0: No em facis parlar de prediccions, eh?
1: Va, tira.
2: I bueno, ja està, això serien els resultats dels catalans a la CB.
1: Bueno,
0: guai. Qui diries, no sé si ho saps, així jugadors catalans que ara estiguin, perquè jo em vaig quedar una mica enrere, jugadors catalans que ara estiguin de moda en el seu moment, saps?
1: Pogues, va.
0: Bons.
2: Home, jo crec que a dia d'avui el Joel Parra.
0: Sí, jo crec, pues mira, aquest el conec, tio.
2: Jo
0: sí,
2: crec plan, que del Barça...
0: Que havia jugat a la penya, oi, també?
2: Sí, efectivament, de fet, de la pedrera de la penya. Jo crec que és així bastant destacat. Després tenim destacats el Pierre Oriola, el Bases... Bases o Bases, no he sabut mai com es diu. L'Oriol Paulí, també. Isaac Nogués... que estava al València i ha tornat a la penya aquest any.
0: Bueno, t'havia demanat un, ja, jo crec que ja és suficient.
2: No, bueno, però que hi ha representació catalana al top.
0: Sí, sí, però justament has dit l'únic, o sigui, el que si em preguntés a mi sense saber a què has dit, perquè el conec perquè va anar a la Sotana, com conec molts esportistes, i em va caure molt bé i és l'únic així que sabia. Però pensar que no era tan bo, saps què vull dir? O sigui, em confirmes que sí.
2: almenys per lo que és el nivell de CB, jo crec que sí.
0: Està el Barça encara, no, suposo?
2: Sí, sí. Vale. És dels pocs que s'han quedat, sí.
0: Hi ha hagut molt...
2: Sí, revolució absoluta. No sé si devien ser 15 i han quedat 3.
0: Hòstia.
2: N'han fitxat 9 o 10, crec.
1: Com va això de classificar per l'Eurolliga? Qui classifica?
2: L'Eurolliga no classifica ningú. Et posen a dit.
1: Què sí. dius?
0: Flow franquícies, no?
2: Sí, sí.
1: Vaya merda,
2: flow franquícies, sí, sí. Sí, perquè com...
1: Si no hi ha meritocràcia.
2: No. No, però òbviament no estarà tampoc... No, sol estar competida dintre del que és, per exemple, els espanyols que hi van, que són València, Baskonia, Barça, Madrid. Té sentit que hi vagin, però sí que és veritat que no hi ha sistema classificatiu.
0: És flow Superliga, tio.
2: Clar, el problema és que no hi ha relació ACB Eurolliga, llavors...
1: No, però...
0: Agafen una mica com l'NBA, realment.
1: Ja, tio,
0: però... Al final l'NBA és un emmirallar-se en el món de bàsquet, potser, en moltes coses.
2: Sí,
1: ja,
0: però... no és just, però...
2: De cop es tiren la de
1: jo
2: que...
1: Jo pensava que aquí a Europa hi hauria més, una mica més de Madrid.
2: Sí, però... Sí. Bueno, es tiren la de... A partir de no sé quin any hi haurà dos equips més i ja els equips comencen a fer les seves... O sigui, les ciutats i els seus equips es fan les seves campanyes per a veure qui pot...
0: I no hi ha opció de... Sí, en moviment, ara el València baixa de la Lliga ACB, no perd el lloc.
2: Home, imagino que deuen haver-hi clàusules d'aquest tipus i suposo que l'Eurolliga salva una mica les esquenes amb això.
1: Clar,
2: si no...
0: T'imagines un equip de segona divisió jugant a l'Eurolliga contra el Panathinaikos?
1: Ha passat, a vegades, a futbol, no? Recordo el West Brom, però era Eurolliga.
0: Champions, bro. És com la Champions, ja ho ha dit el Salem, però és fort.
1: Aquest any hi ha un cas, aquest any. El Torreense, de segona divisió...
0: Sí, portuguesa.
1: Va guanyar la Lliga Portuguesa. Ai, a Copa Portuguesa.
0: Està Europa League, no? Sí. Europa, no?
1: I té, no sé, un català segur, i crec que més d'un, i bastants espanyols. Un equip interessant, la veritat. I va guanyar l'Sporting de Portugal la Copa Portuguesa. Flipant. Bueno, i amb aquesta dada acabarem.
0: Tan interessant, pues acabem el programa d'avui. Ja et dic, tenim aquesta vegada, sí, aquest cap de setmana tenim més esport aquí a Caldes, de local, podem anar a veure.
1: Ens toca currar, tio.
0: Ens toca currar.
1: Currar.
0: Per amor a l'art, per amor a l'esport i per amor a Caldes. O sigui, ens veiem dilluns que ve, de 7 a 9, com sempre, amb el que hagi passat aquest cap de setmana, que no sabem què serà. Ja ho veureu.
1: Bueno, guapos.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: Bona nit, Salem.
2: Bona nit. Bona nit.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Hola, hola, bon dia, bon dissabte. Aquí comença el balneari.

0: Molt bon dia, què tal? Bon dissabte, benvinguts al Balneari, una setmana més, la segona ja d'aquesta temporada, que no del setembre, que encara és setembre, però bueno, com que estem a finals no es pot dir allò del setembre, perquè l'Oriol Lluch, bon dia.
1: Bon dia.
0: S'enfada molt.
1: Ja estem a la tardor, eh?
0: Ja estem a... Ah, avui oficialment ja estem a la tardor?
1: Sí, no, ja fa un parell o tres de dies.
0: Bueno, però...
1: Sí, és el primer programa.
0: Clar, és això, eh? Li vam dir, bons, ja tornes al setembre. Home, estem a 19, eh? Bueno.
1: Això.
0: Molt bé, la tardor, eh? Una il·lusió, bueno, saltant per la... Oriol Sanahuja, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Tu sí,
2: bon
0: eh? Tu ets de tardor.
2: Jo soc més de primavera i estiu, però haig de reconèixer que la tardor...
0: Sí, no està mal, no està mal.
2: Està bé. Jo, principalment, haig de dir que jo sóc de dies llargs. Jo
0: clar,
2: necessito però... molta claror.
0: Ara malament, eh?
2: Ja, malament, però jo sóc optimista amb aquest,
0: per
2: amb aquest punt. Perquè des de Sant Joan...
0: Sí, anem a la baixa.
2: Clar, però no ens n'adonem fins ara.
0: Sí, clar.
2: I d'aquí al gener és el punt més complicat i més a partir d'octubre sí. Que ens canviaran l'horari.
0: Sí.
2: Però, oh, dies curts, sí. Però... jo sóc optimista amb això de que veig els dies curts...
0: D'aquí poc comencen a créixer.
2: Ah, exacte.
0: Bueno,
2: ah, exacte. Exacte.
0: Fa 3 mesos que van deixar de créixer.
2: Clar, però no...
0: Nou perquè torni a ser...
2: Però, no, però no ens anem... Però que comencen a ser curts i tal, sí. No ens n'hem adonat i no ens n'adonarem fins d'aquí un mes o així que ens canvien l'horari.
0: Sí, sí, sí.
2: Per tant, portem 3 mesos, almenys jo, que visc enganyat en que se m'està reduint el dia,
0: no,
2: però
0: no.
2: El dia és llarg.
0: Tu fas veure que no ho veus.
2: Exacte.
0: Sí, perquè és veritat que des de finals d'agost es nota
2: bastant,
0: molt,
1: massa,
0: molt, molt.
1: Massa, sí. Massa, massa.
0: Molt,
1: massa,
0: a final d'agost a les 8 és fosc.
2: No tant, 8:30.
0: Sí, ara ja no.
2: A finals d'agost.
0: Ah, ara...
2: Finals d'agost, no, no, ara...
0: De 8.
2: Correcte,
1: sí,
2: correcte.
1: Sí.
0: I la setmana, aquí un parell de setmanes més...
2: Caput.
0: A les 7, fora, eh?
2: Sí, sí.
1: Quina...
0: I després a les 5:30, que ens canvien a 6:15, que sí. Ens canvien l'horari.
2: No entrarem ara amb el
0: no,
2: gran
0: sí,
2: debat?
0: No, ho farem quan toqui.
2: Ah,
0: ho farem quan toqui.
1: Vale, vale, vale, vale.
2: Perfecte, tinc ganes de debat d'aquest.
0: Bueno,
2: vinga.
0: Què, com esteu?
1: Bé.
2: Ja veus que bé.
0: Ja et deia,
2: has,
0: sí,
2: has, has preguntat, però ja
0: forma,
2: veus que estem bé. Estem bé.
0: Bueno, alguna cosa que vulgueu explicar?
2: Lluc, ets de tardor, tu?
1: No.
0: Exacte, Lluc avui no li hem preguntat això. És raro que no t'hagis mullat. No, eh?
1: No, jo a mi m'agrada la calor, jo sempre ho he dit.
0: Segur?
1: Clar, i prefereixo la primavera i l'estiu que la tardor i l'hivern. Sí,
0: però...
1: Sí. No, no, sí,
0: jo
1: sí,
0: aquest
1: sí.
0: Any...
2: Va d'Oriols, això. Els Oriols ens agrada calor, estiu...
1: Em pot rebentar la calor, que m'és
0: sí?
1: Igual. No, el que no vull és passar fred.
0: Jo aquest
2: estic
0: any...
2: Jo
0: era 100% així, eh? Jo 200% així. Però, hòstia, jo aquest any... Hi ha moments que m'ha ficat tan a prova la calor...
2: Ja.
0: Que dic, hòstia...
2: Pel tipus de feina que fas...
0: Bueno, en general, ha apretat molt aquest any. Molt.
2: No t'estaràs fent gran, Roger?
0: Però m'ha apretat molt.
2: Ja comences, ja comences a ser d'aquells que diuen ai, ara ja prefereixo l'hivern.
0: El mes de setembre, la primera setmana, 44 graus a Lleida. Ha rebentat molt tot, eh? Vull dir, no...
2: I la vas patir, estaves a Lleida?
0: No.
2: Ah,
0: per amigo. Per sort no. No, Déu me'n guardi d'estar a Lleida. I més a 44 graus. Lloc infame i amb calor, no, home, no. No, ara tota la gent de Lleida enfadada, eh?
2: Evidentment.
0: Però bueno, com que no ens escolta ningú de Lleida, ni de fora de Lleida potser no. Tampoc. Bueno, mira. Bueno, molt bé, doncs, debat termomètric.
2: Estem a la tardor.
0: Fet?
2: Això és irrefutable.
0: És un fet. És,
1: sí.
0: Com és
1: sí,
0: allò?
1: Sí, facto.
0: És un fafaent, no?
1: Ara no, ara es diu, facto.
0: És un
1: bueno,
0: ara vens de modern, jo. ara serà el personatge modern de la...
1: No hi ha res pitjor que un tio que intenta fer-se el modern i la caga, no?
0: És com zip-i-zap, això, eh?
1: Guai, molt guai, tio.
2: Hi ha una cosa...
1: No, literalment, que literalment sí que es
0: diu
1: molt.
0: Molt, però em sí. Fa... Tanta ràbia que es digui.
1: Sí, sí, sí, sí, literalment fa molta ràbia.
0: Oi?
1: És literal, sí, sí.
0: Això literal. Fa...
1: Sí,
0: és que hi ha gent que ho diu, però,
1: sí, sí.
0: Però molt,
1: de locos.
0: Molt...
1: De locos.
0: Això ja és de... Bueno, això és dels vostres pobles, aquests de l'àrea metropolitana.
1: Segurament.
0: Per aquí Caldes no es diu tant.
1: Bueno.
0: Bueno, no es deia.
2: Ah, no es deia.
0: Tot de menys, eh?
2: Ah, no es deia, perquè jo també tinc una experiència d'estiu de gent de la Catalunya profunda.
0: Ara...
1: Espera.
2: No. Oh, és veritat!
0: No.
2: És veritat que no. Aquest any encara no havia sortit. No. Espera.
3: Anècdota Sanaúja.
0: I abans de que la pronunciï, jo crec que farà l'anècdota Oriols, perquè a veure, em fa una mica de por, Sanaúja.
2: No, em va passar aquest estiu
0: sí.
2: que...
1: Explica'ns, explica'ns.
0: Sí, aquest, va, il·lustra'ns.
1: Què et va passar, Oriol?
2: Que adolescents, adolescents
1: sí.
2: de Manresa.
1: Sí.
0: Bueno, a veure. Era Manresa fa molt temps que ja no és Manresa. Avui,
1: ara, parlar d'adolescents de Manresa.
0: És com dir que els de Vic són de poble.
1: No, no, és com dir que hi ha un parell d'adolescents de Manresa que s'acaben de carregar un paio.
0: Oh.
1: Bueno, sort que no va ser tu a Sanaúja.
2: Correcte.
1: Llavors, bueno, ja és menys, ja és menys greu, el que
2: et
1: va passar.
2: Ens estem desviant del tema.
1: Ja és menys greu el que et va passar.
2: Estàvem parlant de...
0: La catalanó.
2: Exacte.
0: Manresa doncs... no ha tingut mai de catalanó. O sigui, és un lloc infame però... al mig de...
2: No, però és que són d'allà, parlen el català.
1: Clar.
2: I el defensen. I em va passar veure com adolescents, la modernó dels adolescents és hablar-se en castellano, però d'esta manera així, eh? Perquè, claro, com tenen l'accent català, hablen així. I dius, va en sèrio? Va en sèrio?
0: Perquè és la Catalunya que no és la bona, tio. Ves al Pallars, ja veuràs.
2: Jo estic parlant de l'anècdota de Sanaúja.
1: Però si ja tu ets mig aragonès, no, allà al Pallars, home, encara pitjor.
0: També és veritat. Sí, sí, sí. Sí, no, que els aragonès són pitjor que els d'aquí, segur. Segur, els banyos
1: sí.
0: són...
1: Sí,
0: jo
1: sí,
0: tinc
1: sí.
0: família, eh?
1: Sí?
0: Però...
1: Per això ho parles amb... Són... amb coneixement de causa.
0: Els banyos són... Tot... Bueno, no us pot dir.
2: Bueno, que ens estem desviant.
0: Deia, literalment comencem.
2: Vinga.
0: És que m'ha agradat molt perquè Lluc ha fet aquest contrast, no, de jo soc, aquesta temporada soc el personatge modern.
1: No, no, avui.
0: Només avui.
1: Aquests primers 5 minuts d'avui.
0: Molt bé. Bueno, el tenim aquí al lloro de Castelldefels. És que no se'n pot tirar ni la música. No se'n pot tirar ni la música.
1: Jo veig... Bueno, és igual, és igual.
0: Què veus? No, què veus?
1: No, perquè estàvem... Vull dir, una cosa és jugar amb la intimitat d'en Sanaúja i l'altra seria amb la intimitat d'en Sanaúja i esposa i llavors
2: no
1: vull fer el comentari que...
2: No.
0: Bueno, hem de fer el comentari de... El so del dia.
1: Sí.
0: He començat molt fort avui, trobo, Bueno, t'estic dient si ens vols alguna pista. Ja portem 500 anys haciendo radio.
1: Saps allò que... Saps aquella cosa que de vegades et passa al cervell que no te'n recordes? Doncs posa mal i a veure si
2: me'n recordo. Jo crec que et passa bastant sovint,
0: passa molt, això, anava a dir.
1: Sí.
0: 500 anys haciendo radio i això...
1: Sí.
0: Bueno, li tirem?
1: Sisplau.
0: I ja. Tornem-hi.
2: Sí, i tant. Val. Vinga.
0: Com ens ho passem de bé.
1: Ah.
0: El Sanaúja no sap de què va perquè estava dormint, no? Però...
1: és que no me'n recordava. El Roger m'ha fet un spoiler en forma de gest, perquè malauradament ell ho ha vist. I en forma...
0: molt hàbilment mirat tot el rato que sí, estigués
1: sí.
0: dormint.
1: Amb els ulls tancats.
0: Això és com la nit de Reis.
1: I m'ha fet connectar amb aquella part amagada del meu cervell on hi havia el record del so del dia d'avui.
0: No ens enviaré Sanaúja, tu?
1: Sanaúja, què és?
0: Vols que hi tornem?
2: Un plec de... de papers passats molt ràpid tancant
0: sí.
2: un llibre.
0: Final,
2: hi ha un cop final. Això és el... no?
0: Hi ha algú que diu ja no llegiré mai més.
2: Correcte.
0: Tanca molt fort.
2: Correcte. És un passar fulles de llibre molt ràpid.
0: Molt bé, Sanaúja.
4: Avui m'esperaré a resoldre el final del dia.
0: No. Jo crec, em mullaré, eh? Crec que és un helicòpter. Molt bé, no? Bé. Ja està, ho ha dit. Millor no ho podia resoldre. És que aquí ha hagut el... Digues.
4: No, perquè ara el tornava a recordar.
0: No.
4: Però és que
2: Torna a posar.
0: Vols tornar a escoltar?
3: Sí, sí, perquè és literal, perquè és la primera vegada que se'n avui ja, vull dir, ja és un tio que afina, però literalment, és literal la literatura.
2: Sí.
3: Que no se'm sent, Lluc?
0: Jo no el sento, el Lluc, eh? I el Lluc, no sé sí. per què, no... No, el sents perquè el tens al costat.
2: Ah, val. No fotis, Lluc. Ara que és el millor moment, ara no se't sent?
0: Ara has tocat alguna cosa, eh?
3: Sí, però no.
0: No, havies tocat alguna cosa, però no. M'agrada això de fer ràdio en directe, eh?
2: Sí.
3: Hola.
0: No.
3: No, jo entro per allà, eh?
2: Hola.
0: Has com mort, però fins ara estaves bé.
2: Hola.
0: Aviam, prova de la catxofa dalt.
3: Hola.
0: No?
2: En directe.
0: Bueno, escolta, anem a provar coses, anem a provar. Oye, emissora.
2: Aviam, anem a canviar de micro.
1: Ara.
2: Deixem aquest micro aquí per si...
0: Mira, ara faré una mica...
1: Molt bé.
0: Faré una mica d'allò de... Com fa el clapés? El clapés sí. Ja vol rondinar.
1: Sí.
0: Aquesta ràdio...
1: És que no tenim ni unes espumes!
0: Tenim unes espumes de merda, de color negre, de merda, que no és corporatiu, perquè els de caldes corporatius són el vermell i el blanc.
2: Sí.
0: Són negres. Amb uns micròfons de l'any de la Pepita, que s'escolten malament, amb uns reposa micròfons, que encara s'escolten pitjor.
1: Que fan soroll, que no puc moure, lliurement, el micròfon parla.
2: Per tant, director, que ens està escoltant.
0: Carta directa director, a Xavi Sala, eh?
2: Director, sisplau. A l'estudi 2, a l'estudi 2... També som igual persona. D'importants que l'estudi 1.
0: Això m'està recordant, s'està reproduint la sèrie aquella del 47, no? També en Somos Barcelona. Però
1: exacte.
2: Exacte.
1: També en Somos Persones.
0: No, aviam.
2: També fem ràdio.
0: Un estudi de puta mare a nivell tècnic, no, cap dubte, eh?
1: No.
2: Ni un.
1: Home, s'ha de dir que tu tens dues pantalles d'ordinador, eh?
0: Que
1: no,
0: van,
1: una,
0: totes,
1: dues, eh?
0: Van totes perfectes.
1: Vale.
0: I
1: un sol ratolí?
2: No, dos
1: ratolins. Dos ratolins.
0: Però d'això cap dubte, cap queixa. Però sí que és veritat que... Allò, pròxima inversió, una de sentadeta a l'estudi 2.
1: Està molt bé criticar el material, quan segurament he sigut jo que movent i tocant el micro...
0: Sí, això segur.
1: Vale.
0: Que te l'has carregat tu. Ara va bé, eh?
1: No, ara va bé. No he trencat res, no, que no m'ho cobri.
2: No.
1: Gràcies.
2: Que si ens ho cobren quedem amb negatiu, eh?
0: Bueno,
1: molt bé.
0: Escolteu,
1: doncs, ja
0: feta
1: està.
0: La crítica? Crítica constructiva, eh?
1: No? Sí, no.
2: Hem demanat, no, també.
0: Sí. Home, aquí hi ha coses...
1: Sempre que dius micro de merda, la crisi és constructivíssima.
0: No, home, no, però sí o no?
1: Sí.
2: Ara que el director ja s'havia apuntat,
1: més,
2: ara s'ho ha desapuntat.
1: És molt important per la ràdio,
0: jo, per mi.
1: Que és molt important per la ràdio, que es basa bàsicament en la imatge, que...
0: No.
1: Que siguin negres o vermells.
0: No.
2: Home, això és per nosaltres. Per quan ens fan les fotos aquestes corporatives...
1: Això és veritat.
0: Per exemple, em toca molt els pebrots ara mateix, que el micro del Sanou ja té l'espuma bona, xula.
2: I no la veus.
0: Que a part és guapa. Vull dir.
1: Ell s'ha sentat allà i m'ha dit, aquest és meu.
2: Però, és que ha arribat abans.
1: Però
0: no té cup d'aquests de peu de micro.
2: No.
0: En canvi... Té un micro de merda amb una espuma negra, que el que queda d'una espuma negra, pobra, que té més guerra que el Vietnam...
2: I té cup.
0: Però té un cup d'aquests xulos, també.
1: Sí.
2: O sigui, de dos en podem fer un de bo.
0: Jo, per exemple, no tinc ni espuma ni cup.
2: Però tens dues pantalles...
0: Però perquè els tècnics sempre han sigut de segona.
2: Però Déu-n'hi-do que tens tu aquí davant, eh?
0: Convençut, els tècnics són de segona.
1: Però ja no existe. O sigui, encara tota la ràdio mundial, hasta la bona, diguéssim, els locutors tenen un micro com el que tenim nosaltres, com el que la gent es pot imaginar, o ja tenen aquell micro... enganxat als auriculars. Perquè, clar, jo, si ara em vull moure, vull mirar el Sanahuja, ho he de fer vigilant de seguir enfocant la meva veu cap al micròfon.
2: Però això és interessant.
1: Per què?
2: Perquè això forma part de la ràdio.
1: Bueno, clar, l'únic que serveix és per fer l'efecte aquest.
0: Ja està.
1: Molt bé. feta,
0: feta
1: la...
2: Sí.
1: Sí, sí. La cosa aquesta, el so del dia, és una secció ja que ha mort avui, perquè el Sant Ull ja l'ha encertat de ple, per tant, la setmana que ve no hi haurà so del dia.
2: No, sisplau, no.
0: No, no, no, això, eh?
2: No, que no vindré, no.
0: Bueno,
1: endavant, a, lo, a, la, a la teca.
0: A la teca, a la teca, exacte.
2: Oh, m'encanta.
0: A veure.
2: El plat del cap de setmana.
0: El plat del dia, del cap de setmana.
2: Cap de setmana.
0: El plat del cap de setmana.
2: La setmana passada parlàvem de vermut d'aperitiu.
0: Sí.
2: I continuem, continuem,
0: sí?
2: Amb aperitius.
0: T'ha anat aquesta línia.
2: Ja, ja, ja farem altres coses, però continuem amb aperitius.
0: Jo, Sanaúja, mira, et diré una cosa. Des de...
1: Digue-li, digue-li, digue-li.
0: Per què?
1: Digue-li, digue-li, digue-li.
0: O sigui, me l'estimo com si fos... No anava a dir un fill, sinó un pare.
1: Sí.
0: No te'n faci.
1: Mira, un germà, germà gran, un germà gran. Sí,
0: a tots
1: el
0: dos.
1: Germà gran que tot... No, no, que jo en tinc un. Tu no tens de germà gran, però jo sí, jo en tinc un. Jo
2: aquest et té de petit.
1: No, és, és,
0: jo us estimo com a germans grans, diguéssim. Però, clar, quan vam fer la secció... Jo el primer dia dic, no li diré res, perquè és el primer dia. Però
2: s'ha de dir?
0: El plat del dia.
1: Estic d'acord amb tu.
0: Una escopinya no és... amb llauna no és un plat.
1: Vale. I ara el que ens porta avui ja és per cagar-se.
2: És que...
0: però és tot un món. Clar, és que alhora...
2: Clar.
0: Clar.
2: Tornem a... És que,
0: va,
2: és que us esteu... anem a enfocar-ho
0: bé. Ens hem avançat.
2: Anem a enfocar-ho bé. Esteu enfocant les coses donant-li sentit a la paraula plat i aquí el que té sentit és... El que el que relacionem amb el cap de setmana.
0: Ui, ja ens està fotent bronca, eh? Ens estàs broncant.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, no, no, no.
0: Ens estàs broncant.
1: No hem entès el concepte.
0: Vale.
1: Si aquest tio és el Ferran Adrià de la ràdio.
2: Bé.
0: No, en farem una, una oliva.
2: Exacte.
0: Bueno, va.
2: Exacte. Aquesta vegada, a l'aperitiu de les olives. Perquè precisament la setmana passada, amb l'aperitiu de les escopinyes, vau parlar de les olives.
1: Sí, bueno, però clar, si a unes escopinyes i pots elaborar o amb una mica de salsa espinaler o amb un raig de llimona i pebre,
2: bé,
1: les olives obres.
2: Val.
1: Escorres,
2: val.
1: Les olives,
2: okay, doncs vinga.
0: I ja.
1: I ja.
2: Val.
1: Tot i que, bé.
2: Va, ens quedem amb això.
1: Vale,
2: m'estàs
1: sí.
2: dient que és molt senzill?
1: Sí.
2: Val, doncs vinga, anem... A la senzillesa anem a treure-hi suc. Anem a treure-hi suc.
0: Suc de l'oliva.
1: Hi havia un eslògan que deia en la varietat està el gusto.
2: Correcte.
1: Per Sanaúja és en la senzillesa està
0: i
2: totalment.
1: El sabó.
0: A mi sap greu perquè el Sanaúja ara s'ha enfadat.
1: Sí, sí, sí. Oh!
2: No.
1: S'enfada.
2: No gens. No gens. Em va molt bé el que expliqueu.
0: Que les olives no són un plat.
2: Em va molt bé perquè anem a fer preguntes.
0: A veure.
2: Vinga. Perquè el tema de les olives,
0: sí.
2: Tan senzill que és, Lluc, però jo dic que hi ha un món dins de les olives.
0: Sí.
2: Per tant, comencem. Les olives que demanem com a aperitiu?
0: Sí.
2: Verdes, negres
0: ui,
2: o barreja de cada una? Vinga, primera.
1: Clar, és que jo...
2: Estem parlant d'aperitiu.
1: Jo...
2: Tu has començat parlant
1: d'obrir
2: i treure el suc, però estem parlant... d'aperitiu, a casa
1: no,
2: o fora?
1: Jo t'ho tiraré tot per terra, perquè unes olives seria una cosa que tampoc em demanaria. Si me les posen de cortesia, me les menjo.
2: Molt bé.
1: Perquè
0: aquí
1: soc ben educat.
0: Aquí està
1: però
0: la cosa.
1: Allò, i unes olivetes, posa'm una d'aquest, una d'aquest, una d'aquest, una d'aquest... Va, i unes olivetes. No.
0: No? Jo sí, eh?
2: Bé, jo sí.
0: Jo me les demano perquè tot bon gourmand sap que les que et posen de cortesia... Bueno, però si te les demanes...
1: Són bones.
0: Són bones.
1: Bueno.
2: Bé, depèn d'on estiguis.
0: Bueno,
1: sí, clar.
2: Verdes, negres o barreja? No m'ho heu contestat.
0: Jo sí.
1: Jo sóc de verdes. Com a... Les negres, les úniques que m'agraden són les de la varietat que es diu còctel, que ve amb cebetes, pepinillos, olives
0: papinillos.
1: Verdes i olives negres.
2: Per tant, arribeu a la conclusió que jo havia arribat també,
1: sí.
2: Que és que la majoria de vegades les olives, quan les demanem com a aperitiu, són verdes.
0: Sí.
2: A la pregunta de si us agraden, tinc clar que al Roger sí.
1: No, no, a mi
2: m'agraden, però...
1: A mi les olives m'agraden.
2: Sí, però a la pregunta d'us agraden anava una miqueta relacionat amb el que has dit, Lluc, de me les demanaria o les tinc com una, com un aperitiu a demanar-me, tu no, el Roger depèn de com sí. Val?
0: Sí. I a casa sempre el rebost, un putet d'oliva rellena.
2: Sí. Sí. Perquè era després... Molt, clar, rellenes.
1: Farcides.
2: Aquí entrem, aquí,
1: farcides.
0: No,
1: farcides.
0: No, dir rellenes.
2: Rellenes.
0: Oliva rellenes.
2: Perquè aquí entrem amb un altre.
0: Rellenes?
2: Perquè aquí entrem amb un altre tema.
1: Sí, aquí... que és com, la, com els palets de cranc, que tenen sí, tot menys cranc.
2: Sí, perquè aquí entrem amb una altra història. Les que són rellenes, com dius, són com més industrials, podríem dir.
0: Sí, són sí. Que sí.
2: Llavors, aquí és, hi ha gent que li agrada més industrials perquè ja tenen un gust molt similar, un to molt similar, o les que són més naturals, que ja no són tan rodones, totes iguals, sinó que estan matxacades, que estan mig obertes, que les naturals porten pinyol, les que estan rellenes no porten pinyol, sinó que...
1: Bueno, clar, perquè unes olives farcides amb pinyol seria complicat.
0: Bueno, és el farciment natural, no?
1: Sí, clar.
0: No?
1: Farciment
0: natural, sí. A mi m'agraden molt les de pinyol, les que tenen pinyol.
1: Sí, a mi també.
0: Però que siguin amb sabor anchoa. Això m'agrada molt.
1: Vale, vale, vale.
2: Com ho aconsegueixes, això?
0: No, bueno, no sé, el súper ho fan de puta mare.
1: Sí, el relleno, el relleno.
2: No,
1: però
2: no. Diu que té pinyol. Les si té pinyol, no té relleno, eh?
0: Pinyol amb sabor anxó.
1: Ah, bueno,
0: no
1: amb el maridatge. Clar,
2: maridatge.
0: Sí, perquè les pinyol verdes...
2: Va, aquí és on depèn de què. Perquè llavors...
0: Hi ha algunes que em fan gust a sabó.
2: Ah, sí?
1: A mi no.
2: Sí. A mi no.
1: Jo sóc de còctel, com us he dit abans, i de gaspatxes.
2: Val. De sí, gaspatxes val. Aquí entrem en l'altre món, que és el diferent tipus. El gaspatxe, les naturals, amb suc o seques. Perquè hi ha gent que... Hi ha llocs on et posen l'aperitiu, que són totalment seques, i n'hi ha que porten el seu suquet, a vegades acompanyat, com tu comentaves, de cebetes, de pepinillo...
1: Però què vols dir, amb suc o seques?
2: No, molt fàcil. Que quan et porten la tapa, quan et porten el
1: però això
2: el
1: bol, depèn de si el tio l'has escorregut o no.
2: Depèn, perquè també tu te'n pots comprar, i suposo que els hi passa el mateix, tu pots comprar amb suc o que siguin més seques. Tu pots tenir un pot de negres o de verdes on quan tu obres el pot i tu les agafes no tens suc, són totalment seques.
1: Sí, les d'Aragó.
2: Exacte.
0: Sí. Oh.
1: Les negres d'Aragó, sí, no són les meves.
2: Per tant, on vull anar a parar?
0: I toves per dins.
2: Però on vull...
0: Bueno, els aragonesos, el que dèiem abans.
2: On vull anar a parar? Que hi ha gent... La tapa te'l poden portar, que sigui totalment... Sí que estic d'acord que el cambrer pot haver agafat més suc o menys, però també pot ser que vingui d'un bol on no hi ha suc o d'un bol on sí hi ha suc. O sigui, unes són més marinades, les altres
1: però
2: menys.
1: Però la gran majoria venen amb el seu caldo, no? Vull dir, es venen amb el seu caldo perquè és el que els dona el...
2: Correcte, el gust. I de fet, aquí hi ha la diferència que el Roger parlava abans. Quan tu te les demanes, vindran amb això i segurament quan te les posen, moltes vegades quan te les posen acompanyant un entrepà i tal, no venen amb suc, són seques. Perquè la qualitat és diferent, el preu deu ser diferent, i ve d'això. Si me les posen, me les menjo, no, Lluc? Si les
0: a
2: demano...
0: A mi també m'agraden molt aquestes així... Les arbequines petitones.
2: Oh,
1: sí. Aquestes no
0: m'agraden. Però les que no siguin àcides, eh?
1: No, jo l'amarg, l'oliva molt, molt amarg, no m'acaba de...
0: Perquè heu provat mai d'agafar una oliva i fotre-la a la boca de l'arbre?
1: No,
2: sí.
1: Però no són bones.
2: No són bones, clar, si falta, però sí.
0: No gens. Sí. I heu provat mai de fer olives?
1: No.
0: I això sí que ho he fet.
1: I què?
0: Veus, aquí ara...
2: Jo he recollit, però no he fet.
0: Jo, a casa dels meus pares, hi ha una olivera grossa, d'aquestes mil·lenàries, un tronc així de gros.
1: Sí. Oi, o sigui que són vells els teus pares.
0: I no, collons, que ja la vam comprar així, home.
1: Ah, vale.
2: La van comprar o ja hi era?
0: No, vam fer portar-la.
2: Oh. Ah.
0: Vam comprar d'aquestes amb el tronc gros.
2: I va venir tot un tràiler només amb
0: sí,
2: això.
0: Va venir,
2: eh? Sí?
0: I la van portar amb una grua d'aquestes quan encara estaven fent la casa. Sí. Bueno, i fa olives negres d'aquestes...
2: Ja, manejan. A casa els rams manejan.
0: Oliva negra gorda.
1: Gordal, la gordal m'agrada molt, però és verda, la gordal.
0: Sí, però aquestes són...
1: No, aquesta
2: però tu has dit gorda i tu has dit gordal.
1: Sí, sí,
0: però això, ojo, no és el mateix, eh?
2: No, però a tu t'has recordat perquè sí, la gordal és un tip.
0: Sí, que són grossetes, que estan
1: bones. Vale.
0: Però aquestes negres, que a mi no em fotien ni puta gràcia, dir, bueno, això no en fèiem res, no, quan sortien oliva, però la recollíem del terra i les llançàvem a la basura, vull dir, no fotia res. Hòstia, podríem provar de fer alguna cosa. Jo sí que vaig agafar un barril, vaig ficar aigua, sal, espècies, llorer, tal, i les has de deixar macerar. Bueno.
1: Temps.
0: Molts
2: sí, sí,
0: mesos.
2: Sí, sí.
0: I van quedar escaroses. O sigui, repugnants. O sigui, jo aquests que fan olives és tot un art.
1: Alguna cosa no vas fer bé.
0: Bueno, o alguna cosa hi posen que jo, amb remeis naturals, no. Però van quedar-se allò estovada. De gust bé, però no, no.
1: La textura no
0: t'agrada. Exacte, d'una oliva allò negra, brillant, grossa. Aquelles, com les que hi posen a la pizza. Que dius, hòstia, això de fora molt bé, però dintre era tot, no sé, de cada...
1: Ja saps quines m'agraden molt?
0: A veure.
1: Les, i que m'imagino que deuen ser d'una gamma bastant baixa, però té alguna cosa que m'agrada. Les que venen amb bossa de plàstic.
0: Oh, no.
1: Sabeu aquelles
0: no,
1: bosses?
0: Sí,
1: de...
0: no, sí. No puc, no puc, no puc.
2: Això t'anava molt?
0: No puc. Sí,
1: aquesta varietat no. d'oliva m'agrada.
0: Sempre, amb llaure o pot. Amb llauna o aquestes no puc.
1: No, no, per què no, tio? Sí, tenen
0: les pitjors
1: un...
0: són les...
2: Però quin toc tenen? Perquè és veritat, tenen un toc diferent.
1: Tenen un toc...
2: Oh. Quin és aquest toc
1: no
2: que t'agrada?
1: No sé quin toc és, però m'agrada.
0: No n'he provat mai cap d'aquestes de bossa que m'agradi.
2: Jo crec que estic amb tu, Roger.
0: Mai! Perquè són aquelles verdes com que anaven a ser rellenes, però no les han rellenat.
1: Exacte.
0: I... Oh,
1: segurament són les... Exacte, són... Quan agafen l'oliva i l'extreuen mecànicament el pinyol,
2: sí.
1: N'hi ha que queden lletges i no serveixen per rellenar i les foten a la bossa.
0: Això és el McDonald's de les olives, això.
1: Segurament.
2: Una miqueta.
1: Segurament.
2: Hem parlat molt de puntetes per sobre, grans o petites, perquè clar, hi ha de diferents
0: clar, mi, jo grans, han de ser molt bones.
2: Sí, això, han d'estar molt ben marinades. Eh? La gran, gran, sí.
0: Aquestes de la fira de l'olla, sí, de sí, caldes, sí, de les sí, paradetes sí. i tal, això està molt ben fet.
1: A mi les grans m'agraden aquestes que fan una mica picantones.
2: Sí, sí. Que després t'acabes menjant a la llet que, sí, que sí, marinat sí, te l'acabes sí, sí. menjant.
0: I fots un rotet. Oh.
2: I, a dormir,
1: I a dormir.
0: Oh, que
2: la migdiada. Perquè com que estem de vermut,
1: sí, sí,
2: eh?
1: Sí,
2: com
1: sí,
2: estem d'aperitiu.
0: Però sí, sí, a mi les grosses han de ser això, eh? Rotllo artesà, rotllo bo. Si no, normals. Normals.
2: I ara anem a parlar...
0: Diem.
2: Hem parlat de si amb llaunes i tal,
0: ara, qual. Jo vull escoltar el senyor
2: però,
0: parlant de varietats d'olives,
2: no,
0: com
2: no,
0: si fos això
2: no.
0: agropopular.
2: Jo vull parlar primer d'on es poden comprar. Al final ara hem fet molta...
0: no m'ho he plantejat mai aquesta pregunta.
2: No, però amb tot el que hem dit, està clar que les anem a comprar al supermercat, però tu pots anar a un mercat i hi ha botigues a mercat
0: sí,
2: que venen...
0: Curtits.
2: Exacte. I
0: molt bones botigues.
2: Molt
0: eh?
2: Bona, exacte, molt bones botigues. I tot
0: molt bones, allà... que estan perdent a una velocitat.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Vull dir, jo quan una cosa que havia sigut de tota la vida, tal, te la trobes en un mercat, posem el d'aquí de Caldes, de l'olla, i et sembla algú folclòric...
2: És que estàs perdent alguna cosa.
0: Això
2: s'ha
0: perdut.
2: Exacte.
0: Perquè allò, olives a cabassos... A mi... D'això perquè quan anem amb els avis o amb gent gran, anem en aquestes fires, tu ho veus com, hòstia, quines olives... I ells ho veuen com, no, unes olives, no, i tampoc no. No cal fer escarafalls per unes olives. Clar, això vol dir que per nosaltres ja és algo raro.
2: Sí, sí.
0: Abans era molt, molt comú això d'anar a comprar les olives.
1: A granel, sí.
0: Exacte.
2: Sí,
0: jo, direm marques perquè no passa res, però a l'esclat... No sé si en tots no, però en molts, aquests que són hiperesclat, que són grans, hi ha la secció aquesta d'encurtits que tu encara et venen, hi ha una carmanyola i te les pots
2: sí.
0: posar...
2: Aquesta carmanyola
0: jo
2: normalment,
0: tinc...
2: normalment és rodona. Us heu fixat
0: sí.
2: que normalment és rodó, no sí. és quadrada, sinó
0: en
2: és rodona.
0: Tinc moltes d'aquestes carmanyoles. Ja. Però a mi això m'agrada perquè vas allà i fas això de dir, va, m'engafo quatre de les grosses. Una mica d'arbequina i li fots i una mica de no sé què hi ha allà. Llavors a casa tens aquella varietat d'olives bones que no són de llauna.
1: I que te l'has fet al teu gust.
0: I que van amb el seu suc i aguanten molt de temps.
2: Molt de temps, sí.
1: Però el
2: sí,
1: suc
2: sí.
1: es posa després de passar-les.
0: No, abans. Perquè ells preu tancat allò. Em sembla que són 4 euros el pot petit i 6 euros
1: ah,
0: el pot
1: val.
0: Gran.
1: Val,
0: i
2: un altre és el que dius tu de fer-ho a granel, que llavors si ho fas a granel potser que estiguis al lloro d'aquí qui t'ho posi,
0: sí.
2: que et posi més oliva que no suc. I no paguis suc en lloc d'oliva. Això sí que està clar. Està clar. Una miqueta això, de
0: varietat.
2: N'hi ha moltes, no en tinc ni idea.
0: Va, fem-ne 4, repàs. Una mica, és que vull sentir el Sanabuja dient varietats d'olives.
2: L'arbequina.
0: Ué!
2: La bordal.
0: Ué!
2: En castellà, la manzanilla.
0: Ué! Home, molt bé.
2: No? La ojiblanca.
0: Ué!
2: Aquesta és d'una picant allà. Sí, sí, una miqueta.
0: La cornicabra, veig aquí.
2: Sí, això no
0: havia escoltat mai,
2: Jo tampoc, jo tampoc.
0: Ah, bueno, perquè és per l'oli, no?, bàsicament.
2: Sí.
0: I per
2: sí,
0: les
2: sí.
0: de mesa, l'Orenya de Màlaga?
2: Això no ho escolto. Ni idea, ni idea.
0: La Picual, que suposo que aquesta és com la sí. més... No, és la més apreciada.
2: Sí,
0: la més...
2: correcte. Correcte. Però bueno, una miqueta és... ho hem anat definint tot, eh? Ha donat de sí. Al final era una miqueta parlar del que ens agrada, d'on podem, de la varietat.
0: El resum és clar. No és un plat, no m'encés el foc, no, ni tan sols no. he anat a la cuina, només correcte. A la nevera o a l'arrebost.
2: Però és de cap de setmana.
0: Però és de cap de setmana, exacte. Fa ambient de... O sigui, jo dir, va, vaig a fotre unes olivetes, això ho faria avui.
2: Exacte.
0: Però no ho faria un dimarts.
2: Correcte. El dimarts segurament te les mengis si vas a esmorzar un entrepà al bar i te les posen d'acompanyament.
0: És que el Salou ara m'ha recordat a Conrad Consum, eh?
2: Ah, sí?
0: Home, te baixes al bar, que et fotin les olivetes, hòstia. Molt bé, molt bé. Bueno, doncs gràcies, Sanahuja. La setmana que ve...
2: Més?
0: Tornem als fogons. I ara sí.
2: La radionovel·la.
0: Ara sí.
2: El negre és el color.
0: Ara hauries de fer aquí uns crèdits. Written by Oriol Sanahuja. Interpretació by Oriol Lluc. Bueno, va, escolta, la radionovel·la, una de les grans apostes de les novetats d'enguany. Recordem, aviam, això ho hem de fer bé, Sanahuja. Avui farem el capítol 2 de El negre és el color.
2: Correcte.
0: Aquest és el títol. Què vols dir, Lluc?
1: Veiem. No, no, jo he de fer...
0: Estàs escalfant pel seu paper.
1: No,
0: caldona.
1: He de fer allò de... En el capítol anterior...
0: Val. En el capítol anterior, recordem-ho, a Caldes, ens situem a Caldes, a les radionovel·les a Caldes, l'Albert apareix... Ho dic bé, eh?
2: El?
0: L'Albert.
2: L'Albert?
0: No, es diu Albert.
2: Ui, no vas seguir-ho, no. Torna a començar. Vale.
1: En el capítol anterior...
0: Sanahuja, il·lustra'ns.
2: A la plaça del Carme sí. hi ha aparegut un home mort i la Felisa l'ha trobat. Sí. I a partir d'aquí...
0: Això és el resum ja
2: clar.
0: Per començar, diguéssim, a l'episodi d'ara. Que comença aquí.
2: La policia fa dies que investiga i no troba cap pista de les tres bosses negres trobades al costat de la Font del Lleó. Totes tenen el mateix, una xeringa, unes claus i uns guants. Tot té un lligam amb l'home mort, segur. L'home mort l'han matat amb una injecció mortal de verí i els quals pinta que els guants estan relacionats amb el cas. A l'assassí o els assassins no volien deixar empremtes. I les claus no han trobat relació. El sergent en cap de la policia local, en Pitu, sap que ha de tenir alguna relació. Però quina? Ha de ser la clau d'allà on van cometre l'assassinat. La clau no és la clau de la casa del mort, ni és la clau de les portes dels portals d'on van sortir els tres homes de negre la mateixa nit i que van deixar les tres bosses negres a la Font del Lleó. Només descobrir les tres bosses iguals, la policia va saber que hi havia una connexió. Les càmeres de seguretat van donar imatges dels tres homes, com sortien dels tres portals diferents a la vegada i no saben qui són, per què han matat, què signifiquen les tres claus. Pertinents les preguntes. Cada dia aquestes preguntes se les formulen al principi del dia. Cada dia es mira si hi ha avenços a la investigació, però la resposta sempre és la mateixa. No hi ha novetats. Fa tres mesos que no es parla ja de l'home mort en estranyes circumstàncies a la plaça del Carme. Però a la premsa local acaba de sortir un article fet pel periodista Roger Ramos. Qui era l'estàtua? Sabem que es deia Torralba. Però en el cas, el poble es coneix com el cas de l'estàtua. Doncs l'home, estàtua, era un antic treballador d'una indústria que hi havia al polígon. En Torralba ja era jubilat. La seva vida no tenia res d'especial. llegint l'article del periodista, de sobte el sergent Pitu li diu al seu company:
1: nen, vés a buscar les claus, vés a buscar les proves del cas de l'estàtua, ara.
0: Per què les vols si fa dies que no tenim cap nova pista ni cap novetat, no?
1: Tu vés, fes-me cas, i anem cap al polígon La Borda.
0: I fins aquí.
2: Continuarà.
0: Bé.
1: Es poden fer comentaris sobre, sobre la competència de la policia o no? Que han de llegir l'article d'un pseudoperiodista anomenat...
0: Exacte, que en cap cas...
1: Roger Ramos.
0: Exacte, que molt calderí i que en cap cas s'ha basat en la meva imatge.
1: No.
0: M'ha agradat.
1: Intrigant. Veurem.
0: Però... Ojo, aviam si
2: t'encara... Ostres, que el Lluc s'ha posat nerviós de ser el sergent. Exacte, el Lluc s'ha posat nerviós de ser
0: el sergent. A mi només m'heu fet dir que si no tenim pistes.
1: Sí, jo li havia de dir dues frases i una l'he dit malament, imagina't.
0: Molt malament.
1: Sí, sí. Ho haurem d'assajar, això.
0: Bueno, escolta, però... El polígon, què?
2: Què passarà?
0: Hòstia, és que ara, clar, és el que vam dir. Ara es fotrà llarg, això, fins dissabte.
1: Ara hem d'anar fins a La Borda.
0: No, no, exacte. Bueno,
2: i aquí
0: bé,
2: està,
0: bé,
2: aquí
0: bé,
2: està,
0: bé,
2: aquí bé, està, bé, la telenovela.
0: Per tant, tenim, apareix l'home mort, la policia fa investigació, estem a la plaça del Carme, aquí, en aquest nou complejo sociocultural que han fet aquí, on entre altres coses hi ha la ràdio. Uh-huh. Ara està la investigació en curs, la investigació, com diu el Lluc, que no posarem en dubte la competència de la policia ni res d'això.
2: No.
0: I anem cap al polígon.
2: Anem cap al polígon.
1: Perfecte.
0: I ja està.
2: I aviam, bueno, què passarà?
0: Doncs ja sabeu, això ho sabrem el dissabte vinent.
2: El dissabte vinent, ja sabeu, radionovela, el negre és el color.
0: I com diem sempre, ho diem, podeu anar al nostre web, radiocaldes.cat, al balneari, que veureu que ara sí que estan tots endreçadets, per data, per trobar tot preciós allà posat. I si busqueu, doncs trobareu, podeu anar seguint aquesta radionovela i tots els continguts del programa.
1: Perfecte.
0: Molt bé, doncs gràcies, Anauja.
2: De res,
1: No, no em treguis la melodia, home.
2: Si ho estàs fent molt bé.
0: Molt bé. Escolta, a veure, aquest canvi de registre és perquè arriba la secció del dia?
1: Sí. És una cosa alegre, tot i que no sempre es parla de coses alegres, bueno, però diguéssim que...
0: Es parla de la realitat.
1: Sí.
0: És alegre o no, i això ja...
1: Segona secció de la temporada, ja sembla que fos ahir que vam començar i era...
2: fa una setmana.
0: Ara tenim el programa 105,
1: Que maco.
2: Oh. Ja que no vam celebrar el 100, bueno, haurem de plantejar-nos quan en celebrem algun. Així...
0: En el 110... Tots,
2: no, val, o en el 110 celebrem el 100, una cosa d'aquestes.
0: No, que això es lia molt a la gent.
2: Ah,
0: no,
2: val.
0: El 110 farem el 110.
2: Va. Ok.
0: Ja,
1: si arribem, Déu vulgui.
0: Arribem vius al 110, que serà cap al gener.
1: Molt bé. Com us deia, segona secció de la temporada, encara estem al setembre. Està a puntet de començar el mes on, en teoria, haurà de començar a fer fred, en teoria.
0: A l'1 d'octubre.
1: Sí. Oh, és una som... un octubre calent. Aquesta temporada, us recordo que ens seguim centrant en el dia que estem.
0: Sí.
1: No tiene más parangón.
0: No hi ha més.
1: I ho fem amb aquesta mirada, primer local, després amb aquesta mirada feminista i buscant aquesta dona del dia perquè ens hem cansat dels homes. I finalment aquesta mirada egocèntrica o triocèntrica perquè ens centrarem en les coses que van passar el 2018, l'any que aquests tres éssers que fem això del balneari ens vam conèixer. Com sempre, informació de servei. Abans de començar, hem de saber quin dia exactament és avui.
0: Abans de començar, heu de saber que...
1: Avui és el dia... Ai, espera, que ho he perdut.
0: Home!
1: Està bé, eh?
0: Està bé.
1: Està bé haver-ho perdut. Quin dia era avui?
2: Avui som dia 26.
1: 26.
2: De setembre.
1: Espera que ho estic obrint el...
0: Això és el dia 34 de l'any.
1: Ara. Això és el que ve.
0: A veure.
1: Ara. És el 269è dia de l'any.
0: Se m'està fotent llarg, ja t'ho dic, sí. Perquè...
2: Era fàcil. Si l'anterior era el 262, aquest era el 269. Sí.
1: Vale.
2: És anar sumant
1: 7. I quants dies queden per acabar l'any?
2: Va, això no tinc ganes de restar.
0: No,
1: 96.
0: Ah, menys de 100 dies pel fi d'any, ja.
1: Sí, ja ho tenim, ja ho tenim.
2: Veus? Oh.
1: Sí.
0: I pel Nadal, 90.
2: Pues això, 90.
0: Oh.
1: I va, ara ja ubicats, ja aquest dia 26 de setembre, comencem amb l'anècdota calderina, i atenció que la d'avui no és menor, sobretot si ets un bon cristià, catòlic, apostòlic, romà, i creient, i practicant, perquè si no ho ets tot...

0: però això és una versió una mica rara, no?
1: Sí, és una cançó que es diu Cristo Rei.
0: Sí.
1: La cançó de missa, no la cançó de missa.
0: Aquesta no te l'apunta.
2: No, aquesta no.
1: Va, això per les senyores ara que estan escoltant-nos.
0: Home.
1: Els hi farà molta il·lusió que parlem de que el dia 26 de setembre de 1699, estic parlant de senyores que no estiguessin vives, en aquella època, però que se saben, no estiguessin vives, eh?

0: No, no, no. Es va organitzar una gran celebració a la qual van assistir Josep Aparici, geògraf i membre del Consell de Cent de Barcelona.
1: El geògraf Aparici.
2: Tengui.
0: Senyor Aparici, geògraf i membre del Consell de Cent de Barcelona, que a més era un calderí de pro i administrador de la Cofreria de la Majestat. La història de la Majestat és encara més curiosa, perquè es creu que va arribar a Caldes durant el segle... Però el seu origen és molt més antic. Alguns estudiosos l'han relacionat amb l'art bizantí dels segles Xi o Xi, per tant, 11 o 12, mentre que altres teories li atribueixen un origen encara més remot, més llunyà. De fet, us he dit que era un cri romànic, però té una mica de trampa. La imatge actual és una reproducció de la imatge antiga que es va cremar el dia 21 de juliol de 1936 durant la Guerra Civil Espanyola, a excepció d'una part molt important que es va poder salvar de les flames, que va ser el cap. Per tant,
3: el que hagués estat més difícil de reproduir.
0: Sí, tots els calderins de bé, els que van a missa, cada dissabte i cada diumenge, perquè i dilluns i dimarts, i dijous i divendres.
1: Això és com fer el vermut, però en bucle. Sí.
0: Tenen molt present aquell Crist clavat a la creu al costat esquerre de la Capella del Santíssim. Sí. Aneu-hi un dia,
1: no,
0: home.
1: És xulo, és xulo.
0: Hem d'anar-hi un dia sortint d'aquí i anirem a veure...
3: Fer un dia un
1: programa
3: des d'allà.
1: No sé si s'ha fet ràdio mai des de l'Església.
0: És un cap molt antic.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, com a mínim del segle XI-XII, per tant, val la pena... veure'l.
1: També haig de dir que això de la Majestat de Caldes té una mica de rotllo últimament, perquè hi ha un compte, sabeu d'aquests comptes anònims que es fan per Instagram?
3: Sí.
0: Sí.
1: Comptes d'aquests on s'aprofita per criticar l'obra i acció d'algun polític des de l'anonimat.
0: Vale. Sí.
1: Hi ha un temps, cap aquí ja fa força, temps, que hi ha la Santa Majestat de Caldes, que és on es posa fi a l'alcalde, diguéssim. És des d'on es posa fi a l'alcalde. Que en cap cas som nosaltres, ojo.
3: No.
0: No, per què?
1: No som de Caldes. Mira, per un cop ens ha sortit...
0: Amb aquest nom està clar que hi ha d'haver-hi una cabeza pensante
1: un vincle,
0: darrere,
1: no? Sí,
0: i
1: sí,
0: no
1: sí,
0: som
1: sí.
0: Nosaltres. Sí, sí.
1: Bueno, mira l'església, que tenen per reu i la veiem perfectament des d'aquí, al campanar.
0: I tant, sí. I tant.
1: Sí, I ara el Lluc, el bec, no sé si té una antena al cap o és el campanar.
0: Sí, no,
1: no sé si li surt algú del cap.
0: És un... Em van donar un cop ahir i m'ha sortit un bony.
1: Bueno, va.
0: Va. Passem ara a la dona del dia i avui parlarem de tota una pionera i escultora. Veiem.

0: Aviam.
1: La Thérèse Pelletier.
2: Victor Pelletier.
1: Nascuda originalment com a Marie-Thérèse Juliette Cochet, va néixer a la ciutat d'Orleans el 26 de setembre de 1873. Per tant, avui sí que celebrem el seu aniversari.
0: Molt bé. Qui era la Pelletier?
1: Sí. La seva infància va transcorrer dins de la normalitat que pot tenir una família on el pare es dedica a destilar licors com a forma de vida.
3: Mentre
1: cadascú
3: després...
1: que s'ho imagini.
3: Ja ens entenem.
1: Però amb 20 anyets acabats de fer es va casar amb un metge de la Marina anomenat Alfred Pelletier, del qual evidentment va quedar-se el cognom. Va ser llavors quan es va traslladar a viure a París, on va començar a rebre formació en escultura. Aquí farem una breu parada perquè el fet de ser escultora dona molt prestigi, però us he de dir que estava especialitzada en escultura en cera, que segurament no seria la branca més reputada dins de l'escultura, però es va fer un nom, Però la nostra protagonista no és només famosa per ser escultora, sinó també com a pionera en la conquesta del cel. Una cosa que començava a obsessionar a l'ésser humà de l'època. I quan dic ésser humà, em refereixo a homes blancs i podrits de calés.
3: Ah, sí, com ara.
1: Sí.
3: Els que volen anar al cel són iguals, ara, Al cel i més enllà.
0: Sí.
1: Exacte. Ja de petit al poble havia fet amistat amb el també escultor i aviador León de la Grange. El de la Granja.
3: Sí.
1: Quan en de la Granja es va aficionar a les primeres proves d'aeronàutica, la nostra amiga el va acompanyar i ràpidament

0: es va interessar per aquests nous aparells. I aquí, mireu si és trista la història de la humanitat, mireu si n'és de necessària aquesta secció, que el primer reconeixement que se li otorga a la nostra amiga, a la Thérèse, la seva primera efemèride és la de ser la primera dona passatgera d'un avió.
1: Hòstia, ja imagina't d'on partim, eh?
0: Exacte, vull dir, no, va ser el dia 8 de juliol de 1908, a Milà, on va volar d'acompanyant en un biplà Voisin pilotat pel seu amic, en León de la Granja.
1: Home, però això és com allò, el perro llega a la luna i la mujer llega a l'avión, eh?
0: Exacte, sí, sí, exacte.
1: Això està
0: un
1: biplà
0: Voisin, si us el voleu imaginar, és aquell típic avió de dos places,
1: una
0: davant de l'altra, amb
1: dues
0: ales.
1: Marcs, una mica, allò.
0: Sí, sí, amb dues ales que podrien ser de tel, de fusta i tela.
1: Que no pujaria allò allà ni, sí, ni per pasta.
0: Amb una cua llarga, amb, el, amb aquell timó allà que oscil·la, sí. Però la nostra amiga era una valenta i poc després, al setembre de 1908, i aquest cop a Turí, va efectuar un vol en solitari d'atenció, uns 200 metres de llargada i una alçada aproximada de 2,5 metres.
1: Oh.
0: Va, escolta'm.
1: Va, allò és planejar, es va volar.
0: Es va convertir en la primera dona en pilotar un avió en solitari, tot i no tenir llicència.
1: Molt bé.
0: I aquesta és la seva efemèride, de veritat. La seva etapa a l'aviació va ser molt intensa, però molt breu.
1: Com el seu vol, eh?
0: Molt breu, no només pels 200 metres, sinó perquè el 4 de gener de 1910 el León de la Grange va patir un accident mortal a Bordeus.
1: En cap cas relacionat amb l'aviació, eh?
0: No, sí, sí, sí.
1: Home, clar, normal. Amb avions de fusta i tela.
0: En enlairar-se amb el seu avió. Consternada per la pèrdua del seu amic i mentor, la Thérèse va decidir abandonar el món de l'aviació per sempre i tornar a dedicar-se exclusivament a l'escultura.
1: I a ser passatgera, suposo.
0: Sí. Abans us he fet una mica de broma amb el tema de la cera, però va ser una escultura molt reconeguda de l'època. Com he dit, era especialista en la modelació de cera, ceroplàstia, una tècnica molt minuciosa i expressiva que vivia un ressorgiment a l'època.
2: Segurament per un tema, crec jo.
0: Els sobraven espelmes?
2: Bueno, no, que en aquella època... No, que en aquella època l'espelma, precisament, abans hem parlat de si anar a missa o no a missa i tal, i precisament en aquella època una espelma, a part de que fes llum, i era com estava feta. Hi havia molts ribots, estava molt
1: forma,
2: treballada, i segurament ve per aquí, perquè en aquella època tot el tema cristià sí que estava més amb auge que ara, i sí, hi havia molta mà d'obra amb això, entenc jo.
0: Sí, però era més un tema escultòric, perquè imagineu-vos que l'any 1902 la revista estadounidenca The Literary Digest la va incloure en un destacat reportatge sobre els escultors en cera més prominents de París. Per tant, era,
2: sí,
0: no
2: sí,
0: era
2: sí,
0: una mas del montón.
2: No.
0: Moltes de les seves obres s'emmarquen dins de l'estil Art Nouveau, predominant a la seva època, caracteritzat per línies fluïdes, motius naturals, figures al·legòriques i la representació de la figura femenina. Avui farem un reconeixement per la nostra amiga, escultora i aviadora, que en lloc de matar-se en un accident d'avió, com la majoria dels pioners de l'època, va saber retirar-se a temps i va viure creant escultures fins a la seva mort per causes naturals, el 9 de desembre de 1926 a París.
1: Fins a convertir-se en una escultura.
0: Sí, a l'edat de 53 anys. No he trobat més informació. Causes naturals de 53 anys, bueno, sí, un atac de cor és una causa natural, no?
2: Però sí, bueno, sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, vull dir, una pionera de l'aviació. No només la primera dona en volant solitari, sinó la primera dona en ser passatgera.
1: Però el vol aquest en solitari, això ho trobo tan... Hòstia, 2 metres i 18.
2: Bueno, però estàs volant.
0: Fes-ho
2: sense tot això.
1: Oh,
2: estàs volant? Clar,
1: 200 metres i... Bueno, no ho sé.
2: És veritat?
0: Va, seguim. Anem a la tercera apartat d'aquest espai, l'any que ens vam conèixer. Què va passar fa 8 anys? Jo sé que tots coneixeu els continents, Amèrica, Europa, Àsia, Oceania, Àfrica, l'Antàrtida... Però si us dic que el dia 26 de juliol de 2018 és l'any en què vam conèixer, en què es va descobrir un nou continent.

0: Hòstia,
1: hòstia.
0: Quin canvi, eh?
1: Que canti, no? La Rosa, ja.
0: Sí.
1: Molta celebration, no?
0: Bueno, fa la prèvia.
1: Bueno.
0: Vosaltres voleu estribillo, no?
1: Ja, ja, quan arribi ja me'l puges. Per ser precisos, el dia 26 de setembre de 2018, l'any que ens vam conèixer, un grup de científics i geòlegs van presentar resultats sobre el mapeig de Greater Adria, el Gran Adrià, un continent submergit sota el sud d'Europa que es va desprendre del nord d'Àfrica ara fa 200 milions d'anys. O sigui, amb aquesta secció...
0: Tu vols dir com? Tu vols dir quan vingues, trio,
2: ja puges, tio. No, ho heu fet molt bé. No. Havies acabat una frase.
1: Sí,
2: està
1: sí,
2: tot
1: sí,
2: molt ben lligat, nois.
0: Només estava pendent d'això. Ara ja em puc tornar a relaxar.
2: Qui és el Gran Adrià?
1: No, dic que anava a dir que aquesta secció ens permet viatjar a una cosa que va passar fa 8 anys, que ens remet a coses que van passar fa més de 200 milions d'anys.
2: Està
1: que
2: molt
1: no
2: bé.
1: Està malament. Gran Adrià és una massa continental de la mida de Groenlàndia, aquest territori que aviat es dirà Tramlàndia, que es va separar del supercontinent de Gondwana fa uns 240 milions d'anys. Any amunt, any avall.
2: Sí, sí,
1: ja. Cal allò...
0: Fotres precisos, ara.
1: Sí, exacte. I va acabar col·lisionant i enfonsant-se sota el sud d'Europa. Aquest descobriment va permetre resoldre un dels trencaclosques tectònics més complexos de la Terra, l'origen de les cadenes muntanyoses del sud d'Europa i de la conca mediterrània.
2: O sigui, la...
1: Pirineus.
2: Pirineus.
1: I conca, sí, i a les muntanyes
0: els
1: també.
0: Alps,
1: de...
0: no?
1: Sí, exacte, exacte, exacte.
0: Les muntanyes...
1: Perquè deien, hòstia, sí, vale, sabem com es formen les muntanyes, les plaques tectòniques, però d'on venien aquestes? Doncs venien d'això. En la col·lisió, la major part de la placa del Gran Adrià, d'uns 100 quilòmetres de gruix, es va introduir per sota d'Europa, procés anomenat subducció, i es va enfonsar cap al mantell terrestre i actualment es troba a uns 1.500 quilòmetres de profunditat. Ha anat baixant. Però això va fer que les muntanyes del sud d'Europa, quan la placa es va enfonsar, les capes superiors de roques sedimentàries, la crosta més superficial, van ser rascades per la placa europea i aquests fragments es van arrugar i amuntegar formant les grans cadenes muntanyoses de la regió mediterrània. Alps, Apenins, els Balcans, les Dinàrides de Grècia... o els Taurus de
0: els
1: Turquia.
0: Taurus no són unes torradores i unes
1: sí, batidores. També, sí, també, per estar a Turquia.
2: Un cotxe també.
0: Ah, sí?
2: Dels anys 70.
1: I això, i després d'aquesta col·lisió, les roques que en formaven part van quedar repartides entre més de 30 països diferents, des d'Espanya a Itàlia i fins a Grècia, Turquia i fins i tot l'Iran. Fins a aquest dia, fins a aquest 26 de setembre de 2018, cada país tenia la seva pròpia cartografia geològica, la seva pròpia teoria, la seva nomenclatura i els seus propis estudis locals. Però aquest fet van poder reconstruir els científics durant 10 anys i analitzant milers de mostres de roca mesurant el seu orientament magnètic residual i utilitzant un programari avançat de reconstrucció de plaques tectòniques per encaixar totes les peces del trencaclosques.
0: O sigui, que fa...
1: 240 milions d'anys.
0: Sí, però fa 8 anys.
1: Sí, sabem.
0: Sabem del
1: exactament.
0: Cert, que aquesta placa tectònica...
1: El procés de formació de les grans cadenes muntanyoses de la conca mediterrània.
0: Perquè era com un misteri, no?
2: I sí, més que ho sabem, està unificat, no?
1: Fins, està, sí,
2: havia entès, jo he entès que cada un dels països tenia la seva pròpia informació i la seva pròpia escrits, història, i... ho han unificat i al final és tot comú per tots, aprofitant, entenc, la informació de cada un d'ells.
1: Correcte.
0: Està molt bé.
1: Sí,
0: però bueno, fins ara allò, no? Hòstia, per què hi ha muntanyes aquí, no? La Mediterrània aquí, no?
1: Sí, sí.
0: Una mica,
1: bueno,
0: la pregunta.
1: Sí, sí. Bueno, sí.
2: Això, i al final...
1: Per què hi ha muntanyes? Per què plou?
0: No ho sé. Tu vols resposta a tot això, eh? Tu vols resposta?
2: Haurem de fer una classe, eh?
0: Per què plou?
2: Una classe.
0: Bueno, escolta, ja ens ho hem ventilat, això.
1: Sí? Ja
0: sí,
1: està?
0: Home, el sol del dia ens el patem.
1: No, ja està, ja l'encertat.
2: Havia fet una matrícula d'honor, es veu.
0: S'ha resolt, exacte. Avui, Sanau, ja estàs content, eh? Avui pots plegar i dir, hòstia, avui... Avui m'he lluit.
1: Sí.
2: Avui unes olives d'aperitiu.
0: Unes olivetes. Avui unes olivetes. I una llauneta. Molt bé, nois, doncs res, nosaltres ho deixarem aquí, com sempre. Bueno. Dissabte vinent ens hi tornem a posar. A
1: tercera part de la novel·la, eh?
2: Tercera, ja l'estàs esperant, no?
1: Últim capítol o encara no?
2: Encara no.
0: Bé, bé, bé, bé. Tenim novel·la per dies. I ara sí podrem dir primer programa d'octubre i serà el 3 d'octubre.
1: Vale.
0: Serà com bé, no? Perquè estarà a l'inici de l'octubre. Vull sí, dir que, estaràs, sí, sí, que no et queixaràs.
1: No.
0: Vull dir...
1: Segur que hi ha una dona que podrà ser la nostra protagonista.
0: Segur, home, la trobarem. Molt bé, doncs, fins aleshores. Que vagi molt bé la setmana i gràcies per escoltar-nos. Adéu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

Bona tarda, Caldes! Benvingut a La Pinta, en aquest nou formato místico. Com sempre, els 30 minuts d'informació que ens portarà el punt d'ebullició de la nostra professió. Dient aquesta etapa mística perquè el Grand Monter i el cor i el Dire no has deixat sol a la taula i l'estan muntant solets. Imagina que vosaltres ja seran d'en compte això. Com sempre, nostra gran col·laborador Carol M nos porta la nostra informació para que nosaltres, vostre fantasma capilar preferit, José Silvera, a la locució, parle i avui és un dia molt especial.

sí, calderins i calderines. Avui, 28 de setembre, és l'aniversari del grandioso i glorioso Club Atlético Peñarol de Montevideo.

Queden de parlar d'aquell club, però bueno, farem una mica d'història per a la poca gent que no sap de què va això. El Club Atlético Peñarol va ser fundat oficialment en Montevideo el 13 de desembre de 1913, hereu del Central Club Railway Cricket Club, el CURC, creat el 28 de setembre de 1891 al barri ferroviari de Peñarol. Com sapiguem, el CURC, treballadors anglesos i uruguaians de l'empresa del ferrocarril Central Uruguay Railway Club, van fundar un club original, el Cricket Club. El nom, el barri i el club provenen el nom de Pinerolo, una ciutat italiana on era originari el terratenent de la zona.

Groc y negra, amarillo y negro, al color del club que ven de las locomotoras y del señal de las vías del tren. Carboneros, vol dir carbonés, que és un diut popularment dit carbonós, aurinegre, per aquesta mateixa relació amb el ferrocarril.

Club de Peñarol té una història plena de llegendes, remuntades èpiques i fets curiosos que han marcat el futbol mundial, i específicament el uruguaià, no? La final. Peñarol jugava la final contra River Plate en Argentina. Remuntada del 66, Copa Libertadores. Al descans, a la primera part, el club, com podria dir, el milionario, el River Plate, iba guanyando 2-0. L'èpica de l'equip va reaccionar de manera heroica en la segona part i la va empatar. A la prova va marcar dos goles i van guanyar el 4-2, aixecant el títol. D'aquest partit surt l'origen de la famosa anomenada a l'equip contrari, gairebé que sempre juga a Peñarol, dir-li gallina. Per què? Perquè finalitzant el primer temps, com dèiem la història, i van perdent 2-0, i el gairebé, abans de pitar la final del primer temps, el porter rival va fer una aturada de pit i després li va passar el rotllo un sombrero al delanter uruguaià, lo qual va ser com una mena de excessivo castigo moral, por dir algo, ¿no? Lo cual va a checar e inflamar el honor. Un cop que passés això, quan surts el segon temps, Peñarol va a arrasar, va a guanyar 4-2 i misteriosament va sortir una... Se recorda, ¿no? El River Plate de la samarreta blanca con una franja, digamos, en diagonal vermella. Van lanzar una gallina blanca con la lanza vermella al camp i d'ahí va sortir el famoso gallina.

0: esta pasión que cada día...
1: També d'això se ve la, que el que Peñarol és d'una entitat, d'una classe social, una classe social treballadora, no, no diran, perquè eren els treballadors del ferrocarril, en si eren tots immigrants. Què tal?
0: Peñarol, ¿cómo decirte de una vez cuánto te quiero?
1: Porque antiguamente en la lid el fútbol només lo jugaban la, la aristocracia o la burguesía. Increïble, no? I avui diuen que és del poble o de bueno, de baix nivell intel·lectual. Ante aquesta negativa de la societat, justament va sortir el Cricket Club, que és el que avui dia Peñarol, i mira la història que té.
0: Y me convenzo de que fue un bendito hechizo, quiero abrazar.
1: També una data así històrica és que quan surt el Carbonero, el Peñarol a l'inici, era el Rocket. El Rocket era la locomotora estrella, era el, no sé, era el Lamborghini o el Tesla d'aquell moment.

Clar, no parlar també de nosaltres, gran, perquè parlem d'un altre, no? El tradicional rival, nostres germans plumíferos, que s'anomenen Club Nacional de Futbol. Partit de Peñarol, que han jugat com menys jugador pràcticament tot el match, no? Tot l'elenco. L'hem guanyat 8 contra 11. S'han retirat. Bueno, no me ficaré en aquell espai, perquè n'hi ha molts compatriotes de Uruguai també que, bueno, tenen la mala sort de ser plumíferos, però bueno, ells l'han triat.

La venganza del 66 i l'aplaudiment del Santiago Bernabéu. Després de que el Madrid guanyés la Intercontinental al 60 en un contundent 5-1 a la tornada, el partit que estàvem parlant abans, Peñarol va tenir la seva revenja el 26 d'octubre del 66. El conjunt uruguaià va tornar a guanyar la Copa Libertadores i va tornar a jugar la final intercontinental. El conjunt uruguaià va guanyar 0-2 a Montevideo i va repetir exactament el mateix resultat, 0-2 a Santiago Bernabéu. La exhibició del futbol del Peñarol liderada per Pedro Rocha i Spencer va ser tan aclapadora que la mateixa afició madrileña, coneguda per la seva exigència, va acabar desenvolupant un aplaudiment i ovacionat al conjunt carbonero mentre feia la volta d'honor a la Copa.

0: un petit incís, i això no sembla en Charles Argentí. Tothom sap que quan se guanya un campionat de futbol o una copa, el que sigui, tothom dona la volta olímpica, no? Saps que això lo han inventat los uruguayos?
1: Y me convenzo de que fue un bendito hechizo. Quiero abrazar al duende que lo hizo.
0: Un historial de privilegio único al mundo. Gracias a aquestes grandes gestas de Peñarol, el futbol uruguayo té l'honor de ser el únic... Bueno, no, ahora son dos. Són dos equips del món en la història oficial favorable davant de Real Madrid. El club blanc ha jugat contra 44 països diferents i manté un saldo positiu a gairebé tots, excepte en Uruguai i els argentins. I estem parlant de el Boca Juniors.

0: Bueno, tornem a aquell petit incís entre el camp de l'època i el camp d'ara, però bueno. Di Stefano i Puskas que queixaven que la pelota pesava el doble, perquè era molt més esponjosa que l'europea, i tot així el Madrid va tancar un rec 0-0 que se va celebrar com una victòria.
1: Sos mi locura y mi pasión tuya en mi vida, Peñarol, como decirte de una vez cuánto...
0: Després de l'empat de l'Uruguai, alguns jugadors de Peñarol van lançar declaracions optimistes, afirmant que guanyarien el Madrid. Això va encendre l'orgull blanc, a partir del qual de la tornada del Xan Martín, els blancs van sortir com un ciclón. En 10 minuts ja guanyaven 3-0, en un doblete de Puskas i un gol de Stefano. El partit va acabar en un aplaudidor, acaplanador o apisonador, 5-1 a favor de los merengues.

Però tot torna. La Venganza Carbonera va arribar el 66, que havíem parlat abans. 6 anys més tard, el 66, se va repetir la final. El Real Madrid, conegut com el Madrid del Ye-Ye, es considerava invencible a casa. Peñarol, dirigit per Roque Gastón Máspoli, va donar una lliçó de futbol. Després d'un 2-0 a Montevideo, va anar a Santiago Bernabéu i va tornar a guanyar 0-2 amb goles de la Legendra. Pedro Rocha i Alberto Spencer. Peñarol va coronar el campeón del món en territorio blanc i una de les gestas més grans del futbol sudamericà. Una de les figures d'aquella final destacada en el 60 va ser el defensa José Emilio Santamaría. Santamaría era uruguayà i abans de fichar por el club blanc havia estat una de les grans estrelles del Club Nacional de Futbol, el màxim rival històric de Peñarol. Per allà, enfrontar-se a Peñarol tenia un component de rivalitat clàssica a Montevideo, trasladat al nivell mundial, fet que exerceix una tensió molt alta en el partit.

per a fer curtet parlarem de l'últim miracle. Bueno, en fin, que ha sigut el 87, l'èpica del mundial, del minuto 120 a la final de la Copa Libertadores del 1987 contra Mérida de Cali, tot depenia d'un tercer partit de desempat a Santiago de Chile. El partit anava cap a l'empat sense gol, i lo qual donava el títol al Club América de Colombia. Al minut 120, faltando 4 segons, Diego Aguirre, actual técnico de l'equip, va marcar un gol histórico que va donar la cinquena a Peñarol.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta, o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
3: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran dos els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. De seguida connectarem en directe amb la plaça de Catalunya de Barcelona per veure com comencen el dia els concentrats després d'aquesta primera nit. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 30 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Diferents punts del país es recuperen després dels forts aiguats de les últimes hores, amb registres acumulats de més de 100 litres en alguns punts, com l'àrea de Barcelona. A banda d'inundacions de carrers, habitatges i baixos, s'han succeït els problemes de mobilitat amb la Ronda de Dalt tallada durant més de 2 hores. El Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugranes volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i de la xarxa Més. Són les 7 i 3, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més a aquesta hora connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb alguns punts a hores ara amb boires que poden dificultar la visibilitat i la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per exemple, a la AP7, a l'altura de Massanet o també de Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana o de Pont de Molins. Per altra banda, a hores ara tenim un matí de moment sense incidències, ni accidents ni avaries a les carreteres catalanes. Destacaríem doncs, que a poc a poc ja tenim retencions habituals cada vegada amb més intensitat. Al Besòs ja hi ha congestió, al nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Des del Vallès per la C58 també ja es fan retencions des de Sant Quirze en direcció Barcelona. La AP7 també circula amb congestió intermitent des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. I per últim, al Llobregat també ja trobem l'antit des de Pallejà i el Papiol per la A2 i la P23 també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària entre les estacions de Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. S'acaba l'episodi de fortes tempestes que hi van descargar moltes comarques, però encara el temps queda força enrarit, força carregat d'humitat, amb força núvols també al llarg d'aquest matí, que de fet encara deixaran algun ruixadet molt puntual, especialment al nord de Lleida, cap al Pirineu. També alguna gotellada a l'interior de les Terres de l'Ebre o a prop de la Costa Brava. Bàsicament, amb aquests núvols, ja diem, amb aquests boira i tot, que hi ha hores d'ara cap al Prepirineu, en alguns racons de la Catalunya central, i una temperatura que no ha baixat gaire. De fet, l'ambient és bastant humit i una mica xafogós arran de mar. Aquesta tarda, de fet, es farà palesa aquesta xafogó, amb temperatura que tornarà a pujar una mica respecte a ahir, i un temps variable, bàsicament al Pirineu i a l'Ebre, tindrem alguns ruixats locals i a la resta del país no esperem que hi plogui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmeses divendres a votació al Congrés dels Diputats i que no acaben de convèncer els moviments socials de l'habitatge. Anem ara, doncs, cap a la plaça de Catalunya, on hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quin ambient hi ha ara mateix aquí a la plaça Catalunya?
4: Hola, Elena, bon dia. Doncs, com a mínim, aquesta acampada que us podem mostrar a aquesta hora, unes 50 tendes de campanya s'han instal·lat aquí a Plaça Catalunya, continuaran com a mínim fins divendres vinent, quan es preveu arribaran a un ple extraordinari al Congrés dels Diputats els dos decrets que ha aprovat en matèria d'habitatge al Consell de Ministres. Volem conèixer quines són les reclamacions i quines són les persones, més d'un centenar, que conformen aquesta acampada pel dret a l'habitatge, que emulant la imatge de la Puerta del Sol s'ha traslladat ara al centre de Barcelona. Parlem ja amb una de les acampades, amb la Mar. Mar, bon dia.
5: Bon dia.
4: Quines són les vostres reclamacions? Què feu aquí? Què voleu?
5: El que volem reclamar principalment és un habitatge digne per tutis, i tot i que els objectius, doncs, encara els hem d'acabar definint i estan evolucionant durant l'assemblea d'aquest matí. Per tant, a mesura que estiguin més definits, doncs ja els anirem publicant a xarxes.
4: Us volem conèixer una mica més perquè el vostre perfil és molt heterogènia. Aquesta acampada, de fet, s'ha gestat de manera espontània. No responeu a una crida d'un sindicat determinat, d'un partit polític, sinó que procedeu de diferents organitzacions, també a nivell individual. Com s'ha gestat aquesta acampada i qui sou?
5: Som acampada per un habitatge, com ens podeu trobar a Instagram o també, també estem a Mastodon. I va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit i només hi participem de forma individual. Ens vam reunir i això, doncs, va sorgir de forma esporàdica i orgànica.
4: Mar, i com a mínim, insistim, estareu aquí fins divendres vinent, tot i que els terminis es podrien allargar?
5: A més, la nostra intenció. Després serà com vagi evolucionant tot el clima polític que hi ha.
4: Doncs, Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns de manera tan matinera. Sabem que teniu molta feina, moltes assemblees al llarg del dia i que continuareu donant forma a les vostres reclamacions al llarg del dia. Elena, són les primeres declaracions d'algunes de les acampades. És el cas de la Mar. Més d'un centenar de persones ocupen aquestes cinquantena de tendes instal·lades des d'aquest dimarts al centre de Barcelona, a la plaça Catalunya, i continuaran aquí com a mínim fins divendres.
1: Doncs, com a mínim fins divendres, n'haurem d'estar pendents i, per tant, serà també un altre dels punts d'atenció informativa d'aquests dies. Gràcies, Anna, per la fotografia. Fins d'aquí una estona. Dèiem doble decret per l'habitatge, l'acord que el que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer, com exigeix l'esquerra, i que també és cert, és més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té la Carina Bellvé.
6: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions. Prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
7: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
6: Amb la separació en 2 decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat des de les xarxes socials que el seu executiu ha escoltat les demandes de la gent i que ha sabut actuar.
8: Hemos escuchado a la gente, y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
1: Al seu torn, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat que el decret d'habitatge no tindrà resultats. En una conferència a la seu de la patronal CECOT, a Terrassa, ha assegurat que el govern espanyol no pot pretendre resoldre amb un reial decret una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
9: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril. O empezamos de verdad una nueva política de vivienda o continuar el error lo único que produce es melancolía.
1: Y me reacciona.

0: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té... No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. I no deixem de parlar d'habitatge encara, perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i també ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn avui a les 9 d'aquest matí amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamón Carvajal.
2: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
3: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
2: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
3: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la, perquè quedi clar. Aquí clar.
2: Illa ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
1: Un quart de vuit, un cop rebut el vistiplau del Consell de Ministres, volem analitzar l'eficàcia d'aquest doble decret d'habitatge. Si s'acaba convalidant divendres, com dèiem, al Congrés, serà una solució real? Per analitzar-ho, parlem amb Sergio Nasarre. Ell és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, una de les veus, per cert, més solvents en matèria d'habitatge al nostre país. Senyor Nasarre, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bon dia, com esteu?
1: Aquest doble decret neix d'una pressió popular arran del cas Mari Carmen, que, sens dubte, ha convertit, de fet, el desnonament en un símbol, o ell és el símbol del tema dels desnonaments. Quina lectura n'hem de fer d'aquesta pressió popular?
4: Bé, doncs, tot el que sigui legislar amb pressions, amb amenaces, i a més com a resultat, a més, d'un auto al Tribunal Suprem que validava una sentència de l'herència provincial per un cas on la llogatera, en aquest cas, sabia perfectament des de l'any 94 que tenia 2 anys per poder marxar de casa seva, per tant, fa 30 anys, dona importants dubtes de si és convenient fer-ho. El dret civil és un dret, com el cas dels arrendaments urbans, forma part del dret civil, és un dret molt estable, un dret que ens acompanya des de fa uns 2.300 anys, i canviar-ho d'aquesta manera doncs no sol sortir massa bé.
1: No sé si creu que aquesta vegada, perquè el problema de l'habitatge i de la vivenda és un fet que no descobreixo jo ara, creu que aquesta vegada la resposta política ha estat proporcional a la magnitud del problema?
4: És que el que estan fent no té res a veure amb el que està passant. És a dir, el problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007, que bàsicament, tal com ho tenim ara, especialment a Catalunya des de l'any 2015 i a la resta de l'Estat possiblement des de l'any 2021, el problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits, com es va quedar clar ahir per la nit quan ningú teníem una versió definitiva d'això, per tant els van aprovar sense tenir una versió definitiva. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Per tant, si ells ja tenen un cacau, doncs imagineu doncs, els professors que estem analitzant aquestes normes, a vosaltres i la ciutadania, els arrendadors, els arrendataris, això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs, bueno, encara més. És a dir, l'impacte pot ser devastador, sí.
1: Encara deixi'm fer-li una pregunta més al respecte amb una de les mesures, la més controvertida i presumiblement, i pel que vostè em dirà, la més difícil de que es dugui a terme, però en tot cas és una de les més controvertides i la que pot, sens dubte, generar més conflicte encara o allargar encara més el conflicte. La pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, com deia, és el punt més controvertit des del seu punt de vista, però i contres, encara que sigui ràpid.
4: Bueno, és clarament inconstitucional, ja començant perquè és un gran contra, és a dir, que no pot fer legisladors fer lleis en contra de la Constitució. L'article 9.3 de la Constitució prohibeix la retroacció de les normes i precisament prohibeix la inseguretat jurídica, i el que no pot ser ara és canviar-li les normes als contractes sobrevingudament, no? Per tant, això tenim un problema que acaba la Tribunal Constitucional, això implica segurament 2 o 3 anys més de litigis i per tant encara més inseguretat jurídica i més blocatge de tot el sistema. Els països que tenen això, des de luego que no és un tema retroactiu, a més, és voluntari, és a dir, pots pactar el tema indefinit o no, es pot incentivar, a mi no em sembla malament que s'incentivin els contractes indefinits, però que sempre sigui voluntari.
1: I acabo amb una proposta que també sentíem suara, la del president de la Generalitat, sembla una proposta inèdita a tot l'Estat. Què en pensa d'aquest plantejament d'una compra conjunta o una compra, si vol, a mitges per facilitar l'accés a l'habitatge a majors de 40 anys que no poden assumir una hipoteca? És una bona mesura? Pot funcionar?
4: Bueno, de fet no és gens inèdit en el sentit de que nosaltres, precisament des de la càtedra d'habitatge de la Rovira i Virgili, vam promocionar aquesta norma. És una norma que existeix des de l'any 2015, el que passa que la Generalitat fins ara doncs, no ha tingut interès especial en aplicar-ho. Per tant, per una banda doncs, ja està bé, estem parlant de la propietat compartida i temporal, que finalment la Generalitat s'ho prengui en sèrio, que deixi o que comenci a deixar polítiques intrusives com les que estàvem comentant ara, que ens han portat al caos total, i hi ha un punt dramàtic, que és que hi hagi d'haver polítiques d'habitatge públiques per a les persones majors de 40 anys. És a dir, que això ja és absolutament una situació de laberint sense sortida. És a dir, ja no es tracta de joves que estan començant la seva vida i tal, són gent de 40 anys que no troba solució habitacional. Per això, això té un punt dramàtic important. I això ens han portat ells, amb polítiques erràtiques d'habitatge durant 20 anys.
1: Doncs Sergio Nasarre, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí un cop més les seves explicacions, que sempre ajuden a entendre millor les coses. Gràcies i bon dia.
4: Gràcies, bon dia.

0: Més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres també ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran, i ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació de la Maite Polo.
1: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil, durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
2: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
1: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Pluges torrencials a les últimes hores amb registres de més de 100 litres acumulats en diferents localitats. Si el matí d'aquest dimarts la zona de Barcelona ha estat la més afectada, el temporal s'ha desplaçat després, com deien les previsions, cap a les terres gironines. El Baix Empordà ha concentrat la majoria dels avisos que han rebut els bombers amb actuacions per inundacions d'habitatges i baixos, però també per vehicles atrapats a les carreteres que han quedat, en molts casos, impracticables. Abans, Sant Cugat del Vallès ha estat un dels més afectats, amb 1,5 metres d'aigua acumulada en alguns carrers. Barcelona també ha patit de valent greus afectacions a la mobilitat, com per exemple la Ronda de Dalt tallada més de 2 hores, a més d'estacions de metro inundades. A Gavà, els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó de l'interior d'un vehicle. Registres torrencials, doncs, això sí, sense lamentar, per sort, desgràcies personals.

0: El Barça visita la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 6:45. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Aleixandri, Quica Nazaré i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
1: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada, dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sí, vam fer l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
0: El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixadeta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
2: Me gusta un poco destacar las individualidades, esa que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: Tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. L'Hospitalet es converteix en la capital mundial del sector dels llibres. Des d'ahir i fins l'1 d'octubre, Fira Gran Via acull el LIBER, la Fira Internacional del Llibre, amb 250 expositors de 19 països i 9.000 professionals del sector. Enguany, un dels temes principals gira a l'entorn de com la intel·ligència artificial està repercutint en el món editorial.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Saps quin és l'origen del cigaló? Poca gent coneix la història d'aquesta beguda, potser perquè són diverses les versions que en podem trobar. La primera al·ludiria a l'origen del cigaló a la Guerra de Cuba. En aquells dies, els soldats espanyols, que estaven lluny de la seva pàtria i de les seves famílies, es desgastaven a la petita guerra sense sentit contra els esclaus de les plantacions de canya de sucre i la població local. Per sobreviure, barrejaven el seu cafè amb rom. Era així, a més, com aconseguien tenir el coratge per continuar lluitant. Així, de la paraula espanyola coraje, va néixer la paraula corajillo, que finalment es convertiria en carajillo. La segona història ens endinsa a la Barcelona de principis del segle XIX. En aquell moment, Barcelona ja era una de les ciutats més grans del continent i alhora el centre del comerç amb el veí Regne de França. El principal punt de recàrrega de mercaderies era l'estació ferroviària Estació de França, a l'est de la ciutat, on innombrables carreters lliuraven les seves mercaderies cada dia. Com que sempre estaven cansats i tenien pressa, demanaven als cambrers que tiressin el rom al cafè, de manera que podien prendre alhora la seva copa i el seu cafè. Posa-m'ho junt que ara guillo era la frase per la qual eren coneguts. Per això, l'expressió araguillo després es va convertir en el terme carajillo.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran 2 els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. El catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat molt crític i escèptic sobre l'efectivitat d'aquestes mesures en declaracions al Notícies en xarxa.
4: El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
3: De seguida tornarem a connectar en directe amb la plaça de Catalunya de Barcelona. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 30 de setembre. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge, i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Diferents punts del país es recuperen després dels forts aiguats de les últimes hores, amb registres acumulats de més de 100 litres en alguns punts, com l'àrea de Barcelona. A banda d'inundacions de carrers, habitatges i baixos, s'han succeït els problemes de mobilitat, amb la Ronda de Dalt tallada durant més de 2 hores. Dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al Camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Hi ha cultura tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada amb alguns punts amb boires que poden dificultar la visibilitat i la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per l'AP7 cap a Maçanet i Riu de Llots de la Selva, també al tram d'Agullana i a Pont de Molins. D'altra banda, al Besòs hi ha congestió al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. Per la C58, retencions des de Sant Quirze cap a Barcelona, també a l'AP7, entre Mollet i Barberà del Vallès. I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària entre les estacions de Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. I pel que fa al temps, avui encara tindrem un dia enrarit, carregat d'humitat, amb força núvols que encara deixaran algun ruixat molt puntual, especialment al nord de Lleida, cap al Pirineu i també a l'interior de les Terres de l'Ebre o a prop de la Costa Brava. Aquesta tarda es farà palesa aquesta xafogor amb temperatures que tornaran a pujar una mica respecte ahir i un temps variable. Al Pirineu i a l'Ebre tindrem alguns ruixats locals, però a la resta del país no esperem que hi plogui.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmesos divendres a votació al Congrés i que no acaben, però, de convèncer els moviments socials de l'habitatge. Ara mateix, quan passen ja 5 minuts de 7:45 del matí, anem cap a la plaça de Catalunya, on hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Fins quan tenen previst mantenir l'acampada aquesta colla de persones?
5: Bon dia, Helena. Sí, doncs aquest més de centenars de persones que des d'ahir dimarts estan aquí acampats a la plaça Catalunya, al centre de Barcelona, com a mínim, s'hi quedaran fins divendres vinent, que coincidirà amb l'arribada del Congrés de Diputats en el format de ple extraordinari dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres. Però una de les primeres coses que faran les persones que estan aquí acampades, que es comencen a despertar a aquesta hora, és intentar evitar aquest matí un desnonament a Sants. I amb Chiara, una de les participants d'aquesta acampada. Bon dia, Chiara.
6: Bon dia.
5: Volem aprofundir en aquesta acció reivindicativa que dureu a terme aquest matí, intentar evitar aquest desnonament i que coincideix, està en sintonia amb tot allò que defenseu amb aquesta acampada.
6: Claro, lastimosamente podemos observar que no solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la carrera Constitución, en el barrio de La Bordeta, y vamos a ir para allá porque al fin y al cabo no podemos permitirle ni aquellos fondos buitre, ni aquellos poderosos que son quienes se enriquecen de nuestra necesidad, seguir aprovechándose de nuestra vulnerabilidad, y por eso que desde aquí vamos a dividirnos, porque no podemos dejar las carpas solas, nos vamos a dividir en un grupo y vamos a salir camino a Plaza de Sants, y es allí donde nos vamos a encontrar con otros grupos que ya estarán en las zonas esperándonos.
5: Chiara, esta acampada se ha organizado y se ha gestado de manera muy espontánea. De hecho, no pertenecéis necesariamente al sindicato de Llogateras o cualquier otro partido político o sindicato. Danos algún dato más de cómo se ha formado esta acampada que emula de alguna manera a la acampada de Sol en Madrid.
6: Totalmente, o sea, al fin y al cabo creo que esto no se trata de una lucha de egos ni de protagonismo, y eso es algo que creo que se tiene que decir. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base, pero también necesitamos el soporte de estas quienes tienen realmente el poder. Hace dos noches atrás, el día de que acabó la manifestación aquí en Barcelona, nos reunimos una decena de personas aquí en esta misma plaza, autoconvocamos para el día de ayer, ha tenido mucho éxito, pero esperamos que el día de hoy sigamos dándole apoyo a Madrid y a las otras comunidades y a las otras provincias, ciudades que se están yendo también a las plazas a llenarlas.
5: Quiero ya para acabar la agenda del día, evitar este desahucio en Barcelona, y además celebráis algún tipo de asamblea para ordenar ideas.
6: Totalmente. sea, dentro de las redes o de las charlas de la acampada Vitacha está todo el cronograma, toda la planificación que se va a realizar hoy, pero empezamos con para evitar el desahucio en Carrer Constitución y también asambleas para decidir qué puntos o qué objetivos nos marcamos de cara al día viernes. Como el mínimo, el viernes vamos a seguir aquí.
7: Moltíssimes gràcies, Chiara. T'hem despertat a molt d'hora, però moltes gràcies per atendre'ns en aquests moments aquí al Notícies en Xarxa. Helena, aquesta és la situació. Veiem unes 50 tendes de campanya instal·lades aquí a la plaça Catalunya. Són més d'un centenar de persones les que han passat la nit al centre de la ciutat i que com a mínim continuaran fins divendres vinent.
3: I molt pendents, doncs, també aquest matí d'aquest possible desnonament, com ens deia la Chiara, al barri de la Barceloneta. Al barri de la Bordeta. Ara ho dic bé. Gràcies, Anna, doncs, per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona. Dèiem, doble decret per l'habitatge. L'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels contractes lloguer, com exigeix l'Esquerra, i que serà, sens dubte, més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té la Carina Bellvé.
8: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
9: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
8: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
3: En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat des de les xarxes socials que el seu executiu ha escoltat les demandes de la gent i que ha sabut actuar.
10: Hemos escuchado a la gente, y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
3: Al seu torn, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat que el decret d'habitatge no tindrà resultats. En una conferència a la seu de la patronal SECOT a Terrassa, ha assegurat que el govern espanyol no pot pretendre resoldre amb un reial decret una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
11: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril. O empezamos de verdad una nueva política de vivienda o continuar el error, lo único que produce es melancolía.
3: I encara més en reaccions, en aquesta ocasió la d'un expert, ho ha dit fa pocs minuts aquí a Notícies en Xarxa, Sergio Nasarre, catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural. Afegeix a més que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació.
4: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs, bueno, encara més.
3: De la seva banda, el sindicat de llogateres celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent davant els possibles forats, diuen, que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En qualsevol sentit, la seva portaveu, o en aquest sentit, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar, diuen encara més, en la reforma de l'habitatge.
12: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
3: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. I atenció al cas que us expliquem ara i que exemplifica prou bé la problemàtica de l'habitatge. A Badalona hi ha un matrimoni que fa 15 anys va decidir avalar el seu fill per ajudar-lo en la compra d'un pis. Doncs bé, arran dels problemes per fer front a la hipoteca, es troben ara en una situació d'incertesa i de desnonament. De moment, però, aquest llançament s'ha ajornat fins al 29 d'octubre. De fet, en Francisco i la Milagros demanen pagar un lloguer social, però el Sindicat d'Habitatge de Badalona reclama l'exoneració com a avalistes.
13: Tú tienes a tus hijos, necesita un avalista. Tú tienes el piso libre de cargas, que lo tienes pagado hace 40 años. Lo que menos piensas que iba a llegar todo este tema.
14: Cuando fui al banco a firmar, nunca, ni el notario ni nadie me dijo, usted pone su piso, nunca, simplemente dijo, firmen aquí y punto.
3: I a Mataró, com ja us vam explicar ahir durant aquest informatiu, es va acabar consumant el desnonament d'una família amb una persona amb discapacitat de més del 80% al barri de Cerdanyola. La família feia 11 anys que vivia de lloguer al pis, propietat d'un gran tenidor. En concret, hi vivien el Jordi, amb una malaltia rara que li provoca problemes de salut mental, i la seva germana, l'Alícia, que és mare de 3 fills. La família, que ha marxat amb molt poques pertinences, també assegura que se'ls ha promès tornar al pis per recuperar més coses en els pròxims dies. De moment, les portes s'han tapiat per evitar ocupacions. N'ha parlat la mateixa Alícia, poc després d'haver abandonat per força casa seva.
15: Pues yo pagaba menos del alquiler porque no me llegaba a pagar todo el alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o a amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
3: I en aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i també ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn avui a les 9 amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
16: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
17: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
16: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
17: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la, perquè quedi clar, aquí tot.
16: Illa ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
3: I més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran, i ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació que ens amplia la Maite Polo.
18: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil, durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
19: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión, y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
18: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
3: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, impulsada sobretot pel preu dels carburants. Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost en la dada interanual i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou, dèiem, ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes, fins al 3,1%. I pluges torrencials, les que han caigut les últimes hores, amb registres de més de 100 litres acumulats en diferents localitats. Si al matí d'aquest dimarts la zona de Barcelona era la més afectada, el temporal s'ha desplaçat després, com deien les previsions, cap a les terres gironines. El Baix Empordà ha concentrat la majoria dels avisos que han rebut els bombers amb actuacions per inundacions d'habitatges i baixos, però també per vehicles atrapats a les carreteres, que han quedat en molts casos impracticables. Abans, Sant Cugat del Vallès ha estat un dels més afectats, amb 1,5 metres d'aigua acumulada en alguns carrers. Barcelona també ha patit greus afectacions a la mobilitat, amb la Ronda de Dalt tallada més de 2 hores, a més d'estacions de metro inundades. A Gavà, els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó de l'interior d'un vehicle. Registres torrencials, doncs, això sí, sense lamentar desgràcies personals.

0: I obrim la crònica esportiva parlant del Barça, que visita avui la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 3:15 de la tarda. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Aleixandri, Quica Nazaret i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
1: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot, moltíssim valor el mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet res d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada. Dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs perquè al final no som un equip únic, encara que sigui un equip de Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
0: El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
2: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: Però avui també hem de destacar la derrota del Barça a la pista del Dubai de Xavi Pascual en partit de l'Eurolliga de bàsquet per 94-87. Tot i fer un bon últim quart, els blaugrana no en van tenir prou per capgirar el marcador, que s'havia complicat abans del descans amb un parcial de 29-12. Els 25 punts de Kevin Panther tampoc van ser suficients perquè els d'Alexander Sekulić sumessin el segon triomf.
3: If I summarize the match, if I go quarter by quarter, basically we won.
4: Si hagués de resumir el partit quart a quart, diria que bàsicament n'hem guanyat 3 i només n'hem perdut un, però la diferència en aquest ha estat massa gran. Hem tingut mals moments durant el segon quart, en què el rival ha fet un parcial que li ha permès aconseguir un avantatge de més de 10 punts. Hem intentat tornar al partit i hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil. Han sabut controlar el partit fins al final.
3: It was very difficult and they controlled the game all the way to the end.
0: I el Kitsanàs Manresa debuta avui a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Ocampo recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez, operat d'un pneumotòrax. El tècnic admet el potencial del rival, però assegura que estan capacitats per aturar-lo.
5: Sapiguen de la dificultad, del nivel del equipo, pero no es cuestión de plural, es cuestión de que es un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte, sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1-1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fight. En aquest nivell, si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
0: I arribarem a les 8 en punt amb la cultura, i en aquest cas amb la cultura castellera, perquè tot està a punt ja per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. Al concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer fins a 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Petició. Seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema informàtic, especialment en un sistema d'intel·ligència artificial, per fer-li una sol·licitud específica.
4: Els usuaris de la intel·ligència artificial fan anar molt el terme anglès prompt, que són les instruccions que dones a la màquina perquè generi el que vols i que correctament hem de dir-ne petició o, com a sinònim complementari, indicació. Els especialistes descarten anomenar-ne instrucció perquè en l'àmbit de la informàtica aquesta forma remet a indicacions pròpies dels llenguatges de programació, en què no hi ha interactivitat, com per exemple les línies de codi que constitueixen scripts o programes.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran dos els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. El catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat molt crític i escèptic sobre l'efectivitat d'aquestes mesures en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 30 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi per contrarrestar les conseqüències de la guerra a l'Iran. El preu de la bombona de butà, es congela per sota dels 20 euros. Dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les Blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Hi ha cultura tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Són les 8:03, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Bon dia, Elena. Doncs, per la banda, tenim aturades, podríem dir, habituals, que hi són en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Destaca, per exemple, la C58, autopista del Vallès, especialment carregada, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. També el Vallès, per exemple, la T7, amb lentitud, retencions, 6-7 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud. També a la Pota Nord, B20, cua de més de 2 quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. Com a incidències, teníem un accident a l'autovia A2, a la zona d'Abrera, en sentit Barcelona. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades d'uns 4 quilòmetres en aquest tram de l'autovia A2, com et deia, entre Esparreguera i Abrera, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària entre les estacions de Montcada, Bifurcació i Sabadell. De retruc, la línia R7 està tallada entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat i el servei en aquest tram s'està cobrint per carretera. D'altra banda, també el robatori de cable de coure entre Reus i les Borges del Camp provoca retards als trens que circulen entre la capital del Baix Camp i Saragossa. I fem un cop d'ull a la previsió del temps, com cada dia amb en Lluís Miquel Pérez. Acabem el setembre avui, però això sí, amb més tranquil·litat que ahir. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Elena. Doncs sí, de fet, a hores d'ara ja aquesta calma és ben palesa a gran part de Catalunya. Després, recordem-ho d'aquestes molt fortes pluges de més de 100-120 litres per metre quadrat en alguns racons metropolitans, també del Penedès o de Girona. Ahir a la tarda tot això és història, tot i que aquest matí encara queden molts núvols. Per una banda, alguns que s'estan congriant a hores de l'Ebre amb alguna gotellada, també alguns ruixadets aniran caient a l'Alt Pirineu, sobretot el de Lleida, o alguna gotellada també cap a la costa del Baix Empordà. I hem de destacar que aquest matí també hem despertat, i de fet a hores d'ara tenim, moltes boires a les comarques interiors, però tot plegat amb poc fred, tot i la humitat no fa ni gota de fred per ser un 30 de setembre. I de fet aquesta tarda la temperatura encara pujarà més que la d'ahir, tornarem a arribar a la maleïda xifra dels 30 graus en el cas de Ponent, maleïda perquè ja no és època perquè tinguem aquestes temperatures. En qualsevol cas serà una tarda plàcida, bastant ennuvolada, això sí, amb alguns ruixats al Pirineu i també cap a l'Ebre. De fet, haurem d'estar pendents allà a les Terres de l'Ebre, Helena, sobretot demà a la tarda i el divendres. Ja en parlarem a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmesos divendres a votació al Congrés dels Diputats i que no acaben de convèncer els moviments socials de l'habitatge. N'hem pogut parlar aquest matí amb dues de les participants a l'acampada, la Mar i la Kiara.
5: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
6: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la Carrera Constitución, en el barrio de La Bordeta. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
1: Parlem de doble decret per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon decret es limita a una mesura, la renovació automàtica dels lloguers, com exigeix l'esquerra, i que serà ben segur més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té ara la Carina Bellbé.
7: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions. Prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
8: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
7: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: I en el capítol de reaccions recollim la d'una de les veus més autoritzades a casa nostra en matèria de vivenda, Sergio Nasarre, que justament ens ha dit aquí, al Notícies en Xarxa. Ell és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Deia, que ens deia aquí a la xarxa, que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural. Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector, i això empitjorarà encara més la situació.
2: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs bueno, encara més.
1: De la seva banda, el sindicat de llogateres celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent. Davant els possibles forats, diuen que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En aquest sentit, la seva portaveu, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar encara més en la reforma de l'habitatge.
9: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. Està clar, doncs, que el cas de la Mari Carmen a Madrid s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, però la seva història no és una excepció. Mataró, us ho explicàvem ahir, o a Barcelona, on també hi ha molts exemples, molts casos, com per exemple el de Josep Beltrán, un veí del carrer de Burgos, que fa gairebé un any que va perdre l'habitatge on havia nascut i on la seva família vivia des del 1943. El Francis Manzano, de BTV, ha anat a comprovar com és la seva vida després d'aquest tràngol.
10: Surt de l'hostal que li fa de llar des de principis d'any. És ja el segon allotjament per on passa des que el van desnonar fa ara gairebé un any. Fins llavors, el Josep havia viscut sempre en aquesta casa de Sants, on hi havia nascut i on ens explicava el seu cas poc abans que el fessin fora. Després que morís el pare, el propietari no li va subrogar el contracte. El pare...

0: ¿vale? O como mínima en el districte.
1: Que ya estás viendo a una mujer con 74 años la queréis tirar a la calle.
2: El de l'Amparo Martínez va ser fa 4 anys, un altre dels desnonaments amb més impacte mediàtic que recorden el cas de la Mari Carmen. Actualment viu en un pis tutelat al Raval després de perdre per un parany legal el pis on havia nascut el gòtic. Com també veïna del barri era la Blanca Espinosa, que va ser desnonada per no haver pagat 88 euros d'unes obres.
3: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat. També ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn d'aquí a 3/4 d'hora amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
4: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
5: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
4: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
5: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la, perquè quedi clar. Aquí tot.
4: Ell ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
3: I a les portes demà de l'1 d'octubre, l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de la consulta. Rovira no va arribar mai a judici perquè el maig del 2018 es va traslladar a Suïssa. El delicte de rebel·lió que li va imputar inicialment va passar a ser de sedició i quan el van derogar li van atribuir el de desobediència que no comporta presó. Marta Rovira va tornar a Catalunya temporalment el juliol del 2024, un cop l'Audiència Nacional arxivés la causa per terrorisme del tsunami democràtic contra ella. L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal d'aquest dilluns. Els comuns estudien accions legals en considerar que el gest anava dirigit a una assessora del partit. Ens ho explica des de TV Sabadell Vallès, Joan Muñoz.
6: El primer ple municipal del curs polític que desembocarà en les eleccions del maig del 2027 va tenir un lamentable protagonista. Les intervencions dels regidors de Vox van desentonar i van aconseguir posar d'acord a la resta de grups que van protestar davant les seves actituds. El moment més desagradable va ser durant la seva pròpia moció. Durant la intervenció de la Crida, César Gil va dirigir-se al públic, on va haver-hi una picabaralla entre l'exregidora Marisol Martínez i un assessor de Vox, fent el gest de fer un tret a la nuca. Aquesta va ser la gota que va fer vessar el got. L'alcaldessa Marta Farrés va haver d'intervenir després de veure el vídeo.
7: A part de que em sembla absolutament indigne i immoral que es facin aquest tipus de gestos, i tinc jo la paraula i per tant ara parlo jo, evidentment mirarem totes les opcions que ens donen el ROM legal per aplicar el règim sancionador oportú i també mirarem si té recorregut en l'àmbit penal, perquè em sembla que això no pot ser.
6: La resta de grups va mostrar el seu desacord amb la intervenció del regidor de Vox, que no va poder gaudir de rèplica, fet que va provocar la queixa dels d'extrema dreta.
3: Tres minuts per sobre d'un quart de nou, més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. I ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació de la Maite Polo.
8: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
9: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
8: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
3: I coincidint amb aquest dia de forts ruixats, la Rambla de Barcelona ha recuperat la circulació de vehicles en sentit mar després de 2 anys tallada per obres. D'aquesta manera, els cotxes ja poden transitar-hi tant de pujada com de baixada. Els treballs que havien obligat a fer aquesta restricció han servit per renovar la calçada i la vorera de tot aquest vial del costat Raval. Amb aquest pas endavant, les obres de la Rambla entren en la recta final centrada específicament en la transformació del tram central del passeig. Obrim ara la crònica esportiva parlant del Barça, que visita la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 7:15. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Quica Nazaret i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. L'Europa rep el Villarreal a la segona ronda de la Copa de la Reina a partir de 8:15. L'equip escapulat, que va eliminar l'AEM en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben en dinàmica positiva a la Lliga, però davant tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, a la Primera Federació. I el virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
10: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
3: El Barça d'handbol ha tancat la fase de grups del Mundial de Clubs apallissant el Montada marroquí per 51-15. Partit plàcid dels blaugranes que, liderats pels 12 gols de Dani Fernández, compten els partits per victòries. Demà a les 7 de la tarda disputaran la final contra el Vespre hongarès. Fernández destaca que han complert amb els objectius marcats.
11: Sí, a part de la victòria també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé, així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
3: El Freikin Balomano Granollers visita el Flensburg en la primera jornada de la Lliga Europea. Els vallesans arriben en bona dinàmica sense haver perdut cap dels 3 partits disputats a la Lliga, però tindran al davant un dels candidats a endur-se el títol. El duel arrencarà a la pista alemanya a 7:15. Adrià Figueres explica com afronten la competició.
12: és igual contra qui juguis, no? Hi haurà equips que sobre el paper són millors que nosaltres, també pitjors, però si és partit pot passar qualsevol cosa, no? Aleshores ens hem de centrar en això, anar partit a partit. Ens ha tocat Flensburg, evidentment som conscients de que és difícil, és complicat, però que si fem el partit que ens convé podem guanyar els dos punts, no? Aleshores, amb aquesta ambició i amb les ganes de començar una competició que per nosaltres és molt, molt il·lusionant.
3: I l'Atlètic Barceloneta vol seguir ampliant el seu palmarès europeu. S'enfronta al campió de l'Eurocup, el Marsella, en la final de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner vol sumar el títol per segon cop després d'haver-lo aixecat el 2014. Els de Fran Fernández tindran a favor el fet de jugar a casa, ja que la final es disputa a la piscina de Sant Sebastià a partir de 8:15. I en hoquei patins, aquest mes d'octubre, Paraguai acollirà els Mundials Absoluts en el marc dels World Roller Games. Les seleccions espanyoles femenina i masculina, formades per una àmplia majoria de jugadores i jugadors catalans, lluitaran per revalidar el títol assolit el 2024 a Itàlia. De fet, són les grans favorites per emportar-se la Copa del Món, això sí, amb el permís d'altres potències mundials com Portugal, Itàlia o Argentina. El combinat femení es jugarà el títol entre el 4 i el 10 d'octubre i l'equip masculí de l'11 al 17. Aina Florença i Pau Bargalló són dos dels jugadors més destacats de les seleccions.
13: La preparació que hem fet ha sigut molt bona i és cert que potser fent la comparació amb l'últim Mundial de Novara vam ser les campiones del món, no? I que el nostre objectiu és intentar millorar això o superar-ho, no? Per tant, ja et dic, l'objectiu és intentar tornar a guanyar l'or i portar la copa cap a casa.
14: Aquest és l'objectiu que tenim com a selecció, és quedar campions del món una altra vegada, fa 2 anys ho vam aconseguir, i crec que estem treballant molt dur i molt bé per afrontar amb màximes garanties el nostre objectiu.
3: Menys de 5 minuts els que ens separen de 8:45 del matí, tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. Així ho han explicat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i Esther Roca, directora castellera del concurs.
15: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
16: Amb números de l'any passat, per exemple, vam atendre un total d'unes 240 persones, de les quals només 7 van haver de ser derivades. Què vull dir amb això? Que el dispositiu que es prepara aquí funciona a la perfecció i per nosaltres és importantíssim.
3: La producció de podcast en català s'ha estabilitzat durant el 2025, després d'un fort augment en el període 2016-2024, en què s'han passat de 26 a 479, durant l'any passat se'n van publicar 422. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat i que s'han fet públiques justament aquest dimarts. I Lleida ha tancat aquest dimarts també les festes de la tardor. Milers de persones han omplert actes com el Seguici, on les famílies han volgut transmetre i mostrar als més petits les tradicions de la ciutat. Presidits per l'Àliga, gegants, capgrossos, bestiari festiu i balls populars, han recorregut l'eix comercial donant pas a l'element més emblemàtic, l'Omarraco.
17: La xarxa de comunicació local.
18: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
19: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
18: Entrades a auditori.cat.
20: El diccionari Termcat.
21: Paraules noves que ja pots dir.
20: Desconstrucció, no de construcció.
0: Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
1: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
21: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que d'aquí a escassament mitja hora comença al Parlament el torn de rèplica per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir pisos de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El president s'ha compromès també a parlar amb els bancs per demanar-los un esforç en aquesta crisi, tenint en compte que van ser rescatats amb diners públics. De seguida anirem en directe fins a les portes del Parlament, minuts abans de l'inici, com dèiem, d'aquesta segona jornada del debat. Mentrestant, el fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat escèptic amb les propostes de Salvador Illa davant d'un problema que veu estructural.
2: Hi ha un punt dramàtic, que és que hi hagi d'haver polítiques d'habitatge públiques per a les persones majors de 40 anys. És a dir, que això ja és absolutament una situació de laberint sense sortida. És a dir, ja no es tracta de joves que estan començant la seva vida i tal, són gent de 40 anys que no troba solució habitacional. Per això, això té un punt dramàtic important. I això ens han portat ells, amb polítiques erràtiques d'habitatge durant 20 anys.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. De seguida hi tornarem en directe. Finalment seran 2 els decrets que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. Alguns dels participants de l'acampada han parlat al Notícies en xarxa.
3: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
4: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la carrera Constitución, en el barrio de La Bordeta. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
1: El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi per contrarrestar les conseqüències de la guerra a l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Valorem, deia, aquesta pròrroga de mesures i el seu impacte real en les famílies en conversa amb Enrique García. Ho farem d'aquí uns instants. Ell és portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris. I dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les Blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Aasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Hi ha cultura tot a punt per al concurs de castell d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Arrenca aquest matí la segona sessió del debat de política general amb la intervenció dels grups parlamentaris després que aquest dimarts el president Salvador Illa hagi anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. Illa també ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. A les portes del Parlament hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Anna, l'habitatge centralitza el debat de política general, el tercer del president Salvador Illa. Què se n'espera avui del torn de l'oposició?
2: Sí, Helena, el tema de l'habitatge està centralitzant el debat de política general. Les últimes propostes del president Salvador Illa, que ahir vam conèixer, tot coincidint amb la primera jornada d'aquest debat, marcaran i molt el desenvolupament de les properes hores al Parlament, i n'estarem molt pendents al llarg del matí de les diferents propostes i consideracions que puguin fer els diferents grups parlamentaris. Avui, precisament, és el torn dels diferents grups, i amb Esquerra Republicana, amb el seu portaveu, en Jordi Albert. Jordi, bon dia.
3: Molt bon dia, com estàs?
2: Volem conèixer quines són les propostes i quina és la valoració que Esquerra, el grup parlamentari d'Esquerra, fa de les anunciades ja per part del president.
3: Bé, doncs ahir el discurs del president va ser no només avorrit, sinó també molt desil·lusionant, no va engrescar ningú, i creiem que això és un problema, una manca de fons preocupant. De fet, les úniques propostes que va posar damunt de la taula en relació a l'habitatge ens semblen clarament insuficients, perquè 100 milions d'euros per la compra compartida, que d'altra banda també ho explica malament, perquè els articles del Codi Civil als quals fa referència és una compra de caràcter temporal, ho trobem del tot insuficient, i 25 milions d'euros per l'emergència habitacional és clarament una gota d'aigua en un oceà, per tant, molt insuficient. I vam veure un discurs que no es van recordar ni de les persones que estan esperant a l'estació que arriba el tren, ni es van recordar de les persones que no arriben al final de mes tot i treballar, de les persones que busquen feina, i tampoc es va recordar de tants i tants professors que, per exemple, tenim al carrer i que estan demanant a crits un canvi en el sistema educatiu. El vam veure del tot insuficient, i per tant des d'Esquerra Republicana posarem tota aquesta ambició que no va tenir ahir el govern, i des d'Esquerra Republicana en el debat de política general farem propostes que siguin factibles i realitzables, perquè això és el més important, que no generem expectatives que no es puguin complir. Han de ser propostes que arribin i aterrin en el dia a dia de la gent. Necessitem millorar el dia a dia de la gent perquè hi ha un govern que els hi va a la contra.
2: Propostes fiscals, la majoria d'elles, pel que fa al tema de l'habitatge?
3: Sí, propostes fiscals. Essencialment abordem dos àmbits que són molt, crec que són molt rellevants. El primer de tots és que si hi ha dificultats per accedir a l'habitatge, hem d'aconseguir que la gent pugui tenir la seva primera vivenda. Per tant, una reducció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per tant, una reducció d'aquest impost, i d'altra banda, agravar precisament aquells que acumulen habitatge. Per tant, un increment progressiu d'aquest mateix impost per tal de que aquells que vagin acumulant habitatge els hi costi cada vegada més tenir més habitatges en propietat.
2: Jordi, l'habitatge, l'educació són els temes al voltant del qual pivotarà la segona sessió del debat de política general, tot i que hi ha un tercer tema fora del Parlament, que és l'última informació de l'Audiència de Barcelona que aprova l'amnistia per a Marta Rovira. Es va tancant un capítol especialment dolorós per a les files d'Esquerra Republicana.
3: Sí, molt dolorós. Nosaltres estem molt contents que la nostra exsecretària general, la Marta Rovira, companya, doncs hagi ahir rebut aquesta bona notícia. És una bona notícia per tots nosaltres, però també pel país, perquè la repressió veiem que està arribant a un punt i final, però encara tenim masses persones represaliades, tenim massa companys i companyes que encara estan esperant aquesta amnistia, i és vergonyant com la justícia espanyola no està aplicant una llei que ja fa anys que està aprovada i que es neguen a aplicar. Per tant, són passos, a poc ens n'hem d'alegrar, però no podem deixar de ser crítics amb la incapacitat de la justícia espanyola en complir amb la llei.
2: Jordi Albert, portaveu del grup de parlamentari d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per atendre'ns a les notícies en xarxa aquests minuts, poc abans de, precisament, de la intervenció d'Esquerra en aquesta segona sessió del debat de política general, Helena, condicionada i molt pel tema de l'habitatge.
1: Doncs, com bé dius, ho seguirem, ho vetllarem i us ho explicarem a vosaltres, a la nostra audiència, el que doni de si aquesta segona sessió d'aquest debat general al Parlament de Catalunya. Dèiem, també i tornant al tema de l'habitatge, doble decret per la vivenda, per l'habitatge, d'acord al que és l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels lloguers, com exigeix l'esquerra, i que serà ben segur més difícil de validar. Els detalls de tot plegat, i d'aquest Consell de Ministres en concret, els té la Carina Bellver.
4: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions. Prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
5: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
4: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: I a tot això, un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. Anem, doncs, cap a la plaça de Catalunya, on allà hi tenim el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer de BTV. Bon dia, Arnau. Explica'ns una mica quina és la fotografia a aquesta hora aquí, a plaça Catalunya.
6: Bon dia, Helena, què tal, com esteu? Doncs ja veieu, així és com desperta la plaça de Catalunya després d'aquesta primera nit d'acampada per l'habitatge. Nosaltres hem pogut comptar una cinquantena de tendes, però hi hauria aproximadament, ens diuen, un centenar de joves que han decidit quedar-se a dormir aquí en el que és una protesta, diguéssim, autogestionada. El missatge, diuen, és clar. Estan farts dels preus dels lloguers, dels baixos salaris i, evidentment, de tots aquells desnonaments injustificats com el de la Mari Carmen a Madrid, que va ser el detonant d'aquesta onada de protestes. Aquesta mobilització, de fet, segueix, com tu mateixa deies, a l'estela de les acampades que aquests dies s'han fet en altres ciutats com Madrid, Màlaga o també Sevilla, i pel que ens comenten, de fet, en aquests instants veiem com l'assemblea està reunida, doncs, per decidir els propers passos. Ens diuen que segurament decidiran ells mateixos quan han de posar punt i final a aquesta acampada que tot just ha arrencat fa 24 hores.
1: Doncs gràcies, companys de BTV, per aquesta última hora des de la plaça Catalunya de Barcelona.

0: Qui va ser cap de colla dels Xiquets del Serrallo l'any 2016 s'enfronta a 19 anys de presó per abusar sexualment d'una menor. La jove era membre de la colla i tenia 14 anys quan van començar els fets. La fiscalia demana a l'acusat 12 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual i 7 més per obtenció de material pornogràfic. Ens ho amplien des de TAC12.
1: La fiscalia demana fins a 19 anys de presó pel membre dels Xiquets del Serrallo acusat d'abús sexual a una castellera de la colla menor de 16 anys en el moment dels fets. Així s'ha demanat en el judici que ha començat aquest dimarts a porta tancada a l'audiència de Tarragona. Segons el fiscal, l'home es va guanyar la confiança de la noia quan era cap de colla de la formació l'any 2017. Després, del 2019 al 2022, hi va mantenir una relació consentida, on a més de mantenir relacions, li va demanar en diverses ocasions imatges de contingut sexual. És per això que el Ministeri demana una pena de 12 anys per abús sexual i una altra de 7 per obtenció de material pornogràfic a una menor de 16 anys. Quan es van denunciar els fets i es va detenir l'ara acusat, l'any 2022, des de la colla se'l va apartar de la formació, a l'espera d'una expulsió definitiva, segons avancés el procés judicial.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a un jove, a una jove, diumenge passat a Sant Adrià de Besòs. La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot. I més coses, Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
2: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
3: És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar una política.
2: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que ha compartit en una jornada a Barcelona. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
4: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme, des de la intervenció del centre educatiu, que és la base del control i del seguiment de l'absentisme, fins a la coordinació amb altres agents, siguin tant municipals com del propi Departament d'Educació. Això vol dir vehicular les actuacions que fa serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, fins i tot a intervencions més punitives de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
2: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: Ens plantarem a les 9 del matí. És temps per cedir-li a la Cristina Álvarez i als esports. Cristina, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: El Barça, que visita la Roma en el partit de la Champions femenina.
5: Sí, després de golejar el París en l'estrena europea, l'equip blaugrana busca enllaçar la segona victòria a la màxima competició europea i mantenir-se així entre les primeres classificades d'aquesta fase lliga. El partit començarà a 3:15. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou diumenge en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Quica Nazaret ni Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
6: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment encara no ha acabat tot, dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, 1, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada, 2, evidentment pel Mundial Sub-20, i 3, doncs perquè al final no som un equip únic, encara que sí, vam l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
5: L'Europa es juga avui l'accés a la tercera ronda de la Copa de la Reina. Rep el Villarreal a partir de 7:45. L'equip escapolat, que ja va eliminar la EM en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben a la cita en dinàmica positiva a la Lliga, però al davant hi tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, Primera Federació. El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. Torna, doncs, a Barcelona. Sembla que tot quedarà en un ensurt. Mentrestant, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador Luis de la Fuente destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doplet i d'una assistència.
7: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
5: Derrota del Barça a la pista del Dubai de Xavi Pascual en partit de l'Eurolliga de bàsquet per 94-87. Tot i fer un bon últim quart, els blaugranes no en van tenir prou per capgirar el marcador. Els 25 punts de Kevin Panther tampoc van ser suficients perquè els d'Alexander Sekulic sumessin el segon triomf.
8: Si hagués de resumir el partit quart a quart, diria que bàsicament n'hem guanyat 3 i només n'hem perdut un, però la diferència en aquest ha estat massa gran. Hem tingut mals moments durant el segon quart, en què el rival ha fet un parcial que li ha permès aconseguir un avantatge de més de 10 punts. Hem intentat tornar al partit i hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil. Han sabut controlar el partit fins al final. It was very difficult and they controlled
5: the game all the way to the end. També en bàsquet, l'Espart Girona juga el bitllet per ser a l'Eurolliga a partir d'un quart de nou a Fontejau davant l'Emlak Konut de Turquia. El duel decidirà si les de Roberto Íñiguez tornen a competir a la màxima competició europea o bé si ho faran a l'Eurocup. Ens apropa la prèvia Bru Ortega de Televisió de Girona.
9: Un maig que arriba quan el nou projecte just comença a agafar forma i en un moment delicat per a l'Espart Girona, després d'una pretemporada molt complicada amb la disputa del Mundial i l'absència de moltes jugadores.
10: Estamos verdes. Es verdad que llevamos 2-3 entrenamientos ahora que, bueno, podemos estar ya todas juntas por fin y empezando a conectar, ¿no? Pero nos faltan mecanismos y reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer. Yo lo que espero es que mi equipo ayude a la gente a ayudarnos. No que estemos esperando que venga la gente y nos ayude a ganar.
9: Si l'Espart Girona vol tornar a estar entre els millors equips d'Europa, Mercerón és l'única baixa confirmada per al partit. Així doncs, Caixa Faixa per un grup en procés de construcció que vol tornar a situar Girona entre els millors conjunts del continent per segon any consecutiu.
5: Doncs aquest partit, a partir d'un quart de nou, sabrem si l'Uni Girona disputa l'Eurolliga o bé l'Eurocup.
11: Demà ens ho expliques.
5: I tant.
11: Gràcies,
5: demà.
11: Cristina.
5: Que vagi
11: demà.
5: Bé.
12: I en Cultura avui us estem destacant que tot és a punt ja a Tarragona per al gran concurs de castell d'aquest cap de setmana. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge a partir de les 10 del matí les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer fins a 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. D'aquesta manera posem avui el punt final. Ja som dimecres. Demà ens tornem a retrobar, si us ve de gust, a les 7 del matí. Que vagi bé. Gràcies.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'InfoCaldes.
2: Una cosa important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
3: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
4: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
1: A la una del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. InfoCaldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes de Montbuí es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia solar en espais municipals. Un projecte que consisteix en aplicar pèrgoles fotovoltaiques a la reforma i pavimentació del pàrquing de sorra del carrer Priorat al polígon industrial La Borda. Un pàrquing que incorporarà 4 carregadors elèctrics. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve amb una durada prevista de 9 mesos. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi tindrà lloc la xerrada amb Elisenda Paluzzi sobre l'autodeterminació en temps de Donald Trump, una activitat organitzada per l'Assemblea de Caldes i amb col·laboració de l'Ajuntament. L'Elisenda és una economista i activista política catalana que va estar presidenta de l'ANC del 2018 fins al 2022. Aquesta tarda a les 7, Caldes Solidària ha preparat la passejada per la Pau voltant pels carrers de Caldes, una caminada que comença a la plaça de l'Àngel amb un minut de silenci i que acabarà recorrent els carrers de Caldes, tot amb motiu d'aturar les guerres des de Caldes i que se suma a les marxes mundials per la Pau organitzades des de dilluns passat fins al 4 d'octubre. Des de l'entitat animen els participants a portar pancartes i banderes per fer-se veure. I acabem amb el temps. Avui comencem el matí al voltant dels 19 graus i un cel força ennuvolat. Al llarg del matí les temperatures aniran pujant fins al 27 o 28 graus fins a primera hora de la tarda i pel que fa a la pluja serà molt escassa, amb alguns ruixats puntuals a la tarda que podrien deixar menys d'un litre per metre quadrat. Al vespre les temperatures baixaran progressivament fins als 20 graus. De cara a demà tindrem un matí força ennuvolat amb temperatures més baixes d'uns 17 graus. Pel que fa a la tarda, el cel continuarà variable i podrien caure alguns ruixats molt febles i puntuals. Les temperatures pujaran fins als 26 graus i al vespre baixaran fins als 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: Així va sonar ahir al Fòrum.
3: És una diferència que dius, bueno, que això sí. Les dues han estat en el nostre ambient sempre, són virus que tenim en l'ambient diferents, hi ha mils de milions, no podem saber tots quins són, vale? Per això sí que sabem quin és la Covid. Vale? Mm-hmm. També és una malaltia infecciosa respiratòria provocada per exactament aquest virus, que bueno, ja sabem que va evolucionant, va mutant i pot produir un tipus de sintomatologia semblant, però també diferent. Mm-hmm. Vale?
4: Per exemple, les causes d'una grip, ja han dit, podrien estar en el tema canvi estacional, no? I també d'aquest Covid, que com també acabes de dir, va evolucionant, vull dir, es va mutant.
3: Exacte, com tots els virus, tot està provocat per virus.
4: La grip també, el virus
3: tot,
4: de la grip.
3: La refredat, la grip, el Covid, tot està fet per virus. No ens refredem perquè hem tingut fred, això no existeix. O sigui, el fred sí que pot ser que et faci propiciar d'agafar un virus, perquè és com que va planant el terreno, el fred, perquè entri el virus. Llavors això es pot transmetre per diverses vies. Una...
5: A vegades poden fins i tot nedar i bussejar.
4: Uah, aquest és el tema. Sí. És que a més, vull dir, clar, per això està...
5: Poden aparèixer pel vàter.
4: Ai... Imagina't,
5: sí, sí.
4: Ostres, més... imagina't que obres un dia el vàter i te trobes la rata, ostres, això seria ja massa.
5: I a més, com que tenen el cos flexible, tenen els ossos flexibles, es poden colar una rata gran per, fins i tot per un forat de 2 centímetres i un ratolí per un forat de 6 mil·límetres, el que seria el gruix d'un llavis.
4: No, el ratolí sí, perquè ratolí, ha, a més, no sé el tipus d'ossos que tenen, però són...
5: Molt flexibles.
4: Són totalment...
5: Aixafen el tòrax i poden passar per forats de 6 mil·límetres més.
4: De fet, l'aversió cap a les rates no és casualitat, no? Sinó una resposta vinculada a la nostra també supervivència. Per què provoquen aquesta por? Jo diria més por que fàstic. Així com parlaven la setmana passada de les paneroles, les paneroles provoquen més fàstic,
5: fòbia,
4: que fòbia, no? A les però en aquest cas, a banda de fòbia també és por.
5: Sí, hi ha molta gent que li té pànic a les rates, però el principal problema és
4: vectors de malalties, no?
5: Ens porten moltes malalties i ens porten molts problemes, sobretot sanitaris. Són transmissores del
4: triquinosis o com es digui, l'antivirus. Exacte, l'antivirus, que també últimament
5: aquell
4: també s'ha parlat bastant.
5: En aquell vaixell va haver-hi un brot d'antivirus.
4: Allí a Canàries, que van estar van fer com... Vull dir, estava tothom a dins, no podien sortir.
5: I llavors tothom recorda la pesta negra.
4: La pesta negra també. Vull dir, és el fet de...
6: Comento que al Vallès, almenys al Baix Vallès, que és on jo sobretot he viscut, no? Té una dicotomia molt clara, i és que conviu la natura amb la indústria, no? I crec que això, encara que no sigui de manera conscient, es destila de la meva música, de l'estil que fusiona gèneres, d'aquesta part que sempre s'apropa a la natura, però des d'una mirada també molt arrelada al que significa, doncs, la nostra societat, tirar endavant també, doncs, els projectes culturals, els projectes econòmics que d'alguna manera fan tirar endavant la nostra manera de viure. I jo crec que aquesta dualitat entre el ciment i la terra d'alguna manera també ressona a dins i també es pot percebre en la meva música, no? Jo crec que hi ha cançons que són molt suaus, que estan molt vinculades a aquest.
7: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
2: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
1: Els Catarres. Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
3: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
1: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
4: Felicità, és tornar.
1: Viu la música i els concerts. Viu la festa major.
5: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 2:15 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Molt bon dia, Caldes. Som dimecres i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les veus, les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què trobareu avui en aquesta plaça? A primera hora, després d'aquesta presentació, doncs obrirem amb l'editorial, on avui reflexionarem sobre l'habitatge, la vulnerabilitat i la dignitat que sosté un país. Tot seguit viatjarem amb el temps, amb tal dia com avui, per repassar efemèrides, dies temàtics, petites històries que ens connecten amb el món. A continuació, improvisem una mica. Doncs normalment sempre hi ha un espai amb persones col·laboradores. Això a partir de dimecres que ve ho podrem tenir, però aquest dimecres doncs, improvisem. I de què parlem? Doncs això, posarem el focus en les activitats culturals i literàries, festivals que ja tenim a tocar, com Premià del Mar, Basal o el Festival 42. I els llibres, doncs llibres que de fet han estat collita amb la passada setmana del llibre en català, podint setmana, tot i que va acabar aquest diumenge passat, no? A la segona hora, a l'hora del cafè, conversarem amb Rosa Permanyer, artista calderina, tot i que ella és nascuda a Sant Feliu. Artista, gravadora, pintora i també cofundadora del taller d'art Manoluguer. Parlarem de trajectòria, docència, projecció internacional i també de l'activitat més immediata, no? Com per Empremtes de Dones, que arriba a una exposició, no? Que es diu així, Empremtes de Dones, que arriba a la 17a edició, i també doncs, de la part final més treball o l'obra en què diguem que treballa o que exporta Rosa Permanyer, en aquest cas serà que anirà cap al Vietnam. I a la tercera hora dedicarem la entrevista a la tasca social de Càritas Caldes. Ens acompanyarà Josep Puigdomènes i voluntàries per parlar del projecte d'acollida temporal de famílies vulnerables, un recurs que ofereix sostre, estabilitat i acompanyament a qui més ho necessita. I ara, com fem cada matí és moment d'aturrar-nos un instant, de deixar que la paraula prengui el seu espai i que la mirada s'enfili una mica més amunt. Obrim l'editorial, les paraules del dia, les que ens connecten amb el que som, amb el que vivim i amb el que ens envolta. Avui, 30 de setembre de 2026, és moment de pensar en veu alta.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
2: La dignitat que sosté un país. Avui el país es desperta amb dues alertes, la del cel i la de la vida. Pluies intenses, alertes, mòbils, comarques en emergència i al mateix temps una altra tempesta que fa massa temps que dura, la dels desnonaments. Ahir, mentre acabaven el programa, una família de 7 persones va ser desnonada al barri de Cerdanyola de Mataró. 7 vides, 7 històries, 7 futurs que, de cop, es queden sense casa i el país, un cop més, es pregunta com pot ser que això continuï passant. El govern espanyol ha anunciat un decret per prorrogar lloguers fins a 2 anys i suspendre desnonaments a llars vulnerables, a famílies vulnerables. És una mesura necessària, urgent, imprescindible, però també és el reflex d'una realitat que fa massa temps que s'arrossega. Quan la política arriba tard, la gent ja fa dies que dorm en la incertesa. A Barcelona, a la plaça Catalunya, diversos col·lectius han iniciat una acampada. Protesten per l'escalada de preus dels desnonaments, dels desallotjaments, podríem dir, no? Per la impossibilitat d'accedir a una llar digna. I el cas de Mari Carmen, aquella dona de 87 anys desnonada i finalment readmesa, continua sent el símbol d'un país que no pot permetre que la vulnerabilitat sigui un motiu per quedar-se al carrer. I mentre tot això passa, aquí a Caldes hi ha una realitat que explica molt bé qui som com a comunitat. Càritas Caldes gestiona espais d'acollida a l'edifici colindant de l'Ermita del Rebei. Habitacions habilitades perquè famílies vulnerables hi puguin viure temporalment, amb dignitat, amb calma, amb sostre. Famílies que arriben quan no tenen cap altra opció. Famílies que hi viuen mentre la vida es recompon. Famílies que, quan recuperen estabilitat, deixen pas a altres famílies que ho necessiten. És un model de rotació, de comunitat, de responsabilitat compartida. És la prova que, mentre el país debat decrets, la bona gent ja fa la feina. Obrir portes, sostenir vides, evitar que ningú quedi al carrer. Avui, doncs, parlem d'habitatge, però també parlem de vulnerabilitat, de famílies que no poden esperar, de gent gran que no pot lluitar sola, de joves que no poden emancipar-se, de persones que literalment no tenen on caure. I parlem d'un país que està en alerta meteorològica, social i moral, perquè quan la dignitat falla, tot falla, i quan una família queda al carrer, el país queda en evidència. I és que la dignitat no és un luxe, és la base de la vida, i un país que no pot garantir això és un país que ha de reaccionar.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: I deixant reposar aquestes paraules que ens interpel·la a totes, obrim ara la finestra del calendari, tal dia com avui. I com ja hem anticipat, avui és dimecres 30 de setembre. Ja hem viscut 272 dies d'aquest 2026 i en resten 93 per tancar-lo i obrir un nou cicle. Avui el santoral ens recorda Santa Sofia i els sants Sant Jerònim i Girolam. Si aquest és el vostre, o un d'aquests és el vostre nom, moltes felicitats, com sempre dient. I dies temàtics, a veure, avui 30 de setembre, com gairebé podem dir que està passant tot aquests dies, ve carregat de dies commemoratius. Doncs, per exemple, avui se celebra el Dia Internacional de la Traducció, el Dia Mundial de la Llet Escolar, el Dia Internacional del Podcast, el Dia Internacional de Conscienciació amb la Distròfia Muscular de Cintura i també és el Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia. Ja ho he sentit bé, el dret a la blasfèmia. I passem a parlar de cadascun d'aquestes commemoracions. Doncs, Dia Internacional de la Traducció, una jornada que reivindica el paper essencial dels traductors en un món globalitzat. La data recorda la mort de Sant Jerònim, patró dels traductors i responsable de la traducció de la Bíblia al llatí. Des del 2017 és un dia oficial de les Nacions Unides. El lema d'aquest 2026 és «Diversitat de llengües i drets lingüístics, el poder de fer-se entendre». Un missatge que ens recorda que la diversitat lingüística només prospera quan es respecten els drets lingüístics i que la traducció és clau per garantir-los. També posa el focus en les llengües indígenes, en el marc del Decenni Internacional de les Llengües Indígenes, que va del 2022 al 2032, i en la importància de la traducció per preservar-les i revitalitzar-les. Dia Mundial de la Llet Escolar. Això em recordo una mica ja fa molts anys, quan era infant, no? que a les escoles sempre doncs, ens arribava llet, no? Ens donaven un cop de llet amb pols i també crec que hi havia formatge i bé, tot això. Doncs bé, a què se celebra aquest dia? Se celebra l'últim dimecres de setembre i destaca la importància del consum de llet en la infància per al desenvolupament físic i intel·lectual. La FAO el va impulsar l'any 2000 per promoure, això i diguem que ja és més proper, l'any 2000 per promoure programes de llet escolar arreu del món. Aquests programes ajuden a combatre la malnutrició, milloren el rendiment acadèmic i fomenten hàbits alimentaris saludables. Es calcula que 160 milions de nens reben, nens i nenes, reben llet a través del programa escolar en 62 països. Dia Internacional del Podcast, que ara està tan de moda. Una celebració que va néixer el 2014 de la mà de Steve Leaf, fundador de Modern Life Network. El que va començar com un Dia Nacional del Podcast s'ha convertit en una efemèride global després d'una emissió de 6 hores que va captivar oients d'arreu del món. Els podcasts són un format universal, versàtil i en expansió. Es poden escoltar a qualsevol lloc i moment i aborden temes tan diversos com tecnologia, salut política, true crime, humor o desenvolupament personal. La indústria creix a ritme accelerat. Més de 1.000 milions d'oients, ja heu sentit bé, més de 1.000 milions d'oients al món. Un increment anual del 25% al 30% i uns ingressos previstos de 5.000 milions d'euros al 2025. O sigui que tot això sabem d'aquest dia, d'aquesta celebració del podcast. I arribem al Dia Internacional de la Conscienciació amb la Distròfia Muscular de Cintura. Una jornada per donar visibilitat a aquesta malaltia neuromuscular que afecta milers de persones. Aquesta, podríem dir amb inicials, no? LGMD, provoca debilitat progressiva a la cintura pelviana i escapular, dificultant la mobilitat i la vida quotidiana. És una patologia d'origen genètic, amb mutacions en més de 25 gens, i forma part de les 150 malalties neuromusculars conegudes. La prevalença és de 1 entre 44.000 o 1 entre 123.000 individus. Els símptomes inclouen debilitat muscular proximal, dificultat per caminar o pujar escales, escàpula alada i alteracions cardíaques o ventilatòries. El diagnòstic es fa en analítiques, biòpsia muscular i proves genètiques. El tractament se centra en la rehabilitació i enfortiment muscular. I ara doncs, arribem al final d'aquestes commemoracions. Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia. Una jornada que defensa la llibertat d'expressió, especialment en relació amb la crítica religiosa. Va ser impulsada per Center for Inquiry, una organització nord-americana que promou la ciència, la raó i els valors humanistes. La paraula blasfèmia prové del grec i significa injuriar. En alguns països, blasfemar és considerat un delicte greu que pot comportar penes severes, inclosa la cadena perpètua o la pena de mort. La commemoració recorda l'aniversari de la publicació l'any 2005 de les caricatures de Mahoma en un diari danès, un fet que va desencadenar protestes, tensions internacionals, atacs a ambaixades i víctimes mortals. Un recordatori de com la llibertat d'expressió i la sensibilitat religiosa poden entrar en conflicte amb conseqüències profundes. I ara doncs, arribem a les efemèrides, el que va passar, segons la història, no? Un 30 de setembre, un tal dia com avui. Doncs així ens anem cap a un 30 de setembre, el 2010, en el que es va produir una revolta policial a l'Equador contra el president en aquell moment, Rafael Correa, i que va provocar doncs, caos i saquejos en tot el país. L'any 2009, un terratrèmol de 7,6 graus a Sumatra doncs, va provocar més d'un miler de morts. L'any 1997, pluges torrencials van provocar les pitjors inundacions conegudes, en aquest cas a Alacant, a Espanya. L'any 1977 els Estats Units van cancel·lar el programa Apollo per, en aquell moment, manca de finançament. L'any 1960 es va fer la primera emissió de la sèrie animada, que aquí podem sentir una mica la música que podien escoltar quan sentien quan s'arribava als Picapiedra. Doncs va tenir molt èxit, eh? Vull dir, i d'això ja fa, doncs imagineu, el 1960, doncs han passat molts anys. El nostre tècnic encara no havia nascut. Li faltaven bastants anys per néixer, i no dir res ja del director, que tampoc hi era. Una altra amiga, l'Anna, i jo ja sí que estàvem per aquí. Ja rondàvem per aquest món l'any 1960, quan podíem veure i escoltar els Picapiedra. L'any 1901, a veure, per què he dit això de l'Anna? Perquè l'Anna Escrivà no està per aquí a fora. I des d'aquí una salutació. L'any 1901, Hubert Cecil Wood va patentar l'aspiradora. Imagineu la importància que té aquest aparell, però molt, eh? Avui dia per nosaltres. I això, imagineu ja els anys que porta, 1901, aquí sí que puc dir que encara no hi era. 1895, França va envair l'illa de Madagascar i la va convertir en un protectorat. El 1888, per nosaltres seria el destripador. Aquí en català posa els Jack l'esbudellador, però era més conegut per Jack el Destripador, doncs va assassinar dues víctimes en menys d'una hora, tot i que ja portava unes quantes ja d'assassinades o d'assassinat. L'any 1791 es va estrenar La flauta màgica, que era l'última òpera de Mozart. Que també poden escoltar, eh? I arribem així al 1791, en el que es va dissoldre l'Assemblea Nacional Constituent després de l'acceptació, en aquest cas era a França, eh? Per després de l'acceptació de la Constitució francesa. I ho deixem aquí, després d'aquest viatge per la història del passat, aterrem de nou al present.
3: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.

ara és moment de posar, com hem dit, els peus a terra i escoltar allò que sempre ens ajuda en el dia a dia. Parlar, dialogar, i durant el temps que es portarà a les 10 del matí parlaré, no?, d'activitats culturals, literàries i de llibres. I és que passa això, a vegades hem d'improvisar, no? Hem d'improvisar perquè hi ha la previsió de fer un altre espai, però la vida a vegades doncs, no pot... En fi, hi ha moments que tot falla, però falla per temes personals i que són intransferibles, no? Sí que podem dir que a partir de la setmana que ve, a partir de dimecres que ve, en aquesta, aquí, durant aquests 3/4 d'hora, podríem dir, bueno, començarien abans, no? Avui amb aquests, he anat més pausadament parlant del sumari, de tal dia com avui, de les paraules que ens agegen a vegades, no? Però sí que és de dir que a partir de dimecres que ve doncs, estarem acompanyats pel Rafa, en que parlarà de fet el Rafa ja és una persona molt coneguda aquí a la ràdio, justament portava aquest programa El Vínculo, i doncs a partir d'ara doncs també estarà aquí al fòrum, no? Doncs i a més doncs això, serà una secció en la que els protagonistes seran els animals més propers als animals domèstics, als mascotes que tenim més properes, com són els gossos. Sobretot, prioritàriament, seran els gossos els que acompanyaran en aquesta sessió, però també altres animals que podrien dir que ens acompanya també, com podrien ser els gats, etc. Pues, doncs això, doncs, a veure de què parlem, de què parlarem en aquests minuts que queden, que tampoc seran tants, doncs què millor manera que tocar, com sempre, el tema cultural, literari, i també parlar de llibres, perquè això és prioritari. Doncs això, parlarem d'activitats culturals i literàries i ho farem amb la mirada posada en els festivals que ja tenim a tocar, o certàmens literaris que ja tenim a tocar i que, de fet, seran qüestió de dies que convertiran el territori en un mapa de novel·la, misteri, fantasia i creació. Per exemple, per començar tenim el Premià del Mal, aquest festival de novel·la negra que justament ens arriba aquest cap de setmana, divendres 2, dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. Premià del Mal, de la mà de la comissària, que de fet ja vam parlar amb ella la setmana passada, doncs Susana Hernández, doncs això serà... Premià de Dalt i Premià del Mar es convertiran en les capitals del true crime català. Anava a dir true crime, no, de la novel·la negra en general, de la novel·la criminal. I és que arriba a la tercera edició d'aquest certamen que ja s'ha consolidat com un punt de trobada imprescindible per als amants del gènere negre. No explicarem més perquè ja, de fet, amb la Susana ho va explicar bastant bé el divendres passat. Amb tot, vull dir, podeu entrar a la web d'aquest certamen Premià del Mal, que també hi ha molta informació a la xarxa i doncs, aquí podeu obtenir tota la informació i a les activitats que us podeu adreçar aquests dies 2, 3 i 4 d'octubre. Després, podríem dir que unes dues setmanes després, no?, ens arriba el Festival Basal, aquest certamen que és de novel·la negra a la Garrotxa. Ja he dit que serà els dies divendres, dissabte i diumenge, 16, 17 i 18 d'octubre. Doncs la Garrotxa acollirà la segona edició de Basal, podríem dir centrada en Olot, no?, a la població d'Olot. Un festival que combina literatura, territori i la força volcànica d'un gènere que no deixa de créixer, com és aquest gènere, el gènere de novel·la negra, novel·la criminal. I també, doncs, en aquest cas, pot ser que va una mica relacionat amb el misteri, però també ens arriba, i crec que aquest any ja serà la cinquena edició del Festival 42, el 42, que ja també està totalment consolidat, Festival de Literatura Fantàstica.
i serà la primera de setmana de novembre el que tocarà o que arriba el torn del 42, del 42, al Festival de Literatura Fantàstica que omple la Fabra i Coats de Barcelona de ciència-ficció, fantasia, distopies i universos alternatius. Un espai que cada any, i en els últims 5 anys, atrau autors, lectors i creadors de tots els mons possibles. I aquest seria doncs, 3 certàmens que tenim a tocar. I és possible que hi hagi algun entremig que al millor a mi se m'ha passat. Doncs passem a parlar de la Setmana del Llibre en català, més que de la Setmana del Llibre en català, que podem dir que ha estat tot un èxit, no? Com cada any, i que cada any es va consolidant més, vull dir, és la Setmana del Llibre per excel·lència, del llibre català, que podrien convertir, bueno, podem dir també com una fira. La pena és que sigui una setmana, a veure, que pot ser que potser els organitzadors s'ho pensen més i aquesta setmana es pot convertir doncs, en dues setmanes o en un mes, que seria la fira del llibre en català. Tot i que de fires també hi ha d'altres, perquè aquest dia també hi ha una fira, però en aquest cas d'un altre tipus, relacionada en més, sobretot en les editorials, i que se celebra a Barcelona. Però bé, avui ens centrarem en llibres que han estat, bé, de totes les editorials que han passat pels festivals, podrien dir molts els llibres que hi havia, i evidentment la butxaca no dona per arribar a tots. Sí que podem destacar els que, bé, la collita adquirida, no? I que han estat bastants, tot i que ja dic que dels set dies de la setmana, clar, tots els dies no podem anar. I com hem dit, les editorials bé, tenen moltíssimes propostes, però que no podem arribar a totes, però sí que normalment per el que ens proposen, no? Persones que coneixen, escriptors, escriptores, doncs alguns fins i tot ens les fan arribar. I ara ho explicaré, no? De manera doncs, desinteressada, és a dir, amb ganes de que t'arribi el seu llibre i el regalen, que això també és molt d'agrair. Però ja dic que jo ara començo a parlaré d'aquesta collita, d'aquestes adquisicions que al llarg d'aquests dies doncs, m'han cridat l'atenció i tinc aquí mateix. Mira, podria començar, primer començaré pels pèls. És una obra d'un bon amic, Jaume Albert Oller. Doncs justament el Jaume Oller va ser dissabte que vaig quedar amb ell i va fer, diguem, la signatura mentre signava els llibres. Ell doncs, va tenir aquesta, podríem dir, referència, no? O deferència de regalar-me aquesta novel·la, que és la seva darrera novel·la. Palpels, i és aquí, és una novel·la, com no pot ser d'una altra manera, en aquest cas, tot i que el Jaume Oller està més, o sigui, les seves novel·les, moltes d'elles són més bé thrillers i històrics, vull dir, perquè compagina o combina les dues vessants, també el misteri i la història. En aquest cas és novel·la negra. Doncs aquí, Palpels, el protagonista, Rafael Costa, un científic que treballa en una base d'investigació farmacèutica en una illa remota del Pacífic, acaba de fer un gran descobriment que serà cabdal pel futur de les persones que pateixen calvici. Ja sabeu que no, que s'han quedat sense pèls en el cap. Per això també està molt relacionat al títol, pels pèls, no? Content i satisfet, aquest és el protagonista, no? Mentre contempla la lluna i l'oceà a peu de platja, un escamot d'intervenció ràpida l'assassina, fent veure que ha estat un accident. A Barcelona, aquí sí que serà la protagonista Laura Vidal, la Laura Vidal de l'agència de detectius Vidal en català, antiga sergenta del cos dels Mossos d'Esquadra, es fa càrrec del cas. Qui ha ordenat l'assassinat d'aquest científic? Per què? Quin secret amaga el descobriment com per haver-lo de matar? Doncs
Pels pèls és una novel·la, això diguem aquí ho heu d'esbrinar vosaltres. Jo aquí només he fet el que podem llegir, no? Que és la contraportada i per tant no faig cap spoiler. Doncs sí que dir també que Pels pèls és una novel·la d'espionatge farmacèutic capilar, plena de trames corruptes, ambició desfermada, cobdícia, sexe i traïcions. Els homes van vestits amb corbata i mocador a la butxaca, a la butxaca de l'americana, i les dones amb discrets tatuatges al clatell. Porten faldilles de tub i talons impossibles. Tot un món que pot semblar de pel·lícula, però el que tenim més a prop, que podeu dir, no?, però que el tenim més a prop del que ens pensem. Doncs aquí, sense fer spoiler, ja us he dit alguna cosa, però que sí que val la pena doncs, que tingueu en compte i que aquest llibre doncs, ja el podeu obtenir pels pèls. Jaume Oller, amb ell parlarem més detingudament i podrem, sense tampoc fer spoiler, però sí que podrem dir moltes més coses d'aquesta novel·la, perquè no trigarà gaire doncs, a estar aquí en el fòrum, o sigui, serà de manera presencial, a més, que això és molt d'agrair també, quan els autors o autores estan de manera presencial, que els veiem, que els toquem i podem xerrar de manera tranquil·la, tenir-los enfront, doncs ja dic que això s'agraeix molt més, tot i que quan toca parlar per telèfon doncs, també va molt bé, no, si no hi ha altra solució, doncs aquesta ens ajuda també moltíssim. Un altre llibre que també vull destacar perquè també és bastant negre. Aquí, bastant negre o misteri, poc, aquí combinarien tot. No? En aquest cas, Vampirs és el títol i és un llibre de relats en el que participen doncs, autores com algunes amigues conegudes com Eva Arasa, Eva Arasa i Rosa Olsa, per això he dit amigues i conegudes, perquè de fet totes dues ja han estat aquí en el fòrum o a Ràdio Caldes. En el cas d'Eva Arasa, justament, va ser el dia que estrenaven el fòrum, el passat mes de febrer, el 16 de febrer. Rosa Olsa sí que ha estat encara aquí, en aquest espai, no?, però sí que ha estat a Ràdio Caldes en un altre programa com és Sota les Llambordes. Doncs altres persones que participen són Berta Bas, Laura Casanova, Edgar Cortés, Xema Díaz Torrent, Nil Forcada, David Calvet, A. Munner Jordà, queda per saber qui és A, Toni Serra, Laura Tomàs, Enric Virgili, Alan Wars i Joaquín Ruïra, totes aquests autores i autors doncs, deixen el seu relat o són els protagonistes dels seus relats en aquesta novel·la, que, bueno, novel·la de relats, que titulada Vampirs. I està editada per Medusa. Medusa és una editorial de molt a prop, tot i que és del... És que ara no en sortirà, eh? Andorra. Sí, és una editorial d'Andorra i justament a la Setmana del Llibre en Català va estar dedicada a un dels dies, doncs el dia que es parlaven de les editorials, doncs hi era també aquesta editorial andorrana que és Medusa. I parlem una mica de què va aquest llibre de relats. Doncs podem dir que des d'això també, i és a la contraportada, des de la sensualitat fins a l'horror, des de la sàtira urbana fins al conte gòtic, els relats d'aquesta antologia revisiten una de les figures més persistents de la literatura, el vampir. Aquí les criatures de la nit ja no habiten castells en ruïnes o cementiris boirosos, sinó que s'amaguen en hospitals, hotels i ciutats contemporànies, o sigui d'ara. Autors de diverses generacions i territoris de parla catalana, que ja dic, en aquest cas és d'Andorra, les Illes i també de Catalunya, exploren el mite des de perspectives radicalment diferents. Monstres tràgics o grotescs, depredadors invisibles, fams íntimes i obsessions que travessen el cos i la memòria.
El volum culmina amb la xucladora de Joaquim Ruyra, que és considerat el primer relat vampíric escrit en català, una peça fundacional que connecta aquestes històries contemporànies amb els orígens del nostre imaginari fantàstic. I queda poc minuts, vull dir, jo pensava que tenia més minuts, queda pocs, vull dir, de tot els llibres que... poc, 4 minuts en aquell moment, de tot el número de llibres que jo he portat, doncs ara m'agafaré un que no és, en aquest cas no és novel·la negra, és una novel·la, Al vol de les merles, que està, o sigui, l'autora és Núria Ribalta i està editat per Pallés Editors. En aquest també, en aquest he de destacar que aquest llibre doncs, també ha estat un regal, un preciós regal, no?, per part de Pallers Editors i de la directora literària Àngels Marzo. En aquesta novel·la doncs, podem dir que transcorreix a Arkaç, un petit poble de Kosovo. Aquí, o podríem dir el començament del llibre, un 15 de gener de 1999, els soldats serbis a les ordres de Slobodan, o més conegut per Milosevic, no? Van assaltar la població o han assaltat la població amb l'objectiu d'eliminar els dirigents i col·laboradors de l'exèrcit d'alliberament de Kosovo. El càstig contra el bano kosovars i la massacre s'han acomplert. El poble han estat assassinats, o sigui, al poble han estat assassinades 45 persones. El vol de les merles és el relat en primera persona de les 20 vivències de dues germanes a qui la matança separa brutalment. Quan al cap de 5 anys el destí els permeti retrobar-se, seran incapaços de plorar juntes els seus morts i hauran d'aprendre a reconstruir les complicitats perdudes i deixar que en el seu cor hi hagi lloc per a la comprensió i la compassió. La novel·la, escrita en primera persona i fent èmfasi en el gènere epistolar, vol ser una mirada a la guerra, a la mort i al dol, també a la culpa i el perdó en una societat líquida, mancada de valors i d'humanitat. I doncs encara podria dir, però només diré els títols d'altres llibres que en un altre moment podré comentar. Hi ha un que també m'atrau bastant, que tinc aquí endavant, és Balada trista de València, escrita per Sebastià Benassar. Sebastià Benassar normalment escriu llibres de novel·la criminal, novel·la negra, i també, a més, és l'editor de Xandri, una editorial que també és apostar per la novel·la, per el gènere criminal, no? Però en aquesta ocasió Balada triste de València no és criminal, ni molt menys. També està editada per Pagès Editors i en algun moment parlaré amb ella d'aquesta novel·la. Un altre títol que tinc aquí és Virgil, escrit per King Espanyol, La gata, de Joan Esculis. Aquests dos llibres, Virgil i La gata, estan editades en l'editorial 1984, i també uns altres dos llibres de novel·la negra, L'amant de Franco, de Francesc Puigpelat, i La invitació de l'aranya, de Mercedes de Diego. Aquests dos últims llibres també són de Pallers Editors, però justament de la part que toca Pallers Editors de novel·la negra, novel·la criminal. I acabo aquí, no? Fem una pausa, vull dir, per deixar deixem pas a les notícies, que de seguida tornarem a la segona hora del programa i que avui estarà dedicada a una artista calderina com és Rosa Permanyer. No marxeu, que de seguida tornem.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes de Montbui es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia solar en espais municipals. Un projecte que consisteix en aplicar pèrgoles fotovoltaiques a la reforma i pavimentació del pàrquing de sorra del carrer Priorat al polígon industrial La Borda. Un pàrquing que incorporarà 4 carregadors elèctrics. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve amb una durada prevista de 9 mesos. Avui a les 7 de la tarda, la sala de cuines de Can Rius hi tindrà lloc la xerrada amb Elisenda Paluzzi sobre l'autodeterminació en temps de Donald Trump, una activitat organitzada per l'Assemblea de Caldes i amb col·laboració de l'Ajuntament. L'Elisenda és una economista i activista política catalana que va estar presidenta de l'ANC del 2018 fins al 2022. Aquesta tarda a les 7, Caldes Solidària ha preparat la passejada per la Pau voltant pels carrers de Caldes, una caminada que comença a la plaça de l'Àngel amb un minut de silenci i que acabarà recorrent els carrers de Caldes, tot amb motiu d'aturar les guerres des de Caldes i que se suma a les marxes mundials per la Pau organitzades des de dilluns passat fins al 4 d'octubre. Des de l'entitat animen els participants a portar pancartes i banderes per fer-se veure. I acabem amb el temps. Avui comencem el matí al voltant dels 19 graus i un cel força ennuvolat. Al llarg del matí les temperatures aniran pujant fins al 27 o 28 graus fins a primera hora de la tarda i pel que fa a la pluja serà molt escassa, amb alguns ruixats puntuals a la tarda que podrien deixar menys d'un litre per metre quadrat. Al vespre les temperatures baixaran progressivament fins als 20 graus. De cara a demà tindrem un matí força ennuvolat amb temperatures més baixes d'uns 17 graus. Pel que fa a la tarda, el cel continuarà variable i podrien caure alguns ruixats molt febles i puntuals. Les temperatures pujaran fins als 26 graus i al vespre baixaran fins als 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
2: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
1: Els Catarres. Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
3: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
1: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
4: Felicità, és tornar.
1: Viu la música i els concerts. Viu la festa major.
5: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 9:15 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8 FM.
6: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.

0: I ara, doncs, després d'aquest temps de diàleg, recordant com podem aprofitar i dedicar el nostre temps de lleure, no? Justament amb les lectures, o on podem anar, no? Com podrien ser aquests festivals literaris, doncs entrem en l'hora del cafè, que també en aquesta ocasió ens acosta a l'art. Avui, l'hora del cafè ens acompanya un artista que forma part de l'ADN cultural d'aquí, de casa nostra, de Caldes. Parlem de Rosa Permanyer. Primer de tot, benvinguda, Rosa.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. No havia estat en aquest nou local, que és preciós. Moltes felicitats.
0: Doncs sí, és veritat que feia temps que no parlaven i justament estaven en l'altre espai. Ara no recordo ben bé, si podien haver passat 3 anys perfectament des de l'última ocasió que en aquest cas podies haver estat en els altres programes que feia, no? Sota les Jambordes, o crec que era Sota les Jambordes, sí, perquè era més cultural.
1: Sí.
0: Doncs també, doncs, a veure, a Caldes ets superconeguda, Rosa. Vull dir, però tot i així, doncs, tothom que et coneix aquí, perquè tu vius aquí a Caldes des de fa molts anys, però potser algú se li ha passat de que Rosa Permanyer és nascuda a Sant Feliu de Codines, població veïna, totalment, vull dir que molt ben connectades, no? I que, de fet, amb Sant Feliu continues tenint també molt bona relació.
1: Bueno, hi tinc l'estudi i clar, és on vaig, a l'estudi,
0: o sigui,
1: de gravat.
0: És diari.
1: Diari no, però quan tinc projectes, doncs vaig i vinc. Sí, sí.
0: Sí, és aquesta, podríem dir, vincle entre Caldes i Sant Feliu. Vale. També dic que ets artista, investigadora de l'art, amb una trajectòria consolidada pel que fa al gravat, la pintura i l'obra gràfica contemporània. De fet, estàs formada a l'Escola d'Arts i Oficis de Barcelona i també va ser cofundadora de l'escola el taller d'art Manolo Huguet, o sigui, al centre, i això crec que era l'any 1980.
1: 80, sí, sí.
0: Vull dir que han passat uns anys,
1: molts anys,
0: fins al 2016, en què en aquell moment te vas jubilar de la docència. No te jubilaràs mai de la teva vessant artística, podríem dir.
1: No ens deixen.
0: Però, i que no et deixin, millor. Però sí que és veritat que de la docència, doncs, et vas jubilar, tot i que a lo millor, doncs, periòdicament o en un moment clau que et demanin, doncs, participar, doncs participes també. Vull dir, si toca, si arriba el moment, no?
1: Sí, ara fa poc em van convidar, que mai m'ho hagués esperat, a fer uns workshops online des d'Argentina, amb una plataforma que hi treballen artistes molt reconeguts, i bueno, de seguida vaig dir que sí, però llavors em vaig haver de preparar, perquè no havia treballat mai així amb les webs, les càmeres. Bueno, però bueno, me'n vaig sortir.
0: Això com a docent, diguem,
1: sí, com
0: fent
1: docent,
0: curs.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Doncs és que és això, Rosa és una creadora que ha sabut unir tècnica, recerca i sensibilitat. La teva obra, podem dir que ha viatjat per Polònia, Itàlia, Texas, Argentina, el Canadà, Bèlgica i França, i pot ser que potser m'ho
1: sí,
0: i aviat anirà, sí, sí, també, o no sé si ha estat al Vietnam abans, però que aviat també anirà al Vietnam, segur.
1: Sí, sí, ahir vaig anar a portar a Barcelona, que ara les han d'enviar les obres a Polònia i des de Polònia les enviaran al Vietnam.
0: Ah, a Vietnam, doncs i avui, doncs, arribes aquí al fòrum per parlar-nos d'aquesta trajectòria, de la teva mirada i del moment artístic que vius, perquè jo crec que el moment artístic és el que hem dit abans, no? Que com no et deixen, doncs el vius molt bé, vull dir, el vius i podrien que el gaudeixes, no? I també el gaudeixes a vegades, doncs, acompanyada amb altres persones, no? Com són exposicions col·lectives.
1: Sí, bueno, estic amb dos grups. Jo em dedico a més especialitzat en el món de gravat i de l'aquarel·la, que són dues tècniques antagòniques, però que em compensen i les necessito totes dues, una equilibra l'altra. I llavors amb el grup, amb gravat, estic amb el grup d'empremtes de dones des de fa 18 anys, que és un grup que el dissabte passat vam exposar després de 17 anys de compartir experiències i exposicions al Museu Molí Paper de Capellades. I amb elles, amb aquestes dones gravadores, que va fundar el grup l'Alicia Gallego, que és d'Argentina. A Argentina la gent feia molts grups i es trobaven les dones artistes, bueno, potenciaven molt els grups de dones artistes i gravadores. Llavors ella un dia ens ho va, proposar pensant-se que li diríem que no ens interessava, que quina bogeria, i ja fa 18 anys que estem treballant. I també fent intercanvis amb altres països.
0: Doncs mira, comencem abans d'arribar aquí, perquè de fet ara després ja arribarem, que justament aquests 18 anys significa una altra exposició, però d'això parlarem més endavant. Primer parlem dels orígens i la formació. Tot i que ja dic que en aquests, vull dir, amb tu quan hem parlat, entrevistes, etc., això ja ho hem tocat, però no importa repetir-lo, perquè a vegades, sobretot en ràdio, el que s'explica en un, és, o sigui, és, hem de dir que va molt bé la informació perquè és immediata, no? Però també és efímera. Sí. Vull dir que ja, vull dir que s'oblida. Sí. Doncs, Rosa, com arranca la teva relació amb l'art, no? Quin és el primer record que tens d'haver volgut crear?
1: Jo el primer record que tinc és un dibuix que vaig fer quan anava a l'escola, que devia tenir 12 anys, del Beethoven, que em va quedar, bueno, era copiat d'una foto, evidentment, però que em va quedar perfecta i que tothom va al·lucinar, no? I llavors me'n vaig donar, bueno, jo ja sabia que sabia dibuixar perquè tothom m'ho deia, perquè la gent t'ho diuen, tu no n'ets conscient, però tothom t'ho va dient. I llavors vaig veure, doncs, que tenia molta capacitat per fer tot això, no? I que tenia ganes. I llavors els professors ja em van començar a parlar amb els meus pares de que em deixessin fer belles arts i tot això. Com era una dona i en aquella època, que això era en els 60 o així, doncs els meus pares ho veien com una bogeria i no em van deixar.
0: Eres molt petita, eh?
1: Bueno, sí, vaig com als 12 anys i me recordo que sobre els 15 ja tenia clar el que volia fer, no? Que volia dedicar-me a donar classes, a ser docent i a compartir-ho amb el món artístic, que ho veia com molt difícil, perquè és una feina, la veritat, des de fora està molt, com, no sé, sembla qui sap què, però la veritat és que és molt dura. Perquè has de tenir molta constància, molta capacitat de treball i has de passar molts moments dels i baixos, no? Bueno, l'aspecte creatiu és difícil, no és fàcil.
0: I tant que no. I això del Beethoven, justament, no recordo, mira que d'entrevistes crec que t'he fet bastants, i en canvi això del dibuix...
1: No t'ho havia dit mai.
0: Bueno, igual tampoc t'havia fet la pregunta així.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Què et va portar justament allà a fer per estudiar el que tu volies, no? A l'Escola d'Arts i Oficis de Barcelona. I també la formació en interiorisme, perquè també hem de dir que no només ets, sinó també fas interior, no?
1: Bueno, vull dir, havia fet,
0: disseny, ja, o havies fet, sí, disseny d'interior. Sí, sí.
1: Bueno, com no em van deixar fer belles arts, perquè ho veien com una cosa molt perillosa, segons ells, no?
0: Segons les teves...
1: Bueno,
0: era
1: la germana gran de tres germanes, i la veritat és que els meus pares patien molt per mi, perquè em veien que era com diferent o que volia coses diferents de les habituals, no? Llavors no em van deixar de cap manera, perquè quan vaig fer estudiar el batxillerat a l'Institut de Terrassa, la professora també els va trucar, la professora de dibuix, i també els hi va comentar que havia de fer belles arts, que valia molt per això, que era la meva vocació, i tampoc no es van ni

0: escritores que volien pintores, etc., ho tenien, o fins i tot havien de firmar en pseudònim.
1: I els homes.
0: Sí, doncs, vull dir, jo què sé, mira, com a pintora, ara, o sigui, dedicada a la pintura, ara no em ve ni, no, però tu ni don la quantitat moltes, de dones que sí, hi havia. I a més que justament es van fer també famoses per el fet d'aquest feminisme que portaven, no? I és per això que aquí això que tu dius, doncs que al final te vas cansar, no? I que no pensarien que això te provocaria també, doncs, una discriminació com a dona. I és el fet també de lluitar, no?
1: Sí, sí. Em vaig cansar perquè llavors també vaig tenir problemes familiars, va morir la meva mare molt jove, teníem un negoci, vaig haver de tirar el negoci endavant. Bueno, vaig passar una joventut bastant moguda, no? I bastant difícil, la veritat. Però després, una vegada vaig venir aquí a Caldes i em vaig casar amb el Joan, bueno, i ell em va apoyar molt i tot em va anar com rodat.
0: Home, amb el Joan, podem dir. Sí, sí. Un cop que arribes amb... que a vegades també passava, no? És el casament, podríem dir que... O el fet de marxar amb... bueno, podríem dir que era el casament, no? Doncs amb la parella també significava com una independència. Bueno, que a vegades podia ser tot
1: al contrari.
0: Però en aquest cas penso que en el teu cas va anar molt bé.
1: Bueno, ell va veure que jo si no feia això no seria feliç, i vaig començar a estudiar ja una vegada.
0: Vas començar els estudis justament...
1: No, jo vaig fer interiorisme abans. Uh-huh. Vaig fer interiorisme quan em tocava i per això tenia el títol d'Arts i Oficis. Quan vaig arribar aquí a Caldes vaig anar a l'estudi Lans Faura i allà per pintar i per anar fent, perquè jo tenia necessitat de fer això. I en allà va ser en aquells anys quan van començar lo del taller d'art. I la Dolors Molina, que em coneixia d'allà,
0: Veu estat les dues des d'un principi.
1: Pues ella va confiar en mi quan jo era molt jove i ella ja era una artista consolidada i jo, total, no era ningú. Va confiar en mi perquè va veure que valia per això i que tenia el títol d'Arts Oficis, que llavors ningú tenia el de Belles Arts. I vaig entrar així. I tot va anar rodat, no? Vaig anar compaginant la feina d'interiorisme amb les classes perquè vam començar en poques hores i tal. Llavors ja tenia la Marta i tot va anar fluint. I llavors jo he anat creixent, vull dir, juntament amb el taller d'art. El fet de donar classes em feia també esperonar, formar-me més, i sempre he sigut molt inquieta i no m'he conformat mai amb la formació bàsica, no? Uh-huh. Sempre he estat aprenent i aprenent noves tècniques i mirar...
0: Bueno, és el fet, vull dir, que combines la docència també amb l'art, no? I dins de l'art, la part que és més teva, com justament és el gravat.
1: Sí, sí. Bueno, i el gravat i l'aquarela,
0: Sí, l'aquarela, sí. Però... No, i els teus quadres, les teves pintures, les teves obres, bueno, vull dir, quan les veus, t'identifiquen totalment. Identifiquen la signatura de Rosa Permanyer.
1: Sí, sobretot amb gravat, perquè amb gravat estic molt amb els vermells i de seguida que la gent ho veu ja saben que és meu. Però la veritat és que poder entrar al taller d'art per mi va ser tot. Uh-huh. I em va venir així sol, no? Sense buscar-ho. No?
0: 36 anys,
1: No, vaig estar 42 jo allà.
0: Al taller...
1: Jo vaig estar 42 anys al taller d'art.
0: Vale, comences al 1980 fins al 2016.
1: Sí.
0: No havia fet jo bé les comptes.
1: No, molts anys.
0: En quin moment...
1: No, fa 4, 5 anys del que em vaig jubilar. No,
0: estem al 26?
1: No, després del Covid em vaig jubilar.
0: Ah, vale, el 21.
1: Sí.
0: En quin moment el gravat entra a la teva vida com a llenguatge principal dins de lo que és a l'art que tu fas?
1: Sí, doncs jo no coneixia aquesta tècnica i al taller d'art hi havia el Ramon i el Miquel Trullol Rocabruna, que és de Palau, que donava allà. Bueno, el taller d'art es va formar perquè hi havia un grup d'artistes que volien dibuixar nu i van demanar a l'Ajuntament un local. I llavors l'Ajuntament els hi va cedir l'antic hospital, però els hi va demanar que havien de donar classes i és on va intervenir la Dolors Molina. I llavors vaig entrar jo i va entrar també la Núria González com a ajudant
0: Aquí és on jo he fet l'errada, eh? Aquí crec que es va jubilar el 2016, justament, crec, sí, que era Dolors Molina, sí, sí. Perquè tu i la Cristina Aranyó ho veu jubilar juntes al 2021. Sí,
1: sí. Tenim la mateixa edat.
0: Sí. Sí, sí. I va ser en conjunt. Sí, sí. Ara, no sé, va ser justament Dolors Molina qui es va jubilar l'any 2016.
1: Vull dir que li tinc que agrair també bastant a ella, no? Bueno, bastant, no? Quasi del tot. I vam estar treballant juntes i sempre em va... Vull dir, dic jo, ella ja era molt reconeguda aquí a Caldes, havia treballat molt i jo total començava, però em va anar... Bueno, això va ser com la meva sort, que dic jo, no?
0: Ara fa temps que no... Venia bastant sovint perquè ja no viu aquí tampoc, i però tot i així venia bastant sovint. Ara fa temps que no...
1: Bueno, que vam quedar que un dia que ens la pujarem a veure, que ara fa temps que no ens veiem, a vegades la truco. Sí. Està vivint allà molt tranquil·lament.
0: Ahí està, que està en un poble petit,
1: sí,
0: i tal,
1: aquella classe.
0: Però bé, està tranquil·la, això sí. El gravat i l'obra gràfica. El gravat és una tècnica exigent, lenta i gairebé meditativa. Però això millor que ho diguis tu. Per què t'atrau tant?
1: M'atrau precisament per això. Perquè és com meditar, no? És molt laboriosa, és molt artesanal, és tot al revés de l'aquarel·la, per això m'agraden les dues tècniques, que una em compensa l'altra. I quan em poso el taller, tot va pas a pas, no? Primer has de pensar el projecte que vols fer, però llavors vas preparant les planxes, vas treballant, necessita un procés, llavors les has d'entintar, has de fer les proves d'estampació. És molt laboriós, molt. Però això m'agrada perquè quan estic allà no miro ni el temps, ni els diners, ni el material, ni miro res. No? Vaig com una mica contra el món.
0: Has de fer també, treballes, o sigui, has treballat oli, retrat, paisatge, però el gravat podríem dir que es podria dir com si fos el teu ex, vull dir, el que et centra més la teva obra. Què hi trobes, què no hi trobes, per exemple, en altres disciplines?
1: Bueno, jo quan vaig començar, que vaig anar amb uns professors que em vaig anar formant quan no podia estudiar, vaig començar pintant a l'oli. Llavors sí que feia bodegons, retrats, vaig fer molts retrats i tal, però va ser com per formar-me. Una vegada vaig veure que vaig conèixer el gravat, ja m'hi vaig començar a dedicar exclusivament. I a mi m'agrada molt el tema del paper. I fer alguna cosa que no faci tanta gent. No? Veia que l'oli pintava molta gent, que m'assemblava a molts altres artistes. Vaig voler fer alguna cosa més personal.
0: O sigui, algo que t'identifiqués a tu mateixa.
1: Sí, sí. I després amb l'aquarel·la. Amb l'aquarel·la, quan estudiava interiorisme, com que ja sabia pintar, doncs feia llavors treballàvem a mà les perspectives, no? Ara que es fa tot amb ordinadors, i feia unes perspectives molt grans i clar, llavors les colorejava amb aquarel·la i també el professor ja va començar a veure, doncs, em va començar a veure doncs, que sabia pintar molt bé l'aquarel·la i també em va aconsellar que fes aquarel·la i vaig començar així.
0: De fet, podríem distingir per aquarel·la i els gravats. Els gravats acostumen a ser més petits, no?
1: Bueno, també n'he fet de grans.
0: De grans. Les aquarel·les, per general, són més
1: grans. Bueno, poden ser petites i grans, també. El que passa és que els gravats grans són molt laboriosos i ara ja no tinc tantes ganes de fer-ho perquè és molt cansat.
0: De fet, la teva obra forma part de col·leccions públiques també i privades. Què significa per a tu aquesta projecció, no? de la teva obra? Quan dic públiques, col·leccions públiques, podríem dir de no sé si de galeries públiques, però les galeries, clar, públiques vol dir quan estan en institucions, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Privades són les galeries.
1: Sí, sí. Bueno, més que res, jo en galeries hi he treballat uns anys, però me'n vaig donar compte que quan veuen que vens et marquen molt el que has de fer i no m'hi sentia còmoda. I llavors, per això vaig triar fer docència i la trajectòria artística, així em podia combinar. I m'agrada ser més lliure. Cada un tria una miqueta el camí que vol, no? Jo vaig triar aquest, no? D'anar una miqueta més per lliure. I sí que vaig estar uns anys que em va anar molt bé, que vaig vendre molt, en bones galeries, però era massa... Si volia seguir la docència, era massa cosa. Llavors, per mi, m'equilibrava molt el fet de donar-me en els altres, si no, l'art és molt egocèntric i estàs tot el dia pensant, com més crees, més ganes tens de crear, les idees que tens no les pots plasmar mai, i bueno, per mi era com una miqueta una bogeria. Llavors el fet de donar de lo que jo sé, ensenyar-ho als altres, a mi això m'ha omplert molt. I també he après molt dels alumnes i m'he hagut de superar també, no? I també donar classes a nens també m'ha agradat molt.
0: Bé, és el que has fet, diguem, al llarg de tots els 40 i 42 anys al Manologuer, al taller d'art Manologuer. Vull dir, de fet, estàs amb alumnes adults i amb els petits també, i a més la, ho bo que sempre amb vosaltres, els professors, vull dir, tot el que ens, vull dir, el que aprenen els alumnes amb vosaltres, no?, justament després es plasma en aquestes exposicions, vull dir, no sé si els adults és per la festa major i els petits, o vull dir, els alumnes més joves, quan s'acaba el curs, podríem dir, cap al mes de maig-juny, no?
1: Sí, sí, sí. I a mi el que m'agradava molt era quan un alumne gran que em venia em deia, bueno, és que a mi m'agradaria fer, però no sé, tota la vida ho he volgut fer, però no sé dibuixar. Amb gravat no cal saber dibuixar, perquè pots crear a partir de materials i de composar. I llavors es quedaven com paradíssims de veure el que els hi sortia. Bueno, jo els anava guiant, no? Però això a mi m'omplia molt, veure, treure la creativitat de dins de cada persona.
0: Mm-hmm. Docència, tornem a parlar de la docència, no? Va ser, com acabem de comentar, no?, cofundadora del taller del Manologuer, i també, doncs, aquí t'has estat, doncs, 42 anys. Què ha significat per a tu, tot i que ho hagis dit, aquest espai, no? Tot aquest temps, aquesta... Bueno, és tota una vida, podríem dir, 42 anys, no?
1: No, és que és tota una vida, la veritat. Bueno, com t'he dit, doncs és el
0: tota
1: que...
0: Tota una vida, i a més és com... Tenir una altra família, no?
1: Sí, sí. A més, també ens hem avingut molt amb les professores, amb l'equip docent d'allà, no? Amb la Yolanda, amb la Cristina,
0: sí, de fet, és
1: amb
0: qui,
1: la Dolors.
0: La Yolanda és qui és ara...
1: Bueno, la Yolanda és la directora. Anys, era alumna nostra, i ella va seguir.
0: I va continuar.
1: Ella sí que ha estat tota la vida allà.
0: Sí, des de joveneta.
1: Sí, sí. Jo va arribar un moment que veia que també em quedaria també com una miqueta estancada, i vaig decidir reduir la jornada, i també donar classes, fer cursos a fora, perquè em vaig dedicar al gravat no tòxic, a noves tecnologies, i també combinades amb ordinador, bueno, com noves tecnologies del gravat. Llavors em van començar a sortir classes a fora, i cursos, i m'ho vaig anar combinant una miqueta així, perquè sóc una mica inquieta, i quan fa molt temps que estic fent el mateix, ja m'agrada fer un altre pas.
0: I, per exemple, els alumnes, ja dic, grans i petits, què t'han ensenyat al llarg d'aquests anys? Que alguns, se suposa que vas començar amb ells de petits, i després, doncs, igual ja... O sigui, no sé si el vas tenir de grans, però que potser els fills d'aquests...
1: Els fills, sí,
0: i nets. Imagina't.
1: I nets, ja. Sí, sí, nets. Clar, sí. Són tres generacions.
0: Clar, perquè els que ja començaven a tenir adultes, sí, no?, persones, sí, adultes, sí. Doncs clar, després sí que han pogut venir fills,
1: sí,
0: i nets.
1: Sí, sí. Clar, són molts anys i bueno, he après molt perquè, ja et dic, jo he après ensenyant. O sigui, perquè m'he hagut d'espavilar, d'aprendre coses noves, de no, clar, no pots fer sempre el mateix, no? T'has d'anar creant. I això m'ha esperonat sempre a ser més creadora, a ser més creativa, i m'ha donat molta satisfacció. Potser et diré que m'ho passo més bé quasi quan ensenyo, quan sóc docent, que quan treballo per mi.
0: Dir, és a dir, quan...
1: Tinc vocació de docent.
0: Ser mestra és una cosa, bueno, que igual ja el portaves també.
1: Sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: És el que tu deies en un principi. Te volies dedicar a l'art, per una banda, sí, sí, però també sense deixar de banda, sí, sí, el fer de...
1: Bueno, això m'equilibra.
0: Sí. Sí, sí.
1: Em fa un equilibri i em sento com més...
0: Tot més completa.
1: Sí, com més completa. Sí,
0: és a dir, el fet de projectar també el teu art és en altres persones, perquè lo ensenyes, no? Vull dir, és aquesta riquesa que tu també tens.
1: Bueno, i veure, me'n recordo també a Barcelona, quan ho feia al Centre Artístic de Sant Lluc, la gent és que es queden paradíssims a veure el que els hi surt. perquè clar, tu els vas guiant, els vas ensenyant la tècnica i els hi vas i aprens a treure'ls el que tenen a dins com amagat, no? Perquè la creativitat la portem tots des de petits, però la que ens fem grans doncs es va anul·lant. Si no la treballes, com amb tot, tot s'ha de treballar, no? I has de tenir constància. I la gent era molt agraïda, la veritat, molt agraïda. I tinc molt bons records.
0: Com ha evolucionat la percepció del gravat entre, per exemple, entre els joves? Perquè hem de dir que també, i això no sé, sí que l'he dit, però molt per sobre, que a més ets investigadora. És a dir, tu investigues, m'imagino, la forma de abans de plasmar o fer l'obra que hagi de, suposo que els colors, la manera de fer, vull dir, no, tot això, no?
1: Bueno, jo vaig començar amb les tècniques tradicionals, tècniques, que és la punta seca i l'aiguafort, que és el que feien el Goya, el Rembrandt en aquella època, el Picasso també ho va treballar molt, i va arribar un moment que això és molt lent, i la vida va evolucionant i la tècnica es queda als segles passats, no? Llavors han anat sortint les argentines, els argentins són molt bons en recerca i van treure tècniques així molt, molt novedoses d'estampació. I després, quan vam exposar a Argentina amb aquest grup de gravat d'empremtes de dones, i allà vaig conèixer gent i, bueno, i vam fer com bueno, vam compartir tècniques. Quan vaig arribar aquí, vaig portar ja un material que d'allà i ja vaig començar a investigar. I també perquè m'estava com intoxicant una mica amb tots aquests productes. Tenia ja molts problemes.
0: Clar,
1: estava molt cansada.
0: Suposo que fas servir àcids
1: dissolvents en aquesta època. Ah, i després també vaig posar-me en contacte amb la Belles Arts de Barcelona, amb l'Eva Figueres, que ella també estava investigant i portava professors de fora, danesos i tot, que donaven cursos. I vaig començar a fer cursos i llavors els vaig començar a impartir jo. I també me recordo que a través de Sant Lluc em van demanar al Museu Picasso per fer un curs i me recordo que van dir si el Picasso ara tingués aquests materials també faria això, perquè amb el ràpid que anava amb tot, no? No s'estaria encara fent, perquè el Picasso al fi i al cap ho feia fer tot per uns tallers de gravadors, no? Perquè els artistes pensen el dibuix i el disseny però feien fer els gravats perquè és molt laboriós i ells no tenien temps de fer-ho, i s'ha de ser molt bo també tècnicament, no? I me recordo que també doncs, vaig tenir l'oportunitat de donar cursos al Museu Picasso, al Vic Drau de Barcelona, i bueno, m'han anat passant coses que mai hagués pensat que em passarien.
0: Això era aquesta manera teva de fer, no? I de fet, com ha evolucionat això, la percepció del gravat entre joves creadors?
1: Bueno, ara se segueixen molt aquestes tècniques que també utilitzàvem al taller d'art. També per nens també ens convenia que les tècniques fossin que no fossin tòxiques. I ara de joves creadors a Belles Arts els ensenyen les tècniques tradicionals i les noves.
0: Ara, doncs mira, ja fem un pas més endavant, la projecció internacional. La teva obra ha estat, de fet, ja seleccionada, crec que me lo diràs tu millor, no? El 29 Exhibition Water... Bueno, com es diu això, pràcticament? Que aquí hi ha com molts números inicials en mayúscula.
1: Sí, són els simposis internacionals que fem cada any. Que jo estic dins...
0: Aquí és a la ciutat de Gdansk, no? De
1: sí.
0: Polònia.
1: Bueno, jo estic en l'agrupació d'aquarel·listes també des de fa molts anys i també, es fan uns simposis europeus, que hi ha una federació europea, i cada any ho fem en un lloc diferent.
0: I com vas viure primer l'experiència de poder justament formar part, no? o participar en... o que la teva obra estigui seleccionada aquí?
1: Aquí fan una selecció. Primer érem els que ja teníem els premis, les medalles d'or i les medalles de plata. Primer, al principi, es feia... Doncs érem els que tenien preferència, no? La gent que tenia...
0: De quin any estem...?
1: Ui, ja fa molts anys.
0: D'això?
1: Del...
0: O sigui, la, però que continua, eh? Vull
1: sí,
0: dir,
1: sí.
0: I continua
1: no sé,
0: ara
1: fa
0: mateix.
1: Molts anys, fa molts anys que estic a, del 92...
0: O sigui, més de 30.
1: Sí, sí, més de 30.
0: O sigui, el 96 serien 30 anys, vull sí, dir que sí, poden ser 35 sí, i tal. Sí.
1: Va, això, aquests simposis es van començar a llançar amb el Martínez Lozano, que té un museu a llançar, i el vam anar a veure amb el taller d'art, llavors el vam conèixer i llavors ja vaig seguir, ja em vaig posar a l'agrupació de coralistes i me'n recordo que anava a veure les exposicions que feien a Caja Madrid, allà a la plaça Catalunya i pensava, ui, si un dia poguessis participar-hi, ui, si un dia poguessis exposar. I va arribar un dia que vaig poder exposar. Llavors me'n recordo que donaven premis. Ui, si un dia poguessis guanyar un premi d'aquests. I a poc vaig anar guanyant la medalla de plata, la medalla d'or, el premi Martínez Lozano, el premi al piano Checa, que llavors em vaig fer una exposició individual a Caja Madrid. I bueno, em van anar passant totes les coses que anava somiant, no? Jo penso que si vols molt una cosa, l'acabes aconseguint.
0: O sigui, és com si tu lo tens a la ment.
1: Sí, jo tenia una llum i una direcció a seguir, no?
0: I
1: anar a treballar. Bueno, havia d'anar a treballar, no? I fer coses diferents perquè destaquessin. I, bueno, i vam començar a anar als simposis aquests, que pues, vam estar a Noruega, a Irlanda, fa 2 anys a Finlàndia... bueno, és que hem anat a molts llocs, a Bèlgica, a Itàlia, a França, cada any es fa en un lloc diferent. Potser pel Covid no vam anar a Alemanya, però en els altres hem mirat d'anar tots. Aquest any, l'any passat el vam organitzar nosaltres des de Barcelona, que ja fa 15 anys el havíem fet a Llançà, que també allà vaig impartir uns tallers de Geotaco, que ara l'any passat també els vaig impartir uns tallers d'aquarela tridimensional amb 200 participants d'Europa, que ho vam fer nosaltres a Barcelona, i aquest any es fa a Polònia. I l'any que ve es farà a Sevilla. Uh-huh. Bueno, i després ja... Bueno, i es fa il·lusió.
0: Va
1: rodant.
0: Va rodant, exacte. Sí. Obres com el... està en anglès, Save the Ship o Golf Ship, no? Combinen aquarela i el Geotaco.
1: Vale,
0: el Geotaco.
1: Sí.
0: Que, o sigui, descriu exactament, per exemple, el Geotaco, en què consisteix aquesta tècnica.
1: El Geotaco és una tècnica japonesa, que els japonesos, quan pescaven un peix molt gran, com que llavors el venien o l'obrien per menjar-se'l, doncs l'estampaven. I com l'estampaven? Amb tinta de calamars, l'estampaven i posaven un paper prim japonès i llavors exhibien les obres en els llocs aquests que venien als mercats davant del mar. I ara això doncs, també es pot fer. Jo també he fet cursos i he fet obra d'això perquè també m'agrada molt. No? A mi els peixos sempre m'han agradat molt. Sempre els he
0: posat
1: a la meva
0: obra. Aquests, a més, són aquests que hem vist... quadres teus, justament, que són aquests sí. Peixos, no?
1: Sí, llavors el que he fet, com que ho he combinat amb aquarela i ho he presentat, per exemple, ho vaig presentar al simposi de Polònia, ho vaig presentar-ho, i com hi ha molta gent, molts artistes que estaven allà d'Europa, havien vingut a llançar, i va ser un taller preciós davant del mar, que hi havia 200 participants, i va ser... tots allà estampant els peixos amb el paper japonès, em va promocionar la Casa Piera, bueno, em va fer d'espònsor, llavors el divendres ho vam fer-ho a la plaça, ho vam posar-ho sobre teles, com que la gent era artista, doncs van fer coses precioses. Doncs se'n recordaven de mi, em deien Fishwoman, i bueno, que els hi va encantar aquest taller. I m'agrada sempre fer coses així innovadores.
0: O sigui, i el fet, és això que expliques, no? El fet de portar a fusionar aquestes tècniques.
1: Sí, a fusionar tècniques diferents.
0: Uh-huh. Què significa per a tu que obres teves viatgen però molt lluny?
1: Vull dir, pues la veritat, molta il·lusió.
0: O sigui, a banda de Polònia.
1: Sí, vull dir... vaig exposar també a Corea, també no hi vaig poder dinar perquè primer... ens convidaven a Corea.
0: Que viatgi la teva obra,
1: sí, la teva
0: a vegades pots acompanyar-la, sí. I altres vegades no.
1: I
0: aquesta a Corea no.
1: Aquesta a Corea, jo ja havia mirat els bitllets i havia demanat permís al taller d'art, però s'anava per Setmana Santa i llavors només havia de demanar una setmana de festa i havia de posar un substitut. Però després es van canviar les dates i llavors ja havia de demanar 15 dies i vaig pensar pues, que si estava treballant que no era correcta. I llavors no hi vaig poder anar jo. Hi va anar la meva obra, però jo no hi vaig anar-hi. Bé, i va, bueno, vaig poder anar a Argentina,
0: bueno, als Estats Units,
1: a,
0: és que de
1: a bastants fet, llocs
0: has,
1: anat,
0: has però, viatjat moltíssim,
1: però a tots no es pot anar,
0: no, però sí que he de dir que has viatjat molt coincidint sempre quan te tocava època de vacances, no?
1: Sí, clar, que normalment és... els simpòsiums es fan a l'estiu, al setembre o a l'octubre, i va, pues, si podia anar-hi anava, i si no, pues no.
0: El fet de que hem de dir que han passat 5 anys des de la jubilació al taller d'art Manologuer, en aquest període de temps t'ha permet que puguis encara viatjar més?
1: Sí,
0: és a dir,
1: clar sí,
0: perquè aleshores ja no tenies el temps tant.
1: No, al setembre i a l'octubre també he pogut viatjar.
0: O com sigui,
1: o
0: no?
1: O quan sigui, sí, sí.
0: Sí, perquè en aquests ja tens la llibertat.
1: Sí, sí, ja tinc la llibertat. Sí, perquè també et sap greu, a vegades ja em sabia greu demanar dies de festa, perquè sempre tenia exposicions, viatges, i sempre tenia coses, però també mirava de no passar-me, no? També per les altres companyes i pels alumnes i per tot.
0: Uh-huh. Sí, sí. De fet, ara parlem d'aquesta obra teva que va cap a... O sigui, quan surt cap al Vietnam? Primer l'envies a Polònia,
1: primer,
0: no?
1: Primer les enviem a Polònia, perquè allà hi ha el Min, no sé com es diu, un artista vietnamita que viu a Polònia, i ell ho ha organitzat, i han fet una col·laboració amb l'ambaixada espanyola i vietnamita, i primer em van convidar com a artista convidada, que havia d'anar allà una setmana abans de que es fa l'exposició, i allà havíem d'estar pintant, compartint amb els artistes d'allà, però 15 dies la veritat que se'n feia. I el viatge són moltes hores, és molt lluny, i no m'agrada gaire viatjar amb avió. I al final no hi vaig.
0: Va l'obra.
1: Va l'obra, sí, sí, va l'obra. Vull dir, a vegades em ve
0: no
1: de gust d'anar-hi.
0: No t'hauria agradat, justament? Per...
1: Mira, de seguida que m'ho van dir, se'm va fer una muntanya. Llavors vaig decidir, estic en una edat que puc triar el que puc fer.
0: Oh, i tant.
1: Si em ve de gust hi vaig, i si no, no. No passa res, si no s'hi va. Hi van altres, ja està.
0: Aquesta obra l'has hagut de fer expressament? Per a...
1: Sí, aquesta la vaig fer expressament, perquè ens van enviar unes fotos de temples i paisatges d'allà, i ens van dir que si podíem treballar aquests ambients, doncs que millor. Llavors aquest estiu vaig fer dues obres, una que es diu Colors de Tardor, que és d'un temple d'allà, em sembla que he apuntat el nom, però és un temple que allà és molt famós, i un altre amb blaus, que és de Moonlight, que és la nit de lluna, que és també d'unes cases, uns temples que hi ha. Sí, aquesta la vaig fer expressament.
0: Per tant, vull dir, sense ser-hi allà, de fet tu ja l'has fet, que està connectada
1: sí,
0: justament
1: sí, sí, sí.
0: Amb el país, en
1: sí,
0: aquest
1: sí,
0: cas
1: sí.
0: És al Vietnam, no?
1: Bueno, podies enviar també obra teva, però em va semblar que ja que ens ho proposaven també era bonic, no?, fer un altre tema que no fas normalment.
0: I segurament això també t'ho agrairan allà,
1: sí,
0: i quedarà exacte. Destacada,
1: i
0: no?
1: Sí, perquè tothom ho interpretarà de manera, tothom ho interpreta de maneres diferents, i dius, és el mateix tema, i tothom ho fa completament diferent.
0: Uh-huh. Sí, sí. Quin dia, o sigui, això és aquesta setmana que surt, primer ja dic
1: sí.
0: Cap a Polònia, i després allà quan serà aquesta exposició?
1: L'exposició s'inaugura o sigui, primer fan una setmana abans del 9, es fa del 9 al 15 de desembre, una setmana abans hi van els artistes convidats, que primer, ja et dic, anava com a artista convidada i només havia de pagar el bitllet d'avió, llavors allà l'estança...
0: O sigui, allà l'estança i tot ja
1: pagaven,
0: entra.
1: I llavors hi va la gent, els artistes que volen, hi van després i s'inaugura l'exposició.
0: Uh-huh.
1: I després, bueno, es fan viatges culturals, es pinta, comparteixes amb tota la gent d'allà... Bueno.
0: No, és clar, si a tu precisament l'avió no t'agrada... Quantes hores representa?
1: Són de 15 a 17.
0: Uau.
1: Sí, se'm feia una muntanya, la veritat.
0: Uau, però si vas acompanyada, aquestes hores
1: bueno,
0: passen més ràpides.
1: Quan vaig anar a Cuba, vam tenir problemes amb l'avió.
0: Aquí van ser, crec que eren 9 hores.
1: Sí, però Cuba. Vam estar com 24. Bueno, vam tenir problemes amb l'avió, vam haver de tirar enrere, vam haver de tirar tot el combustible al mar, llavors no hi havia mòbils, anava sola, pensava que ens estavellàvem amb l'avió. Bueno, m'ho vaig passar molt malament.
0: Això d'alguna manera t'ha marcat.
1: I em va marcar una mica, sí. I després, quan vam anar a Cuba, hi vaig anar sola i vaig patir una mica, la veritat. Però després, quan vam anar a Argentina, també vam tenir problemes amb el vol, perquè no podíem aterrar, també ens van desviar i també, si havíem d'arribar a les 6 del matí, vam arribar a les 8 de la nit. I perquè llavors ens anàvem amb el Joan i ell va fer riure tot el personal de l'avió i,
0: bueno, és una manera
1: i vam riure molt.
0: De deixar enrere però, tota
1: bueno,
0: la por.
1: Però
0: bueno, no entenc perfectament que no...
1: I després, quan són tantes hores, se'm fa una mica de... Sí, vaig quedar una miqueta marcada. Cada vegada sí. que he fet un vol d'aquests...
0: Sí, perquè quan vas aquí a Europa és diferent, no?
1: Però sí, màxim són 5 hores i 5 hores.
0: Imagina si vas a...
1: Hem estat a Rússia també, que són 5 hores, a Finlàndia ara fa 2 anys i són 5 hores passant volant.
0: Clar, no te n'adones i vull dir...
1: Bueno, hi ha gent que li deu agradar i a mi se'm fa una miqueta de muntanya.
0: No, bueno, mentre tot rugi bé... T'asseguro que no passa res. El problema és quan hi ha problemes.
1: Ja m'ha passat dues vegades, doncs...
0: No, 13 hores, per exemple, ho he estat. Però clar, quan... El viatge va, vull dir, va rodar anada o tornada, doncs, clar, no, però no pateixes, vull dir que se te passen les hores, pots dormir, tal, el problema és quan el que tu expliques. Sí. Clar, això és una altra cosa. Ah, vinga, projectes col·lectius i empremtes de dones. El col·lectiu Empremta de Dones és el 18, la 18a o la 17a? La 17a.
1: Aviat farà 18 anys que estem treballant juntes.
0: Però el que seria com a exposició és...
1: Vam 17 anys, perquè 17 quan el vam programar-ho, sí, feia 17 anys.
0: Doncs parlem, què té de singular aquest projecte? Que ho feu tan... Bueno, és com si ja heu fet una...
1: Petita família
0: sí, sí. de dones, no? Sí, sí. I a partir d'aquí, doncs imagina't, són 17 edicions, 18 anys, 17 edicions, que també són...
1: Bueno, són moltes exposicions. Sí. També hem exposat al Canadà...
0: Exacte, són exposicions que han viatjat moltíssim, a banda de l'Argentina.
1: Sí. També. Pues, la veritat és que ha sigut un regal, perquè és un petit grup de dones gravadores que hem tingut la sort que ens hem avingut molt, ens hem potenciat mútuament, unes als altres. Si una, doncs, no li surt una tècnica o li falta un material, doncs sempre ens ajudem. I per sort, cosa molt estranya, no hi ha hagut ni mai enveges, ni problemes, ni ens hem enfadat, cosa molt estranya, perquè fa molts anys que estem treballant juntes. No? Sempre ha anat fluint. No? Són molt diferents les quatre, cadascú té la seva parcel·la artística a part, però quan ens ajuntem, tant estèticament, funciona molt bé la nostra obra i després doncs, també ens avenim molt i ens respectem molt.
0: Pues per això, vull dir, com si vosaltres funcioneu totes conjuntament, de manera conjunta, clar, tot i que pot haver-hi alguna connexió en l'obra, però de fet, com tu ben dius, diferent, no? Però si entre vosaltres tot flueix bé, vull dir, clar, això també fa que tot vagi rutllant, no? A partir des del primer moment, del primer any fins a l'actualitat.
1: En algunes exposicions hem convidat també algun artista convidada, algun altre artista, perquè així també aportes alguna cosa nova. I sempre ens pensem, ara ja no ens vindrà ningú a la inauguració, perquè portem tants anys que ja es farà pesat, i sempre ens ve molta gent. Uh-huh. Sempre tenim seguidors i sempre ens ve molta gent.
0: I aleshores seria així, com és treballar, o com ha estat i és, continuar, perquè continua treballant, no?, amb les altres participants, Neus Colet, Alicia Gallego i la Pilar Massip.
1: Sí, sí.
0: Perquè són les...
1: Vam començar 5 i una d'elles no es va sentir tan a gust i ja va marxar sola, però ja, ella va estar 2 anys. I després nosaltres
0: hem continuat.
1: Sense donar-nos en compte, han anat passant els anys i hem anat compartint exposicions.
0: Això vol dir que el fet de treballar amb elles és una cosa que, bueno, que com esteu bé, doncs és per això que continua, no?
1: Sí, i també hem tingut un crític d'art que també ens ha apoyat molt, el Ramon Casaler, que és amic i crític, i ell, quan vam fer els 15 anys, li vam demanar si ens podia comissariar com les exposicions i ens va buscar a diferents museus, i ell també sempre ens ha fet les presentacions i ens ha ajudat molt.
0: I què té d'especial justament el projecte Empremtes de Dones? Que són tot el conjunt. O sigui, el fet d'especial és a dir, per què funciona tan bé, no? Tan, no només amb vosaltres, sinó també el contingut de l'obra.
1: Pues perquè totes són molt diferents, però l'obra junta, perquè el ara vam inaugurar el dissabte passat al Museu sí, Molí Paperer de Capellades.
0: Ara tenia l'exposició de Molí Paperer de Capellades, no? Sí. Que aquí reivindica el gravat femení.
1: Ah, i allà és el Museu del Paper, i llavors la nostra obra queda molt bé perquè estem a la sala, a la planta 1, on entres a la sala de l'empremta, del principi de l'empremta i de l'impressió. Hi ha totes les màquines antigues amb com es feien els gravats. I llavors, clar, abans d'entrar-hi, doncs ja veus tota la nostra obra i queda superbé. I llavors la directora, la Victòria Raval, ho va explicant, diuen que els hi funciona bé, i és veritat, perquè aquí doncs queda, cada vegada ho fem en un lloc diferent i sempre ens funcionen bé les exposicions. Uh-huh. Bueno, perquè ja et dic, l'obra de cada una és molt diferent l'una de l'altra.
0: En aquesta ocasió ha tocat aquí, perquè ja dic, com tu ben dius, gairebé sempre és en un lloc diferent. Ara és aquí, en aquest museu de Capellades, però de cara a una propera edició pot anar...
1: Ara també a la Neus Colet se li va ocórrer que féssim una carpeta de gravats, que ja n'havíem fet alguna. Una carpeta de gravats és fer una carpeta amb uns gravats, que serien 4 gravats, i fem una edició de 10 o 15. Llavors, aquesta edició la tenim també per regalar. Quan anem a un museu, la deixem com a obsequi.
0: O sigui, la deixeu, exacte, com a obsequi en el museu.
1: I llavors, ara en vam dir de fer-ne una amb paper fet al museu Paperer, de Capellades, i ara estem fent les proves. I aquesta carpeta ens la presentarà la Elina Norandi, que és una crítica d'art que treballa molt el tema de la dona artista i de potenciar la dona. I ens la presentarà ella. Ara li hem d'enviar les fotos dels gravats i una miqueta el que volem dir, i fem el tema de l'aigua. Al anar allà a Capellades, al veure tot el rec i la sèquia i tot, vam dir, doncs fem el tema de l'aigua. I ara l'estem preparant.
0: Quantes obres en total s'exposaran allà?
1: Les obres les adaptem a l'espai. Si és un espai més gran...
0: Tu, per exemple, quantes obres aquí, tens pensament de... En principi, si veus que l'espai... Suposo que cadascuna porteu la mateixa quantitat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, bueno, ens dividim l'espai. La Neus Colet, que és dissenyadora i sap molt bé, sap treballar molt bé en Photoshop i amb l'ordinador, ens ho munta sempre...
0: A través, primer, de manera virtual, no?
1: Virtual, i després... ens portem una miqueta més d'obra i si hem de canviar alguna cosa la canviem. Bueno, aquí hem posat menys obra perquè l'espai era més petit, però també tenen unes vitrines molt maques i hem posat llibres d'artista, que a mi m'agraden molt fer llibres d'artista.
0: I aquests llibres d'artista vol dir que esteu totes?
1: No, llibres d'artista vol dir que en vez de fer el gravat pla, el fas tridimensional.
0: Ah.
1: I això m'encanta a mi. M'agrada molt, perquè m'agrada com... manipular el paper i convertir-la en una escultura.
0: Ai, molt bé.
1: Bueno, ara com vaig exposar aquí al Museu d'Alguer...
0: A
1: la Sala d'Alguer, el desembre. Ai, al novembre, sí, novembre-desembre, amb l'Eulàlia Llopart, que vam fer una exposició sobre correspondències en vermell, i vaig posar molts llibres d'artista a la part de dalt, perquè m'agrada molt. Uh-huh. Em relaxa molt fer això.
0: I també és una manera de si un espai és més petit, doncs que...
1: Bueno, i combina molt. Tot penjat a la paret, ho trobo... M'agrada que combini una miqueta amb escultures, amb
0: coses tridimensionals. Aquí entraria també, per la teva part interiorista, no? Vull dir, a l'hora
1: no,
0: de...
1: No sé, m'agrada.
0: Pues ja passem al present i al futur. En quin moment artístic es trobes ara?
1: Doncs ara em trobo un moment molt... A veure, que ja sé molt el que vull, que puc dir que no, com ara he dit que no anar aquí a Vietnam, no.
0: Has dit que no, està present
1: Clar,
0: tu.
1: Està present jo, però amb l'obra sí, no? Si veig que tinc que córrer molt o que una cosa em ve molt atropellada, doncs no vull... I he fet moltes coses, i he exposat molt, i ja estic molt plena. Bueno, em sento ja molt complerta. I ara faig molt, bueno, com una maduresa, no? Faig molt el que m'agrada i el que sento en cada moment. Tinc molt clar quan haig de dir que sí o haig de dir que no.
0: Que també és important, no?
1: Jo penso que sí.
0: Perquè si no ho veus clar, pues ho tens, diu, no cal. És això que tu acabes de dir. A veure, jo ja he aconseguit
1: una mica el que volia.
0: El que volia, sí, sí. No? I ara, si te, això t'aportarà t'aportarà pues, que te trobis bé, pues diràs que sí, que te trobis bé i que ho puguis fer, no?
1: I tant, i sobretot amb
0: la
1: gent.
0: I que no et doni cansament ni mals de cap.
1: Sí, sí. No, perquè és una feina que has de treballar molt, però molt, molt, i és molt solitària. A vegades em diu, no, és que sempre estàs enfeinada, sempre vas... Jo no vaig corrents, però si vaig a caminar amb amigues, doncs jo no m'hi puc estar tot el dematí. Me'n tinc d'anar una hora, perquè si me'n tinc d'anar a l'estudi... I això em passa amb tot, que sempre tinc projectes i sempre tinc feina.
0: Però que la vida també és com dir, bueno, ho faré això, però de la manera que
1: bueno,
0: jo...
1: Penso que, és
0: que
1: una
0: em ve edat, de gust de fer-la.
1: Sí, és una edat que ja podem triar una miqueta el que fem, no? I és on ens ho mereixem.
0: Actualment, en què estàs, per exemple, què investigues de la part més teva investigadora?
1: Ara, per exemple, amb aquarela he anat com un pas enrere. Des del Covid vaig estar molts anys investigant, com que havia fet gravat, feia una tècnica que només la sabia fer jo i havia destacat, havien donat molts premis i tal, però era molt laboriosa, i des del Covid que tinc necessitat de tornar a la tècnica pura. No? Com fer més pinzellada i com tot més net, no? Vull dir, la vida et va canviant. Uh-huh. A cada època necessites fer coses diferents.
0: Això podria ser que no sé si formaria part del que t'agradaria explorar, o sigui, estàs en això o també t'agradaria explorar altres coses en els propers anys.
1: O, ara em deixo portar una mica per el que va venint, i com que porto molts anys treballant i em van sorgint coses constantment, no? Pues la vida ja m'hi va portant.
0: Mm-hmm. Mira, una pregunta sorpresa que et faré, només una, perquè podia fer, a vegades faig molta, però ara, Rosa, si haguessis de descriure el gravat amb una sola paraula, quina seria i per què?
1: Màgia i passió.
0: Aquesta, i per què? Per quin motiu? Màgia? Perquè
1: així és com l'aquarela és molt directa i ho has de fer tot directament com de cop, no? Perquè jo treballo molt ràpid, amb gravat tot és molt lent i quan tu passes la planxa per tòrcol i treus l'estampa és com una màgia, no? No saps mai ben bé què et sortirà i m'agrada aquest punt de misteri.
0: I unes preguntes, aquestes les respostes són bastant més ràpides. Jo les dic ping-pong. Un color.
1: El color, el vermell.
0: Sí, perquè acostumes...
1: Veig que aquí també tens la corporació en vermell.
0: Tot i que també fas blaus, no?
1: Sí, bueno, blaus també, fes, blaus i
0: vull
1: vermells.
0: Dir, moltes de les teves obres, a més tenen aquest títol.
1: Turqueses o blau, sí. Blaus i vermells.
0: Una textura.
1: Una textura com la... Ui, això ara m'has agafat així. M'agrada molt els òxids i les coses rovellades i tot això.
0: Un paisatge.
1: Un paisatge al mar, sí, les postes de sol.
0: Un artista que admires.
1: El Kiefer, que ara està exposant a València i vindrà ara a la Pedrera, és un dels artistes que no és tan conegut com d'altres, és un dels artistes que admiro més.
0: Una obra que t'ha marcat.
1: Una obra que m'ha marcat... M'hagi marcat.
0: Ara. Pot ser teva o no, o justament que és d'un altre artista.
1: Sí, va marcar veure una obra d'un aquarel·lista basc que treballava en papers amb collage i a partir d'aquí jo vaig començar a investigar la meva manera de fer-ho i vaig crear un altre llenguatge.
0: Una eina imprescindible en el teu taller.
1: Una palatina, un pinzell de cabra o això, i el paper.
0: I un somni pendent, si encara te queda dins, relacionat amb la feina.
1: Un somni... Bueno, de fet, he anat aconseguint bastant els somnis que tenia.
0: Sí, perquè és el que explicaves abans. És com si lo tens aquí i conforme lo treballes, te va sortint.
1: I ara pues, el meu somni seria tenir salut i energia per seguir treballant.
0: I tant que sí. Doncs Rosa, arribem al final. Gràcies per compartir el teu temps. Bueno, no sé si tu volies destacar alguna cosa més.
1: No, donau-vos les gràcies a vosaltres, que sempre compteu amb mi. I
0: sempre que tu vulguis.
1: I sempre penso que explicaré durant una hora. Si no sabré què explicar.
0: Imagina't, doncs ha passat l'hora.
1: Però sort que tu ja tens les preguntes i em saps treure.
0: Gràcies de nou per compartir el teu temps, la teva mirada i la teva trajectòria. És una peça clau de la vida cultural. Tu ets una peça clau de la vida cultural del Vallès i del país, i és un privilegi poder escoltar-te. doncs, que continuïn tots aquests projectes, les investigacions i els viatges de la teva obra, i que el gravat, gràcies a artistes com tu, continuï viu, vibrant i transformador. De debò que moltes gràcies.
1: Ho has explicat molt bonic. Gràcies.
0: Fins a la propera, Rosa.
1: Vale, gràcies.
0: I amb aquesta conversa tan rica deixem pas a les notícies de la ràdio. No marxeu, que de seguida tornem a la tercera hora.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes de Montbui es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia solar en espais municipals. Un projecte que consisteix en aplicar pèrgoles fotovoltaiques a la reforma i pavimentació del pàrquing de sorra del carrer Priorat al polígon industrial La Borda. Un pàrquing que incorporarà 4 carregadors elèctrics. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve amb una durada prevista de 9 mesos. Avui a les 7 de la tarda, la sala de cuines de Can Rius hi tindrà lloc la xerrada amb Elisenda Paluzzi sobre l'autodeterminació en temps de Donald Trump, una activitat organitzada per l'Assemblea de Caldes i amb col·laboració de l'Ajuntament. L'Elisenda és una economista i activista política catalana que va estar presidenta de l'ANC del 2018 fins al 2022. Aquesta tarda a les 7, Caldes Solidària ha preparat la passejada per la Pau voltant pels carrers de Caldes, una caminada que comença a la plaça de l'Àngel amb un minut de silenci i que acabarà recorrent els carrers de Caldes. Tot amb motiu d'aturar les guerres des de Caldes i que se suma a les marxes mundials per la Pau organitzades des de dilluns passat fins al 4 d'octubre. Des de l'entitat animen els participants a portar pancartes i banderes per fer-se veure. I acabem amb el temps. Avui comencem el matí al voltant dels 19 graus i un cel força ennuvolat. Al llarg del matí les temperatures aniran pujant fins als 27 o 28 graus fins a primera hora de la tarda i pel que fa a la pluja serà molt escassa, amb alguns ruixats puntuals a la tarda que podrien deixar menys d'un litre per metre quadrat. Al vespre les temperatures baixaran progressivament fins als 20 graus. De cara a demà tindrem un matí força ennuvolat amb temperatures més baixes d'uns 17 graus. Pel que fa a la tarda, el cel continuarà variable i podrien caure alguns ruixats molt febles i puntuals. Les temperatures pujaran fins als 26 graus i al vespre baixaran fins als 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

0: I ja tornem a ser aquí després del butlletí informatiu, obrint la tercera hora del fòrum amb la mateixa energia, la mateixa mirada i les ganes de seguir compartint el matí amb vosaltres. I justament entrem en aquesta tercera hora i ho fem parlant de dignitat, d'habitatge i d'acollida. Avui ens acompanyen Josep Puigdomènech i també Teresa Moya, en aquesta ocasió, tots dos que podrien dir que també estan en altres entitats, però en aquesta ocasió és per parlar de Càritas Caldas. A Caldas, la entitat gestiona un projecte d'acollida temporal per a famílies, a banda de fer moltes altres coses, però aquí, diguem, jo com a temàtica sí important, sobretot perquè tots aquests dies estem parlant d'habitatge, del dret de l'habitatge, de desnonament, no?, de persones que es queden sense casa, sense sostre. Doncs hem de dir que Càritas gestiona un projecte d'acollida temporal per a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat residencial. Espais, de fet, habilitats, com és en aquest cas l'edifici que és està colindant a l'ermita. És tot l'edifici de l'ermita del Remei, no?
1: És l'antiga rectoria del Remei.
0: Exacte. Doncs això, diguem que s'ha habilitat per acollir a famílies, aquí diguem que poden viure durant un temps mentre recuperen estabilitat econòmica, no? És a dir, quan una família pot tirar endavant, deixa pas, és a dir, quan ja han trobat aquesta estabilitat, deixa pas a una altra que també ho pugui necessitar. És un model de rotació, de comunitat i de responsabilitat compartida. Doncs avui volem conèixer com funciona aquest recurs i quines realitats atén i quin impacte té en la vida de les persones. Benvingudes tots, Teresa i Josep.
1: Gràcies.
0: De fet, Josep, tu em vas fer saber justament aquest projecte que ja l'esteu ja fa un temps que està, des de quan s'està es du a terme?
1: Això va començar l'any 24.
0: El 2024. El
1: Nadal del 2024 es va obrir la Llar del Remei, i llavors s'hi van allotjar tres famílies. Aquelles tres famílies podem dir que ha sigut un èxit perquè totes ja estan integrades en el teixit de Caldas. Quan van sortir totes van anar amb un pis propi i ara n'hi ha dues més, una d'elles també ja està a punt de sortir, està sortint també, i diríem, pensem que és un projecte important i molt emblemàtic, però sí que hem de dir, que una mica el que deies tu, que és un recurs. És a dir, això no és un lloguer, és un recurs.
0: No, a més, és
1: perquè nosaltres també en diem, d'alguna manera simpàtica, un pis trampolí. És a dir, que la gent que entren allà, entren sense papers, moltes vegades, sense feina, amb dificultats per trobar-ne, i llavors allà el que fem és estabilitzar-los durant un temps, mig any, un any, el que necessitin, que tinguin papers, que puguin fer cursets per tenir una feina i també buscar-los una feina. Llavors, quan tot això està més o menys arreglat, el pas següent és que ells trobin un pis de lloguer a Caldas, que ja és difícil, però bueno, i deixin la Llar del Remei en el sentit perquè hi pugui anar una altra persona. D'alguna manera, nosaltres això ho veiem com una integració al poble. De fet, clar, la història és que des d'aquest any 24 hi han passat 5 famílies, totes elles ha sigut exitós. Si ho comparem amb Caldas, això és un gra de sorra, i si ho comparem amb l'Estat, encara més.
0: Mira, no, vull dir que si me lo expliques tot d'una vegada, jo me quedo sense preguntar.
1: Doncs endavant, pregunta, reina.
0: Doncs precisament ara en el que t'has quedat, com definiríeu la situació actual d'habitatge i la vulnerabilitat residencial justament aquí al municipi, a Caldas de Montbui?
1: Molt malament. És a dir, Càritas, una de les peticions que són més reiteratives és necessitem un pis, necessitem una habitació. Això és el més reiteratiu que tenim. Llavors, no, si no, és difícil. Serveis Socials està fent una gran tasca, però és molt difícil trobar un lloc per viure, és difícil trobar habitacions, etc. Aleshores, nosaltres el que fem és, bueno, és el que et deia, un gra de sorra.
0: Mm-hmm. un gra de sorra que també ajuda bastant, no? Quines problemàtiques us arriben amb més freqüència? Podríem dir amb més freqüència, tot i que aquestes persones que arriben, diguem, aquí al municipi, de fet són persones normalment nouvingudes?
1: Bueno, la necessitat tant pot ser de nouvingudes com de famílies del pop que estiguin aquí.
0: També,
1: de
0: fet, que s'han quedat sense habitatge.
1: Aquí, diríem, les que nosaltres hem atès són famílies nouvingudes. I llavors això és un treball que estem fent amb molt èxit diríem, els serveis socials de l'Ajuntament. És a dir, quan nosaltres ve una família nova o algú que vol viure a Caldes, el primer pas que fem és adreçar-los als serveis socials de l'Ajuntament. Perquè, primera cosa, s'empadronin i a partir d'aquí a veure ells quina possibilitat tenen de donar-los alguna ajuda. I nosaltres el que podem fer és complementar aquesta ajuda. Però, evidentment, qui té la clau són els serveis socials de l'Ajuntament, no?
0: Una cosa, abans de passar jo també, vull dir, perquè ens centrarem tota l'estona en aquesta temàtica, ja dic, perquè tot aquests dies ho estem veient, no? Però parlem una mica de l'entitat també, no? L'entitat, doncs, que aquí, per exemple, hi ha la memòria i tot plegat, doncs la manera com funciona l'entitat, que justament és a través de... El vostre teixit són persones, és a dir, el que conforma l'entitat és treballar però amb voluntariat, no?
1: Sí, sí, no, o sigui, Càritas Caldes té, són quasi bé uns 40 voluntaris i llavors el que hi ha institucionalment és que nosaltres formem part de Càritas de la Diocesana de Terrassa i llavors aquesta ens proporciona tres treballadors socials, un que fa l'acolliment, un altre que té cura de la llar del Remei i un altre que és per als projectes generals. Cal dir que això de la llar del Remei, potser tu m'ho preguntaràs més endavant, però és una feina copiosa interessant, no? Perquè, esclar, no es tracta...
0: Intensa, també.
1: Sí, no es tracta de deixar les famílies allà dintre, sinó que es tracta d'acompanyar-les. I cada família té una problemàtica doncs bastant forta. Uh-huh. I la tasca d'aquesta treballadora social i la tasca també a cada... És que, esclar, no sé si tu m'aniràs preguntant i jo aniré dient. Cada família que entra allà té la treballadora social de Càritas i la treballadora social de l'Ajuntament. I llavors hi han dos voluntaris que els acompanyen.
0: Una pregunta. La treballadora social de Càritas és una treballadora social que, depèn de lo que seria el Càritas en si, total?
1: La diocesana de Terrassa, sí. Uh-huh. Llavors ella es coordina amb la treballadora social que li assignen els serveis socials de l'Ajuntament.
0: Teresa, és que jo aquí te vull preguntar.
2: Hola, bon dia.
0: Teresa, tu has entrat a... Quant de temps fa que estàs a Càritas Caldes?
2: Ja ni me'n recordo.
0: Vull dir que fa molts anys.
2: Fa bastants anys, des de que em vaig jubilar, però...
0: Clar, i ara jo sabré per què. Tu sempre t'has dedicat a l'ensenyament.
2: Sí.
0: No sé si aquí ha estat com... En el moment que te jubiles va ser una manera de continuar aquesta tasca teva de,
2: no
0: a veure.
2: No, jo em vaig jubilar i desconeixia totalment l'existència de... d'aquest fet a Càritas. Jo de Càritas no me n'havia preocupat mai perquè la meva feina estava a l'escola i ja en tenia molta de feina, saps? No em podia preocupar de gaires més. Llavors, el quedar lliure, doncs, me'n vaig anar a cantar i allà va ser on el senyor Josep
0: em
2: va pescar.
0: A la Guisla.
2: Sí, me'n vaig anar a cantar a la Guisla.
0: A la Guisla.
2: Sí, que encara hi soc.
0: I tant. I d'això es coneixeu.
2: No, ell de seguida va pensar, ui, s'ha jubilat, doncs no perdo temps. I bueno, allà estic.
0: I d'això quan fa de temps?
2: No, direm el temps, és
0: bueno,
2: igual.
0: El temps passa ràpid.
2: Bastant, bastant temps, sí.
0: Bueno, això està bé, perquè això vol dir que ser voluntària d'una entitat com aquesta diu molt, no? Diu molt precisament perquè estàs molt a prop del que moltes persones necessiten. O sigui, aquí estem parlant primer d'habitatges, però també hi ha altres necessitats dins o altra manera de treballar dins de l'entitat. Vull dir que és aquí.
2: Doncs sí, bueno, jo no podia fer res més del que havia fet tota la meva vida. No sé fer res més, a part de quatre macarrons, entens? Però vull dir, és això, haver-hi... Ell em va, precisament ell em va dir si volia entrar en aquest grup, eh? I quan vaig allà, doncs, bueno, jo vaig veure coses i vam anar parlant i vam canviar-ho una mica, la veritat és que sí.
0: Molt bé. Doncs així ja hem fet una mica també, doncs, de com entra les persones voluntàries aquí, com entra el...

0: per la cosa de l'edat, més que res, no? Perquè és clar, ja un no té la força i l'energia necessària, però sí, la feina meva és, seria aquesta, el que vaig fer amb la Teresa i amb altra gent, mirar si hi ha possibilitat de que aquest, el que estem fent a Càritas, hi hagi gent que ens ajudi.
1: Uh-huh. Les persones voluntàries, què passa? Que acostumen a ser sempre persones jubilades, i el jovent, què tal?
0: Bueno, el problema de les persones el problema d'agafar gent jove és que tenen altres interessos, i clar, si tu agafes, per exemple, un matrimoni amb criatures, segons quines coses és molt difícil que les facin, sobretot si són coses periòdiques, no? Clar, per exemple, el que està fent la Teresa, el reforç, vol dir que cada dimecres a la tarda ella ha de ser allà al reforç. Clar, si tu agafes una mare amb criatures, li és molt difícil, no? I si agafes un jove, bueno, també n'hem tingut de jovent, i en tenim. Però, clar, costa més. Poder hi ha un problema que ho hauríem d'explicar més, també. Per això jo vinc aquí a la ràdio, per explicar-ho.
1: Explica aquest problema.
0: Sí, no, la cosa seria dir que això del voluntariat, jo, clar, cadascú té la seva manera de fer, però jo penso que això del voluntariat és una cosa que la gent s'ho hauria de proposar en general. I un voluntariat amb Càritas o amb el qui sigui, amb una altra entitat. I d'alguna manera no vol dir quedar absorbit, és a dir, que no el meu cas, doncs jo dedico tantes hores com tinc a Càritas, però no caldria. Vull dir, un voluntari pot venir, pot dir, per exemple, en el cas de que estem parlant de la Teresa amb el reforç, doncs jo cada setmana tinc dues hores que les dedico a Càritas. O quan si parléssim d'aliments, doncs el mateix, no? De dir d'alguna manera que sigui no tot el temps, sinó un temps. I això, clar, vull dir, penso que deu ser per convicció, però és per arreglar una mica aquest món que el tenim tan desendreçat. I clar, vull dir, què hi puc fer jo? No hi puc fer res. Sí, què hi pots fer? Tu pots fer un gra de sorra, molt poc, però bueno, és això.
1: Però un gra de sorra, un altre, i un altre, i un altre, tot suma, no? I aleshores, doncs, fem una bona...
0: Els grans de sorra componen la platja, no?
1: Clar. Doncs un gra de sorra, però quan ja se va sumant fas una, anava a dir, una pedra enorme, vull dir que tot això, doncs, o sigui, que és això, Càritas Caldes és aquesta entitat, però justament des de, o sigui, que l'habitatge és un, però també està el tema del reforç escolar, però sempre tenint en compte que va adreçat a persones, famílies que ho necessiten. Exacte,
0: sí.
1: Famílies.
0: Hi havia, no sé, a mi m'ho han sentit a dir moltes vegades, però penso que és il·lustratiu. Hi havia una treballadora social que ens va explicar la feina que ha de fer, o que ha de fer, o que fa moltes vegades Càritas, i la comparava amb un circ. És a dir, suposo que tothom té la imatge d'un circ, i tothom té la imatge d'aquell que passa per la maroma, no? Aquell senyor que amb un cable va anant d'un cantó a l'altre. I aquest senyor a sota té una xarxa. Per què? Doncs perquè si cau no es trenqui el cap, no? Aleshores, la feina de Càritas seria aquesta, tenir una xarxa perquè tots els que estan passant per la maroma, que són la gent normal i corrent, si un dia tenen, doncs bueno, els s'ha tancat la fàbrica, els han acomiadat de la feina, etc., no caiguin, és a dir, que els faci de xarxa. I per què? Doncs perquè aquesta gent, durant un temps, estiguin aquí amb la xarxa, però després puguin tornar a pujar la maroma i fer la seva. Vull dir, Càritas no ha de substituir res, el que ha de fer és retornar aquesta gent. I clar, d'aquestes que han caigut i que cauen, n'hi ha moltíssimes, no?
1: El que importa justament és poder superar, no? És quan aquestes persones ho superen i tiren endavant. Que aquesta és per aquí on vosaltres també treballeu.
0: Sí, la idea seria que aquesta gent tornin a confiar en elles mateixes, no? Uh-huh. I que en aquest moment, concretament, per exemple, en l'aspecte dels aliments, és a dir, home, i aquests han d'anar a buscar aliments? Sí, perquè en aquest moment aquesta gent, si obre la nevera, no hi troba res. Doncs llavors nosaltres els podem proporcionar això tota la vida? No, fins que aquesta gent puguin trobar altra vegada un lloc on treballar, un lloc. És a dir, que la nostra feina no és assistencial en el sentit de donar, sinó donar coses, sinó ajudar aquests qui donem coses que se'n surtin. Vull dir que la idea seria aquesta, és a dir, no, i això el Remei ens ho ha demostrat, és a dir, aquesta gent estava en fumuts, no tenien casa, i ara ja poden funcionar. Per tant, aquí ja la nostra feina ja s'ha acabat.
1: O sigui, quan parlaves del tema aliments, aquí estem parlant del rebost, no? Sí. En el que col·laboreu conjuntament, a banda de... Vull dir, que són, aquí hi ha diverses

0: no? Creu Roja, Creu Càritas Caldes i amb l'Ajuntament, evidentment.
1: Sí, això, és tot plegat. Sí, el Robot Solidari, diríem, és un edifici que està, diríem, proporcionat per l'Ajuntament, pels serveis socials, i ells són els que marquen les directrius. És a dir, quan una persona ve i ens demana aliments, ha d'anar a l'Ajuntament. I llavors allà miren si està en el barem de que pugui o no pugui rebre. Llavors aquesta gent els envien a Càritas o els envien a Creu Roja, diríem, d'alguna manera aquesta. Actualment nosaltres, com a Càritas, donem aliments cada setmana i tenim 31 famílies una setmana i 31 famílies l'altra, i donem aliments cada 15 dies. És a dir, que la família que ve rep dos vegades aliments al mes.
0: Mm-hmm. De fet, amb aquest tema sí que acostumen a parlar-ho justament amb les dues entitats més fortes, com seria Creu Roja i vosaltres, no? Quan arriba el moment del gran recapte, és al novembre.
1: Sí, el 13 i el 14 de novembre.
0: De novembre.
1: Any. Vull dir,
0: sí.
1: Ja et vindrem a veure, també. No, penso que també hi ha una cosa que... Segurament que em preguntaràs, em sap greu perquè no m'agradaria aixafar-te el guió.
0: No, però
1: vull dir que...
0: El guió lo tinc més centrat en el tema habitatge,
1: quants voluntaris tenim? Doncs, bueno, a Càritas Caldes, amb aquestes coses que t'he dit, d'aliments, del curs de
0: tot
1: català...
0: Tot plegat,
1: l'acompanyament
0: educatiu, que ara parlarem.
1: El
0: no?
1: curs de cuina, tot això, no. Som uns 30-40 voluntaris. Però per la gran recapta som 110.
0: Clar.
1: Vull dir, perquè és tot el poble, les escoles, etc.
0: Que participa. Mm-hmm. Doncs, i a més que es fa la crida, vull dir, a participar.
1: Exacte, sí.
0: Doncs mira, de les activitats que feu, una molt important, que algunes me les acabes de dir, aquesta de l'acompanyament educatiu.
1: En aquest és el reforç que deia la Maria Teresa.
0: A veure, aquí... en què consisteix? Sí, la teva feina, com aquest reforç, sí, exactament.
2: Què fem allà? Mira, allò que fem és classes de reforç extraescolar, quan els nens surten a la tarda, com s'ha fet fa molts anys a molts llocs del poble. Centres que recullen, els nens van, n'hi ha que són pagant, n'hi ha que són...
0: Aquest va adreçat a famílies que no s'ho poden pagar.
2: Exactament. Bueno, i el que fem és això, intentar reforçar mancances que tenen els nens, però clar, és molt difícil, en principi, un nen que no l'has tingut, jo ho dic per la meva condició de mestra, i ho sé, que un nen no el pots conèixer en un dia i no pots saber, en principi, les mancances que té. Jo m'ho vaig veure com molt complicat, això, quan ell em va dir això i ja vaig dir, ah, mira que bé, doncs ja vindré. Però quan vaig allà me'n vaig donar compte, no? Llavors, se'm va acudir una idea que era implicar les escoles. Com? Doncs, a les escoles públiques, evidentment.
0: Sí, sí, escola pública.
2: Sí. Quedant d'acord amb elles per tal de que fossin els mateixos tutors dels nens que ens fessin la demanda dels continguts amb els quals anàvem fluixos. Llavors nosaltres sabríem com atacar, no? Sabríem com adreçar-nos, què fer, quins materials preparar per aquell nen concret, i pensa que havíem d'aprofitar molt l'hora, perquè només tenim això, una hora setmanal. Una hora setmanal és molt poc si primer no l'has planejat, planificat, tenint en compte aquella, l'altra i l'altra i el de més enllà, no? I llavors sí que es pot fer una feina. Sense conèixer els nens això no es podia fer. Vam tenir un temps de preparació. Vaig marejar el Josep tant com vaig poder i ell em va escoltar sempre. La veritat és que ho hem fet entre tots dos, no? I en fi, a dia d'avui, i per sintetitzar,
0: sí.
2: A dia d'avui puc dir-te que funciona molt bé, perquè hem fet allà, jo li dic, no li dic tant reforç escolars, Càritas Caldes, que sí, que això és el seu títol principal. Jo li dic l'escoleta,
0: no.
2: Perquè hem intentat fer, doncs, els mateixos nivells, nens, els nens que es venen a inscriure cada any, en fem els mateixos nivells que ells es troben a la primària. I com que tenim la sort que aquell pis de la parròquia és gran i està dividit per sales, cada sala és un nivell. Hi ha la classe de primer i segon, hi ha la de tercer, X. Llavors, això els permet mantenir una estructura mental que és la que tenen a l'escola. Ells ja saben que la classe d'ells de l'escola, o tots són de segon, per exemple. Doncs aquí també la classe és més petita, però tots són de segon. O sigui, és una manera d'orientar a la criatura també, no? I a partir d'aquí també hem tingut fins ara la sort que hem tingut una plantilla, així entre cometes, de voluntaris bastant fixos, la qual cosa, perquè hi ha hagut èpoques en què els voluntaris han vingut 2 mesos, han plegat, allò que deia abans el Josep, no? I hem tingut la sort aquesta que, bueno, sí que n'han plegat, però no tots. I d'aquesta plantilla, que ara se'n necessiten 5, que són els que tenim avui en el moment que parlo, doncs podrem començar el curs la setmana que ve i tirarem endavant. I funcionem. Jo sóc la coordinadora en el sentit de que jo he fet classe a Càritas abans de tot això, eh? Però quan va plegar la coordinadora anterior, doncs m'ho van proposar a mi i ho vaig agafar.
0: Molt bé.
2: I bueno, no t'explico detalls perquè estaríem 2 dies.
0: No, i que funciona bé. Això sí que...
2: Funciona també, molt bé.
0: Sí, que ja ho tenia...
2: Les escoles, perdona que acabi, les escoles ja confien en nosaltres. O sigui, vam anar a fer la presentació, saps com aquell que va a les cases a vendre una enciclopèdia? Doncs mira,
0: aquí és a vendre el que
2: a vendre el producte
0: el que feu,
2: que nosaltres justament volíem oferir, no? I vam anar tots dos, eh? Vam fer la nostra carpeta corresponent, semblaven talment venedors
0: però en aquest cas és d'un producte totalment social i a més educatiu.
2: Sí, va costar una mica educar amb hàbits que havien de fer els papers. Avui dia ja tenen els nostres impresos allà, ja saben ara a principi de curs què necessitem. Jo sempre els aviso el dia 1 o 2 de setembre, els dic bon dia, què tal, com ha anat l'estiu, per allò de fer una mica de memòria. Recordeu que abans de tal dia que començarem ens heu d'enviar això, bueno, amb tota la gràcia que pugui més, però bueno, i així comencem el curs i tot molt bé, sí.
0: Molt, doncs la veritat és que és una feina molt, molt engrescadora, però molt, molt solidària també, vull dir,
2: sí,
0: que
2: clar,
0: és el fet.
2: Clar,
0: sí,
2: clar.
0: Sí. Parlem, o sigui, és que aquesta, jo diria que és una part molt important, no? La educativa des de Càritas Caldes i la formació també, vull dir que tot plegat forma part. Altres, podries dir que està ja forma part d'aquesta vessant com és el tema de l'habitatge, no? Que també aquí, ja l'has comentat en un principi, la inserció laboral, les acollides individuals laborals, el taller d'orientació laboral, vull dir que formaria tal, però parlem primer del que ja dic que ens toca ara, com és l'habitatge, aquest projecte d'acollida temporal, no? Com funciona exactament el recurs d'acollida?
1: Bé, és el que et deia, representa que quan això és un projecte que està, diríem, anem d'acord amb els serveis socials de l'Ajuntament.
0: Sí, de l'Ajuntament.
1: I que va molt bé, funciona molt bé, ens entenem molt bé. Aleshores, ara, per exemple, hi ha una família que et deia que ja ha trobat habitatge. Aleshores, quedarà un lloc buit. Llavors, el que es fa és el que en diem nosaltres una taula de col·locació. Llavors, Càritas presenta candidats, l'Ajuntament presenta candidats, es fa una taula i llavors es veu quina és la família de les que hi poden optar, que té, diríem, més possibilitats. Aquí hi ha un punt molt important i és que no es tracta només de la família que està, diríem, que necessita habitatge, sinó que la família que vulgui fer el canvi, eh? És a dir, aquesta família que està fumuda però que vol fer el canvi i aquest canvi s'ha de voler fer, si no, no té sentit, no? Aleshores, aquesta família, en la taula de col·locació, es determina quina és, llavors les assistents socials fan unes trobades amb ells, els proposen això, de dir, sí, allà hi ha un habitacle per vosaltres, però vosaltres heu de comprometre-us a, doncs, anar fent primer papers, després cursos, etc, etc. I a partir d'aquell moment entren a la que sigui, entra en l'habitacle, i llavors allà, doncs, té, és el que et deia, dos voluntaris que li fan costat. Vull dir, no es tracta de que siguin uns fiscals, sinó més aviat uns ajudants.
0: Al contrari, vull dir, ells estan darrere, diguem, per totes les necessitats que pugui. Aquests dos voluntaris són vostres o és...
1: aquests són de Càritas.
0: Vale. Llavors, però de Càritas general, diocesana?
1: De Caldes.
0: Ah, vale, sí, de vosaltres,
1: de Càritas Caldes.
0: Sí, sí.
1: Llavors, el que hi ha són les dues tècniques, que és la tècnica de Càritas Caldes i la tècnica de l'Ajuntament, que aquestes fan la labor aquesta més administrativa. Uh-huh. És a dir, el voluntari el que pot fer és què necessites. Ah, doncs mira, potser que vagis allà, t'acompanyo, etc. I les tècniques el que fan és tu necessites, per exemple, una subvenció, necessites una beca menjador pel nano, llavors això ells ho tramiten en aquest aspecte.
0: Heu detectat, des de Càritas, i tu com a persona que estàs, podríem dir-te al capdavant, heu detectat un augment de famílies que necessiten suport els darrers anys?
1: Sí, sí, sí. El que passa és que també és veritat que quan hi ha aquesta taula de col·locació que s'ha de triar. I llavors, clar, aquesta tria, nosaltres, el criteri de la tria és no aquella família que diu ai, pobret, pobret, no. La família que vol sortir-se'n. Perquè, és clar, posar una família allà al remei i que s'hi hagi de quedar in eternum no ens interessa. El que ens interessa són famílies que nosaltres veiem que poden funcionar i que se'n surten. I fins ara, gràcies a Déu, per cert que t'he dit que havien començat l'any 24 i no veig pels apunts que tinc que vam començar l'any 21. Fins
0: ja,
1: ara...
0: Ja, 24 són dos anys, 21 sí, ja són 5
1: sí,
0: anys.
1: Sí, 5 anys, exacte. Aleshores, ja dic, aquestes 5 famílies que han marxat ha sigut per això, perquè elles han col·laborat, s'hi han posat i a partir d'aquí doncs han tirat endavant.
0: Quin perfil tenen les famílies que arriben?
1: Bueno, han arribat, fins ara, les que han passat pel remei són famílies estrangeres, vull dir, de fora.
0: Nouvingudes, no?
1: Nouvingudes. Moltes d'elles amb fills, és a dir, totes tenen fills, mare i pare i fills. Ara les que hi ha només hi ha la mare i fills. I, d'alguna manera...
0: Una pregunta... Aquests nouvingudes són de països europeus o països d'Àfrica?
1: Centroamericans, fins ara.
0: Ah, vale, centre, o sigui, podríem dir d'Equador o...
1: Exacte, sí Equador...
0: Sí, Llatinoamèrica.
1: Llatinoamericans, fins ara, Vull uh-huh. dir, els que han vingut fins ara són d'aquests països, sí.
0: Uh-huh.
1: Però que en pot venir un altre donat, vull dir que
0: sí.
1: No hi ha problema.
0: Quan, en aquest cas és quan us ha arribat... Això, la durada és tal com l'has explicat, va en funció de com s'estabilitza una persona, perquè imagina't que arriba la família amb parella, no?, amb fills, no?, que aquests fills possiblement també són escolaritzats i entrarien també, formarien part del reforç, no?
1: Ah, sí.
0: I el, doncs... doncs aquí està...
1: Quin temps i com s'ha de fer això?
0: Sí, la idea... o sigui, imagina't, normalment... Clar, parlem una mica d'aquests habitatges que s'han rehabilitat, s'han hagut de rehabilitar perquè precisament puguin ser acollides aquestes famílies. Es pot parlar de com fos un pis o es pot parlar un pis més petit amb unes... O es pot parlar d'habitacions?
1: Sí, això és la rectoria és un pis. Llavors, ells en comú tenen la cuina, tenen el menjador... i tenen una sala d'estudi. I cadascú d'elles té una habitació i un bany. Aleshores, allà, ara mateix, en aquest moment, hi han 4-5 habitacions. I un bany, tres banys. D'aquests tres banys, se'ls reparteixen, no? I cada família té el seu propi bany. Això és la composició actual. Llavors et vull parlar de la campanya aquesta que hem engegat.
0: Sí, perquè de fet la idea era aquesta, d'aquesta sí. campanya, tot i que si vols la deixem... No. Podem parlar d'aquesta campanya.
1: Com vulguis.
0: Aquesta campanya és una campanya perquè sí. tot sigui la rehabilitació, no? Perquè sí. estigui com més completa i necessària, no?
1: Sí, no, aquí tots teniu al cap una rectoria, doncs té diferents espais, no? Aleshores, la rectoria, el que és el pis, és on hi vivia el senyor rector i allà estava habilitat. Llavors, als baixos hi havia un magatzem que era de mals endreços. Llavors, amb una de les treballadores socials, quan va venir, jo li vaig fer la presentació. Mira, això són els pisos, aquí hi ha una part, que també si vols després en parlem, que són els horts, que es podria fer, o la intenció és fer horts comunitaris, també. I llavors li vaig ensenyar aquest espai, que estava ple de mals endreços. I mira, això podria ser un taller. I ella em va dir, home, i per què no un habitatge? Clar, llavors ens vam posar en marxa, jo vaig demanar a un arquitecte que em digués si allò podria ser un habitatge, i sí, llavors vam demanar plànols, vam demanar pressupostos, i ja vam fer una primera campanya fa 2 anys. I amb els diners que hem recollit no podem acabar-ho, però sí que ho hem començat. I llavors ara ja la idea seria, estem treballant-hi, els paletes hi treballen, això estarà acabat, però no tenim calés per acabar-ho.
0: Bueno, aquí és on entra la campanya.
1: Exacte. No tenim prou diners per pagar per poder la campanya.
0: I la idea seria... I una pregunta. No hi ha prou diners. Heu demanat ajuda a institucions, per exemple, sí. a institució com és l'Ajuntament, institució aquí, Diputació o sí. Generalitat?
1: És que aquí el problema que hi ha és que, per exemple, l'Ajuntament, ells no poden ajudar amb obres si no és una propietat seva. Vull dir que ells no poden, sí, l'Ajuntament no pot donar diners a nosaltres que tenim una propietat perquè ja l'arreglem. Llavors ha de ser bàsicament particulars, ha de ser empreses, que aquestes empreses després tenen ells una ajuda per quan fan la declaració de renda, és una ajuda per fer una ajuda fiscal.
0: I a les persones també, no?
1: I a les persones igual, sí. Vull dir que la persona que fa el donatiu i ho demana, nosaltres li fem un certificat conforme ha fet aquesta donació. I quan fa la declaració de renta, això li compensa, no? Uh-huh. Llavors, la idea seria aquesta, que puguem aquest habitatge que està a sota, entraran una mica pel mateix lloc que entren ara, hi ha una escala que va cap amunt al pis i una escala que es quedarà en aquest habitacle, i aquí hi ha 2 habitacions, un bany i una sala d'estar i menjador i cuina. I nosaltres preveiem, en principi, quan es va fer el projecte, que això seria per 2 famílies monoparentals, que són les que tenen més dificultat, és a dir, una mare amb 1 o 2 criatures que tenen dificultat per trobar-ho,
0: és a dir,
1: o bé una família
0: aquí
1: sola.
0: Aquí ja no seria per ella, seria una persona amb 2 criatures sí. o amb fills.
1: Sí, o 2 mares. És a dir, hi ha 2 habitacions i, per tant, hi podrien ser-hi. O bé una família amb criatures. Sí, això a l'hora de fer això de la teria, nosaltres, la idea era fer-ho això perquè ens vam adonar que les dificultats d'una mare sola amb criatures són més que no pas les d'una família, i que quan ella va a buscar ajuda, clar, com que no té ni que l'avali, doncs encara ho té més negre, no?
0: Uh-huh. I aquest cas es dona
1: aquí,
0: el teniu aquí a...
1: Sí, sí. Fins ara hi han entrat famílies.
0: Exacte.
1: Famílies, pare i mare.
0: Pare i mare, és a dir, parella.
1: O bé, actualment és mare sola amb criatures.
0: O sigui que això hi és,
1: sí,
0: a l'actualitat.
1: Sí,
0: en total, quantes, no sé si me l'has dit abans, famílies a l'actualitat que està? Vull dir, ara està cobert tot?
1: Sí, no,
0: tot,
1: ara està cobert, hi han 4 famílies que han passat, aquesta 5ª està sortint, i per tant hi haurà
0: aquesta lloc... Aquesta 5ª ja dona pas, o sigui, s'ha estabilitzat econòmicament,
1: sí.
0: i dona pas a
1: una altra família.
0: I ara doncs es podrien dir que esteu treballant a través de, conjuntament amb serveis socials, no?, per aquesta altra família que pugui entrar.
1: Que pugui entrar una altra família, sí. Però ja dic, jo penso que cada molt clar que no es tracta de famílies diríem que es posin allà perquè sí, sinó que siguin famílies que en realitat se'n vulguin sortir. I això, clar, doncs primer se'ls ha d'explicar, això no és una, no és un lloc que hi estaràs, és un servei, no és un lloguer, vull dir, per tant això és un servei.
0: Lloguer no és, aquí no, mentre la persona necessita aquesta estabilització, no ha de pagar res,
1: sí,
0: perquè
1: sí, el que passa és que el que paga és en funció dels seus ingressos.
0: Val.
1: Nosaltres diem que el que pagui un terç del que ingressa. És a dir, que no tots els diners, sinó que pagui un terç del que ingressa. Si ingressa 300 euros, doncs en pagarà 100. Si n'ingressa 1.000, en pagarà 300. No? Vull dir, i després això és revisable per les treballadores socials. No? Vull dir que d'alguna manera no es tracta de fer diners. El que passa és que també el fet de pagar un lloguer, nosaltres, les treballadores socials, hem vist que és anar-les ajudant perquè quan marxin d'aquí l'hauran de pagar el lloguer. Aleshores, si a la seva economia no la saben fer funcionar que ja en guardin uns per això, tampoc no ajudem.
0: Clar, o sigui, aquí vol dir que en el moment que marxés perquè hi ha una estabilitat i saben, han de saber que el lloguer no serà, almenys que siguin lloguers socials, que també es poden trobar, no? Però amb dificultats.
1: Llavors el que hi ha també quan surten és que l'Ajuntament o la Generalitat, i això se'n cuida l'Ajuntament, els pot donar una ajuda de lloguer. Per tant, aquesta família quan surt, les treballadores socials han de fer aquesta feina de convoiar-les, no? I què necessites tu? Això, què necessites? Allò, per exemple, aquesta que marxa, doncs necessitem mobles, perquè se'n va a un pis que no hi ha res. Doncs bueno, nosaltres buscarem...
0: També ajudeu.
1: A veure si podem trobar un llit, si podem trobar un sofà, si podem trobar perquè aquesta dona pugui funcionar doncs, en allà, en el lloc on està posada o on va anar a parar ara.
0: La durada, ja dic que està en funció del temps en què aquesta família està estabilitzada econòmicament.
1: Sí.
0: És a dir, no doneu heu d'estar un any, dos anys, el moment que estigui.
1: Sí, aquí es fan contractes de lloguer com si fos un altre d'allò de mig any. Llavors, al cap de mig any
0: es renova.
1: I si no d'allò, es renova tantes vegades com sigui necessari.
0: Està renovant periòdicament
1: mentre no està coberta la necessitat aquella que és que aquesta família pugui funcionar sola.
0: El criteri per prioritzar l'accés del recurs és aquest que m'has dit. Primer podríem dir que el primer criteri és si podríem dir monoparental, no? Que hi ha una persona sola amb criatures i aquesta té prioritat davant d'una que té la possibilitat de per exemple, trobar feina i que se la puguin pagar doncs, dues persones. O sigui, aquí el tema monoparental té prioritat des de servei social ja suposa que us teniu aquest contacte, no? Aquestes trobades.
1: Sí, el que et deia que ara, per exemple, s'haurà de fer, no sé quan serà, però aviat, nosaltres presentarem candidats en aquesta, i l'Ajuntament presentarà els seus candidats. I llavors, en aquesta taula, es dirien, com que hi ha les treballadores socials d'un cantó i de l'altre, es veu a qui es dirigeix, no? Cap a on funciona.
0: Fins ara la capacitat era, podríem dir, de 5 famílies?
1: No. Dos o tres.
0: Vale, tres famílies. Amb el projecte de rehabilitació, que és el que esteu treballant...
1: Seran dues més.
0: Sí, dues. Aquí és que sí que podrien arribar a 5. Vale.
1: Sí.
0: Vull dir, és aquí. Quines situacions d'emergència us obliguen a activar justament el recurs de manera immediata?
1: Bueno, no, és que de manera immediata no es pot fer.
0: Vale.
1: És a dir, que això, clar, la cosa està, és el que t'estava dient. Clar, tota la cosa aquesta de dir jo necessito això, dona-m'ho, s'ha de parlar. Vull dir, perquè és que no ens hem trobat, no amb això, sinó amb altres coses, que et demanen una ajuda per un moment i sembla que ja està arreglat i no està arreglat. S'ha de valorar si aquesta ajuda que es dona, aquesta gent voldran després tirar endavant, perquè si no... El que ens hem trobat, miri, necessito 500 euros. Bueno, i per què? Oh, perquè haig de pagar no sé què. Bueno, i la setmana que ve tornaràs a buscar 500 més. Això no, No, hi ha d'haver-hi una d'allò, si necessito això, però per què? Doncs...
0: Que estigui ben que explicada. Si és una necessitat mèdica, doncs, evidentment aquí tindreu el justificant. Mm. I per la necessitat que sigui, doncs sempre hi haurà un justificant.
1: Clar,
0: no?
1: clar. És el treball de les treballadores socials.
0: Exacte. Vull dir, el treball d'ella justament és primer encaminar-les a explicar, perquè es tracta de dir, a veure... aquí trobareu amb això, però sí, ja sabeu que la feina
1: trobat,
0: és...
1: Sí, ens hem trobat de tots colors, no? Vull dir, com et pots suposar, no? Vull dir, gent que el que fa és anar passant per totes les Càritas a veure què li donen. I clar, això no és, m'entens? Vull dir, per tant, la treballadora social, vostè d'on ve, quines necessitats té, a través dels serveis socials a veure quines comptes tenen, vull dir, tot aquest aspecte, fer-ho ben fet, no... agafar el que surti.
0: No, i el fet de dir, bueno, aquí jo vindré i queda aposentada. No. Aquí ja sabem que això ja és mentre la persona, doncs, en el moment que ja està estabilitzada econòmicament, o pues, aleshores a partir d'aquí, que moltes vegades també podeu trobar que famílies que puguin venir, no, en aquest cas són, has dit, llatinoamericanes, però podrien ser perfectament d'aquí,
1: sí,
0: no?
1: I
0: famílies que, a més, passen per una situació que s'han quedat sense habitatge i no tenen feina, vull dir, tot plegat, i l'esforç mental que passen és terrible, no? Perquè és quan entra aquí, pues, que tipus depressió,
1: pot passar,
0: malaltia...
1: Pot passar de tot aquí, sí. No, aquí nosaltres també, en aquestes famílies que venen, hi ha una part important, que és aquesta del reforç, que nosaltres
0: sí,
1: sempre els oferim.
0: Sí, que és la feina
1: que fa. I llavors també, si tenen nanos, els encaminem cap a l'esplai Grifoll, que és l'esplai de la parròquia, també perquè puguin anar. I llavors també nosaltres tenim unes beques perquè aquests nois i noies a l'estiu puguin anar d'acampada o a les activitats que fan periòdicament l'esplai Grifoll. Aleshores, nosaltres tenim unes beques per aquestes criatures intentant integrar tot el que és la família. No? És a dir,
0: clar,
1: a part dels majors que puguin tenir feina, aquests petits que estiguin coberts, tant pel que fa a l'escola com pel que fa a l'esplai.
0: Per les colònies, perquè puguin tenir moments de lleure també, que puguin gaudir com tots els
1: joves. Que formi part de la integració al poble.
0: Exacte. Com ja has comentat, mentre les famílies hi viuen, quin tipus d'acompanyament reben? Vull dir, és acompanyament, a part de la treballadora social i tal, també acompanyament psicològic...
1: El voluntariat, sí.
0: Sí.
1: Bueno, és que, esclar, això de la psicologia ho ha de determinar la treballadora social.
0: Exacte.
1: Si els voluntaris no són psicòlegs.
0: No. Que poden necessitar, a lo millor,
1: un
0: seguiment terapèutic.
1: Això és una altra cosa.
0: Ja.
1: Bueno, igual que nosaltres també, quan hem presentat aquest recurs a l'Ajuntament, nosaltres l'hem presentat per famílies entre cometes normals.
0: Uh-huh.
1: És a dir, si és una persona que és un drogadicte, si és un té problemes, aquest no el podem tenir perquè nosaltres no tenim cobertura per això. I per tant els voluntaris, quan es tracta de dir, bueno, és que no sé on anar a comprar això, no sé on trobar això el voluntari li pot fer. Ara, si és una cosa mental, llavors sí que hi ha de ser la treballadora social la que l'encamini cap a un psicòleg, un pedagog o el que sigui.
0: O que li posi, diguem, a l'abast que de manera que pugui anar, no?
1: Exacte.
0: Pel que fa a la recuperació de la estabilitat, és a dir, la estabilitat econòmica, com la treballeu? És a dir, perquè també assessoreu a l'hora de com trobar, si no tenen feina, què poden fer per trobar la feina?
1: Hi ha una cosa que jo sempre recomano als voluntaris. El primer pas és que tinguin papers.
0: Mm-hmm.
1: Si no tenen papers, llavors hi ha d'haver tot el treball en negre que hi ha, però bueno... I el segon pas és que vagin a la piqueta a fer currículum. I llavors nosaltres el que podem fer, cada voluntari ho fa, tu què ets, cambrera, tu què ets, infermera, doncs bueno, dona'm aquest currículum i jo faré per manera de portar-lo a la residència, a un hotel, etc. No? Vull dir que l'acompanyem i això funciona. Vull dir, ara una d'aquestes, per exemple, està treballant en un hotel. No? Per què? Doncs perquè vam portar el currículum, els vam ajudar, vam fer d'allò, i ella... el mateix hotel en tenia una colla i ha triat aquesta perquè era
0: eficient,
1: era vàlida, no?
0: Sí. Quin resultat heu observat justament en els últims temps de, sobre aquest seguiment que, bueno, que d'aquestes persones quan a l'hora de que estan allà, estan a la casa, vull dir, al pis, etc., però justament que cada cop se van integrant més amb la feina i tal, o sigui, teniu resultats?
1: Bueno, el resultat...
0: Bueno, el resultat justament serà d'aquesta que...
1: que se'n va.
0: Que marxen.
1: Sí, bueno, aquí representa que hi ha, amb el voluntari i la família, si la família vol, també passa que, com hem de suposar, i el que deies tu, hi ha famílies que estan molt desestructurades i que necessiten molt d'acompanyament, però el voluntari el que fa és establir amb ells uns llaços, com si diguéssim, d'amistat, a part d'això, no? I aleshores això vol dir que l'acompanyarà mentre són allà dintre i quan marxin, si necessiten alguna cosa, també els poden ajudar.
0: Mm-hmm. O sigui, aquesta persona, amb el relleu, que aquesta família que marxa, no? També la heu ajudat, o en aquest cas no sé si seria per part de serveis socials, a trobar l'espai on poden anar, que puguin pagar-lo també?
1: Sí, sí. Bueno, aquí el que passa és que es fa una doble via. Una via que és que ells mateixos ho busquin i llavors nosaltres també podem proposar a les immobiliàries de que... El que passa és que la cosa aquesta de les immobiliàries està molt fumut, però no per elles, sinó pels propis propietaris. Llavors nosaltres sí que hem parlat a vegades amb immobiliàries, dir, home, si teniu un pis en aquestes condicions, hi ha un propietari que s'hi ha bé, nosaltres podem avalar aquesta persona. És a dir, doncs, segur que pagarà i si no pagarà Càritas. Però clar, això és difícil avui dia, perquè clar, pis que quede buit, hi ha la tira de gent que el vol.
0: No sé si... crec que havies escollit alguna cançó, alguna música que pugui estar relacionada amb tot aquest que estem parlant. Si vols que...
1: Bueno, aquesta primera és una del Chess Bosch, és un cantant que va morir, que és allò, i és una que diu si ens deixéssim de romansos. I segurament que sí, que podria funcionar.
3: Aniria bé. Podria ser un paradís, eh?
0: L'escoltem.
3: A veure si m'ajudeu. Si ens deixéssim de romansos i ens estiméssim com cal, el món podria ser un paradís terrenal.

sempre, que m'ajudeu si ens deixéssim de romansos, si ens deixéssim de romansos i ens estiméssim com cal, el món podria ser el món.

0: aquest petit secret, el de pensar en els altres i oblidar-se un poquet. No caldrien metges ni estupefaents, tots viuríem més que contents, recontents, tots viuríem més que contents.
1: Aquesta cançó, el que està dient, diu molt precisament de tot el que estem parlant totalment, perquè sí. Si és que no passarien totes aquestes coses que estan passant, però és que estan passant.
2: Sí, bueno, jo per això deia això de la crida al voluntariat, perquè diríem, segurament que hi ha molta gent que li sembla que és impossible arreglar-ho, però cadascú, això que dèiem, pot tenir el seu petit gra de sorra. És una canció infantil, no? Però bueno...
1: No, però està, vull dir, diu molt perquè, i a més en aquesta societat i en aquest que estem vivint, no? I ja dic que sobretot aquest, el fet de que vosaltres veniu aquí justament per parlar del problema d'habitatge que hi ha, que mira, és el que esteu dient, un granet de sorra, són tres famílies que poden tenir un sostre, que del contrari, doncs, vete a saber com poden, a vegades, pues, no sé, és el fet de que moltes vegades lluiten per tenir un espai en un alberg, ja, no sé, el fet de que aquestes famílies que arriben i que poden tenir un sostre estan ben acollides, perquè és un sostre bastant digne, podríem dir.
2: Sí, que
1: tenen un espai on està compartint cuina, compartint els espais comuns, no? Però després tenen també la part íntima, no? I doncs és molt...
2: No, jo moltes vegades quan ho explico dic, esclar, si aquesta gent se'n van a un lloc que els lloguin una habitació, llavors l'amo del pis els posa condicions. Et pots dutxar una vegada a la setmana, pots fer això, pots fer allà no. Allà en tot cas el que han de fer és posar-se d'acord ells dos. És a dir, clar, qui fa servir la cuina, doncs després la neteja. El menjador, després ho neteja, tenen un espai per estudiar, tenen un ordinador per treballar, i llavors la seva habitació i el seu bany, que cada un teòricament l'ha de deixar bé, tenen també un quarto de rentar, una rentadora, tenen una nevera per cada família, vull dir, se'ls ha posat el màxim possible de coses perquè puguin funcionar bé.
1: Què us agradaria poder fer si tinguéssiu vosaltres precisament això, més recursos?
2: Bueno, en aquest aspecte, la nostra idea és anar ajudant a tota aquesta gent que tenen dificultats. És a dir, en aquest cas, per exemple, una altra de les coses que comencem, dilluns comença un curs de cuina. Per què? Doncs perquè tota aquesta gent que ve de fora sàpiga doncs, les coses que hi ha aquí. I, clar, moltes vegades aquesta gent es gasten diners anant a comprar en botigues especialitzades coses que aquí també les tenim i que no cal fer tanta història. Després la cosa del reforç escolar, no? Vull dir, la cosa també de l'acollida. Un altre també és el curs de català, un curs de català però parlat. Aquest curs de català el vam iniciar perquè resulta que hi havia un problema per poder tenir papers. Perquè, és clar, per poder tenir papers havien de tenir un curs de català, sí. Però per tenir curs de català havien de tenir papers. Per tant, era un peix que es mossegava la cua. I vam dir, bueno, doncs nosaltres farem unes hores de català parlat i llavors això... amb això ajudem ja, no? a que funcioni la cosa. La cosa de les acollides aquestes, això també és molt interessant.
1: És que per això, com ja queden poquets minuts, doncs anem cap a l'acollida, però anem sobretot amb aquest projecte que és el que ara interessa, no? Que és poder fer aquestes obres, bueno, una part, de fet ja les està treballant,
2: sí.
1: Però es necessita aportacions.
2: Es
1: necessiten aportació econòmica. Aquí és on entra de quina manera des del poble podem ajudar. A veure, com ho podem fer?
2: Bueno,
1: com pot ajudar la comunitat de Caldes?
2: Sí, seria fer un donatiu. Diríem, aquí hi ha dues comptes del Banc Central del Banc de Sabadell i hi ha un Bizum. Llavors, si la persona que fa el donatiu diu que vol que se li faci un certificat del donatiu que ha fet, doncs li fem. Ja
1: aquestes persones, primer de tot, per fer un visum, per fer, diguem, doncs, el primer que haurien de fer és posar-se en contacte amb vosaltres, no?
2: Sí. Bueno, hem fet una colla de fulletons i hem fet una nota informativa que sortirà als diaris. Em sembla que demà sortirà el Montbui i després el Calderí i també avui al vespre també.
1: En tots els mitjans.
2: Sí, i llavors és aquesta conta que sortirà allà, fer el donatiu en aquesta conta. Una altra possibilitat seria tenim dos plafons, un posat a l'església i l'altre al remei, que allà també hi ha aquest fulletó que ho explica i uns sobres per poder-hi fer el donatiu en metàl·lic i llavors posar-ho a una de les bústies de la parròquia.
1: Doncs aquí queda dit, hem d'acabar, sap greu perquè ja sabeu que el temps passa ràpid. Josep, Teresa, moltes gràcies per tota la feina que fas, perquè aquesta part, ja dic que tocant el tema educatiu és tan important, i la formació. I Josep, moltes gràcies per ser aquí, per la feina que feu, la vostra tasca per sostenir famílies, no? Sostenir dignitat i també que sosté el país de la base. Gràcies per obrir portes, per acompanyar i per demostrar que la comunitat és la primera xarxa de protecció. I gràcies per compartir-lo amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres per poder fer arribar això a tothom i que, diríem, no sé, que la gent s'animi a fer aquest petit gra de sorra, ells també.
1: I acabem amb aquesta cançó que ja estaven escoltant, no? I de fet, doncs, així arribem ja al final d'aquest matí, un matí de cultura i de vida compartida. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest fòrum, aquesta plaça pública de la ràdio. Demà hi tornarem amb més paraules, més cultura i més debat i més vida. Que tingueu molt bon dimecres.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes de Montbui es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia solar en espais municipals. Un projecte que consisteix en aplicar pèrgoles fotovoltaiques a la reforma i pavimentació del pàrquing de sorra del carrer Priorat al polígon industrial La Borda. Un pàrquing que incorporarà 4 carregadors elèctrics. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve amb una durada prevista de 9 mesos. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi tindrà lloc la xerrada amb Elisenda Paluzzi sobre l'autodeterminació en temps de Donald Trump, una activitat organitzada per l'Assemblea de Caldes i amb col·laboració de l'Ajuntament. L'Elisenda és una economista i activista política catalana que va estar presidenta de l'ANC del 2018 fins al 2022. Aquesta tarda a les 7, Caldes Solidària ha preparat la passejada per la Pau voltant pels carrers de Caldes, una caminada que comença a la plaça de l'Àngel amb un minut de silenci i que acabarà recorrent els carrers de Caldes. Tot amb motiu d'aturar les guerres des de Caldes i que se suma a les marxes mundials per la Pau organitzades des de dilluns passat fins al 4 d'octubre. Des de l'entitat animen els participants a portar pancartes i banderes per fer-se veure. I acabem amb el temps. Avui comencem el matí al voltant dels 19 graus i un cel força ennuvolat. Al llarg del matí les temperatures aniran pujant fins al 27 o 28 graus fins a primera hora de la tarda i pel que fa a la pluja serà molt escassa, amb alguns ruixats puntuals a la tarda que podrien deixar menys d'un litre per metre quadrat. Al vespre les temperatures baixaran progressivament fins als 20 graus. De cara a demà tindrem un matí força ennuvolat amb temperatures més baixes d'uns 17 graus. Pel que fa a la tarda, el cel continuarà variable i podrien caure alguns ruixats molt febles i puntuals. Les temperatures pujaran fins als 26 graus i al vespre baixaran fins als 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
3: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
2: Els Catarres. Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
4: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
2: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
5: Felicità és tornar.
2: Viu la música i els concerts. Viu la festa major.
0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Bon dia, iniciem un nou Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre que fem el Ferran Monter del Control Tècnic i qui us parla, Anna Pineda. El Vivències d'avui el dediquem a les colònies per gent gran. Doncs comencem el Vivències d'avui dedicat a les colònies. En primer lloc parlem amb la Núria Vivancos. La Núria és la dinamitzadora sociocultural de les Cases dels Mestres. La tenim al telèfon. Bon dia, Núria.
1: Hola, bon dia.
0: Núria, estem parlant avui de les colònies per gent gran. Explica'ns, què són les colònies?
1: Doncs mira, les colònies formen part del programa de gent gran activa de l'Ajuntament de Caldes, que porta a terme amb la col·laboració de la Fundació Santa Susanna des de l'any 1989.
0: Això són molts anys, ja l'any 89 sí, ha plogut ja molt.
1: Ha plogut. I són unes vacances en grup on es promou la relació i la convivència durant l'estada. Normalment es va amb un alberg o una casa de colònies. Però molt bé, tothom les accepta molt bé, vull dir, els albergs i cases de colònies, molt bé fins ara tot.
0: Molt bé. Núria, què es fa a les colònies?
1: Doncs mira, a les colònies es porten a terme activitats lúdiques, també culturals i esportives, i són adaptades a diferents necessitats de les persones que hi participen. I, les activitats les organitzen normalment al voltant d'un tema d'interès. Bueno, normalment no, sempre. Sempre s'agafa un tema d'interès i al voltant d'això doncs, es desenvolupen les colònies. Les dirigeixen sempre els monitors, que hi van dos monitors i sempre ho dirigeixen ells.
0: Núria, i quin ha sigut doncs, el tema d'aquest any de les colònies?
1: Mira, cada any canvien de tema, cada any. I aquest any ha tocat una aventura de colors. El títol que li vam posar va ser Una aventura de colors. Us explicaré més o menys què van fer, però això us ho explicaran millor les senyores que
0: sí,
1: estan allà.
0: Sí, fem una cosa, no ens ho expliques tu això. Tu parles més en general,
1: perfecte.
0: I perquè aquí tenim unes convidades que ara us presentarem.
1: Perfecte.
0: Núria, abans d'acabar, quantes persones han participat aquest any a les colònies?
1: Aquest any eren 26 persones. 26 persones. I els monitors, dos, doncs, 28. Hem anat de colònies 28 persones.
0: Hi ha hagut alguna baixa, algun imprevist d'última hora?
1: Sí, uns quants imprevistos, quatre imprevistos han hagut, perquè érem 30 d'un bon començament, però, bueno, ja sol passar això. A vegades no triem el que ens passa, vull dir que pobres ja es van quedar amb ganes de venir, però, mira, no van poder.
0: A vegades aquest any, no l'any és possible. Exacte.
1: Això mateix.
0: Núria, les colònies són una única activitat a l'any, ara al setembre, o es fan activitats durant l'any?
1: No, durant el setembre es va de colònies i després es fan trobades i durant l'any es troben una, dues, inclús tres vegades durant tot l'any i estan obertes a tothom. Vull dir, ho anunciem aquí a la Casa dels Mestres i ho anunciem a la Fundació també i estan obertes a tothom. Ara al novembre veurem les fotos, per exemple. Novembre farem una activitat, això que és veure les fotos, i també es poden fer excursions, s'han fet excursions, s'ha anat a Vidrà, i es fan, bueno, de tot, trobades, dinars, trobades, això depèn, però sempre estan en contacte.
0: Molt bé.
1: Els que han anat de Colònia sempre estan en contacte, tenen un molt bon grup.
0: Doncs, Núria, gràcies per aquesta explicació, i ara continuarem el programa amb tres dones participants que ens acompanyen aquí a l'estudi.
1: Molt bé, perfecte.
0: Doncs gràcies.
1: Vinga, fins una altra. Adéu a vosaltres.

0: Doncs continuem al Vivències i us presento tres dones, en aquest cas, tres dones que han participat a les colònies d'aquest any. Ens acompanya la Carme Sáez. Bon dia, Carme.
1: Bon dia.
0: També ens acompanya la Pilar Sánchez. Bon dia, Pilar.
2: Bon dia.
0: I la Narcisa Martínez. Bon dia, Narcisa.
3: Bon dia.
0: Tres dones que heu anat de colònies. És el vostre primer any?
2: No.
0: Vale, qui comença? Pilar, és el teu primer any? No, ja està perfecte, ja.
2: Sí. No, ja fa 5 anys que vinc.
0: Has anat 5 vegades ja de colònies.
2: I m'agrada moltíssim.
0: Molt
2: per
0: bé.
2: Tornar.
0: Per tornar. 5 anys, déu-n'hi-do,
2: Sí, sí, sí.
0: Recordes per què et vas apuntar el primer any?
2: Doncs, pues, home, en recordo, perquè a mi m'agrada anar sempre a tot arreu. Jo estic disposada a sortir, a anar, a caminar, el que sigui.
0: T'agrada fer activitats?
2: M'agrada molt fer activitats i no estar a casa.
0: I com et ves... Qui te'n va parlar de les colònies?
2: Pues quan vaig venir aquí, perquè jo no soc d'aquí. I esclar, pues, me va costar una mica integrar-me. Però vaja, me vaig integrar.
0: Però quan vas venir a viure a Caldes, vas començar a fer més activitats.
2: Activitats de tota mena. I les colònies pues, sempre m'han agradat. Jo abans ja sortia quan vivia fora i sempre m'ha agradat sortir i fer coses.
0: Molt bé. Carme, en el teu cas.
3: Hola. Bueno, jo fa anys que vaig de colònies.
0: Ets la veterana de les tres avui, eh?
3: Sí. No sé el compte ja, però crec que des de que vaig plegar de la feina, que no tenia 60 anys, doncs vaig veure unes senyores que ballaven a la plaça Catalunya i jo dic, ostres, això sí que m'agradaria. I em vaig assabentar que es ballava... Aquí a la... Llavors no hi havia les cases dels mestres i anàvem a baix de la residència i mira, em vaig apuntar crec que el 2004, he perdut el compte, eh? I ja sempre he anat seguint fent coses amb la residència, que ara no és la residència, que és la casa dels mestres.
0: Clar, les cases dels mestres deu tenir uns 10 anys, 12...
3: Per això, sí.
0: Però clar, abans no existia aquest
3: no
0: equipament.
3: Existia, sí.
0: Es feien les activitats municipals igualment, activitats de l'Ajuntament, però es feien en l'edifici de la Fundació.
3: Això mateix, sí. I m'agradava molt anar-hi perquè ballava en balls ja per la festa major. I a les colònies sempre preníem balls. I jo no deixava d'anar-hi perquè és el que més m'agrada, ballar.
0: Encara vas a l'activitat de ball?
3: Sí, sí, cada divendres. Sí.
0: Molt bé.
3: Sí.
0: Narcisa, i el teu cas? És el teu primer any?
4: No, el segon.
0: El segon?
4: El primer any vaig passar molta calor perquè era una litera sota terra i jo la calor em mata.
0: I dic, però estàveu a prop del mar l'any passat?
4: Sí.
0: Clar...
4: Va ser molt maco perquè era l'escala, vam anar banyant-nos a la nit a la platja, ella també venia, va ser molt maco, però la calor em va atropellar.
0: La calor ha vingut per quedar-se, eh? Ja t'aviso.
4: Sí, sí. I bueno, i aquest any, com que van dir que anaven d'hotel, diu, bueno, vaig a provar-ho.
0: Exacte, aquest any en lloc d'anar a una casa és un hotel i en lloc de platja és muntanya.
4: Sí, ja anem molt bé, anem molt bé.
0: Narcisa, per què et vas animar l'any passat a apuntar-te? Què et va fer decidir?
4: Bueno... Al dir que anaven a un hotel, dic, bueno, lo provarem.
0: Però l'any passat no era un hotel, per tant, què et va fer decidir anar a les colònies l'any passat?
4: No, l'any passat no vaig anar, he anat aquest.
0: Però no ens has dit que era el teu segon any?
4: El meu segon any, clar.
0: I el primer on vas anar?
4: El primer a l'escala.
0: Ah, a l'escala.
3: Sí, vam anar a l'escala aquell any, sí.
0: I qui et va enredar, dient-ho així, per anar a les colònies? Qui te'n va parlar?
4: Bueno, la Carme mateixa.
3: Sí.
4: Diu, vens de colònies? Bueno, però anem de colònies. Jo soy de bon convèncer, no costa gaire.
0: Ara avui sou tres dones, però no totes són dones les persones que participen.
3: No, hi ha matrimonis.
0: Sí. Vull dir, hi ha homes també.
3: Sí, sí, sí. Venen molts matrimonis ara.
2: Sí, aquest any em sembla que han vingut 4 matrimonis, sí. Sembla, eh?
4: Però o sigui, a los homes les costa.
0: Els costa més.
4: Les costa participar.
0: Sí, sí, sí, i per què ho creieu que els hi costa?
4: No ho sé.
2: Perquè tanta dona, amb els sols, li costa.
0: De fet, vosaltres participeu durant l'any a alguna activitat del programa Gent Gran Activa, o gimnàstica, o balles
2: sí, gimnàstica.
0: Com la Carme. En el teu cas, Pilar, tu vas a gimnàstica.
2: Es dimarts i es dijous.
0: I en el teu grup també guanyen les dones.
2: Sí. Sí, pues n'hi ha... Bueno, aquest any n'hi ha 4 homes, que són molts.
0: I tant.
2: Som
0: que
2: molts, eh?
0: Que duri, que també, no? Sí, sí, sabe quatre, que hi hagi...
2: Quatre.
0: Que estigui variat. Narcisa, i tu participes en una activitat durant l'any.
4: Sí.
0: Quina és la que t'agrada a tu?
4: A mi, caminar.
0: La marxa nòrdica, vas, els dijous?
4: Sí, sí. Avui he anat a Palau ja, a almorzar.
0: Avui amb les caminades de l'esplai? Sí.
4: I luego vaig a gimnàs el dimecres i el dijous, de 5 a 6. I homes no tenim cap al meu grup ara.
0: I el teu cas, Carme, a part de balls i danses?
3: El meu grup tampoc hi ha homes.
0: També
3: però,
0: fa gimnàstica, eh?
3: Sí, el divendres que fem ball venen dos homes. Els marits d'unes noies que venen amb nosaltres. Sí, sí.
0: O sigui que això és general, no és només de les colònies que hi hagi més dones com és una cosa que ens passa a les activitats.
3: Sí. Escolta,
4: el diumenge a ballar.
0: I el diumenge a ballar, bueno, està bé.
4: I quan fan el sopar ball, allà.
0: Això és de l'esplai, eh? Per sí. Això no és de l'Ajuntament.
3: No.
0: Jo et vull fer una pregunta. Quan éreu petites, havíeu anat de colònies amb l'escola?
3: Jo sí.
0: Tu sí, Carme, sí. Havies anat de colònies?
3: Perquè estava a Sabadell i ens deixaven un castell, un tal Castell Arnau d'allà de Sabadell, i anàvem cada any a l'agost.
0: O sigui, vivies...
3: Sí.

0: Les nets i netes sí que havien anat de colònies?
1: Sí, els meus sí.
2: Els meus també, tots. Fills i nets han anat a tot arreu. Les sortides a totes les que anaven a l'escola s'apuntaven sempre. Bueno, jo les apuntava. M'agradava que sortessin i que vagin.
0: Molt bé. Escolteu-me, quan els hi veu dir als vostres familiars que us n'anàveu de colònies, què us van dir?
2: Molt bé. A mi sí. Com sé que m'agrada, doncs a mi m'apoyen a tot. Sí, sí.
1: A mi també, eh? No em diuen res. No, faig el que vull.
2: Sí.
0: Però es van quedar sorpresos o van dir, no. Oi, quina alegria.
1: Que
0: o...
1: va, que va.
2: Li agradaré.
1: Estan contents.
0: Estan contents.
1: De que marxem.
2: Sí.
0: Narcisa, què et van dir a casa quan els vas explicar que aniries de colònies?
3: Tu no para, tu no para. I per què vull parar? Els meus també han anat de colònies a totes les excursions de l'escola. M'ha costat molta feina perquè em vaig quedar viuda com 33 anys. Con un fill de 9, una de 8, un de 3 i una d'un i mig. M'ha costat molta feina per anar a tot arreu com els altres. Molt
0: bé. I ara aprofites per fer...
3: I ara aprofito per disfrutar jo una mica.
2: Molt bé.
3: Ara em toca a mi.
0: Ja has treballat molt, ara sí. Toca sí. Passar-ho bé.
3: Sí.
0: Escolteu-me, la Núria ens ha dit que les colònies cada any tenen un tema.
1: Sí.
0: I que cada any, no, doncs va canviant aquesta temàtica i que les activitats doncs s'adapten a aquest tema. El tema d'enguany era Una aventura de colors.
1: Sí.
0: Qui m'explica aquest títol? Per què tenia aquest títol?
1: Bueno, cada dia fem una cosa d'un color, saps? I el primer dia no vam fer res, vam anar a donar una volta pel riu, perquè clar, arribem tard. És que va ser una mica llarg el viatge.
0: Bueno, és que aquest any, bueno, potser que ho comencem pel principi, vam anar molt lluny aquest any.
1: Vam anar molt lluny.
0: Aleshores el viatge, doncs clar, va ser més estona.
1: Sí.
0: On vau anar?
1: Vam anar a Rialb. I clar, vam fer una parada per esmorzar i vam arribar quasi a l'hora de dinar.
2: Clar.
1: I llavors a la tarda, cap allà a les 5, vam anar a voltar una mica pel riu, visitant el poble, que és molt petit i de seguida es tenia vist.
0: Que així veu estirar les cames després de tant viatge, però també sempre el que feu és conèixer una mica l'entorn on esteu.
1: Sí,
0: no us quedeu tancats a la casa, sinó que aprofiteu per conèixer l'entorn.
1: Sí, i després a la nit ja ens comenta de què anirà, perquè no ho sabíem de què anava. Bueno, amb el paper que ens
0: bueno,
1: dona...
0: Bueno, el paper surt el títol, però no hi ha més informació.
1: Això.
2: No hi ha res.
1: Jo ja m'ho vaig pensar, dic, diu colors perquè cada any informa alguna cosa, però si no t'hi fixes no ho saps.
0: Bueno, està bé que ja sigui una mica sorpresa,
1: això,
0: no?
1: Això sí. I ja ens va dir el primer nit el que anava, l'altra nit ja va començar a ensenyar-nos el color vermell. Vam començar pel color vermell.
0: I què representava això del color vermell?
1: Doncs ens va posar... Vam fer... És que ara no sé com es diu. Que té una bobina de fil de llana vermella i vam fer com una taranyina. Anar la tirant una a l'altra...
0: Us anàveu passant un capdell... Sí?
1: Sí. I després també ens ho va posar el canell. I bueno, vam quedar així... Primer anem tirant a les
0: bueno,
1: persones.
0: Devia ser una activitat perquè us coneguéssiu, una mica presentar si hi havia algú nou.
1: Sí, i després, bueno, l'endemà ja anava d'un altre color, que era el color verd.
0: I cada dia anava canviant el color i fèieu coses relacionades amb el color.
1: Sí, amb el color verd vam anar fora al jardí de l'hotel.
2: Les fulles, les...
1: Sí,
0: canvi. Pilar, explica'ns el color verd. Què passava amb el color verd?
2: El color verd era veure tot l'ambient que teníem.
0: El paisatge.
2: El paisatge, com que era verd, doncs anava una fulla, un arbre, un pi, el que siguis.
1: Però a on ens ho posàvem, les fulles i el...
2: Amb un... com se diu?
1: Un celo ample, com un punt de llibre ben fer. Bueno. Jo el tinc guardat.
2: Bueno, pues explica.
1: Sí.
0: Tu també el vas fer, Pilar.
1: Sí. Ens va posar celo aquí al canell i vam enganxar floretes, fulles verdes,
3: fulla.
1: I ens ha quedat...
3: Fulla.
0: De record.
1: De record, un punt de llibre.
2: Un punt de llibre.
1: Sí.
2: Tot
0: fet per vosaltres.
1: Fent per nosaltres, sí.
0: Què més coses vau fer del color verd?
1: No, què vam fer més del color?
2: No més, res més, ja.
1: Això, és que vam tenir molta feina.
2: Vam tenir tota l'estona gran, eh?
1: Posar després fer-lo sobre... Vam tenir una feinada, que fa que... Sort que ens ajudaven ells.
2: S'arrugaven, la tenien de posar ben bé.
1: Sí.
0: Quins altres colors veu fer? Vermell, verd?
1: Després que era el blanc, va ser el blanc.
3: El blanc, els globus.
1: Ah, sí, els globus.
0: Explica'ns un artista,
1: va. Sí, explico-t'ho, va.
3: No, el blanc va donar globus per tothom, globus per cada un i era color blanc.
0: I què veu fer amb el globus?
3: Pues res, després van jugar.
1: No, no, vam posar el que ens agradava. Ah. I jo vaig posar ball.
0: A dins?
1: No,
2: fora.
0: Ah, fora. Veu escriure alguna cosa que us agradés.
3: Sí. Escrit.
1: I llavors el teníem que tirar en l'aire i llavors teníem que adivinar, quan agafàvem un altre globo, qui ho havia posat allò. I van haver algunes que ho van adivinar. Sí.
2: Bueno, cadascú posava el que li agradava.
0: Bueno, i així us anàveu coneixent una miqueta més.
1: Sí, sí. Va estar molt bé, sí.
2: Són molt maques les colònies, molt maques.
1: Sí.
0: Pilar, quan us lleveu al dematí, què feu a les colònies?
2: N'hi ha gent que s'aixeca més d'hora i se'n va a caminar.
3: Això és calor per mi.
0: A la Narcisa li agrada molt anar a caminar i a ben d'hora es lleva, sí?
1: Sí.
0: I després esteu convocats a una hora a algun lloc.
2: No, estem convocats a les 9.
1: Dos quarts de 9, fer gimnàs.
2: Ja no m'acordava.
3: De 8 i mitja 9, fer gimnàs.
0: Mitja horeta de gimnàs per posar-vos en forma.
3: Apunto.
0: Tot i que tu ja anaves a caminar abans d'aquesta hora.
3: Però jo abans d'això anava a caminar. A quina hora quedem? A les 8 i mitja. I 25 ja era allà. Feien els gimnàs i quan acabaven d'esmorzar deia a què hora ens trobem? A les 10. Tornava a marxar i a les 10 menys 5 ja estava allà. Jo, a mi no m'esperava ningú.
0: És important... Sí que hi ha un horari, les activitats estan programades i us van informant cada vegada i totes les aneu seguint aquest horari per poder fer el que està previst.
3: I al migdia igual. Acabem de dinar, ja m'acosto. A quina hora? A les 5. Bueno, pues jo faig la meva. Vaig a caminar, després descanso, però a l'hora, allà.
0: Hi ha estones d'activitat i hi ha estones lliures.
2: Sí.
1: Però lliures poc, Perquè a les 5 ja tenim que baixar totes a baix. A la sala...
0: Però hi ha una estona de descans, després
1: de
0: dinar...
1: Sí, després de dinar, descans, sí.
0: No?
1: Sí.
0: Escolteu-me, vosaltres quan esteu a casa vostra feu gimnàstica de bon matí cada dia?
1: No, jo no.
0: Només ho feu a les colònies?
1: Sí.
3: Jo sí faig coses.
1: Jo
3: abans d'aixecar-me faig coses al llit. I després de sopar, a casa meva, si no surto al carrer, faig gimnàs. Després de sopar i després descanso. I al migdia, si surto a caminar... mitja horeta, si no, le digo a la Lisa, ponme música, y ballo, y después descanso.
0: O sigui, tu cada dia estàs en forma,
3: jo
0: estàs artista.
2: Activa,
3: i a caminar vaig cada dia, sí. Diumenge, dissabte...
2: No, camina també, camino cada dia.
0: A les colònies també es fan forces passejades?
2: Bueno,
3: no gaire.
2: No gaire.
1: Bueno,
2: no.
1: Després de la tarda de fer el que tenim que fer, que ens diu els profes, anem a caminar una mica, prenem alguna cosa en un bar i llavors per fer hora per anar a sopar. Que anem al bar. Sí.
2: No, està molt bé.
0: Escolteu-me, quina activitat us va agradar més aquest any o recordeu, a part de les que ens heu explicat? Alguna cosa que us...
1: A mi el que em va agradar molt va ser que vam fer una gincama.
0: Explica'ns-ho. Sí.
1: Vam estar amb el mòbil, teníem que anar a buscar... És que no me'n recordo aquell home com es deia...
3: Cosa per el poble, d'un
1: home
3: important.
0: Era un personatge.
1: Era un personatge, que era un bandoler...
0: Era un personatge real.
1: De real, d'allà del poble, i al final, després d'estar voltant per tot el poble buscant la informació, llavors aquell va anar al costat del rei, el que manava. I jo dic... Però quina barra, Després de ser un bandoler, a mi em va agradar molt. No, jo havia fet a Caldes.
0: Havies fet altres gincames, de buscar
1: a Caldes,
0: pistes...
1: amb la Tània. Però aquella va ser una mica més llarga i ens va costar una miqueta.
0: I quines proves hi havia, per exemple, Carme? Alguna cosa que recordis?
1: Sí, el color del... El color del... No era senyera, era com una bandera... No era bandera, oi? Bueno, és igual, un color. I vam adivinar que era el verd. I llavors, et deia el que tenies que buscar, anàvem a un altre lloc que ens informava el mòbil i teníem que buscar una altra cosa.
0: Bueno, i això que dius...
1: Va costar, eh?
0: Però dius que el mòbil t'ho deia, com t'ho deia això, el mòbil?
1: Home, la Maria agafava el mòbil...
3: Crica alguna cosa.
1: Sí, i...
0: Però era un codi QR que us trobàveu?
2: Sí,
1: ah, sí, un codi.
0: Us trobàveu, sí, un codi QR repartit pels pobles?
1: Sí, pel tot el poble.
0: Ja en sabeu de com s'utilitza,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, però com que érem dues colles, unes anaven amb el Miquel Àngel, l'altres amb la Tània...
2: Pues, sempre vigilàvem amb ella, amb ell.
1: A nosaltres era la Maria la que portava, perquè clar, totes amb el mòbil... llegia una,
0: clar,
1: i teníem que...
0: Anàveu amb un equip.
1: Sí, i va estar molt bé. A mi em va agradar molt.
2: Sí, s'ho van passar molt bé.
1: Sí. Però ens va costar, eh?
0: Bueno, està bé que alguna cosa sigui difícil, no?
1: Tot voltant pel poble. ens va agradar molt.
3: A mi em va agradar la telaranya aquella que vam fer amb la Llana, sí, però vam fer curt.
1: Amb el vermell.
3: Va presentar-nos... No,
0: ja això que ho explicava la Carme al principi, sí, que anàveu passant, sí, un fil vermell, sí, aquesta, el joc et va agradar.
3: Sí, jo em va agradar, però sí, va fartar fills.
0: Això és que éreu molts.
1: No, perquè
3: l'any que ve dues troques.
1: Va faltar fil perquè ens vam,
2: posar
1: el canell.
2: A cada una ens vam posar
1: un canell.
0: Una pulsera.
3: Sí. Una pulsera la vam portar fins al final.
2: La mateixa la vam cortant i la anàvem posant.
0: Hi havia persones noves aquest any a les colònies?
1: Sí, l'Assumpció es diu, oi?
2: Sí.
1: I una altra que es deia Laura. Però aquesta Laura és amiga de la Maite i no viu a Caldes, viu, no sé si vora Barcelona.
2: A Barcelona.
1: Sí, veu? I no ha pogut venir.
0: Bueno, cada any s'apunta algú nou.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: És bona senyal que hi hagi algú, sí, que tingui ganes de provar-ho.
1: Sí.
0: I quan venen, o recordeu vosaltres el vostre primer any, com us veu quedar de sorpresos, de si és això el que us esperava a les colònies o no?
2: Bé,
3: bé.
1: A mi em va agradar molt.
2: A mi m'ha agradat, me sento, sí, molt bé, molt bé.
3: Jo el que vaig quedar sorpresa quan apuntar-te en les colònies i després te diuen, vas con fulano i con fulano, vale. Arribes a l'autobús, vas amb mi, vale. Arribo a puesto, no, vas amb mi, dic, bueno, ¿esto qué es? A Campisa o què? Perquè em van canviar tres vegades de puesto.
1: Ja, perquè...
0: Bueno, perquè explica la Núria que van haver-hi quatre baixes a última hora, i aleshores aquí es deuria haver de fer una reorganització.
3: Sí, però sí, les que anaven amb mi anaven. Lo que passa que...
0: Bueno, però al faltar les altres es deuria d'organitzar.
3: Jo sóc el comodí, jo sóc el comodí.
0: Ah, no, bueno, sé què deuria passar.
1: Perquè van col·locar-les una amb l'altra. Si no tens parella... Doncs jo anava amb la Gemma, ja sabia que dormiria amb la Gemma,
2: clar,
1: però la que no en té, segons qui hi ha, doncs ells, la Tània i el Miquel Àngel, ho arreglen.
2: Quan t'apuntes, tu, sí, ja dius, mira, jo em vaig amb aquesta,
1: sí, però...
2: i ja saps que aquella habitació, més o menys, estaràs amb ella, perquè clar, estàs millor amb una que amb una altra, normalment.
0: És normal,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
2: És normal, per això... Ella,
3: jo com vaig apuntar, ja em vaig apuntar amb la meva parella,
2: clar,
3: la meva, una que conec, no, la Asu,
1: sí,
3: però luego no vas con la Asu, vas con la Teresa, luego me bajo y dice, no vas con la Teresa, vas con la nueva, con la Laura.
1: Ah, con la Laura,
3: que
1: sí,
3: que vaig estar molt bé, que jo no tinc problema, jo estic molt... bé amb tothom.
0: Quan us apunteu a les colònies us fan més preguntes, no? A part,
1: sí,
0: de si coneixeu ja algú, si és la primera, sí, sí, vegada, què més, sí, us pregunten?
2: Primer no s'apuntem, llavors, sí, més tard... quan falta ja poquet per les colònies, un dia parlem amb la Núria.
0: Us entrevistes.
2: Sí. Fa una entrevista personal i cada un, pues, si te passa alguna cosa, si tens medicament, el que tinguis. I cada una, pues, explica si li agrada dormir amb aquella o no. Però molt bé.
0: Així saben ben bé, no? Qui, sí, qui sap nedar, qui no sap nedar, qui, sí, ha problemes de menjar i també quina relació, no? Qui ja coneixeu.
2: Ja, clar, cada una, pues, ja sap amb qui va i amb qui no.
0: Clar, perquè són habitacions compartides.
1: Sí, sí, sí, però estàs molt bé. Amb la parella que tens no hi ha...
2: No n'hi ha
1: ningú,
2: problema, no tenim cap problema.
1: Cap, no ha hagut res aquest any.
2: Al contrari, molt bé, sí, molt bé.
0: Perquè aneu amb ganes de passar-ho bé.
1: Exactament.
0: I els problemes, clar, se solucionen.
2: Els problemes se queden a casa.
1: Sí, sí, sí.
0: Escolteu, les habitacions són compartides. I com són l'hora dels àpats?
2: Bé.
0: Com seieu, com us organitzeu?
1: Sí, doncs mira, aquest any ha sigut
2: molt bé.
1: Que cadascú se sentava
2: on volia.
1: On volia. Però no ens vam canviar gaire.
2: Jo no vaig canviar cap
1: sí,
2: dia.
1: Perquè estàvem grups. També sempre ens canviàvem de, però clar, hi havia tres taules i no ens vam canviar. Cadascú anava a sentar-se ja on érem. Cada dia,
2: si trobaves bé, doncs, per què t'has de canviar?
1: Sí.
0: Bueno, altres anys els feien canviar, sí, no? Perquè era una manera de
2: comunicar-te.
0: Per obligar-te a parlar amb persones que si no sempre estaries parlant amb la teva amiga més íntima i no et posaries mai a parlar amb una altra, doncs és la manera de conèixer, no? De trencar el gel.
1: Sí.
2: Però com que ja fa temps que anem, quasi totes són les mateixes, doncs ja no es coneixem. I ja no te canvies. No te canvies de lloc. I sempre anaves a les mateixes. La taula sempre la mateixa, les companyeres i ja està.
1: Saps què passa? Que com que hi ha bastants matrimonis, pues hi havia la taula que quasi bé es van col·locar els matrimonis i nosaltres ens vam quedar en una taula llarga, les altres també, i estaven bé.
0: Bueno, l'important és que veu estar molt bé.
1: Molt bé, sí.
0: El poble, a part de fer la gincama, veu fer alguna coseta més?
1: Bueno, vam anar a comprar loteria, caminant.
2: Tothom compra loteria a sort, vam anar a sort a la Bruixa.
0: Sí. Veu anar caminant fins a sort i veu aprofitar.
1: Sí.
2: I per tornar amb l'autobús.
1: Algunes caminant, jo vaig agafar l'autobús.
2: Jo també.
1: 3 quilòmetres hi havia.
2: Feia molta calor.
1: Això, feia molta calor. Sí. I jo vaig venir amb autocar. Sí. Pues
2: jo també, amb autocar.
1: Sí.
2: I vam comprar, totes compraven la loteria per nosaltres, pels fills, per als amics.
0: Ara només falta que toqui.
1: O cada any comprem el mateix número,
2: sí, sí.
1: Totes
2: el mateix número.
1: Sí.
2: Bueno, les que volien doncs ja compraven més d'altres números, però un, totes iguals.
1: Sí. No ens toca mai.
2: Bueno.
3: Sí que toca. Ara que toca pagar.
0: De moment no s'ha tocat pagar, oi?
3: A veure, ja toca, ja.
0: Escolteu-me, després de dinar és una estona de descans.
1: Sí.
0: Tothom va a dormir o hi ha algú que es quedi
2: tothom
0: a la sala? No.
1: Ens quedem al bar fent el cafè.
2: Jo me vaig a descansar, no a dormir. Jo tiro una mica i ja està. Però n'hi ha moltes que se quedaven a baix parlant amb el cafè, i se quedaven
3: jugando al tinquillo.
0: Jugant a carta.
1: O al parxís.
0: Aquest moment cadascú fa el que vol.
2: Sí. Sí,
1: el parxís també, que el marit de la Deco no sé quantes vegades em va matar. Dic, ostres,
0: tens més vides que un gat, Carme.
1: Sí.
0: Escolteu-me, la tarda hi torna a haver-hi activitat de tarda?
1: Sí.
2: Cada tarda.
0: Què acostumeu a fer les tardes? Preparar l'activitat de coses relacionades per la nit?
1: Sí. I després, clar, és que ens fan o cantar o diversos o ballar, i cadascú tria una cosa. Nosaltres vam triar ballar amb la Narcisa, la Deco, el Josep
3: i el
1: Tomàs.
3: I el Tomàs.
1: Vam fer un ball.
3: No tuvo 3 hores entrenant.
1: Sí.
3: I venga, ensayando la canción de...
1: I a la nit ballem.
0: Cada nit balleu, Carme?
1: No,
2: sí. Bueno, quasi sí.
1: 2 dies. Un altre dia vam fer karaoke.
0: Ah, bueno.
1: Que jo no va ploure, no, però bueno. Amb el karaoke també tela, Narcisa.
0: Les nits són més divertides, no? Em dius que dieu que hi ha dies de ball, dies de cantar.
1: Sí.
0: Us heu disfressat algun dia?
2: Estressat?
0: No. Disfressat.
3: En pijama.
0: Sí. Què veu fer amb els pijames, Narcisa?
1: Ballar. Vam ballar.
0: Festa de pijama.
1: Sí, tots en pijama.
3: Tothom ballant.
0: I algú tenia vergonya?
1: Sí. No.
2: Com que? No.
0: Tu tenies vergonya, Pilar, d'anar en pijama?
2: Pues sí.
0: I què em vas fer de la vergonya?
3: La Carme se l'ho posava fins a tu, no? I diu, me lo vaig, que tinc molta calor.
1: És que feia calor ballant.
2: Feia molta calor.
1: I era un pijama d'entretemps més aviat d'hivern. Amb una calor ballant.
2: Bueno, per ser passa l'estona i molt bé.
3: I l'última nit va ser bestial.
0: Per què l'última nit? Què es fa? Què veu fer?
3: El dia que vam ballar.
1: Sí.
3: Se va presentar hasta la Núria.
2: Ah, sí.
0: La Núria us va venir a veure de sorpresa, eh?
1: Sí.
3: Oh, que resulta que era una parella que venien de França. Ai, sí. Que era, habían fet no sé qué, que habían quedado no sé cuántas.
2: Venían disfrazados.
3: Y venían disfrazados y surten allá y cuando se desmantelan...
0: No es veu reconèixer com van arribar?
2: No.
1: És que anaven amb carota i disfrazats amb una cosa ampla. I ni la veu ni res.
0: I què pensàveu? Mentre...
1: Que eren minyones de la casa.
0: Que eren treballadores d'allà.
1: Sí, d'allà que... Bueno, i quan es van treure la carota, bueno,
3: sí. I luego van fer de jurat, clar, i sí. Van fent l'activitat i allò eren el jurat,
1: sí.
3: Miguel Ángel, la Tània i ells dos.
2: Miguel Ángel i la Tània, majíssimos, eh?
1: Sí.
0: Els dos monitors,
2: monitors, sí. Majíssimos, molt. un 10, un 12,
1: sí.
2: molt bé.
1: Sí, la Tània, això que...
3: Quan, no, una mica amoïnada.
1: Que el seu pare no estava molt bé, però
0: va venir
2: i molt bé, eh? Sí. Molt bé. És maquíssima.
1: Molt, molt maca. Sí.
2: Bueno, i el Miguel Ángel, a part.
0: Sí. Ja el coneixeu d'altres sí. Activitats durant
1: sí.
0: L'any.
1: Sí.
0: Escolteu-me, la Pilar sí que em deia una mica de vergonya, sí, perquè pot passar això, que un no estigui acostumat a disfressar-se sí. No? Aquí Caldes, sí. Això passa a vegades, no? O no va mai al karaoke, però un cop ets a les colònies et trobes... Que et conviden a fer activitats que no t'ho pensaves.
2: En les colònies te desmadres.
1: No? Sí, sí. Sí. Ens desmadrem
2: lo que
1: totes.
2: No, lo que no fas mai, ho fas allà sense vergonya.
1: Sí.
0: Perquè esteu com en família.
2: Estem sí. En família, estem sí. En família.
1: Sí, sí.
2: I tothom molt agradable, tothom molt bé, pues no tens por de res. Sí. O sigui, vergonya de res. Perquè com que l'altre ho fa i l'altre també...
0: Pues clar, fa al final un per l'altre us aneu animant clar, totes.
1: Sí.
2: Està molt bé. Bueno, també se podria fer més coses ara, en l'any. Alguna salida, una altra més, no?
1: Bueno, com ja s'han bueno. Fet.
0: Es fa alguna coseta, sí, sí bueno. Però a la Pilar li agradaria fer-ho.
2: Sí, sí, a mi sí.
0: Escolteu-me, què us agradaria a les colònies de l'any que ve?
1: Ui, no sé, jo no ho sé.
2: Com que aquest any l'he passat tan bé. De veritat.
1: No ho sé.
3: Què no t'agradaria? Que fossin com aquest any.
2: L'any que ve no es toca platja.
1: És diferent, clar.
2: A veure, on anem?
0: Normalment, Pilar, feu un any platja, sí. Un any muntanya.
2: Sí, per això li dic.
0: Perquè ja, no, així hi ha persones que poden gaudir del paisatge que més els agradi, no?
1: Sí,
2: sí, sí. L'any que ve toca platja. A veure, on anem? A ella no li fa molta gràcia.
3: No, a mi la platja m'agrada.
2: Sí.
3: El que no m'agrada és tenir calor.
2: Jo. Home, clar, a mi tampoc.
0: Bueno, la gràcia és que et pots banyar
3: i que hi has de menjar.
1: No, sempre hi sempre ha hagut menjar, eh?
2: A veure.
0: Home, jo no crec que aneu a un lloc que no hi hagi menjar ni hi hagi un lloc per
3: dormir. Jo he anat 2 anys i els 2 anys han anat bé. Clar. Però quan vam anar a veure una casa vam posar el que hi havia, quan s'havia acabat
1: ja.
0: Bueno, això, les racions de cada lloc.
1: Clar.
0: Escolteu-me, quan aneu a la platja també aprofiteu a fer coses a la pròpia platja, a la sorra, a l'aigua, activitats
1: sí,
0: allà.
1: Sí. Bueno, fem el gimnàs allà, al matí cap a la platja, el gimnàs.
0: Home, això també és una sort, no? Poder
1: sí,
0: fer
1: sí.
0: Activitat física a la platja cada matí.
1: Això ho fèiem molt quan anàvem a l'escala, perquè com que la teníem tan a la vora, però ara fa temps que no anem a l'escala. És que hi havia moltes formigues. Aquella casa estava ple de formigues. I clar, allò s'ha retirat una miqueta.
0: Clar.
1: Però la platja la teníem com aquell que va al carrer si era tan lluny.
3: Més a la vora.
0: Sortíeu per la porta
1: sí,
0: la vora, i ja hi éreu, eh?
1: Sí, per darrere.
3: Menos que d'aquí a l'ascensor.
1: Sí. Està molt bé, l'únic que estava ple de formigues. Els coixins, els lavabos...
0: Oh, bé, no parlem d'això, doncs escolteu-me.
2: Sí. Deixem-lo.
1: Sí.
0: Ja veu com trobar algun altre grup durant l'estada? Veu compartir a l'hotel, a la casa, amb algun altre grup? Aquest
1: no,
0: cop no.
1: No. Hi havia molta gent, matrimonis...
3: Sí. I nanos. Nanos hi havia molt.
1: No, però...
2: L'any passat nanos, en la platja nanos. Hi havia un grup...
0: L'any passat aquí hi havia un grup de nois, no?
2: Nen petits. Sí,
1: però nen. Aquest any, matrimonis, no. Que només anaven a esmorzar i sopar. A dinar estàvem sols. Estava molt bé. Sí. I de tot, eh? Hi havia de tot.
0: I quan a la casa us trobeu algun altre grup, com l'any passat que hi havia aquesta colla de nois, què passa?
1: Ui, bé. Ens fem molt, sí.
2: Molt bé, molt bé.
1: Sí.
2: Els nanos se posaven a nosaltres, cantaven, ballaven, feien sí. coses, sí, sí.
1: S'ajunten amb nosaltres.
2: Sí, sí.
0: I deuen, es deuen quedar sorpresos, eh? De l'energia que teniu.
1: Molt, molt, sí.
0: No veu convèncer cap adult aquest any que vingués a ballar amb vosaltres i fer coses al karaoke? És una sarsa, no?
1: És que bueno, no.
2: Estàvem allà, però no.
1: No, perquè els matrimonis trobo que ja van més sols. Eren matrimonis. Encara que fossin joves, no venien allà
0: amb vosaltres. No és el mateix anar en grup que ja vas predisposat, no? Que no que si anaves amb,
1: sí.
0: a nivell individual.
1: Sí.
0: Tenia una sala per fer les vostres
2: sí,
0: activitats,
2: sí.
0: no?
2: Dues sales eren, dues.
1: Dues.
2: Maques, dues maques.
1: Molt maques.
2: Ja, havia molt puesto.
1: Sí.
2: El puesto estava molt bé, i una sala en un puesto, una altra en l'altra, i molt bé.
3: Bueno, vam fer el ron cremat.
0: Veu fer ron cremat?
1: Sí, també.
0: Veu cantar habaneres?
1: Sí.
2: L'últim dia, no?
3: Habaneres no, però el ron cremat sí se lo vam prendre.
1: Sí.
0: I què veu cantar, doncs, si no eren habaneres?
3: Va ser molt, perquè com sempre me bellugo, venia una noia de la neteja per allà i diu, això de què? Diu, em sembla que és vostre. Diu, és del ron cremat. Diu, això cap a la cuina. I se lo van dur. I llavors el Miguel Ángel preguntando per el bol. Diu, està a la cuina. I quan lo trajeron venia brillante, digo, le hacía falta el bol que lo pillara a la cuina, perquè ja que estava negra, eh?
1: És que ella no ho sabia, jo sí que ho sabia que era sí. nostre, però ella diu, deu ser vostre.
0: Ja veu marxar preparats amb totes les
1: sí,
0: eines.
1: Per, clar, i m'ho va dir a mi i dic, no, que és nostre. Llavors li va dir al Miquel Àngel, el té la cuina, els cuiners.
3: I després el cuiner va dir, que jo està aquí a la cuina, que lo recolliu.
1: Sí, li va donar, sí.
3: Sí.
0: Bueno, clar, parlant la gent s'entén.
1: Clar,
0: no?
1: Sí.
0: Escolteu-me, aquest any no heu tingut platja, però heu tingut piscina.
1: Sí.
2: Però jo no me veia
1: a la calenta, quin dia vam anar? El dimecres.
2: Un dia.
0: Sí. Un dia a la piscina d'aigua sí. calenta i un dia a la piscina d'aigua freda.
1: No, a la freda la que volia. Jo m'hi vaig tirar, sí, però vaig sortir pitant.
2: Estava molt freda.
0: Per què? Massa freda.
2: Molt.
1: Oh! Entrar i sortir, perquè, però
2: gelada,
1: no, eh?
2: Estava gelada.
1: Però n'hi ha que es van banyar molt, eh?
3: Estava bona, estava bona.
1: Sí, oh, bona. Fredíssima, sí.
3: Jo m'he tirat un mes i mig al meu poble i a les 8 del matí m'estava banyant en un puesto más freda que aquesta.
0: Tu ja estaves acostumada.
3: Me tirava 40 minuts i en mes he vingut i no he enxufat el termo encara. Encara en dutxo
0: encara...
3: con aigua freda.
1: Pues va molt bé.
2: Estava sí. molt freda.
0: Què fèieu a la piscina? Alguna activitat dirigida
1: no,
0: o cada dia
1: no,
0: una
1: no,
0: lliure?
2: No, aviam poquets.
1: És que érem quatre a la piscina.
0: No tothom s'atrevia.
1: De l'aigua freda. La calenta, molt calenta.
2: Sí, la calenta, molt calenta.
1: I la tenies piscina... que sortir perquè semblava que et marejaves. Estava molt calenta. Jo vaig sortir pitant.
3: A la piscina tractada perquè havia una manguera i dit a Miguel Ángel, agafa-la. La vaig agafar i vaig mullar tot el que havia fora.
0: Així els que no es volien mullar van acabar mullats igual.
1: Sí.
3: La Inés, el Tomàs...
1: Ja.
2: Van passar molt bé.
1: Sí.
0: Escolteu, clar, les colònies, com que són moments una mica especials, no? Que fas coses que no fas durant l'any, clar, es crea una mica de complicitat entre les persones. Potser ja us coneixíeu de Caldes, però no havíeu xerrat mai, o no us havíeu posat a ballar juntes o disfressar-vos juntes, però clar, les colònies donen lloc a que passin aquests moments de fer coses, no?
1: És el que diu la Pilar, ens desmadrem totes, però que és que totes, eh?
2: Clar.
1: Vull dir que et diuen, has de fer això perquè fa grups, ell compta 5, i ens desmadrem. Sí.
0: I quan et trobes aquestes persones per Caldes, què passa?
1: Bé, on ens saludem a totes, sí, sí. Hi ha bona amistat. Sí.
3: Allà sí que se trenca tot, perquè diu tu i tu vas allí, tu i tu vas allí.
0: Sí. Bueno, vols dir que no es fan els grups sí. que faries tu, sinó sí, que no, us obliguen a fer sí, coses amb... Sí, però això està, sí. és bo.
2: No, això és bo. Això és...
0: No, sí. I poder dir, doncs mira, deixar-te descobrir sí. aquella persona, que no sí, t'ho imaginaves, que potser t'hi entendries tant.
1: Sí. Perquè si ell diu, trieu... Perquè primer ho deien,
2: sí, ja.
1: A lo primer deien, va, feu grups de 5. I clar, tothom se'n va...
2: A les seves amigues.
1: Més amb les... M'entens?
2: La que coneixen.
1: I no, ara ho fan molt bé. Ho trien ells i va més bé.
2: Sí, sí, jo trobo sí. bé.
0: Bueno, està bé, així que us barregeu una miqueta.
1: Sí,
0: tampoc
1: sí.
0: Sou tants, no? 26, 30... És una...
1: Bueno, sempre som 30, però aquest any, com que han hagut 4 que no han pogut venir...
2: Ja en feia 4.
3: Sí. 26.
0: A última hora, sí.
1: Sí, a última hora. Sap greu per algunes que no es trobaven bé, però...
0: Bueno, aviam si l'any que ve s'han recuperat,
1: això.
0: No? I poden venir.
1: Això,
2: l'any
1: això,
2: que ve.
1: Sí.
2: L'any que ve toca platja, a veure on anem.
1: No sé.
0: 30 és una bona mida, us coneixeu ja els noms de tothom?
2: Sí.
1: Sí,
0: sí. Sí, els apreneu?
1: Sí.
2: Sí.
1: Sí.
2: Sí, sí.
1: És que ho fem.
2: És un grup, és un grup molt maco, eh?
1: Sí.
2: No sap, n'hi ha un grup de matrimonis, és, bueno, més o menys, o van a la seva, o sempre estan més junts, són 4 o 5 matrimonis, i les demás pues, anem totes juntes.
1: Sí. Va molt, que va, anem va. Tots junts.
3: Vam entrecalar-ho.
1: Sí.
2: Està molt bé.
0: Deies, Carme, que sí, que hi ha molt bona relació, no?
1: Molta,
0: sí, tothom.
1: Molta, sí, sí. Almenys a mi ningú em diu aquesta o l'altra,
2: no, no, no,
1: mai.
2: És que no, és que sí. No.
1: No ho fem.
2: No.
0: No hi ha problemes a les colònies.
1: No, gens. De moment, que jo sàpiga, i mira que fa anys que vaig, doncs pues no.
2: I la Tània i el Miguel Ángel, majíssimos. Majísimos los dos, muy bien. Lo que ellos decían, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos? ¿Dónde qué? Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Ja tenen les activitats preparades, no?
1: Bueno,
0: van proposant.
1: A vegades anem a fer el cafè, algunes, les que no van a dormir, i ells també venen. I tot el món plegat et diuen, ui, va, anem, que tenim feina. Que tenen feina a fer abans de que siguin les 5.
0: Bueno, ells tenen les activitats pensades, però les has de... al mateix moment fa falta acabar de preparar el material.
1: Les
0: no?
1: Han de fer, sí.
2: Se van i fan coses, lo que sí. Que fer, el que tenim de fer.
1: No, comencen. És que nosaltres estem treballant.
0: Però tot el que us proposa no us agrada, eh?
2: Sí.
1: Sí. La veritat és que sí. Surti més bé o més malament, és igual.
2: Bueno,
0: però... L'important és que us ho passeu bé.
2: Exactament.
1: Sí. És que ens fem un fart de riure, poder per tonteries, eh?
2: Qualsevol però... cosa.
0: Bueno, però això vol dir que esteu relaxades, esteu en sí. Un ambient distès, còmodes... No?
3: Bueno,
0: esteu...
3: N'hi havia un dia que era complei d'un, li van preparar
1: sí.
3: Una tarta...
0: Ho vau celebrar.
3: I la van celebrar. I quan menys l'esperava, van arribar i la van posar tota la tarta...
1: A la cara.
0: Ah, oh, li van posar el pastís a la
3: sí,
0: cara.
3: Sí, sí, sí. A tota la cara.
1: Tània, no va ser, sí. La Tània.
0: I es va enfadar?
1: No!
0: En qüestió.
1: Que bo! Que va, que va.
3: Era el
1: tota
3: Roli.
1: Rient.
3: El Roli.
0: El Roli.
1: Sí.
2: El matrimoni més maco.
1: Sí.
0: Bueno, això, doncs, deixar-se fer això del pastís, déu-n'hi-do, sí. Eh? Vol dir que hi ha molta confiança.
1: Sí, sí.
3: Ja l'havien sí. Parlat amb la seva dona i tot.
0: Ah.
3: Ja l'havien...
1: Sí.
3: Lo tenien enronat.
0: O sigui, hi havia una còmplice.
3: Sí, sí. Sí.
0: Molt
3: però
0: bé.
3: Van riure molt, però clar, ningú se l'esperava.
1: No.
0: Ni vosaltres tampoc no ho sabíeu?
1: No
0: ho
1: sabíem, ningú, no ho sabíem.
3: No ho sabíem, només que jo dos i la mujer.
1: Bueno, el dematí jo sabia alguna cosa i diu, no li felicitis, eh? Com si no sapiguéssim res. I a l'hora d'esmorzar van portar la tarta i li van tirar la cara. Bueno. Un cachondeig.
2: Sí.
0: Sort que s'ho va prendre bé.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Quan s'acaben les colònies, us fa... Us sap greu? Us fa una mica
1: sí,
0: de pena
1: venim,
0: quan s'acaben?
1: Venim sèries. Dia? A l'autocar venim ja sèries.
0: Sí, no veniu cantant? No torneu cantant?
2: No som molt cantaires.
1: No.
2: Però bé.
0: Feu l'hora dels adeus abans de marxar?
1: Sí,
0: feu l'hora
1: sí,
0: dels adeus.
1: Sempre. Sempre, sí. Abans de pujar a l'autocar, com que aquest any ha vingut molt aviat, eh?
0: Però m'ha de dir que
1: estàvem que
0: molt lluny.
1: És que molt lluny. Vam arribar a les 7, aquest... vam marxar a 3:45 i vam arribar aquí a les 7.
2: Trobo que massa lluny.
1: Una miqueta lluny, però bueno.
2: No
1: es va
0: si
1: fer
0: es fa
1: passar.
0: Una, si es fa una parada al mig, doncs ja està
1: sí,
0: bé vam, per descansar, no?
1: Vam parar, venint també, per si hi ha algú que volia anar al lavabo, i ja de seguida avall.
0: Bueno, sí. També ha anat bé per conèixer un lloc nou, un poble nou, no?
1: Oh,
0: perquè
1: sí.
0: Si sempre us quedeu al mateix lloc, doncs ja us el coneixeu, però així
1: sí.
0: També serveix per fer turisme,
1: sí.
0: Conèixer nous territoris.
1: A mi m'ha agradat molt anar allà dalt, tot ple de muntanyes, bueno...
2: Verd, molt maco.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs ganes de que arribi al setembre de l'any vinent per tornar-hi?
2: Pues sí.
1: Sí.
2: Jo m'apunto. Si abans hi ha una altra, també...
0: Normalment són al setembre, no?
1: Sí.
0: Abans de que comencin les escoles, una mica, sí. Depèn com cau la data.
2: Sí, sí, el 5, el 7, més o menys.
0: Més o menys, no? Depèn com cau. Aquest any veu ensopegar la Diada de Catalunya.
1: Baixant.
2: Baixant el dia 6.
0: Allà no hi havia res el matí, aquell, el dia 11.
1: No, el poble aquell no. Haguéssim tingut d'anar, però clar, no ens vagava, tampoc, d'anar cap a Sort i llavors pujar. Era massa... I no, no hi havia res aquell poble.
0: Que estrany, no? Que no celebrin
1: res,
0: la Diada.
1: Sí.
0: I baixant, què dieu que veu fer, doncs?
2: Vam venir el 7.
0: L'11.
1: No, vam venir l'11.
2: A l'11, del 7 a l'11.
1: Sí. Res, vam ballar una sardana.
0: Veu ballar una sardana?
1: Ah, sí,
0: ah,
1: sí.
0: Bueno, alguna cosa veu fer, doncs?
1: Sí, sí, una sardana, sí. Sí, que va haver lío per comptar, perquè totes sabem ballar.
2: I tu comptaves, i tu comptaves.
1: I jo comptava, dic, comptaré els primers, el segon ja no conto. I la vam ballar bé, eh? Que sí, Narcisa.
3: Sí. Sin contar, però la bailamos.
0: La intenció hi era.
1: Ja sí.
0: La intenció hi era, eh?
1: Sí.
3: Dicen que el que fa el que pot no t'ha obligat a més.
0: Sí. Molt bé, així vau celebrar una miqueta de Diada. Sí. Altres anys sí que és veritat que coincidir i si es feia alguna activitat al poble o una festa,
1: sí,
0: major,
1: sí,
0: doncs també ho aprofiteu, no?
1: Sí, ho aprofitàvem.
0: Si aquest any no ha sigut el cas, però altres vegades
2: sí, vam anar-hi.
1: Sí.
0: És possible.
2: Bueno,
0: molt bé.
2: A veure l'any que ve on toca.
0: Va, si haguéssiu de resumir les colònies amb una sola paraula, què diríeu?
2: Molt bé.
0: Molt bé, són dues paraules.
2: Ah, bé,
1: jo... Fantàstiques.
0: Fantàstic, molt bé, fantàstic,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
3: Ja me l'has pres.
0: Ah, digue'n una altra.
1: Bueno, és igual.
3: Ok.
0: Ok?
1: Sí.
0: Okay. I si algú ha estat escoltant el programa i està dubtant de si val la pena o no...
2: Que vinguin.
0: Que vinguin a provar-ho.
2: Que vinguin, que s'agradarà molt.
1: Sí.
2: I tornaran una altra vegada, com jo.
0: Sí. I perdran la vergonya, Pilar?
2: Sí, sí.
1: Sí,
2: sí.
0: Molt bé. Doncs hi ha alguna cosa més que ens vulgueu explicar que no us hagi preguntat?
3: Jo crec que ja està tot explicat,
1: sí.
2: L'hem explicat tot i bé.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs us agraeixo a totes tres que hàgiu vingut avui aquí a la ràdio a fer el Vivències, explicant les vostres vivències de les colònies. Moltes gràcies, Carme Sáez, moltes gràcies, Pilar Sánchez, i moltes gràcies, Narcisa Martínez.
2: Gràcies a tu.
0: Acabem un altre Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Ens retrobem de nou el dimecres a les 12.

0: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: Els Catarres.
1: Ei, que jo sóc el mèdic del món.
0: Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
1: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
0: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la una de la matinada.
1: Felicità, és tornar a Barcelona, cap d'una estona, la felicità.
0: Viu la música i els concerts. Viu la festa major.
2: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la festa major calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguet. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per festa major, Caldes s'omple d'exposicions.
4: Cultura en Ve Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Xxxt, Cultura en Ve Alta.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. És la una. Notícies. InfoCaldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dimecres 30 de setembre i encetem aquest programa fent un repàs de les activitats que té preparada la Penya Blaugrana de Caldes amb motiu del seu 50è aniversari. Demà engega l'ampli repertori d'activitats amb la xerrada de periodistes esportius, un programa ben farcit d'espectacles, actuacions i un dinar de germanor que acollirà persones importants relacionades amb el món del Barça, com és el cas de Joan Gaspart, qui vindrà diumenge per assistir-hi a totes les activitats del dia. A banda d'aquesta notícia, també ens farem ressò de la posada en marxa de l'enquesta de Pimec per millorar els 200 establiments, serveis i productes calderins. Una enquesta que servirà per fer un estudi sobre els comerços calderins i millorar el perfil comercial del municipi en un futur immediat. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Demà la penya Blaugrana de Caldes comença els actes de celebració dels 50 anys d'aniversari amb la xerrada de periodistes esportius. Amb motiu de la celebració han preparat diverses activitats, entre les que es troben les actuacions, espectacles, un cercavila i una xocolatada. Unes activitats que acabaran diumenge amb el dinar de germanor en presència del que va ser president i vicepresident del Barça, Joan Gaspart. Pimec Comerç Vallès Oriental ha començat l'enquesta sobre el comerç local a Caldes. A través dels cartells QR en els establiments comercials i de restauració del municipi, l'ens comercial ha impulsat una campanya que amb nom T'agrada comprar al poble, una iniciativa que convida la ciutadania a dir la seva opinió sobre el comerç local a través d'un breu qüestionari sobre més de 200 establiments, productes i serveis que es poden trobar a Caldes. Les dades resultants serviran per portar a terme un estudi del comerç local per aconseguir millores a futur. I acabem amb el temps. Avui ha començat el matí al voltant dels 27 graus amb un cel variable i amb estones de sol i alguns núvols. Pel que fa a la pluja, serà molt escassa amb algun ruixat puntual cap al vespre en què les temperatures baixaran fins als 21 graus. De cara a demà tindrem un matí més fresc i força ennuvolat. Tindrem temperatures entre 18 i 26 graus amb un cel variable. Hi haurà més probabilitat de ruixats entre el migdia i la tarda, mentre que al vespre les temperatures baixaran fins als 19 graus.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: Demà la penya Blaugrana de Caldes comença els actes de celebració dels 50 anys d'aniversari. Des de 1976, que fan costat al Futbol Club Barcelona des de Caldes de Montbui, creant comunitat i poble amb la finalitat de seguir a un equip de futbol. Amb motiu de la celebració, han preparat diverses activitats, entre les quals es troben xerrades amb periodistes esportius, actuacions, espectacles, una xocolatada i el dinar de germanor. Unes activitats que acabaran diumenge amb aquest dinar de germanor en presència del que va ser el president i vicepresident del Barça, Joan Gaspart. Pel que fa a demà, 1 d'octubre, s'inauguren els actes amb la xerrada de periodistes esportius a la sala de plens de l'Ajuntament. Joan Puquí, David Bernabéu, Mireia Germán i Víctor Lozano seran els encarregats d'omplir la sala a partir de les 7 de la tarda. Així ho ha explicat en Jaume Coll, president de la penya Blaugrana de Caldes, als micròfons de Ràdio Caldes.
2: El dia 1 a la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament, hi haurà la presència de 4 periodistes, com el Joan Puquí, el David Bernabéu, que sempre està enfrontat amb el Víctor Lozano, i després la Mireia Germán, que és periodista també, que va estar a l'època de TV Barça, que ara no hi és, i que resulta doncs, que està amb els esports de TV3 i ara està destinada a Girona. Bueno, aquests portaran el programa endavant.
1: Dissabte començarà a les 9 del matí amb el torneig quadrangular de futbol sala al pavelló de les Cremades amb diferents penyes del Vallès i el CN Caldes. A partir de les 4 de la tarda es farà una cercavila des del local de la penya fins a la plaça Catalunya, amb la batucada No Matabalís i els geganters de Caldes, comptant amb la presència del capgròs de l'àvit del Barça. La plaça Moreu acollirà només arribar l'actuació de Sergi Príncep, la xocolatada popular i el doble lluïment dels Diables. Un dia ben complet que acabarà a les 8 del vespre amb la missa a l'església parroquial. Un acte que recorda i commemora els socis difunts en aquests 50 anys. Així ho explica el president de la penya.
2: El dissabte al dematí ja un torneig de quadrangular.
3: Sí, el torneig de futbol sala,
2: sí,
3: no?
2: La penya de Caldes tenim equip, cap penyes de Vallès que tinguin equip. A partir de les 4 ja una batucada que venen els nomatabalis, acompanyats per un grup de geganters de Caldes que són els capgrossos i amb el lleó de Caldes. També tindrem el capgròs de l'avi, de l'avi del Barça. Després donarem xocolata per tota la canalla i acabarem amb la col·laboració dels Diables, ja a quarts de vuit, amb una mica de ball dels Diables.
1: Finalment, diumenge posarà en marxa la festa a les 10 del matí a la plaça Catalunya amb actuacions de la coral vocàlic, el grup de ball Step by Step, la ballada de sardanes amb l'agrupació calderina, el programa d'aquesta casa, Patada al ventre, i tancant la festa amb la cantada de l'himne de la penya calderina. Una jornada destacada per la presència del que va ser president i vicepresident del Club Braugrana, Joan Gaspart, que vindrà des de primera hora de la tarda fins que finalitzi el dinar. Un dinar que tindrà lloc a la Bota de Caldes i que comptarà amb la presència de protagonistes de la història del Barça.
2: I ara a la plaça Catalunya hi haurà l'actuació de cor del Calderí i acompanyat de Volcànic, i després hi haurà l'actuació de l'agrupació sardanista. També hi haurà Step Step, després hi haurà la patada al ventre, ens vindran a fer una mica de xerrada allà, i després acabarem amb l'himne de la penya. I després tots anirem cap al dinar a la Bota de Caldes. Jo vaig dir que hi hauria alguna sorpresa, que hi haurà el president Joan Gaspar Solbes, vindrà el dematí del diumenge, estarà allà veient tot el festival del dematí, i podrà participar, si els del patada al ventre volen, podrà participar amb el programa. Que la gent participi, que la gent vingui a celebrar amb nosaltres aquests 50 anys, vingui. El que sí que volem és que en el dia de la batucada vingui gent, jovent, canalla, tots amb el Barça i passejar per Caldes i cridar ben bé.
1: Des de la penya blaugrana de Caldes animen els calderins i calderines, jovent i infants, a venir amb la samarreta del Barça i participar en les activitats aquest cap de setmana.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Pimec Comerç Vallès Oriental ha començat l'enquesta sobre el comerç local a Caldes. A través dels cartells QR en els establiments comercials i de restauració del municipi, l'ens comercial ha impulsat la campanya T'agrada comprar al poble, una iniciativa que convida la ciutadania a dir la seva opinió sobre el comerç local a través d'un breu qüestionari sobre més de 200 persones relacionades amb establiments, productes i serveis que es poden trobar a Caldes. Les dades resultants serviran per portar a terme un estudi del comerç local per aconseguir millores a futur. Aquest estudi es va presentar el passat 17 de juny i té com a finalitat realitzar una diagnosi del comerç local per tal d'obtenir una informació actualitzada del perfil comercial del municipi. Entre les principals dades esperen trobar com pot ser el relleu generacional del comerç a curt i mitjà termini, les polítiques comercials i de dinamització en un futur immediat. Així ho va explicar a la presentació del juny la presidenta de Pimec Comerç Vallès Oriental, Gemma Badillo.
4: El primer pas que farem serà una diagnosi de comerç d'aquí de Caldes. Llavors, això es basarà primerament en una sèrie d'enquestes, tant a població com a comerços, per extreure una miqueta més d'informació i tenir més feedback de com s'està vivint actualment el comerç aquí a Caldes. Després això es distribueix també en una part d'estudis de nivell estadístic per veure doncs, temes de població, envelliment de població, perquè totes aquestes variants són importants a l'hora de determinar com volem aquest comerç de futur per Caldes. I finalment, la diagnosi que presentarà són un seguit de línies estratègiques, un pla estratègic per veure quins són els focus on ens hem de posar a treballar i a dintre de cada una d'aquestes línies un seguit d'accions que proposem ja d'entrada perquè tant a través de l'Ajuntament com a través de PIMEC puguem començar a treballar en col·laboració per implementar.
1: Aquesta enquesta servirà per identificar i conèixer en profunditat la situació del comerç a la vila, a més de poder identificar les necessitats i oportunitats de millora per continuar fent créixer i augmentar l'ocupació i inversió dels agents implicats. La regidora de Comerç i d'Empresa, Promoció Econòmica i Treball, Roser Xalabarder, ho va valorar molt positivament en el seu moment.
3: És molt important el comerç de Caldes perquè tenim un comerç molt dinàmic, molt viu. És necessari mantenir perquè el tenim, com he dit, doncs, molt dinàmic. I això també dona a conèixer una miqueta la forma que volem donar al nostre municipi. No? Un comerç de proximitat és important doncs, per poder-hi arribar caminant a comprar, perquè el tracte que dona el comerç d'un municipi doncs, és sempre molt més proper, t'aconsella, et repara, acompanya no? la ciutadania. I a partir d'aquest conveni marc el que farem és un estudi de com està el nostre comerç, de com tenim el comerç de Caldes, de com tenim el comerç per llavors en un futur fer propostes de canvi, no?
1: Un estudi que s'encarregarà de definir les activitats comercials per carrers i eixos amb l'intenció de determinar si s'ha de regular el comerç per oferir un mix comercial que porti valor i dinamitzi els principals carrers de Caldes. Un problema que destacava en la presentació del projecte fa 3 mesos Manel Marín, president de l'USIC, la Unió de Comerciants Industrials del municipi. Ara, des de PIMEC, USIC i La Piqueta, volen que la gent ompli l'enquesta per poder ajudar a definir, millorar i impulsar un comerç calderí amb èxit a futur.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ara fem un repàs a altres informacions en format més breu. Aquesta tarda a les 7, Caldes Solidària ha preparat la passejada per la Pau voltant pels carrers de Caldes, una caminada que comença a la plaça de l'Àngel amb un minut de silenci i que acabarà recorrent els carrers de Caldes. Tot amb motiu d'aturar les guerres des de Caldes i que s'assuma a les marxes mundials per la pau organitzades des de dilluns passat fins al 4 d'octubre. Des de l'entitat animen els participants a portar pancartes i banderes per fer-se veure. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi tindrà lloc la xerrada amb Elisenda Paluzzi sobre l'autodeterminació en temps d'en Donald Trump. Paluzzi és una economista i activista política catalana que va estar presidenta de l'ANC del 2018 fins al 2022, una activitat organitzada per l'Assemblea de Caldes i amb col·laboració de l'Ajuntament. A 6:45 de la tarda, la biblioteca organitza la xerrada i taller sobre el benestar emocional i moviment, un taller impartit per Marina Álvarez, que proposa una sessió pràctica en què moviment, respiració i presència es reuneixen per parlar del benestar propi. Tot amb la premissa de que el cos sap coses que la ment triga a entendre. L'activitat està dirigida a adults a partir de 16 anys i és la primera sessió informativa d'un programa triple. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Pel que fa al temps, avui ha començat el matí al voltant dels 27 graus amb un cel variable, amb estones de sol i alguns núvols. Pel que fa a la pluja, serà molt escassa amb algun ruixat puntual cap al vespre en què les temperatures baixaran fins als 21 graus. De cara a demà tindrem un matí més fresc i força nuvolat amb temperatures d'uns 18-21 graus i a partir del migdia les temperatures pujaran ràpidament fins als 25 o 26 graus amb el cel variable. Pel que fa a la pluja, entre el migdia i la tarda hi haurà més probabilitats de ruixats que localment podrien ser moderats i deixar fins a 1,6 litres per metre quadrat. Al vespre les temperatures baixaran progressivament fins als 19 graus.

0: I fins aquí l'Infocades d'avui dimecres 30 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
2: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
1: Els Catarres. Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
3: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
1: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana.
4: Vale, mia, que et tinc jo molt embobada. Fins i tot jo solet he anat pel carrer de Gràcia.
1: Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius. Duet barceloní portarà les...

0: Inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: Bon dia i bon dimecres 30 de setembre de 2026. Això és l'En Joc.
1: En Joc. Amb Martí González.

Dimecres 30 de setembre, un dimecres amb molta teca per a l'esport de casa nostra, amb partit decisiu de l'Espar Girona, que juga la prèvia de l'Eurolliga femenina de bàsquet, i també per al Barceloneta de waterpolo, que buscarà la seva segona Supercopa d'Europa masculina. A més, també tenim estrenes europees del Manresa, l'Eurocup masculina de bàsquet també, i del Granollers a la European League masculina d'handbol. També parlarem d'avui de futbol, perquè el Barça torna a tenir Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma, Copa de la Reina per a l'Europa i Copa Federació per al Terrassa. Tot això i encara més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna la Champions femenina amb l'inici de la segona jornada de la fase Lliga.
1: El Barça obrirà la jornada a visitar el camp de la Roma al torn de tarda a partir de 6:45. Pere Romeu recupera les campiones del Mundial Sub-20, Carla Julià, Aicha Cámara, Noa Jiménez i Rosalía, a més de la central Ren Van Asten, que ja té l'alta mèdica. Encara seran baixa per lesió Laia Alexandri, Quica Nazaret i Vicky López.
0: Una Vicky López que continua lesionada però que ha estat convocada per la selecció espanyola per jugar dos amistosos als Estats Units.
1: Ahir Vera Romeu va explicar que divendres sabrien si Vicky pot estar disponible per al clàssic d'aquest diumenge a Barça-Real Madrid, corresponent a la sisena jornada de la Lliga F i que jugarà a l'Spotify Camp Nou.
0: Això serà diumenge. Per cert, avui també juga part de la segona ronda de la Copa de la Reina amb un equip català.
1: L'Europa, que rep aquesta tarda el Villarreal en aquesta eliminatòria a partit únic. Les gracienques venen de superar en ronda anterior a l'any Lleida i també arriba en dinàmica positiva de la Lliga, havent guanyat els últims dos partits. Això sí, ara arriba un rival d'una categoria superior, aquest Villarreal, a partir de 8:15 del vespre.
0: En categoria masculina, nova victòria ahir de la selecció espanyola amb l'actuació estel·lar de Lamine Yamal.
1: El Mataroní va fer 2 gols i una assistència al triomf d'Espanya per 4-1 contra Croàcia, on també va ser titular el porter del Barça, Livakovic. Els altres 2 gols d'Espanya els van fer l'agarenc Marc Pubill i Nico Williams. A banda de Lamine Yamal, també van ser titulars els blaugranes Cubarsí i Fermín i els catalans Pubill i Cucurella. A la segona meitat van entrar també Rodri i Pedri, a més de l'estrenc català del Liverpool, Víctor Muñoz.
0: Espanya, que manté el liderat del grup en aquesta Nations League.
1: El combinat estatal suma 3 punts més que Croàcia i que Anglaterra, que ahir va superar 0-2 a la República Txeca en gol del blaugrana Anthony Gordon. La selecció espanyola tornarà a jugar dissabte, en aquest cas Oviedo, contra la República Txeca i tancarà aquesta finestra dimarts al setmana vinent a Split contra Croàcia.
0: Pel que fa a la resta de partits de seleccions, destaquem els que impliquen futbolistes d'equips catalans.
1: El capità del Barça, Rafinha, torna a Barcelona després que la Confederació Brasilera hagi comunicat que el davanter pateix un edema muscular a la cuixa dreta. El jugador va haver de ser substituït ahir al descans de l'amistós contra Austràlia, després d'haver transformat un penal, i no viatjarà a Calcuta per jugar un altre amistós, previst per dissabte contra la Índia. D'altra banda, el també blaugrana Hamza va completar ahir la golejada de la seva selecció, Egipte, per 0-5 contra el Sudan del Sud. Finalment, el central de l'Espanyol, Banja Kusic, va jugar 85 minuts en la victòria d'Eslovènia 2-0 contra Macedònia al Nord.
0: I encara en futbol, avui el Terrassa juga el bitllet per a la primera ronda de la Copa del Rei, on s'enfrontaria contra un equip de primera divisió.
1: Els segarencs visiten aquesta tarda l'emblemàtic Camp de les Llanes per enfrontar-se a Sestao River, eliminatori de partit únic de quarts de final de la Copa Federació, l'enfrontament a les 7 de la tarda.
0: En bàsquet, avui mateix l'Espart Girona afronta un dels partits més importants de la temporada.
1: Les gironines afronten l'eliminatòria prèvia per disputar l'Eurolliga femenina a partit únic a Fontejau. El rival, l'Emlak Konut Turk, va superar amb força claredat la setmana passada al Panathinaikos a Grècia, partint del seu nivell. L'enfrontament comença 8:15 del vespre.
0: I parlant d'Eurolliga, la competició masculina i el Barça va encaixar la primera derrota del curs a la pista del Dubai.
1: Els blaugranes van arribar a perdre 20 contra l'equip de Xavi Pasqual, que ja venia a guanyar el Madrid la setmana passada, però un gran Panther i la lluita de Parra van aprofitar el Barça, van aprovar, volíem dir, el Barça al tram final per acabar perdent de 7, 94-87. El conjunt de Sekulic torna a jugar divendres, en aquest cas a Turquia, a la pista del Besiktas, abans de viatjar cap a Múrcia, on tancarà la setmana diumenge amb la segona jornada de CB.
0: I encara en bàsquet, avui mateix debuta el Kitsanas Manresa a l'Eurocup masculina.
1: Ho fa Grècia contra un dels grans favorits a priori per guanyar la competició, el Pau Tessalònica, que ve de superar la Supercopa grega al Panathinaikos. El duel arranca 6:45 de la tarda.
0: En handbol, parlant de debuts europeus, també avui s'estrena en competició europea el Freaking Granollers en la primera jornada de la fase de grups de la European League masculina.
1: Els vallesans tenen un nou dur per començar perquè visiten la pista del que probablement és un dels grans candidats a ajudar pel títol, el Flensburg Alemanya, el partit a 6:45 de la tarda.
0: De la seva banda, el Barça ja prepara la final del Mundial de Clubs d'handbol, que jugarà demà contra el Vespre Mongarès.
1: Els blaugranes van passar el tràmit contra el Montada marroquí, el qual van guanyar de 36 gols de diferència, 51-15. Demà a les 8 del vespre jugarà aquest Barça Vespre, en què l'equip de Carlos Ortega buscarà revalidar el títol de campió del món contra el conjunt entrenat pel català Xavi Pasqual.
0: En waterpolo, avui es disputa la piscina de Sant Sebastià a Barcelona la Supercopa d'Europa masculina.
1: Amb el duel que enfronta l'equip anfitrió al Barceloneta, vigent campió de la Champions contra el Marsella, campió el curs passat de l'Eurocup, els mariners buscaran la que seria la seva segona Supercopa, després de guanyar-la ara fa 12 anys, el 2014, també a Barcelona, al partit a 7:45 del vespre.
0: I en competició domèstica encara en waterpolo, es va jugar un partit i avui se'n juga un altre.
1: En el duel d'ahir, pendent de la tercera jornada, la Lliga Divisió d'Honor masculina, triomf del Sabadell 15-12 contra el Sant Andreu. En categoria femenina, avui es disputa el Catalunya-Mataró, avançat de la tercera jornada de Lliga a 9:00 PM.
0: I un últim punt de futbol sala. Avui també juga el Barça en partit avançat de la 7a jornada de Lliga a la primera masculina.
1: Es blaugrana reben aquest vespre al Palau al Lopar Rulo Gallec a partir de 3:15 9 del vespre. Serà baixa l'ala brasiler Mateus, que té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra i haurà de passar per quiròfan aquest divendres.

0: Dimecres 30 de setembre, 7 minuts passant de dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol. Avui torna la Champions femenina amb el Barça, obrint la segona jornada al camp de la Roma. Setmana important per al conjunt blaugrana, que avui ja recupera algunes de les baixes que ha anat arrossegant durant aquest setembre i que també tindrà un ull posat en diumenge vinent, quan hi haurà el primer clàssic del curs contra el Real Madrid de Lliga F, que es disputarà, recordem, a l'Spotify Camp Nou. El Barça encara tindrà avui les baixes de Vicky López, Laia Alexandri i Quique Nazaret per lesió, però recupera les campiones del món sub-20, Carla Julià, Aixa Càmara, Noa Jiménez i Rosalia, a més de la central René Van Asten, que ja té l'alta mèdica. En parlava de la situació de la plantilla l'entrenador Pere Romeu.
1: Dono molt valor tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat, però dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'un treball amb nosaltres i han hagut també convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions, dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sí, vamos, l'equip del Barça. Hi ha el Fial, després hi ha el C, i hem hagut de fer una mica de mal a Barça perquè tothom pugui tenir fitxes lliures per poder jugar, no? Així que dono molt valor al que hem fet fins ara, ara per sort tornem a ser nosaltres, home.
0: Avui, com dèiem, encara no hi serà Vicky López, que veurem si pot jugar contra el Madrid diumenge. És el nom més polèmic de la convocatòria de la selecció espanyola per dos partits amistosos als Estats Units de partir de la setmana vinent. Ahir en parlàvem, perquè encara no s'ha entrenat amb el seu equip i no ha rebut l'alta mèdica, però ha entrat, com dèiem, a la llista de Sonia Bermúdez. Ahir, així explicava la situació, ahir la seleccionadora, a més de parlar de per què no ha estat convocada Aitana, que sí que ja ha disputat minuts amb el Barça.
2: El caso de Vicky, evidentemente, hay comunicación con el club. Se pregunta cómo está la jugadora. Está en perfectas condiciones para poder estar con nosotros. Si no, no estaría en la convocatoria. Así que está bien. Como sabéis, hay una comunicación muy fluida para que podamos tener toda la información. En el caso de Aitana, es una jugadora fundamental para nosotros. Debutó el otro día. Ha pasado un verano un poco entrenando al margen. Pero bueno, son futbolistas que se están recuperando de lesiones. Y en el caso de Aitana, pues es una jugadora fundamental para nosotros. Así que en cuanto, ojalá vuelva al mejor ritmo posible, que ya lo está consiguiendo, pues no hay dudas con Aitana.
0: En qualsevol cas, avui sense Vicky es jugarà aquest Roma-Barça, que començarà a 6:45 de la tarda. A la mateixa hora tindrem un París-Arsenal i ja a les 9 el Benfica-Bayern de Múnich i un dels partits més destacats aquesta primera fase, com és l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez, que s'enfronta a rep al Chelsea. Demà dijous es jugaran els 4 partits que falten, inclòs el Manchester City-Real Madrid, abans, com dèiem, del Barça-Madrid de diumenge vinent a l'Spotify Camp Nou. I en categoria masculina continuen els partits de seleccions. Ahir va tornar a guanyar Espanya, en aquest cas 4-1 a Croàcia, amb una gran actuació de la Minya Mal. El mataroní va fer dos gols i una assistència perquè marqués de cap un altre català, Marc Pubill. L'altre gol del combinat estatal va fer el Nico Williams a les acaballes. Escoltem l'extrem de Rocafonda en zona mixta després del partit.
3: Hace un mes me decías que estaba mal, que estaba, que no sabías que me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, no depende a mí, yo jugo, disfruto y depende a vosotros.
0: La Minya Mal, que parlava sobre si es mereix o no aquesta pilota d'or. A finals de mes d'octubre coneixerem qui és el guanyador d'aquesta pilota d'or 2026. El seleccionador Luis de la Fuente no va tenir més remei també que rendir-se a la qualitat del partit de la Minya Mal, tot i que no va apuntar directament al Blaugrana per guanyar aquesta pilota d'or.
4: Habría que dar mucho más reconocimiento a todos los futbolistas españoles. Creo que la historia del Balón de Oro debe más balones de oro al fútbol español. No hemos sido capaces de poner en valor nuestro producto, nuestro género. Pues sería ya el momento de hacerlo porque verdaderamente son los mejores futbolistas del mundo. Léase Fabiano, léase Lamino, léase Rodrigo y Cucurella, que también está ahí Ferran y otros futbolistas y los porteros que están nominados también para el Balón de Oro. Ya es hora de que reconozcamos y pongamos en valor a nuestros futbolistas, porque la verdad tienen todo para tener la capacidad y el talento para ser nominados y ser elegidos balones de oro.
0: A banda de la Minya Mal, també van ser titulars ahir els blaugranes Cubarsí i Fermín, els catalans Pubill i Cucurella. A la segona meitat van entrar també Rodri i Pedri, a més de l'extrem català del Liverpool, Víctor Muñoz. Per part de Croàcia va jugar tot el partit el porter del Barça, Dominic Livakovic. Espanya manté liderat el grup, a davant d'Anglaterra, que ahir va superar 0-2 a la República Txeca, amb gol també del blaugrana Anthony Gordon. Més futbol, tornant als clubs i a la categoria femenina, i avui es juga una eliminatòria de Copa de la Reina, segona ronda partit únic entre l'Europa i el Vila-real, a Nou Sardenya. Les gracienques venen de superar a la ronda anterior a la M Lleida i també arriben en dinàmica positiva de la Lliga, ben guanyat els dos últims partits. Això sí, arriba un rival d'una categoria superior, aquest Vila-real de primera federació. Escoltem a la prèvia a l'entrenadora de l'Europa, Nani Aces.
5: És veritat que la setmana va com va i et permet preparar d'aquella manera sobretot la part tàctica, però al final crec que és un rival que ens coneixem, que el vam tenir l'any passat, que repeteix entrenador, que el context és similar i que, òbviament, queda claríssim que és un dels rivals més forts que ens podia tocar i un dels rivals que millor futbol fa.
0: El partit a 8:15 del vespre es podrà seguir en directe per BTV i també avui, tornant a la categoria masculina, la Terrassa juga la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. Els agarencs visiten aquesta tarda l'emblemàtic camp del municipal de Les Llanes per enfrontar-se al Sestao River en l'eliminatòria de partit únic de quarts de final de la Copa Federació a partir de les 7 de la tarda a Terres Basques. I un últim punt de futbol per parar del partit de primera catalana aquest cap de setmana entre el Club Natació Terrassa i la Molletense, amb triomf per a la mínima per als agarencs, però que va quedar marcat per l'incident els últims instants, quan el capità de l'equip del Mollet, Gago, va rebre un cop i va perdre el coneixement. Ens ho explica des de Ràdio Mollet la Carla Ramos.
6: La Unió Esportiva Molletense ha perdut per 1-0 al camp del Club Natació Terrassa en la seva segona jornada primera catalana. El partit, però, va acabar amb un gran ensurt. El capità molletà, Gago, va rebre un cop i va perdre el coneixement. Ara el comitè de competició haurà de decidir si donar el partit per acabat o si cal recuperar els darrers segons del maig en què es va produir l'incident. Són declaracions de Quico Montoya, president del Club Molletà.
7: Jo suposo que, tot i que vam tancar l'acte, està pendent de comitè de competició, però jugar 30 segons no té sentit. Jo suposo que aquesta setmana el donaran per acabat el partit.
6: En principi, el comitè es reunirà aquesta tarda i haurà de determinar si dona el partit per finalitzat. Més enllà del resultat, la principal notícia és que Gago es troba estable després de l'incident.

0: En bàsquet, avui mateix l'Espart Girona afronta un dels partits més importants de la temporada, l'eliminatòria de partit únic prèvia per disputar l'Eurolliga femenina aquest any. Fontejau es vestirà de gala, però des del club reconeixien que l'equip ha de millorar i assumir que aquest duel arriba massa d'hora, però que cal guanyar com sigui. En la ronda, a la roda de premsa prèvia, van compareixer ahir a principis de setmana, de fet, l'escorta nord-americana Madison Conner, una de les nouvingudes d'aquest curs, i l'entrenador Roberto Íñiguez, que reconeixia per la importància del repte que aquest arribava massa d'hora.
1: Bueno, estamos verdes. Es verdad que llevamos 2-3 entrenamientos ahora que, bueno, podemos estar ya todas juntas por fin y empezando a conectar, ¿no? Pero nos faltan mecanismos, estamos un poco en ese proceso, pero sabiendo que el partido de miércoles es muy importante y da igual en qué momento del proceso estás, habrá que dar más y dar un paso adelante, ¿no? En las cosas que aunque no las tenemos, intentarlo con más corazón y sobre todo competir el partido, competir mejor de lo que hemos hecho en los últimos partidos.
0: En aquest sentit, Conner parlava de les claus que creu que tindrà el partit d'aquest vespre, tenint en compte el rival, l'Emlak Konuturk.
2: Simplement hem de ser més agressives en defensa, hem d'estar ben concentrades. Tenen jugadores ofensives realment bones, per tant crec que hem de conèixer els nostres emparellaments, les seves característiques, saber en què són bones i intentar treure'ls el ritme. Només hem de sortir a la pista i jugar amb passió, això és el més important, perquè no serà fàcil, sabem que serà una batalla als 40 minuts.
0: Avui a un quart de nou del vespre a Fontejau a jugar aquest Espart Girona Conut, que les gironines han de guanyar si volen tornar a jugar aquest curs la màxima competició continental. I parlant d'Eurolliga, a la competició masculina, ahir el Barça va encaixar la primera derrota. A la pista del Dubai, els blaugranes van arribar a perdre de 20 contra l'equip de Xavi Pascual, que ja venia de guanyar el Madrid la setmana passada, però un gran Panther i també la lluita de Joel Parra van apropar el Barça al tram final per acabar perdent de 7, 94-87. Escoltem el tècnic blaugrana Alexander Sekulić.
3: They have a really good team. Tenen un gran equip, un talent increïble i molts recursos en atac, però no només això, també jugant una gran defensa. Si resumeixo el partit, si vaig quart a quart, bàsicament n'hem guanyat 3 i n'hem perdut només un, però en aquest el marge ha estat massa gran. Hem tingut mals moments en el segon quart i el rival ha fet un parcial i ha aconseguit un avantatge de 2 dígits i hem intentat tornar a entrar al partit. Ha estat dur. Hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil i hem hagut de controlar el partit fins al final. Hi ha coses amb les quals puc estar realment satisfet, però també hi ha un parell d'aspectes que hem de millorar.
0: I això no s'atura, i el Barça ja viatja cap a Turquia per jugar aquest mateix divendres a la pista del Besiktas, en la tercera jornada d'Eurolliga masculina, i 48 hores després els blaugranes tornaran a jugar fora de casa, en aquest cas a Múrcia, diumenge, a la segona jornada de CB. Tornant al present, avui mateix debuta el Kitsanas Manresa a l'Eurocup masculina, i ho fa a Grècia, contra un dels grans favorits per guanyar la competició, el PAOK de Salònica. A Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: El Manresa va viatjar i a Grècia va sortir amb 6 hores de retard a causa dels temporals que hi havia a casa nostra i a sobre del Mediterrani. L'equip ha fet a nit a Atenes i a les 7 del matí ha agafat el segon vol fins a Salònica. Tota una odissea per començar una competició llarga i exigent. A la convocatòria falten dues cares importants, Pierre Oriola, que recupera d'una contusió al quàdriceps, i Hugo Benítez, que va ser operat d'un pneumotòrax causat per un cop que va rebre el partit de dissabte a Bilbao. Tot i les baixes, Diego Campo, entrenador del Kitsanas Manresa, explica que no valen excuses i que l'equip ha de sortir a competir.
5: Que la mentalitat debe ser sempre la mateixa, jugar al màxim tots els minuts que jugues a pista i que no te dosifiques a la pista, que jugues per a l'equip. I això crec que ens ajuda molt a l'Eurocup perquè estàs competint habitualment i te pressiona per a fer. Crec que és una molt bona situació per nosaltres jugar dimecres en Salònica, però con la mentalitat correcta. I la mentalitat adequada no és sempre pensar en el resultat. És el que necessita l'equip que tu has de fer.
4: El Kitsanas Manresa recupera Timmy Allen, un dels màxims anotadors de l'equip a la pretemporada i exjugador del Pau, que es va perdre el debut a l'ACB per unes molèsties. El Salònica ha construït un equip per guanyar l'Eurocup i fer el salt a l'Eurolliga la temporada que ve. Amb una gran inversió, és un dels equips amb més potencial. Cedi Osman, Nick Calates, Kyle Alexander i Marcus Foster són algunes de les seves estrelles. El partit començarà a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi. En handbol, parlant de debuts europeus, avui també s'estrenen en competició europea el Freking Granollers en la primera jornada de la fase de grups de la European League masculina. Els vallesans tenen un os dur per començar, perquè visiten la pista del que probablement és un dels candidats a lluitar pel títol, el Flensburg alemany. Escoltem l'entrenador del Granollers, Antonio Ramà.
6: Per nosaltres l'inici d'Europa també és com molt especial, no? Quan ens classifiquem per aquesta competició, doncs ho vivim d'una manera diferent, però és molt difícil. Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos pel següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
0: D'avui, en aquest cas a 3:15 de la tarda, jugarà aquest Flensburg-Granollers. De la seva banda, el Barça ja prepara la final del Mundial de Clubs, que jugarà demà contra el Vespre Mongarès, després de passar el tràmit ahir contra el Montada marroquí, el que van guanyar de 36 gols de diferència, 51-15. Escoltem l'extrem del Barça, Dani Fernández.
7: Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final. A part de la victòria, també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complet per aquesta.
0: Demà a les 8 es jugarà aquesta final, aquest Barça a Vespre, amb Carlos Ortega contra Xavi Pascual. Evidentment, demà en farem la prèvia. La sorpresa de la competició, la protagonitat l'Al-Hali egipci, que ahir va superar el Fuxe de Berlín, que es queda sense ni tan sols poder disputar el partit pel tercer lloc, que serà un duel egipci entre l'Al-Hali i el Zamalek. Parlem ara de waterpolo. Avui es disputa a la piscina de Sant Sebastià a Barcelona la Supercopa d'Europa masculina, que enfronta l'equip anfitrió, el Barceloneta, vigent campió de Champions, contra el Marsella, vigent campió d'Eurocup. Els mariners buscaran la que seria la seva segona Supercopa després de guanyar-la ara fa 12 anys, el 2014, també a Barcelona. Un dels que ja hi eren és el 2014, és el Boia Roger Taüll.
8: La mateixa il·lusió que la primera vegada, i sobretot tens més aquesta energia i aquesta confiança als companys per poder guanyar el títol.
9: Amb moltes ganes, no? Crec que no hem de baixar, no ens hem de relaxar després de guanyar Champions. Al final hem de continuar creixent com a equip, i aquesta és una altra oportunitat per créixer, per aconseguir un nou títol, un títol igual d'important que tots els altres, i al final l'afrontem pues, això, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i per preparar-ho al 100%.
0: Avui a 7:45, aquest Atlètic Barceloneta-Marsella, Supercopa d'Europa masculina de waterpolo, i en competició domèstica avui també juga un Catalunya-Mataró, avançat a la tercera jornada de Lliga a la Divisió Nord femenina a les 9 de la nit, i en categoria masculina hi es va jugar el Sabadell-Sant Andreu, pendent de la tercera jornada de Lliga, amb triomf dels vallesans 15-12. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
10: Bon dia. Un parcial de 7-1 en el primer quart va planar el camí dels homes d'Albert Espanyol. El conjunt andreuenc va retallar la diferència fins als 3 gols, però el Sabadell els va mantenir a ratlla en tot moment. El màxim realitzador amb 4 dianes va ser un home que habitualment sobresurt en defensa, Pep Bonet.
11: Hem sortit molt forts i hem aconseguit circular també la pilota molt en atac, i hem creat aquesta diferència inicial que ha estat clau per mantenir el partit tranquil.
10: La classificació a la part alta, per tant, es manté inalterada amb el CNB, l'Atlètic Barceloneta, el Sabadell i el Terrassa com a únics invictes després de 3 jornades. El pròxim compromís serà dissabte a 1:15 contra el Rubí, un partit que l'Astralpul jugarà com a visitant a Can Llong, ja que la piscina de Can Rosés no compleix amb les mesures reglamentàries.
0: I un parell de punts d'abans d'acabar. Gràcies, Pau. Al món de la vela hi ha certa preocupació per la davallada de les llicències, ja ho direm, en categoria infantil i juvenil. I això no passa només a Catalunya, també passa a Espanya i a Europa en general. Ràdio L'Escala, Ivan García.
12: El president de la Federació Catalana de Vela, l'escalenc Josep Maria Isern, s'ha mostrat preocupat pel futur de la vela infantil i juvenil del país. I és que des de la federació han detectat que el nombre de llicències federatives està baixant i ja estan estudiant un seguit de mesures amb l'objectiu de revertir la situació.
13: Els costums, els hàbits i el tipus de família estan canviant, i els requeriments de passar tot un cap de setmana a l'escala fent una competició de vela dissabte i diumenge, que molt sovint vol dir venir divendres, marxar diumenge a la tarda, ara molta part d'aquesta gent trobaran cua a l'autopista, no tothom hi està disposat. Per tant, des de la federació i des dels clubs hem de continuar potenciant aquesta vela d'alt nivell. Aquests nens i nenes són nens i nenes que acaben amb esportistes olímpics, algun d'ells. Per tant, hem de continuar potenciant aquest nivell, i fer un altre format de competició, més de casa, més de proximitat, més de competir l'escala contra l'estartit, que sigui més senzilla i sigui un pas intermig. Perquè, si no, la realitat és que arreu, no només a Catalunya, estan baixant les llicències federatives, estan baixant els esportistes de vela a Catalunya, Espanya, Europa, sobretot infantil i juvenil. I això és el més preocupant que ens pot passar.
12: Les declaracions han estat fetes en el marc de l'entrega de premis del Trofeu Mar d'Empúries, regata que plegava un centenar de joves regatistes.
0: Gràcies, Ivan, i acabem a Terrassa amb la prèvia de la cursa de les dones, que arriba aquest diumenge de nou amb vessant solidari. A Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
14: Diumenge, el Parc dels Catalans, a partir de les 10 del matí, acollirà la 12a edició de la cursa Fanny Sallés, la cursa de les dones, una prova que porta el nom d'una de les periodistes agarenques que més ha apostat per l'esport femení i que també va formar part de la mitja durant molts anys. S'espera superar la barrera dels 2.000 participants després de l'any passat, recordem, estar a prop d'aquesta xifra. Un circuit de 5 quilòmetres per llocs emblemàtics de la ciutat i on pot participar tothom, ja sigui corrent o caminant. Marina Cano és presidenta de la Mitja Terrassa.
15: Totalment, això al final, bueno, qualsevol cursa de la dona en general, de les que es fan, és una mica per potenciar això, perquè sí que és veritat que si, per exemple, ens fixem en números de la mitja marató, participen molts més homes que dones. Mm. Llavors, clar, poc a poc, i cada any en participen més, més dones, i estem supercontents i contentes amb això. Però, clar, és una manera, això, d'empoderar, com deies, a les dones i demostrar que poden córrer, i això al final els serveix com de referència a les nenes petites que diuen, ostres, mira, si la meva mare pot córrer, la meva tieta pot córrer, la meva amiga pot córrer, doncs que al final tinguin un referent i siguin el dia de demà siguin elles les que puguen córrer també.
14: Una prova que també tindrà la seva vessant solidària, i és que una part de les inscripcions aniran destinats a un colliga.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
4: Més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre, hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes fan coses bones. Recordeu, tots els dissabtes a 2:45 del migdia i sempre que vulgueu a radiocaldes.cat o amb la nostra companya Alexa. Ara, pots estar al dia i somriure una mica amb l'informe setmanal de La Veu és Màgica.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Torna Líders a Ràdio Caldes. Arriba la tercera temporada d'un espai on parlem de persones, de projectes, de reptes, però sobretot de les històries que hi ha darrere de cada líder. Persones que han decidit fer un pas endavant, que s'han reinventat, que han superat obstacles i que tenen molt a explicar. Líders a Ràdio Caldes, una nova temporada amb noves veus, noves converses i moltes històries que mereixen ser escoltades. Perquè liderar no és només arribar lluny, és atrevir-se a començar. Engega la tercera temporada de Líders. Escolta'ns els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
6: Bon dia, són les dues.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern espanyol a només 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. També preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
8: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
9: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
6: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
10: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
11: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
12: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació, no sé com prendre-me-la.
6: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
10: Ho revela una enquesta de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
6: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
10: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
6: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions.
10: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de la nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
6: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
13: El conjunt blaugrana visita avui al camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp Nou.
6: Seguim molt pendents del temps, després dels aiguats d'ahir, ja que Protecció Civil torna a activar l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia, aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i de fet estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i independentment al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred, de fet serà més aviat xafogós. Demà al matí més tranquil·litat amb algun xafac al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
6: Passant 4 minuts a les 2, al control de so, amb Rubén Arcos i Francesc Ávila, a la coordinació i redacció, Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
6: El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només publica el primer dels decrets del que té més consens polític i concreta, que els fons voltor no podran comprar habitatge per sota del 70% del seu valor. Ens esgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
15: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
16: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
15: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
6: A tot això, Junts i Podem mantenen encara a hores d'ara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret Mari Carmen.
10: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la responsable Isabel Rodríguez, ministra de... La resposta, volíem dir, Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
8: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a corre cuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat és absolutament inadmissible.
9: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
5: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
6: Mentrestant, creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants de moment. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que es farà al Congrés.
5: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que aplega la plaça Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
17: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
18: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
5: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels dos decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
6: De tot plegat n'hem parlat amb un expert, Sergio Nassarre, que és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural.
5: Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació. Ho ha dit a la xarxa.
19: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total.
6: Coincidint amb el debat polític i social pel cas Mari Carmen, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
5: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en un futur.
6: Un debat que també arriba al món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del fòrum BSN Desperta, que s'ha fet avui. Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
20: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
6: Mesures d'habitatge a les quals s'ha sumat les últimes hores l'ampliació de l'escut social per part del govern d'Espanya davant l'escalada imparable del preu dels carburants.
5: L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, considera que la pròrroga era totalment imprescindible perquè la situació no ha canviat gens. Ho ha dit a la xarxa el seu portaveu, Enrique García.
21: Era totalmente necesario en la medida en que cuando se aprobaron estas medidas la situación geopolítica era una y hoy sigue siendo la misma o incluso peor. Y todos esos incrementos del precio de la energía se están empezando a trasladar a los sectores. Y entendemos que van a tratar de impedir que la subida del precio de la energía vayan a otros bienes y servicios como ya ocurrió en el año 2023.
6: I tot plegat, en ple debat de política general, al Parlament, avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat que la cambra impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Un debat de política general que en aquesta segona jornada ha tingut com a protagonista el grup de Junts per Catalunya, que forçarà una votació per tal de reprovar Illa. Els socis d'investidura, Esquerra i els comuns, de la seva banda, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
2: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
0: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
22: Voldríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de 2 a 4 anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes, voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
0: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
23: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar i aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
0: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o bé discriminació, segons una enquesta feta per la Fundació Arrels. Un de cada 4, a més, ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors, fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
25: Un dia en la guagua, que eren 5 chicos, i bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
24: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
26: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
24: Dues de cada 3 agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
6: És un 3:15, anem ara fins a Berga, perquè allà els treballadors del Centre Internacional de la Creu Roja fan avui vaga per reclamar que no es tanqui aquest equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta que ha començat amb una concentració a les portes del centre.
27: L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han volgut negociar.
6: Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
28: Els treballadors del Centre de Protecció Internacional de Berga han manifestat exigint que tant Creu Roja com el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions facin marxa enrere en la intenció de tancar el centre de refugiats de la capital berguedana. Ho explicava Andreu Vilardell, delegat sindical de la CGT.
29: Entenem que això ve pel Pacte Europeu de Migració i Refugi i una disminució de les places d'asil a nivell de l'estat espanyol.
28: L'Ajuntament de Berga s'ha posicionat...

0: l'Estat i gestionades per la Creu Roja, i una plantilla d'11 treballadors.
1: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien les pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal són les mancances estructurals que té el sistema educatiu i no pas les sortides. Ho avui Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Aquest dimecres al matí, els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'asseia a negociar.
3: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
2: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
4: Notícies en xarxa.
1: Els fets delictius s'han reduït un 13% aquest darrer any a Torredembarra, al Tarragonès. La dada s'ha facilitat en la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament. A la reunió també s'ha anunciat la possibilitat que la Torre compti amb un petit parc de bombers, on a la Torre Ana Plaza.
5: Les xifres de fets delictius a Torredembarra mantenen la tendència a la baixa dels darrers anys. Des del setembre de l'any passat fins ara s'han registrat 980 infraccions penals, que representen una reducció del 13,3%. Especialment significativa és la disminució en el nombre de delictes contra el patrimoni. Els robatoris amb força han baixat un 30% i amb violència o intimidació un 27%. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, s'ha mostrat satisfet amb les dades i afirma que el repte és saber transmetre-les.
6: I el repte que ha sorgit d'aquesta Junta Local de Seguretat doncs és traslladar aquestes bones dades a la sensació de seguretat que té la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes. Per tant, és un repte que hem entomat tots els presents d'aquesta Junta.
5: En la reunió també s'ha anunciat la pròxima renovació del conveni de col·laboració amb les policies locals d'Altafulla i Creixell, al qual també s'afegirà Roda de Barà. A més, bombers han comunicat que hi ha la possibilitat que la torre tingui un petit parc, una reivindicació històrica del municipi, i la decisió es prendrà en uns mesos.
1: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià de Besòs.
7: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sol.
1: Denuncien 4 agents de la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
7: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, 3 agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i aparti del carrer els altres 3 policies.
1: És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Ranuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
9: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà
8: la seva carrera.
10: Una nova producció d'Aida tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
1: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
11: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
12: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
11: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
1: I arriben els esports. Ja és amb nosaltres a l'estudi en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
13: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià, segona jornada de la Lliga de Campions femenina, previ al duel de diumenge de la Lliga F, que jugarà al Camp Nou. A partir de 6:45 de la tarda, les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
14: Dono molt valor a tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes populistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada de l'inici de temporada, dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sí, vam fer l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
13: El jugador del Barça, Lamine Yamal, va marcar dos dels quatre gols de la selecció espanyola masculina contra Croàcia en partit de la Lliga de les Nacions, i el seleccionador Luis de la Fuente es va desfer en elogis del de Mataró.
15: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho, y nosotros estamos felices con él.
13: Un Barça que està pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. Al Terrassa, d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació, partit únic al camp del Sestao, a 8:15 del vespre. En cas de guanyar els agarencs, es classificarien per a la Copa del Rei. En bàsquet, l'Espart Girona es juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga femenina de bàsquet. L'equip català, que entrena Roberto Iñiguez, rep a 8:45 la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontejau. El Kitsanàs Manresa debuta a l'Eurocup masculina, ho fa a la pista del PAOK de Salònica. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga contra el Marsella a la final de la Supercopa d'Europa masculina a la piscina de Sant Sebastià. Avui, a partir de 8:15 del vespre, l'equip català vol sumar la segona Supercopa continental de la seva història davant l'equip francès, que recordem va guanyar l'Eurocup el curs passat. I en handbol, el Freiking Granollers debuta avui a la Copa EHF, la segona màxima competició continental masculina, davant un dels candidats al títol, el Flensburg alemany.
1: Gràcies, Joan Barberà. És última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: de portes endins per conèixer...
1: L'història de tots els calderins, d'aquells que fa tants anys que hi viuen o que l'han vist créixer, d'aquells que han defensat amb tant esforç la seva tasca o, fins i tot, aquells que fan o intenten fer coses per tots nosaltres.
0: Cada dimecres, a les 19 hores, obrim les portes amb un d'ells.
1: De portes endins, un programa amb profunditat, proximitat, humor i noves sorpreses.
0: Amb César Arqué
1: i Montse Pellicer.
0: Us esperem.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: DJ Vigut.
4: Desconnecta del soroll mediàtic els dissabtes d'11 a mitjanit a Ràdio Caldes. Deixa que la música et transporti a una altra dimensió. Three Many DJs in Session.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Sí que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern a 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motiu justificat, i preveu també la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
4: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
5: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
2: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
6: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
7: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
8: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
2: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
6: Això ho revela un estudi de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
2: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
6: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
2: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions.
6: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
2: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
9: El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions Femenina de Futbol previ al duel de diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp.
2: Seguim pendents del temps, ja que Protecció Civil ha activat de nou l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xafac al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu també la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret, el que té més consens polític, i que concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellbé, bon dia, Carina.
11: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
12: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
11: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
2: A tot això, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquests decrets, Mari Carmen.
6: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
4: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
5: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
6: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
2: De tot això fa molt pocs minuts que n'ha parlat el president espanyol, Pedro Sánchez, en compareixença amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron.
6: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. En concret, el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
13: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
2: Són les veus del món polític mentre creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que se celebrarà al Congrés.
6: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que plega la plaça de Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
14: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
15: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
6: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels dos decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
2: I a mig de tot aquest debat, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
6: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per a algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en el futur.
2: També el món municipal li diu la seva i defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic. Ha estat en la quarta edició del fòrum BSN Desperta i han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, i les alcaldesses de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i Sabadell, Marta Farrés. També han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret, Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
16: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum, per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
2: 20 minuts i seran les 3. El president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. També busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Tot plegat ho ha dit en la segona jornada del debat de política general, en la qual Junts per Catalunya ha anunciat que forçarà una votació per reprovar el president. Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
18: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
17: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
19: Podríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de 2 a 4 anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes, voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
17: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Villa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
20: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar. I aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
17: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
2: Vuit de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe que fa Arrels sobre victimització i aporofòbia, que fan pública més en un moment d'ascens de discursos, segons denuncien, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
21: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
22: Un dia la guagua, eran 5 chicos, y bueno,
0: empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
21: La directora de Reels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
3: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
21: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
2: I anem ara fins a Lleida. Allà els sindicats educatius, USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una denúncia perquè diuen que estan rebent pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal de conflicte són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
22: Aquest dimecres al matí els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
23: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol, el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
22: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
2: Ens situem ara al Camp de Tarragona. Allà la pagesia s'ha concentrat amb tractors a la Selva del Camp, en concret. Ha estat per visibilitzar la situació de molts macroprojectes que afecten el territori, que estan sent motiu de protestes els últims dies. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
24: Unió de Pagesos i el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GEPEC, amb el suport de diverses entitats ecologistes i socials, han organitzat una concentració amb tractors a la Selva del Camp en protesta contra el que qualifiquen d'agressions que pateix el Camp de Tarragona i el sud de Catalunya. En aquest cas, les reivindicacions s'han oposat a macroprojectes energètics com la línia de molt alta tensió Escatron, els Ovals, la Secuita o l'arribada de la planta de piròlisi de Balogrín Econova al polígon industrial de la Selva del Camp. També s'han posat sobre la taula els abocaments industrials a la Riera Salvatana o l'abast del Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, el Plater. Ho explica Xavi Jiménez, president del GEPEC.
25: Que és un territori que podem arribar a la conclusió que s'ha decidit com a territori de sacrifici. Allà on anar portant actuacions, activitats que són nocives pel medi ambient, que són nocives per la qualitat de vida, que són nocives per l'activitat agrària.
24: Les entitats han reclamat a l'administració més suport per al sector de la pagesia amb mesures com el desplegament del Pla Sectorial Agrari, que actualment encara es troba en fase de redacció i tramitació.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. El Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques, nacionals i internacionals.
6: El Saló se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell de Barcelona i disposarà de 170 expositors directes. Es tracta de la 63a edició del Saló.
2: La producció de podcast en català s'estabilitza el 2025 amb 422 sèries.
6: Això després d'un fort augment en el període 2016-2014 que s'ha passat de 26 a 479.
2: Per capítols, en una dècada s'ha passat de 968 a 8.020, amb un pic màxim de 8.900 a l'any 2025. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat. És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisis d'Amore de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
7: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
1: Una nova producció d'Aïda tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
2: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Ribble. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
8: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial a Charlie Ribble torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
9: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
8: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
2: I justament pocs dies després, Valls acollirà, serà del 5 al 8 de novembre, la primera edició del Festival Internacional de Pallasses i Pallassos. Pepa Plana i Dèlia Batet dirigiran el certamen, que neix amb la vocació de descobrir l'univers clown. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
10: La primera edició reunirà una dotzena de propostes artístiques i oferirà 16 sessions obertes al públic en diferents espais de la ciutat. Entre els noms destacats del cartell hi ha Leo Bassi, Marcel Gros, Dudu Arnalot i Alba Sarraute. El festival està dirigit artísticament per la pallassa Pepa Plana i Dèlia Batet de la companyia Passabarret i posa el focus en la mirada femenina dins del món del clown. D'altra banda, Plana ha reivindicat que l'ofici de pallassa o pallasso es troba en bona salut.
12: La salut a nivell de persones creadores està fort, està genial. O sigui, realment, en aquests moments, el circ a Catalunya i concretament la figura teatral, pallasso teatral o de carrer, realment mai havia hagut tanta gent que es dediqués a aquest ofici.
10: Les entrades per als espectacles es posen a la venda el 7 d'octubre a la pàgina web del festival www.fipava.com i també presencialment al Teatre Principal.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
26: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià. Segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol és previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F, on el Futbol Club Barcelona jugarà al Camp Nou contra el Real Madrid. Avui, a partir de 6:45 de la tarda, les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Recordem que el blaugrana Lamine Yamal va marcar dos dels 4 gols de la selecció espanyola contra Croàcia en el partit de la Lliga de les Nacions. El jugador de Mataró va camí, cada vegada està fent més coses de cara a poder guanyar la pilota d'or. El Barça, pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. L'Europa vol tornar a viure una nit màgica de la Copa de la Reina. El nou Cerdanyà, les escapolades jugaran a 8:15 contra el Villarreal al partit de la segona ronda. I el Terrassa d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació a partit únic al camp del Sestao River a 8:15 del vespre. En cas de guanyar, els agarencs es classificarien per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Mic Romagosa.
4: El Terrassa Futbol Club visita el camp del Sestao aquesta nit a 8:15 de la tarda a la recerca d'un bitllet pel somni de la Copa del Rei. I és que els agarencs, després de superar el San Juan i també el Binèfar, esperen poder fer realitat aquest somni de poder disputar la competició del CAO, a l'espera de si podrà jugar o no Marcos Méndez, a l'espera d'aquesta sanció. Una convocatòria on tres jugadors no estaran a disposició del tècnic Oriol Alsina: Gabri lesionat, Sergio Montero per grip i Adrián Beamonte. Frodo es queda fora de la convocatòria per decisió tècnica. Oriol Alsina, entrenador del Terrassa.
5: I ara toca mirar, analitzar com estan els futbolistes, com ha acabat tothom, per intentar treure el millor 11 possible el dimecres. El club ens cuida molt. El viatge al País Basc el fem amb avió, ens donen tots els mitjans. Som professionals i tenim que competir al màxim nivell, independentment del cansament que tinguem. Ens hem de recuperar el més aviat possible.
4: Doncs el passi a la següent ronda té triple premi. A part de la classificació per les semifinals d'aquesta competició, també s'apropa a un premi econòmic i també la competició de la Copa del Rei.
26: El sorteig de la Copa del Rei precisament serà el proper dilluns. Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. En plana poliesportiva, l'Espart Girona juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga femenina de bàsquet. L'equip català que entrena Roberto Íñiguez rep la visita de l'Emblac Turc al pavelló de Girona Fontejau. Girona FM, Pau Villafañe.
11: L'equip gironí ho té clar. Si guanya, jugarà la màxima competició europea, on l'any passat va ser la gran sensació i va arribar fins a la final a 4 de Saragossa, i si perd haurà de conformar-se amb l'Eurocup. Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
13: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás, y ahora con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer. Es decir, hay que cerrar la pintura, cerrar el rebote, responsabilidad individual, chocar. Cada rebote es una victoria. Y cada cosa que hagamos es una victoria, más en un partido de estos, ¿no? Dominar esas pequeñas cosas te hace dominar el partido.
11: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el Fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercerón.
26: I el Kitchenas Manresa debuta avui a l'Eurocup contra el PAOK, i en waterpolo, final de la Supercopa d'Europa masculina, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Marsella.
2: Superinteressant aquest partit. Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ens aturem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local. Let it lay, oh, let it lay, I want it to go away.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
3: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'ara Caldes, estem treballant.
4: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
5: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
6: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
7: Us ve de gust fer safareig?
8: Us esperem cada setmana.
2: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'hora gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'hora gosarapa.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Pime Comerç Vallès Oriental ha començat l'enquesta sobre el comerç local a Caldes. A través de cartells QR en els establiments comercials i de restauració del municipi, l'ens comercial ha impulsat la campanya T'agrada comprar al poble? Una iniciativa que convida a la ciutadania a dir la seva opinió sobre el comerç local a través d'un breu qüestionari sobre més de 200 establiments, productes i serveis que es poden trobar a Caldes. Les dades resultants serviran per portar a terme un estudi del comerç local per aconseguir millores a futur. Aquesta tarda, a les 7, Caldes Solidària ha preparat la passejada per la pau voltant pels carrers de Caldes, una caminada que comença a la plaça de l'Àngel amb un minut de silenci i que acabarà recorrent els carrers de Caldes, tot amb motiu d'aturar les guerres des de Caldes i que se suma a les marxes mundials per la pau organitzades des de dilluns passat fins al 4 d'octubre. Des de l'entitat, animen els participants a portar pancartes i banderes per fer-se veure. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi tindrà lloc la xerrada amb Elisenda Paluzzi sobre l'autodeterminació en temps de Donald Trump. Paluzzi és una economista i activista política catalana que va estar presidenta de l'ANC del 2018 fins al 2022, una activitat organitzada per l'Assemblea de Caldes i amb col·laboració de l'Ajuntament. A dos quarts de set d'aquesta tarda, la biblioteca organitza la xerrada i taller sobre el benestar emocional i moviment, un taller impartit per Marina Álvarez que proposa una sessió pràctica en què moviment, respiració i presència es reuneixen per parlar del benestar propi, tot amb la premissa de que el cos sap coses que la ment triga a entendre. L'activitat està dirigida a adults a partir de 16 anys i és la primera sessió informativa d'un programa triple. I acabem amb el temps. Aquesta tarda hi ha possibilitat de pluja molt escassa i temperatures que baixaran fins als 21 graus. De cara a demà tindrem un matí més fresc i força nuvolat amb temperatures d'uns 18 o 21 graus. A partir del migdia les temperatures pujaran ràpidament fins als 26 graus, però el cel es mantindrà variable. Pel que fa a la pluja, entre el migdia i la tarda hi haurà més probabilitats de ruixats que localment podrien ser moderats i deixar fins a 1,6 litres per metre quadrat. Al vespre les temperatures baixaran progressivament fins als 19 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Música, música i només música. Fins a les 6 de la tarda, la millor selecció musical sona a Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

0: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'Info Caldes.
1: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
2: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
3: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
0: A la una del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. Info Caldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Pimec Comerç Vallès Oriental ha començat l'enquesta sobre el comerç local a Caldes. A través de cartells QR en els establiments comercials i de restauració del municipi, l'ens comercial ha impulsat la campanya T'agrada comprar al poble? Una iniciativa que convida a la ciutadania a dir la seva opinió sobre el comerç local a través d'un breu qüestionari sobre més de 200 establiments, productes i serveis que es poden trobar a Caldes. Les dades resultants serviran per portar a terme un estudi del comerç local per aconseguir millores a futur. Aquesta tarda, a les 7, Caldes Solidària ha preparat la passejada per la pau voltant pels carrers de Caldes, una caminada que comença a la plaça de l'Àngel amb un minut de silenci i que acabarà recorrent als carrers de Caldes, tot amb motiu d'aturar les guerres des de Caldes i que se suma a les marxes mundials per la pau organitzades des de dilluns passat fins al 4 d'octubre. Des de l'entitat, animen els participants a portar pancartes i banderes per fer-se veure. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi tindrà lloc la xerrada amb Elisenda Paluzzi sobre l'autodeterminació en temps de Donald Trump. Paluzzi és una economista i activista política catalana que va estar presidenta de l'ANC del 2018 fins al 2022, una activitat organitzada per l'Assemblea de Caldes i amb col·laboració de l'Ajuntament. A dos quarts de set d'aquesta tarda, la biblioteca organitza la xerrada i taller sobre el benestar emocional i moviment, un taller impartit per Marina Álvarez que proposa una sessió pràctica en què moviment, respiració i presència es reuneixen per parlar del benestar propi, tot amb la premissa de que el cos sap coses que la ment triga a entendre. L'activitat està dirigida a adults a partir de 16 anys i és la primera sessió informativa d'un programa triple. I acabem amb el temps. Aquesta tarda hi ha possibilitat de pluja molt escassa i temperatures que baixaran fins als 21 graus. De cara a demà tindrem un matí més fresc i força nuvolat amb temperatures d'uns 18 o 21 graus. A partir del migdia les temperatures pujaran ràpidament fins als 26 graus, però el cel es mantindrà variable. Pel que fa a la pluja, entre el migdia i la tarda hi haurà més probabilitats de ruixats que localment podrien ser moderats i deixar fins a 1,6 litres per metre quadrat. Al vespre les temperatures baixaran progressivament fins als 19 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: On a train back to Boston and we're jumping the gun. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Històries en femení, un programa en què donem veu a les dones i descobrim les seves històries des d'una mirada femenina. Parlem amb dones valentes, dones lluitadores, dones que han obert camí i que tenen molt, molt per explicar. Cada dimarts, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1 del migdia, amb l'Anna Escribano. Històries en femení, perquè la història també s'escriu en femení.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Posa't al dia de les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món sense sortir de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa t'acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat des del 107.8. Cada dia, de dilluns a diumenge, de les 2 a les 3 de la tarda, el repàs de l'actualitat de la jornada al Next Migdia. La informació de tot el que passa aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Pimec Comerç Vallès Oriental ha començat l'enquesta sobre el comerç local a Caldes. A través de cartells QR en els establiments comercials i de restauració del municipi, l'ens comercial ha impulsat la campanya T'agrada comprar al poble? Una iniciativa que convida a la ciutadania a dir la seva opinió sobre el comerç local a través d'un breu qüestionari sobre més de 200 establiments, productes i serveis que es poden trobar a Caldes. Les dades resultants serviran per portar a terme un estudi del comerç local per aconseguir millores a futur. Aquesta tarda, a les 7, Caldes Solidària ha preparat la passejada per la pau voltant pels carrers de Caldes, una caminada que comença a la plaça de l'Àngel amb un minut de silenci i que acabarà recorrent els carrers de Caldes, tot amb motiu d'aturar les guerres des de Caldes i que se suma a les marxes mundials per la pau organitzades des de dilluns passat fins al 4 d'octubre. Des de l'entitat, animen els participants a portar pancartes i banderes per fer-se veure. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi tindrà lloc la xerrada amb Elisenda Paluzzi sobre l'autodeterminació en temps de Donald Trump. Paluzzi és una economista i activista política catalana que va estar presidenta de l'ANC del 2018 fins al 2022, una activitat organitzada per l'Assemblea de Caldes i amb col·laboració de l'Ajuntament. A dos quarts de set d'aquesta tarda, la biblioteca organitza la xerrada i taller sobre el benestar emocional i moviment, un taller impartit per Marina Álvarez que proposa una sessió pràctica en què moviment, respiració i presència es reuneixen per parlar del benestar propi, tot amb la premissa de que el cos sap coses que la ment triga a entendre. L'activitat està dirigida a adults a partir de 16 anys i és la primera sessió informativa d'un programa triple. I acabem amb el temps. Aquesta tarda hi ha possibilitat de pluja molt escassa i temperatures que baixaran fins als 21 graus. De cara a demà tindrem un matí més fresc i força nuvolat amb temperatures d'uns 18 o 21 graus. A partir del migdia les temperatures pujaran ràpidament fins als 26 graus, però el cel es mantindrà variable. Pel que fa a la pluja, entre el migdia i la tarda hi haurà més probabilitats de ruixats que localment podrien ser moderats i deixar fins a 1,6 litres per metre quadrat. Al vespre les temperatures baixaran progressivament fins als 19 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Acaba el dia al ritme de Ràdio Caldes. Come and hold my hand. De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per abans d'anar a dormir. De 9 a 12 de la mitjanit, la millor selecció musical per acabar el dia ben relaxat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Ep, comença una nova temporada per conèixer...
3: L'història de tots els calderins, d'aquells que fa tants anys que hi viuen o que l'han vist créixer, d'aquells que han defensat amb tants esforç la seva tasca, o fins i tot aquells que fan o intenten fer coses per tots nosaltres.
2: Cada dimecres, a les 19 hores, obrim les portes a un d'ells.
3: De Portes Endins, un programa en profunditat, proximitat, humor i noves sorpreses.
2: Amb César Arquer...
3: I Montse Pellicer.
2: Us esperem!
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions. No.

0: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes, a més avui a la 1 de la tarda.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dimecres 30 de setembre i encetem aquest programa fent un repàs de les activitats que té preparada la penya blaugrana de Caldes amb motiu del seu 50è aniversari. Demà engega l'ampli repertori d'activitats amb la xerrada de periodistes esportius, un programa ben farcit d'espectacles, actuacions i un dinar de germanor que acollirà persones importants relacionades amb el món del Barça, com és el cas de Joan Gaspart, qui vindrà diumenge per assistir-hi a totes les activitats del dia. A banda d'aquesta notícia, també ens farem ressò de la posada en marxa de l'enquesta de Pimec per millorar els 200 establiments, serveis i productes calderins. Una enquesta que servirà per fer un estudi sobre els comerços calderins i millorar el perfil comercial del municipi en un futur immediat. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Demà la penya blaugrana de Caldes comença els actes de celebració dels 50 anys d'aniversari amb la xerrada de periodistes esportius. Amb motiu de la celebració han preparat diverses activitats, entre les que es troben les actuacions, espectacles, un cercavila i una xocolatada. Unes activitats que acabaran diumenge amb el dinar de germanor en presència del que va ser president i vicepresident del Barça, Joan Gaspart. Pimec Comerç Vallès Oriental ha començat l'enquesta sobre el comerç local a Caldes. A través dels cartells QR en els establiments comercials i de restauració del municipi, l'ens comercial ha impulsat una campanya que amb nom T'agrada comprar al poble, una iniciativa que convida la ciutadania a dir la seva opinió sobre el comerç local a través d'un breu qüestionari sobre més de 200 establiments, productes i serveis que es poden trobar a Caldes. Les dades resultants serviran per portar a terme un estudi del comerç local per aconseguir millores a futur. I acabem amb el temps. Avui ha començat el matí al voltant dels 27 graus amb un cel variable i amb estones de sol i alguns núvols. Pel que fa a la pluja, serà molt escassa amb algun ruixat puntual cap al vespre en què les temperatures baixaran fins als 21 graus. De cara a demà tindrem un matí més fresc i força ennuvolat. Tindrem temperatures entre 18 i 26 graus amb un cel variable. Hi haurà més probabilitat de ruixats entre el migdia i la tarda, mentre que al vespre les temperatures baixaran fins als 19 graus.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Infocaldes.
2: Demà la penya blaugrana de Caldes comença els actes de celebració dels 50 anys d'aniversari. Des de 1976, que fan costat al Futbol Club Barcelona des de Caldes de Montbui, creant comunitat i poble amb la finalitat de seguir a un equip de futbol. Amb motiu de la celebració, han preparat diverses activitats, entre les quals es troben xerrades amb periodistes esportius, actuacions, espectacles, una xocolatada i el dinar de germanor. Unes activitats que acabaran diumenge amb aquest dinar de germanor en presència del que va ser el president i vicepresident del Barça, Joan Gaspart. Pel que fa a demà, 1 d'octubre, s'inauguren els actes amb la xerrada de periodistes esportius a la sala de plens de l'Ajuntament. Joan Puquí, David Bernabéu, Mireia Germán i Víctor Lozano seran els encarregats d'omplir la sala a partir de les 7 de la tarda. Així ho ha explicat en Jaume Coll, president de la penya blaugrana de Caldes, als micròfons de Ràdio Caldes.
3: El dia 1 a la tarda, a la sala de plens de l'Ajuntament, hi haurà la presència de 4 periodistes, com el Joan Puquí, el David Bernabéu, que sempre està enfrontat amb el Víctor Lozano, i després la Mireia Germán, que és periodista també, que va estar a l'època de TV Barça, que ara no hi és, i que resulta doncs, que està amb els esports de TV3 i ara està destinada a Girona. Bueno, aquests portaran el programa endavant.
2: Dissabte començarà a les 9 del matí amb el torneig quadrangular de futbol sala al pavelló de les Cremades amb diferents penyes del Vallès i el CNA Caldes. A partir de les 4 de la tarda es farà una cercavila des del local de la penya fins a la plaça Catalunya, amb la batucada No Matabalís i els geganters de Caldes, comptant amb la presència del capgròs de l'àbit del Barça. La plaça Moreu acollirà només arribar l'actuació de Sergi Príncep, la xocolatada popular i el doble lluïment dels Diables. Un dia ben complet que acabarà a les 8 del vespre amb la missa a l'església parroquial. Un acte que recorda i commemora els socis difunts en aquests 50 anys. Així ho explica el president de la penya.
3: El dissabte al dematí hi ha un torneig de quadrangular.
4: Sí, el torneig de futbol sala,
3: sí,
4: no?
3: La penya de Caldes tenim equip, cap penyes de Vallès que tinguin equip. A partir de les 4 hi ha una batucada que venen els No Matabalís, acompanyats per un grup de geganters de Caldes que són els capgrossos i amb el lleó de Caldes. També tindrem el capgròs de l'avi del Barça. Després donarem xocolata per tota la canalla i acabarem amb la col·laboració dels Diables, allà a quarts de vuit, amb una mica de ball dels Diables.
2: Finalment, diumenge posarà en marxa la festa a les 10 del matí a la plaça Catalunya amb actuacions de la coral vocàlic, el grup de ball Step by Step, la ballada de sardanes amb l'agrupació calderina, el programa d'aquesta casa, Patada al ventre, i tancant la festa amb la cantada de l'himne de la penya calderina. Una jornada destacada per la presència del que va ser president i vicepresident del Club Braugrana, Joan Gaspart, que vindrà des de primera hora de la tarda fins que finalitzi el dinar. Un dinar que tindrà lloc a la Bota de Caldes i que comptarà amb la presència de protagonistes de la història del Barça.
3: I ara a la plaça Catalunya hi haurà l'actuació de cor del Calderí i acompanyat de Volcànic, i després hi haurà l'actuació de l'agrupació sardanista. També hi haurà Step Step, després hi haurà la Patada al ventre, Ens vindran a fer una mica de xerrada allà, i després acabarem amb l'himne de la penya. I després tots anirem cap al dinar a la Bota de Caldes. Jo vaig dir que hi hauria alguna sorpresa, que hi haurà el president Joan Gaspar Solves, vindrà el dematí del diumenge, estarà allà veient tot el festival del dematí, i podrà participar, si els del Patada al ventre volen, podrà participar amb el programa. Que la gent participi, que la gent vingui a celebrar amb nosaltres aquests 50 anys, vingui. El que sí que volem és que en el dia de la batucada vingui gent, jovent, canalla, tots amb el Barça i passejar per Caldes i cridar ben bé.
2: Des de la penya blaugrana de Caldes animen els calderins i calderines, jovent i infants, a venir amb la samarreta del Barça i participar en les activitats aquest cap de setmana.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Pimec Comerç Vallès Oriental ha començat l'enquesta sobre el comerç local a Caldes. A través dels cartells QR en els establiments comercials i de restauració del municipi, l'ens comercial ha impulsat la campanya T'agrada comprar al poble, una iniciativa que convida la ciutadania a dir la seva opinió sobre el comerç local a través d'un breu qüestionari sobre més de 200 persones relacionades amb establiments, productes i serveis que es poden trobar a Caldes. Les dades resultants serviran per portar a terme un estudi del comerç local per aconseguir millores a futur. Aquest estudi es va presentar el passat 17 de juny i té com a finalitat realitzar una diagnosi del comerç local per tal d'obtenir una informació actualitzada del perfil comercial del municipi. Entre les principals dades esperen trobar com pot ser el relleu generacional del comerç a curt i mitjà termini, les polítiques comercials i de dinamització en un futur immediat. Així ho va explicar a la presentació del juny la presidenta de Pimec Comerç Vallès Oriental, Gemma Badillo.
5: El primer pas que farem serà una diagnosi de comerç d'aquí de Caldes. Llavors, això es basarà primerament en una sèrie d'enquestes, tant a població com a comerços, per extreure una miqueta més d'informació i tenir més feedback de com s'està vivint actualment el comerç aquí a Caldes. Després això es distribueix també en una part d'estudis de nivell estadístic per veure doncs, temes de població, envelliment de població, perquè totes aquestes variants són importants a l'hora de determinar com volem aquest comerç de futur per Caldes. I finalment, la diagnosi que presentarà és un seguit de línies estratègiques, un pla estratègic per veure quins són els focus on ens hem de posar a treballar, i a dintre de cada una d'aquestes línies un seguit d'accions que proposem ja d'entrada perquè tant a través de l'Ajuntament com a través de PIMEC puguem començar a treballar en col·laboració per implementar.
2: Aquesta enquesta servirà per identificar i conèixer en profunditat la situació del comerç a la vila, a més de poder identificar les necessitats i oportunitats de millora per continuar fent créixer i augmentar l'ocupació i inversió dels agents implicats. La regidora de Comerç i d'Empresa, Promoció Econòmica i Treball, Roser Xalabarder, ho va valorar molt positivament en el seu moment.
4: És molt important el comerç de Caldes perquè tenim un comerç molt dinàmic, molt viu. És necessari mantenir perquè el tenim, com he dit, doncs, molt dinàmic. I això també dona a conèixer una miqueta la forma que volem donar al nostre municipi. No? Un comerç de proximitat és important doncs, per poder-hi arribar caminant a comprar, perquè el tracte que dona el comerç d'un municipi doncs, és sempre molt més proper, t'aconsella, et repara, acompanya no? la ciutadania. I a partir d'aquest conveni marc el que farem és un estudi de com està el nostre comerç, de com tenim el comerç de Caldes, de com tenim el comerç per llavors en un futur fer propostes de canvi, no?
2: Un estudi que s'encarregarà de definir les activitats comercials per carrers i eixos amb l'intenció de determinar si s'ha de regular el comerç per oferir un mix comercial que porti valor i dinamitzi els principals carrers de Caldes. Un problema que destacava en la presentació del projecte fa 3 mesos Manel Marín, president de l'USIC, la Unió de Comerciants Industrials del municipi. Ara, des de PIMEC, USIC i La Piqueta, volen que la gent ompli l'enquesta per poder ajudar a definir, millorar i impulsar un comerç Calderí amb èxit a futur.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Ara fem un repàs a altres informacions en format més breu. Aquesta tarda a les 7, Caldes Solidària ha preparat la passejada per la pau voltant pels carrers de Caldes, una caminada que comença a la plaça de l'Àngel amb un minut de silenci i que acabarà recorrent els carrers de Caldes. Tot amb motiu d'aturar les guerres des de Caldes i que se suma a les marxes mundials per la pau organitzades des de dilluns passat fins al 4 d'octubre. Des de l'entitat animen els participants a portar pancartes i banderes per fer-se veure. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi tindrà lloc la xerrada amb Elisenda Paluzzi sobre l'autodeterminació en temps d'en Donald Trump. Paluzzi és una economista i activista política catalana que va estar presidenta de l'ANC del 2018 fins al 2022, una activitat organitzada per l'Assemblea de Caldes i amb col·laboració de l'Ajuntament. A 6:45 de la tarda, la biblioteca organitza la xerrada i taller sobre el benestar emocional i moviment, un taller impartit per Marina Álvarez, que proposa una sessió pràctica en què moviment, respiració i presència es reuneixen per parlar del benestar propi. Tot amb la premissa de que el cos sap coses que la ment triga a entendre. L'activitat està dirigida a adults a partir de 16 anys i és la primera sessió informativa d'un programa triple. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Pel que fa al temps, avui ha començat el matí al voltant dels 27 graus amb un cel variable, amb estones de sol i alguns núvols. Pel que fa a la pluja, serà molt escassa amb algun ruixat puntual cap al vespre en què les temperatures baixaran fins als 21 graus. De cara a demà tindrem un matí més fresc i força nuvolat amb temperatures d'uns 18-21 graus i a partir del migdia les temperatures pujaran ràpidament fins als 25 o 26 graus amb el cel variable. Pel que fa a la pluja, entre el migdia i la tarda hi haurà més probabilitats de ruixats que localment podrien ser moderats i deixar fins a 1,6 litres per metre quadrat. Al vespre les temperatures baixaran progressivament fins als 19 graus.

0: I fins aquí l'Infocades d'avui dimecres 30 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Benvinguts a Cultura en B Alta, l'espai de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Avui és dimecres 30 de setembre i són 6:45 de la tarda. A la cabina el Ferran i al meu costat, com sempre, la Clara. Bona tarda, Clara.
1: Hola, bona tarda.
0: Com estem?
1: Molt bé.
0: Has llegit molts llibres aquest estiu?
1: Sí, però no tants com m'agradaria.
0: Val, però no et preocupis, perquè en el programa d'avui parlarem d'això, de com parlar de llibres que no hem llegit.
1: Ja.
0: Què et sembla el tema?
1: Molt bé, molt adequat.
0: Molt adequat per uns bibliotecaris, sí. No? Ja creant bon clima. Molt bé, doncs com sempre començarem amb un tall d'una pel·lícula per parlar sobre això, sobre les aparences. Comencem.
2: ¿Es un gramo?
3: Tarjeta nueva. ¿Qué os parece?
4: Vaya, muy bonita. Mírala.
3: Las recogí de la imprenta ayer.
5: Bonitos colores.
3: Color hueso. Y la letra es algo llamado Cillian Rail.
5: Muy chula, Bateman, pero eso no es nada. Mira esta.
4: Esta es mucho mejor.
5: Cáscara de huevo con letra Romalian. ¿Qué opináis?
3: Bonita.
2: Dios, es preciosa. ¿Cómo ha llegado a tener tanto gusto un palurdo como tú?
3: No puedo creer que Bryce prefiera la tarjeta de Van Patten a la mía.
2: Pero espera. Aún no habéis visto nada. Letra en relieve. Color nimbo pálido. Blanquecino.
3: Impresionante. Muy bonita. A ver la tarjeta de Paul Allen.

0: Qué bello ese color sutil, casi blanco. La exquisitez del grosor. Si hasta tiene marca de agua.
1: ¿Te pasa algo, Patrick? Estás sudando.
2: Doncs aquí tenim aquest tall de la pel·li American Psycho. L'has vist, American Psycho? No, és una pel·li... Bé, no diré recomanable, però és una pel·li interessant. Una pel·li que està basada en el llibre del Bret Easton Ellis. Va ser rodada el 99 i va ser el primer gran paper potser de Christian Bale com a protagonista fent d'un psicòpata que treballa en borsa. O sigui, una pel·li que parla molt de les aparences. Molt, molt, i ens va molt bé pel programa d'avui, perquè parlarem d'això, d'aparences, del que llegim, del que no llegim
3: i del que diem que llegim
2: doncs bé, ja i jo suposo que hi ha un objecte com molt específic que tenim tothom, i això sí que és irrebatible, hasta el Ferran el té, que és la pila de llibres al costat del llit.
3: Diu que no.
2: Com que no? Què tens, CDs, Ferran? No? Doncs, i és interessant perquè la pila ens diu no el llibre que has de llegir, sinó el llibre potser que hauries de llegir. Penseu que hi ha una data molt interessant que diu que el 66% de les persones compra llibres que mai no acaba de llegir. Dos de cada tres. I a Catalunya, les dades del 2024 es diuen que el 73,9% de la població es considera lectora, però el percentatge que llegeix setmanalment és del 58,5% i baixant. És a dir, hi ha un factor associat als llibres que té molt que veure amb l'aparença, que té molt que veure amb el que ens agradaria llegir que amb el fet propi de llegir, no? Hi ha un tema molt interessant, ja que estic parlant de dades absurdes que potser serveixen pel Monopoly quan... Ai, el Monopoly no, el Trivial, quan jugueu, val? Hi ha una dada molt interessant que el 2014 un professor nord-americà, Jordan Ellberg, va inventar el que va batejar com l'índex Hawking, un mètode que mesura a partir de les dades de subratllat dels llibres electrònics d'Amazon fins a quin punt la gent abandona la lectura d'aquest llibre. La lògica dins d'aquest de darrere d'això és senzilla. Si la majoria dels subratllats d'un llibre es concentren al primer terç, probablement el lector no ha passat mai d'aquí. Saps quin percentatge té l'Ulisses de Joyce?
3: No.
2: En aquest índex Hawking té un 1,7%. O sigui, clar, molt poca gent s'acaba... No, ni comença el llibre.
3: Jo no l'he començat.
2: És que és un d'aquells Everest lectors que sempre diem, possiblement junt amb, no ho sé, amb Proust, amb,
3: sí.
2: O amb...
3: O el Moby Dick.
2: El Moby Dick, de Melville, també. És aquelles coses que algun cop a la vida t'has d'enfrontar com a lector, eh?
3: Sí, però tots diem que l'hem llegit.
2: Bueno, però està molt bé, perquè en qualsevol festa pots dir que t'has llegit l'Ulisses de Joyce. Encara està més de moda ara l'altre Ulisses, eh?
3: Clar.
2: Ara l'estiu s'ha ficat més de moda l'altre Ulisses. Però està molt bé, està molt bé. I també parlant de paraules interessants, hi ha una paraula que potser aquesta sí que l'has sentit, eh? Que és el sundoku. Saps el que és el sundoku?
3: No, jo faig sudokus.
2: Ai,
3: però
2: està,
3: sundoku no.
2: Està a prop, està a prop. És l'art japonès? No, Ferran, no. Això ha sigut el pitjor. Ja comença el Ferran amb l'humor de temporada fent el Kamehame de Son Goku. No, jo t'explico què és, Ferran, escolta. És l'art d'acumular llibres sabent perfectament que no els llegiràs tots. I la part important d'aquesta paraula és que existeix. Si el japonès del segle XIX va necessitar un terme específic per descriure un fenomen, és que el fenomen era prou comú que mereix un. Vull dir, no és una cosa nova, és una cosa molt, molt antiga. Però possiblement qui va convertir el sundoku japonès en un fet vital va ser l'Umberto Eco, que
3: sí,
2: va escriure...
3: El nom de la rosa.
2: Molt bé. Doncs Umberto Eco.
3: Fins aquí arribo, eh?
2: Molt bé. És que estem calentant. És el primer programa de la temporada i això és com fer gimnàsia cultural. Sí. Estem entrant en feina. Doncs ell deia que tenia a casa seva una biblioteca de més de 30.000 volums. Nosaltres en tenim més, però...
3: A la biblioteca. A casa no.
2: No, però la biblioteca és més gran que la biblioteca d'Umberto Eco, la nostra.
3: Sí, però déu-n'hi-do,
2: eh? La de Caldes, eh? No, però d'un-hi-do. I deia que la majoria no eren llegits. I la gent li preguntava, senyor Umberto Eco, per què vol tants llibres que no ha llegit? I ell responia que els guardava com a recordatori de que encara tinc per aprendre. Què et sembla això?
3: Molt bonic.
2: Molt bonic, està molt bé.
3: Molt bonic.
2: També podria dir, no tinc temps.
3: Sí, però a mi em sembla que és una reflexió molt bonica, aquesta, no? La de, perquè jo penso que, clar, jo també tinc molts per llegir, pues segurament és perquè em queda molt per aprendre.
2: Exactament, és molt maca, és una postura que fa... I és un terme també que va dir Nicolas Taleb, que és la idea de l'antibiblioteca. La col·lecció de llibres que no has llegit s'apropa molt a la biblioteca, als llibres perduts que tenia, per exemple, L'ombra del vent, o una novel·la de Fuenquinos, que ja sabem que Fuenquinos ens agrada molt, llegir un número 2, que és molt bon llibre, Ferran llegeix tal. Hem fet aquí una petita mini recomanació, que tenia el llibre, aquell llibre que parlava de llibres rebutjats per les editorials. Hi havia una biblioteca que recollia tots els llibres rebutjats per les editorials. Era a la biblioteca dels llibres oblidats.
3: Sí.
2: Després van fer una pel·lícula francesa, molt bé. Ferran mirant la pel·li i ja tens tot el cap de setmana organitzat. Doncs parlava d'això, no? De les antibiblioteques, d'aquestes biblioteques de llibres que potser no es llegiran mai. I és una idea molt, molt, molt maca, no? Aquesta, també.
3: Bueno, i molt real, perquè jo crec que la majoria de biblioteques públiques tenim molts llibres que no es llegiran mai.
2: Exactament.
3: De tant en tant traiem algun que no ha tingut mai un préstec.
2: Exactament.
3: Llavors, aquests podrien formar part de l'antibiblioteca.
2: Però és un principi molt interessant, perquè jo compro llibres que tu has de catalogar, que possiblement...
3: I compres els més raros.
2: Els més estranys que hi ha. Per això ens gastem els quartos, perquè hem d'agafar llibres pues una mica fora del circuit, perquè ja pel circuit els podeu demanar tots per PI.
3: Sí.
2: Per això la biblioteca de Caldes és fina amb això.
3: I tenim l'antibiblioteca.
2: No, home, no. Doncs bé, seguim amb cançons, no? Que també ens agrada ficar alguna cançó, no?
3: Okay.
2: Doncs, bueno, per cançons així, per aparentar una miqueta, jo porto per obrir... La temporada no seran les Ramones aquest cop, perquè ja sé que
3: no ens ha agradat ni al Ferran ni a mi.
2: Bueno, més ben igual, qui fa el guió sóc jo, però avui no us ficaré Ramones, ficaré Pulp amb Common People, o sigui, una cançó de tota la vida.

0: Doncs aquí tenim el Come On People de Pulp, que t'agrada, Pulp?
1: Sí.
0: Sí, teníem una pel·li del 99, una pel·li del, una cançó del 95, ja sabem l'edat que podem tenir si extrapoleu tot això. Quines són els nostres referents. Bueno, però no, molt, molt, molt bé, molt bé. Però prometo fer un programa pels meus fans sobre els Ramones. O sigui, no us preocupeu, això està pendent. Vale, doncs seguim, seguim. I fem una miqueta d'història. Sobre els llibres d'aparentar, tenir biblioteques, una senyal... els llibres sempre han sigut una senyal social, també, de valor social. La biblioteca privada, com a exhibició d'estatus, és un invent més o menys de la burgesia del segle XVIII, aproximadament. Tenia un saló amb prestatgeries plenes de... Era un marcador de posició social i tan important com tenir un quadre, per exemple. I no importava tant si llegies els llibres, importava els que tenies. Si has anat algun cop a... Jo que soc molt francòfil i tu ets francòfila també?
1: Una mica.
0: Bibliòfila? Bibliòfila,
1: no, de...
0: Anglòfila?
1: Més.
0: Més anglòfila. Bueno, si te'n vas a algun d'aquests castells meravellosos, veies aquelles biblioteques plenes de volums fins al sostre, molt bé, possiblement no se'ls havien llegit, però tenien, era un símbol d'estatus important. El poder no era tenir els llibres, òbviament, era l'opció de llegir-los. La capacitat valia tant com l'aparença de capacitat valia tant com la capacitat, eh? Però si saltem dos segles i mig, no ens ha ficat la cançó, la música de Retorn al futur. Llàstima, hagués anat bé. Doncs viatgem al futur dos segles i mig, a l'època de la pandèmia. Ens recordem les reunions de Zoom, com ens reuníem tots, no? I el que quedava darrere de les reunions de Zoom, que sempre eren més interessants que el que dèiem.
1: Sí.
0: I allà es va ficar molt de moda les biblioteques, tenir la biblioteca. Mira. Molt bé, Ferran, benvinguts al 2020. Genial. Doncs era això, no? El Zoom ens va permetre, de cop, veure que teníem darrere. Molta gent va ficar a la biblioteca i molta gent, que hi havia molt temps lliure en el temps de la pandèmia, va començar a mirar quins llibres tenien darrere. I et vas trobar amb actors que els analitzaven la biblioteca, amb polítics que els analitzaven la biblioteca, i es va convertir en un objecte estudiat les biblioteques en aquell moment, també com a reflexe d'aquella persona. Va ser molt curiós, no?, aquest viatge des de les biblioteques burgeses del 18 fins de cop a les biblioteques que utilitzàvem a l'època del Zoom.
1: Tu tenies darrere de tu?
0: Desordenadíssima. Però molt desordenada. Clar, això és el que tenim. Vull dir, els bibliotecaris endrecem quan podem, però a casa és un desastre. Però sí que tinc una cosa. Quan vaig a llibreries, endreço prestatgeries.
1: Jo també.
0: És molt fort, això. És una de formació professional.
1: I sobretot professional. Si queden una mica cap endins.
0: Endins, exactament, no. O tombats, i els comencen a ordenar. I ve el llibreter, però què fa? Bibliotecari. I llavors es diu, vale, ho entenc. Pots seguir. Molt bé. Doncs pues ja tenim una mica la filosofia, tenim una mica d'història, ara anem al present. I anem a veure un manual molt petit de 5 propostes per a un lector aspiracional. Això no vol dir que ho facis, eh? Però jo dono aquesta proposta, és com et dono una taula per anar a fer exercici i tu veuràs si el fas
1: sempre
0: o no el
1: fas. Sempre m'estàs donant taules d'exercicis.
0: Sí, sí, clar, és el més fàcil.
1: Sempre, eh?
0: Bueno, però anirem ràpid. Vinga, la pila de llibres pendents, que en anglès té fins i tot nom, que és el To Be Read, TBR, i ja et creix com una entitat pròpia, com objecte en si, eh? És una declaració d'intencions, una declaració de valors. Has de tenir la teva prestatgeria al costat del llit, una pila plena de llibres pendents.
1: La tinc.
0: La tens? Perfecte.
1: Però estan pendents perquè vull que estiguin pendents.
0: I això està molt bé.
1: Perquè jo els que tinc allà és per no quedar-me mai sense lectura.
0: Això està guai.
1: No, no te passa?
0: Sí, a mi em passa. Però jo tinc una qüestió també, i això va pels senyors d'IKEA i altres.
1: Si les tauletes molt petites.
0: Exactament. Si això és tan important, carai, fer unes tauletes en condicions.
1: Una mica més, sí, és veritat.
0: Perquè ens balla tot allà. Ens balla tot. Molt bé. La número 2, després Goodreads Challenge, que són reptes que es fan a les plataformes de lectura, i pues, jo no estic gaire d'acord amb aquesta cosa de fer rècords de quants llibres t'has llegit, si t'has llegit més llibres que un altre, perquè ara s'ha ficat molt de moda a xarxes, jo m'he llegit tants llibres en un any o tants en un mes. Bueno, pots llegir 10, sí, quan te pots llegir un, l'important és gaudir-ne, no fer-ne una competició.
1: Tornem al que estaves parlant abans sí, de l'estatus, no? Mm. És una, bueno, és tanto vales, no, tanto pesas, tanto vales, una cosa així, és com... Pues...
0: Sí, sí, sí, no tal qual. Això, jo no estic gaire d'acord, llegiu el que vulgueu, però agafeu molts llibres perquè ens pugen les estadístiques. Després sí, no els llegiu, però agafeu-los perquè ens pugen les estadístiques. I tres, pues, si una cosa que heu d'agafar sempre a la biblioteca o tenir a casa, que és com a, pues, tenir un botiquí de primers auxilis, és tenir un clàssic, uh-huh, el que tu vulguis, un clàssic, el quadern gris de Pla, l'Ulisses de Joyce, com hem parlat, el que tu vulguis, però sempre has de tenir un clàssic que sigui allò que tens pendent, a l'Everest que hauràs de pujar un cop a la vida. Quin seria el teu clàssic?
1: Guerra i Pau.
0: Guerra i Pau, molt bé, molt bé. Visca els russos. Visca
1: és que m'agrada molt, però aquest no l'he llegit.
0: Pues també tens per un tros.
1: Com que són dos tomos, per això t'ho dic, fan pues, més alta la pila de la, sí, de la tauleta.
0: Jo fixa que tinc pendent el Comte de Montecristo.
1: Uf, jo em fa pendent, molta mandra.
0: Sí? Pues sí, un llibre que és entretingut.
1: L'Héctor se'l va llegir fa molts anys i ara fa poc se'l va llegir la Clàudia, sí, i jo, a mi em fa molta.
0: Són moltes pàgines. Per una venjança es pot anar més ràpid.
1: És que saps què em passa? Que a mi els llibres que tenen tantes pàgines em, sí, resulten molt poc atractius.
0: Sí?
1: Sí. Jo necessito llibre que tingui poques pàgines, que et diu el que t'ha de dir i punto. Uh-huh. No m'agrada molt que... I potser bé, perquè, bueno, s'obre molta cosa, no? Del que...
0: Sí, sí, possiblement. Home, Moby Dick té no sé quantes pàgines de cacera de balenes que...
1: I tots els del Ken Follett.
0: Uf. Però et diré una cosa. Jo tinc les 50 primeres pàgines del Nom de la Rosa, no les puc aguantar.
1: Ja, però a partir d'ahí sí.
0: Sí, però les primeres tela, eh? L'Humberto, sí, Eco es fica intensito allà, interessant. Sí.
1: Pues, segurament és el menys intens, no?
0: De què?
1: Dels seus llibres.
0: Sí, possiblement sí, però jo aquestes 50 primeres pàgines se'm fan molta bola. Què més, què més? Ah, i parlant de llibres curts, però també pots comprar llibres curts amb aquestes edicions tan xules que estan fent de, perdoneu, de les pàgines amb colors, sí, amb desplaga, amb les, sí, de cura, les has ficat molt de moda, i la mateixa edició que et costa, què, 10, 15 euros,
1: sí,
0: se t'anaven els 30 i pico
1: 35,
0: euros,
1: 36.
0: Claro, i això és un dineral. Però bueno, suposo que hi ha aquest concepte de fetichisme associat al llibre, i aquest també valor d'aparentar el que és el producte en si. I per últim, pels més joves, el BookTok, jo sempre el recomano, mireu TikTok, amb l'etiqueta BookTok, pues veureu el que estan llegint els joves, quines són les tendències de lectura, i ara mateix és una cosa com molt, molt, molt emergent. No sé si és el millor, però sí és el més actual i és la tendència. Molt bé, ara us porto una cançó que no he posat a aquest grup, però jo crec que ens pot agradar a tots.
1: Tots.
0: A tots, no?
1: Ens encanta.
0: No, Ferran. No, Ferran.
1: Ara sí que m'estàs decepcionant.
0: Ara m'he caigut jo també, eh? Extremoduro y Sopayaso, no t'agrada? Torna a l'escoltar, vinga.
2: Puede que me deje llevar. Puede que levante la voz. Puede que me arranque sin más.

0: Molt bé, Ferran, t'agrada més això? No? Bueno. No es pot tenir...
1: No es pot tenir gust en tot.
0: Molt bé, doncs seguim ja. I per anar tancant, ja pots possiblement la pregunta més incòmoda de tot, no? Que és el que coneixem com lectura performativa. No? Com llegir d'un component social. Llegir perquè s'ha de llegir allò. Uh-huh. Val? Que després pot ser un bon llibre, no ho neguem. Però hi ha un factor d'estar en la conversa, no? De tenir que llegir el que llegeixen els demés per sentir-te part del grup, no? El que parlem d'aquesta lectura performativa. Penseu que, per exemple, el 2023 es van vendre quasi 700 milions de llibres físics al món, eh? És el nivell més alt de venda de llibres. I una part significativa d'aquestes vendes venen de plataformes, com hem dit, BookTok i la cultura aspiracional de la lectura. Aquest fet, aquesta, i sobretot si ho veiem a TikTok, veient aquest component de relacionar-se amb el llibre d'una manera molt física, assenyalar, marcar, ficar pòsits, ja m'entens, no? Aquesta component com molt objectual del llibre, més enllà de la pròpia lectura, de fer un acte físic. I també és un fet interessant el tema dels clubs de lectura de gent famosa, no? Com per exemple...
1: Bueno, no sé, el de l'òpera.
0: El de l'òpera, per exemple, que és un dels clubs possiblement més coneguts creat per una presentadora, en aquest cas, i significava sortir al seu club de lectura que els llibres de qui sortís es disparaven en vendes a uns nivells estratosfèrics. És a dir, hi havia un component de formar part d'aquesta lectura performativa que deia l'òpera, per exemple. I possiblement jo la pregunta em faig és que la diferència entre la lectura autèntica i aquesta lectura performativa potser no és tan clara com creiem. Potser sempre hem llegit en part per ser vistos llegint. Hi ha un component, no? de valor cultural associat a...
1: Jo crec que tothom,
0: no? Això sí. Bueno, hi ha comptes molt interessants a Instagram on hi ha gent que fa fotos de gent que llegeix al metro a Nova York, per exemple, i té com un component molt d'atracció. Tu veus els comentaris al voltant d'aquella persona llegint en un metro i quasi tots són... No parlen del llibre, parlen de la persona llegint com un component atractiu. És molt, molt, molt interessant, eh?
1: Bueno, és que realment nosaltres a la biblioteca ho tenim claríssim, no? Els clubs de lectura que tenim tenen, és la part aquesta social de la lectura és molt evident en el club de lectura.
0: Jo crec que des de la pandèmia ha pujat molt això.
1: Molt. I potser és la necessitat de compartir i també depenent de les lectures que poses en els clubs de vegades no els sembla com que són interessants o que tenen un component així com d'estatus.
0: Bueno, però és interessant que tinguin aquestes també confrontacions amb la lectura, hi hagi llibres que els agradi i llibres que no. Que parlant tenim uns quants clubs, eh? Els podem dir ràpidament?
1: Sí, a tenim aquí... el de lectura, el club de lectura La Caldera. Que parlem, bueno, fem novel·les habitualment, el Maria Moliner, que bueno, realment no és un club propi de la biblioteca, és de l'Associació de la Dona, però es fa sempre a la biblioteca amb el nostre suport i bueno, és de lectura feminista. I després tenim el club de lectura de còmic d'infants, el Fa Frickland,
0: i
1: el Passo Catamoli, que és el de joves, que aquest any canvia una mica la dinàmica,
0: sí.
1: I estan triant les lectures ells mateixos.
0: Bé,
1: ja ens diran, estic a l'espera de que em
0: diguin. Pues molt bé, quatre clubs, poca
1: de
0: broma
1: moment.
0: Poca broma,
1: bueno, i els Atrapallibres,
0: que ha fet llibres que
1: també dels petitons,
0: sí. Doncs molt bé, avui hem parlat de lectura performativa i ara hem de parlar d'activitats.
1: Sí.
0: Per anar acabant el programa, que ens queda poquet.
1: Molt bé, doncs el dimecres 7 d'octubre a 6:45 de la tarda la Elaine Friday i Elena López de l'equip amb cavalls ens parlaran de com les intervencions assistides amb cavalls poden acompanyar persones en diferents moments de la vida. És d'accés lliure i bueno, pues, tothom convidat. Aquell dijous, el 8 d'octubre, tindrem a 6:45 de la tarda un conte amb la calderina Anna Tantinyà, Bueno, per a infants de 2 a 7 anys.
0: I és perquè és la festa major?
1: Sí, és festa major.
0: Ah, és festa major, Ferran.
1: Es diu al conte La meva festa major. I l'ha creat especialment per fer-lo a la biblioteca, l'Anna. Sí que es necessita inscripció prèvia a la biblioteca, perquè... I després el tindrem el divendres 16 d'octubre...
0: La nostra Rosalia.
1: Sí, és veritat, omple sempre.
0: Sempre.
1: La nostra Rosalia. És, bueno, la Mercè Martínez, un conte al sac. Tindrem el conte que dediquem sempre als més petits, en històries que ballen, i bueno, combina música, la narració i descoberta corporal. Mm-hmm. Són infants fins a 3 anys, mm-hmm. i també cal inscripció prèvia, encara que de seguida ho peta i no...
0: Sí, bueno, diem que cal inscripció prèvia, però cal córrer per fer la inscripció prèvia, perquè això és una barbaritat. Sí. Normalment trobareu tota la informació a bibliotecadecaldes.cat, a les nostres xarxes, als canals de difusió de WhatsApp, o sigui, ens podeu trobar a molts llocs, a la ràdio.
1: Cartelleria.
0: Doncs bé, hem acabat el primer programa de la temporada, què?
1: Bé.
0: Com t'ha quedat el cos?
1: Bé.
0: Sí?
1: Ara ja estic més tranquil·la.
0: Sí? Molt bé, doncs marxarem, ja per ens acomiadem, fins la setmana següent. Però marxarem recordant que la setmana passada van ser, em sembla, els 25 anys ja de la celebració de la cançó de Nirvana.
1: No ho sé.
0: Són 25? Ferran? Sí, pot ser. Bueno, no tenim els de Nirvana, però tenim els Foo Fighters, que és el David Grohl.
1: M'agrada més.
0: Sí, t'agrada més el bateria, cantant? Bueno, doncs he portat The Pretender i marxem amb The Pretender. Marxem ràpid, perquè el Ferran sempre diu que m'arrotllo a les acomiads. Doncs pues vinga, adeu i fins la setmana que ve. Adeu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Pimec Comerç Vallès Oriental ha començat l'enquesta sobre el comerç local a Caldes. A través de cartells QR en els establiments comercials i de restauració del municipi, l'ens comercial ha impulsat la campanya T'agrada comprar al poble? Una iniciativa que convida a la ciutadania a dir la seva opinió sobre el comerç local a través d'un breu qüestionari sobre més de 200 establiments, productes i serveis que es poden trobar a Caldes. Les dades resultants serviran per portar a terme un estudi del comerç local per aconseguir millores a futur. Aquesta tarda, a les 7, Caldes Solidària ha preparat la passejada per la pau voltant pels carrers de Caldes, una caminada que comença a la plaça de l'Àngel amb un minut de silenci i que acabarà recorrent els carrers de Caldes, tot amb motiu d'aturar les guerres des de Caldes i que se suma a les marxes mundials per la pau organitzades des de dilluns passat fins al 4 d'octubre. Des de l'entitat, animen els participants a portar pancartes i banderes per fer-se veure. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi tindrà lloc la xerrada amb Elisenda Paluzzi sobre l'autodeterminació en temps de Donald Trump. Paluzzi és una economista i activista política catalana que va estar presidenta de l'ANC del 2018 fins al 2022, una activitat organitzada per l'Assemblea de Caldes i amb col·laboració de l'Ajuntament. A dos quarts de set d'aquesta tarda, la biblioteca organitza la xerrada i taller sobre el benestar emocional i moviment, un taller impartit per Marina Álvarez que proposa una sessió pràctica en què moviment, respiració i presència es reuneixen per parlar del benestar propi, tot amb la premissa de que el cos sap coses que la ment triga a entendre. L'activitat està dirigida a adults a partir de 16 anys i és la primera sessió informativa d'un programa triple. I acabem amb el temps. Aquesta tarda hi ha possibilitat de pluja molt escassa i temperatures que baixaran fins als 21 graus. De cara a demà tindrem un matí més fresc i força nuvolat amb temperatures d'uns 18 o 21 graus. A partir del migdia les temperatures pujaran ràpidament fins als 26 graus, però el cel es mantindrà variable. Pel que fa a la pluja, entre el migdia i la tarda hi haurà més probabilitats de ruixats que localment podrien ser moderats i deixar fins a 1,6 litres per metre quadrat. Al vespre les temperatures baixaran progressivament fins als 19 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: un dia més plana.
1: Mou-te, balla i salta al ritme de...
2: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
1: Els Catarres. Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
3: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
1: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
4: Felicità, és tornar.
1: Viu la música i els concerts. Viu la festa major.
5: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 2:15 del vespre.
6: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins, amb
1: César Arqué
0: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat, de persones interessants, properes.
1: On coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
0: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
1: Comencem!
0: Hi ha històries que comencen anant a un estadi, veient un gol, celebrant una copa, xerrant d'un jugador o un entrenador, però n'hi ha d'altres que comencen molt abans. Perdó, com la història nostra d'avui, en un bar, potser amb un cafè, amb una cervesa a la mà, amb una colla de persones comentant, fins i tot discutint, si aquell gol havia de pujar al marcador o era un penal, o de si l'entrenador s'havia equivocat en els canvis, o potser de si no havia de jugar mai més un jugador. I potser sense saber-ho, aquelles converses van fer un xup-xup i van començar a construir una història. Al poble, ja fa 50 anys, com sabeu, va néixer una penya blaugrana i avui aquella penya continua viva, que no és poc. Amb esforços, ha vist passar moments bons i dolents, ha compartit moments inoblidables amb jugadors, vicepresidents, entrenadors de la Masia, etc. Ha vist passar generacions, triomfs, copes, derrotes, nits glorioses i també èpoques en què ha tocat seguir confiant i saber esperar. I al capdavant de gairebé tota aquesta història, fa 36 anys de president, però de diversos més a la Junta, hi ha hagut al capdavant una mateixa persona. Estem parlant, com us imagineu, d'en Jaume Collventura. Jaume, benvingut al programa i moltes gràcies per ser avui aquí.
2: Molt bona tarda i moltes gràcies per haver-me convidat per poder explicar a la gent tot el que vosaltres em digueu.
0: Ui, tinc una llista molt llarga. Som-hi, Jaume. Doncs escolta, sé que tens moltes ganes de parlar-nos dels actes que comencen demà, però si em permets, abans d'entrar a la penya i als seus actes, m'agradaria parlar, conèixer una mica qui hi ha darrere el president de la penya blaugrana. Perquè quan parlem de 36 anys, parlem de molt més que un càrrec. Qui era el Jaume Coll abans de convertir-se al president de la penya?
2: Bueno, pues era lo que sóc ara, un culer com vosaltres, perquè que, si ho poguéssiu veure,
0: ja, sí,
2: els
0: sí.
2: Dos meus companys que estan aquí, que me faran les preguntes, van tots dos vestits amb la samarreta del Barça.
0: Tingut, ho hem fet per tu, eh?
2: He tingut un fallo grandiós, que jo he vingut sense saber-ho i sense la camiseta del Barça. Però bé,
0: ai, que bo.
2: Una persona normal, corrent com tothom, molt aficionat al futbol, molt enamorat del Barça, i poder viure tots els partits i tots els èxits i totes les copes amb ells. I,
0: o sigui, culer de cap a peus,
2: sí,
0: no?
2: Sí, quasi bé des que vaig néixer. Teníem 18 anys i ja ens vam voler fer socis. Jo després, el meu germà se'n va fer de seguida. Jo vaig tardar una miqueta més perquè després tenia que marxar a l'Emili. I tot plegat, però després ho vaig fer-ho.
0: A l'Emili, també... on et va tocar l'Emili?
2: A Mallorca.
0: A Madrid i amb el samarreta del Barça.
2: També hi ha sigut xulo. No, i vaig estar de sort allà, sí? A Mallorca, que hi ha molts culers.
0: Mira, molt bé. Doncs escolta, mira, el dimecres passat al fòrum vas explicar una cosa molt lloable que em va cridar molt l'atenció. Potser eren moments difícils i complicats en aquells moments, però vas acceptar el càrrec quan ningú sembla en tenia ganes. Explica'ns què hi havia darrere d'aquell que ningú volia fer aquell pas. Què va passar aquell dia?
2: Per desgràcia que jo vaig estar, bueno, per desgràcia, el fet és que es va morir el president que teníem llavors a la Junta, que era el Francisco Torres,
0: vaja,
2: de Calló. I els companys de Junta vam dir, hem de buscar un president, hem de buscar, i vam començar, podríem buscar fulano, podríem buscar menguano, i va saltar un i diu, si està aquí dintre. Jo vaig pensar, doncs podria ser el Miquel, podria ser el Pla, i no sé, entre ells, no sé si ho tenien manegat, em van triar-me a mi. I em va costar de primer dir que sí, perquè tenia 35 anys, lògicament en tinc 71.
0: No se't nota.
2: No, però em va agradar molt, perquè vaig veure que agafaven confiança en mi, en ser jove, que això és el que és important, que la gent jove, en aquells moments hi havia empenta, hi havia ganes, com ara en tinc.
0: Molt bé. Però com ho vas viure? Va sobtar? Va dir, ostres, mare de Déu, on te'n poso ara?
2: Sí, sí, em va sobtar. Va sobtar. El que passa que estava rodejat, com hi ha estat totes les temporades, totes les juntes que jo he anat estant amb companys nous, i això que jo he tingut 22 companys, tots m'han donat la feina feta. O sigui, m'han donat ànims, m'han donat... suport, vull dir, Quasi bé no tenia que fer res, ho feien ells, ho feien tot ells.
0: Carai, això és un xollo,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, és un xollo.
0: Escolta, i tu, realment, tu, quan el vas agafar el càrrec, tu creies que duraria tant el càrrec? O què?
2: No.
0: O què et pensaves? No, sí, perquè... Cada 5 anys canviaré, no, sí, tal... Sí.
2: Sí, cada 4 anys hi ha una renovació de càrrecs.
0: Uh-huh.
2: El que passa que els primers, com que ja comences a bellugar-te i fer coses,
0: uh-huh,
2: em semblava bé.
0: Uh-huh.
2: I després...
0: Ja estic al gustillo.
2: M'hi trobava bé i com que després s'hi plegava un per la dalt, l'altre plegava perquè estava cansat, o un perquè es desplaçava, un perquè era fora, bé, vaig dir, continuo.
0: Molt bé.
2: I la meva fita era arribar almenys fins als 50 anys. No sé què passarà d'aquí endavant.
0: Molt bé, doncs ja en parlarem d'això. Molt bé, doncs enhorabona abans de tot. Escolta, però deixa'm anar una mica enrere. Tu de petit, entre nosaltres, tu ja ens has dit, ja portaves aquesta samarreta? Quan te la vas posar, la samarreta que portem nosaltres aquí?
2: No, la que portes tu aquí, vaig tardar anys, jo ja et dic, almenys fins als 18 anys.
0: Bon dia. Molt bé.
2: Això, el que passa que vaig haver-hi una època que havia jugat amb alcaldes i també teníem els mateixos colors.
0: Ah.
2: I a més puc dir-te que jo tenia mesos que hi va haver-hi un partit de Barcelona, de veteranos de Barcelona, antic, parlem de fa molts anys, que el meu avi, el Llorenç de Calmanyà, va fer possible que vinguessin. I van jugar contra alcaldes. I jo tinc una fotografia que jo no tenia ni un any, als braços de ma mare estava veient el partit.
0: Mira, això és el que t'anava a preguntar. Quan era, si te'n recordaves, de quin era el primer partit que vas veure?
2: Del Barça, aquest.
0: Sí? Bueno, tu ara te'n recordes. Tenies un any.
2: No me'n recordo
0: jo. L'estadi, jo sempre... Ja a l'estadi vas anar?
2: Sí.
0: Te'n recordes com va ser el primer cop?
2: A veure, probablement seria bo, interessant, però en aquests moments
0: molt
2: no
0: petit.
2: Recordo quin partit era.
0: Sí? I en qui anaves? Amb el pare? Amb els amics?
2: No, el meu pare li agradava el futbol, però ella...
0: No em diguis que era perico o era...
2: No, a casa tots són culers.
0: Ei, que ningú ens escolta, però vaja, vull dir que...
2: Tots culers, inclús els que venien a treballar a casa meva, amb el meu pare o mi, o eren del Barça o no podien treballar.
0: Escolta, però quan tu entres a l'estadi per primer cop, què és el que sents?
2: Ostres, el mateix que potser sento ara. Una, com allò que diu Dale Griff, piel de gallina. O sigui,
0: gallina de piel.
2: Gallina de piel. És que vull dir, ara mateix, igual. Perfecta. Vull dir, és que quan entres i veus l'estadi com està...
0: Una frisó, no?
2: Això que ara mateix no està acabat, però dius, ostres.
0: Sí. Ostres, que maco. Escolta, perquè la història de la penya comença gairebé com una escena, a un bar, com hem dit, a un bar del Passeig del Remei, del senyor Nicolau Serrano. M'imagino gent entrant a fer el cafè, al migdia el menú, a la tarda una cervesa, i el Barça sempre al pel mig. Explica'ns d'aquell bar com era, el que fèieu, les converses, perquè tu hi eres.
2: No.
0: Quan va néixer la idea de crear una penya?
2: No, va ser amb els primers que van començar, amb el Nicolau al davant, després hi havia... Hi havia el seu cunyà que es deia Porta, i els germans Vidal, que el Josep i el Joan, hi havia el Pere Vilanova, hi havia el Tor, però aquests són una mica més grans que jo. Val? I el meu germà, que per cert tenia 18 anys, va començar a fer de subsecretari, com ho diuen, el segon secretari, perquè el primer era el Joan Garcia, el primer secretari d'aquesta penya. I jo allà no acostumava anar-hi a fer les xerrades ni a parlar del Barça.
0: I saps de qui va ser la idea? Que va dir, fem una penya?
2: Bueno, això suposo que entre ells, el Nicolau mateix, com que era molt del Barça, aquí venia molt, passava molt, perquè anava a la Font dels Enamorats o Carlos Reixac.
0: Sí, ara en parlarem.
2: Bueno, molt bé, molt bé. Moltes coses, no sé si es donarà
0: Spoiler!
2: No sé si es donarà
0: temps a parlar tot, ja t'haig de tallar.
2: No, val.
0: O sigui que la idea
2: entre ells,
0: va ser
2: entre ells van buscar la manera, que va ser molt difícil de fer els estatuts,
0: sí,
2: perquè era l'època que es havia mort el Sisquet. I vam tindre que anar a Govern Civil per signar els estatuts. Sort que en aquells moments l'alcalde, el Genís Pujol, va ajudar, perquè aquestes quatre persones que van fer-ho... Si vols et dic els noms,
0: no,
2: perquè omplirem, eh?
0: Sí.
2: Però els dono les gràcies perquè s'ho van currar molt.
0: Sí. Moltes gràcies. Doncs escolta, jo sí que t'haig de fer una pregunta, crec que pot ser molt interessant. Si avui poguessis entrar de nou en aquell bar i trobar tota aquella penya, aquella colla asseguda discutint del Barça, Què creus que els sorprendria més que els hi diguessis quan tu els hi diguessis hem complert 50 anys de penya?
2: Ostres.
0: Què creus que et dirien?
2: L'esforç de tot ho hem aconseguit, entre tots. Entre tots els 5 presidents que hi ha abans meu, han precedit, que han sigut magnífics, encara que hagin donat poc, ni molt, ni massa, molt bé amb els seus companys de junta. Jo crec que continuaríem parlant del Barça i no parlaríem de que fem 50 anys.
0: Vaja,
2: i si no, encara podríem pagar el pastís.
0: Escolta, perquè si els hi traiessis també el tema del Barça actual, què creus que farien? Que discutirien més o que s'emocionarien més?
2: Discutiríem més.
0: Sí, ja, encara.
2: Ja ha canviat moltíssim, eh? Saps? Una història que t'explica... Bueno, una història, no? Una anècdota.
0: Sí?
2: Bueno, és igual. Ja, a millor després he perdut les anècdotes i a veure si me'n recordo.
0: Sí?
2: T'ho dic. Va.
0: Bueno, és igual. Escolta, escoltant l'altre dia també l'entrevista que et van fer aquí al fòrum, hi ha una imatge que també em va agradar moltíssim, la dels autocars. Dos autocars plens de gent. Gent que queda, que puja, que potser porta la samarreta o la bufanda, però sobretot que sap que viurà unes hores amb les mateixes persones, moments, records, patiments o alegries, i que no sap mai com tornarà a casa, cridant, eufòric o moix i en silenci. Jaume, per uns instants, puja amb mi amb aquell autocar. És abans d'un partit important, imagina-t'ho. Què passa allà dins de l'autocar? Què hi veus i què sents a dins de l'autocar?
2: En el moment d'entrar, eufòria, viva. Inclús sí? Havíem arribat a fer allò, pronòstics.
0: Que fèiem, porres.
2: Exacte. Fèiem pronòstics, cada un posava llavors 50 o 100, no sé, no me'n recordo la quantitat. Estic parlant d'anys. I dos autocars era especial. Ara no es poden fer, sembla mentida.
0: Ostres, i per què no?
2: Jo crec que per culpa de tots plegats. Primer, per la comoditat. Segona, pel tema, que no vull dir que sigui el primer, ni el segon, tema de les televisions, tema dels horaris, tema de que el jovent els agrada més passar-s'ho bé a casa d'un o a casa de l'altre, o en el graig d'un o el graig de l'altre, o anar-se'n a Barcelona més d'hora i anar-se'n a fer un pica-pica i després veure el futbol. Ha anat canviant tant que ara mateix, abans de la pandèmia, només fèiem mig autocar. Fixa't tu, de dos autocars se'n feia mig.
0: Vaja.
2: A partir del Madrid omplíem, eh? El dia que jugàvem al Madrid omplíem, eh? I això sí.
0: Escolta, hi ha alguna anècdota de l'autocar que encara avui la recordeu i encara et faci riure?
2: Home, sí, perquè tenia dos responsables, una a cada autocar, el Quimet Serrat i el Jordi Font, i una a cada autocar. I sempre es barallaven perquè l'autocar primer i l'autocar segon. I l'autocar primer sempre volia ser el Quimet, i si no era el primer ja se'ns posava allà enfadat, i el segon i sempre després, i alguna vegada es vam trobar no, el canvio perquè aquest xòfer no acaba d'agradar, em sembla que m'agrada més el de l'altre, no sé què passarà.
0: Que bo. Escolta, i teniu algun protocol perquè us portés sort? Jo no sé, per exemple, baixar i pujar dues vegades, baixar amb el peu dret, un amulet, no sé, alguna cosa?
2: Estic segur que molts culers de Caldes...
0: De vosaltres, dels autocars?
2: Dels autocars...
0: Que tu veiessis, perquè segur que ho sabies tot, no?
2: No, però no se sap.
0: Diu, aquest torna a pujar un altre cop?
2: No,
0: torna a baixar?
2: Tot. Sí, no se sap tot. O no t'hi fixes, o la gent no t'ho comenta o no en parla, però és guapo saber-ho, ara estarem al cas.
0: Molt bé,
2: perquè quan
0: ja ens
2: el camp,
0: ho diràs.
2: Quan el camp estigui acabat, després tornarem a intentar fer l'autocar.
0: Molt bé, doncs mira, quan estigui acabat et tornarem a fer una altra entrevista, aviam com us va.
2: Molt bé.
0: Escolta, però clar, arriba el final del partit, i què passa? Ah. Amb ell la tornada amb els autocars, i clar, podria ser d'una manera o d'una altra, que guanyi o que perdi. Arribeu a Caldes, l'autocar, quan podia, perquè ara ja no pot, entrava i passava pel passeig del Remei, com deies, i arribava a Canaletes. Te'n recordes d'aquells temps?
2: I tant.
0: I tant. Hi havia què? Gent, nens, banderes, famílies, gent que sap que heu guanyat abans que baixeu. Com ho veu viure, això?
2: I tant. És que ja quan sortíem de Barcelona i pujàvem i teníem que a l'autocar, que tenia que arribar fins a l'estació, i li dèiem puja fins al Remei i baixa, i al Canaletes,

0: alguns problemes, de que hi havia algun sempre esbojarrat i se va canviar.
1: Vaja. I ara ja no podeu arribar.
0: No.
1: No. No, no podeu
0: i
1: fer...
0: Ara, ara no es pot ni arribar, ni passar amb el cotxe, ni pitar, ni quasi ni res.
1: Bueno, amb una bandera sí, no?
0: Sí, suposo que sí.
1: Escolta, però això, clar, això és quan es guanya. Però, clar, i si s'ha perdut? No hi ha crits, no hi ha copes, no hi ha festa. Què passava? Ho seguies parant la gent o anàveu directes a la cotxera?
0: No, no. Baixàvem la gent i sempre els deien anar amunt.
1: Ja patiu,
0: ja parlarem demà. I patiu, penseu que si cas tanquem els llums de l'autocar o posem la ràdio i... Però penseu que es pot perdre i es pot guanyar. Jo sempre he pensat que és com un matrimoni, el Barça, meu, el meu, parlo. Imagineu-vos el Barça, ara imagineu-vos amb l'home o amb la dona, val?
1: Vinga.
0: L'home o la dona té ratos boníssims, ratos immillorables, ratos molt bons, però molt de bons, amb orgàs... Ai, bé, no sé si...
1: Epa, bueno, estem en horari de criatures.
0: Per això, fora, perdó, tallo. I després també hi ha aquell rato que, esclar, t'has d'enfadar una miqueta perquè si no, no hi ha reconciliació. Doncs el Barça per mi és com el matrimoni.
1: I ara en quina situació estàs?
0: No, ara
1: de
0: estic
1: divorci?
0: D'eufòria? No, estic eufòric, estem eufòrics.
1: Sí? Sí, home, sí, de tenir nens?
0: Sí. Estem eufòrics ara.
1: Sí?
0: Estem a 6 punts de l'etern rival. Vull dir que perfecte. I a més, amb un equipàs que tenim... Bueno, que...
1: De nens, fantàstics. Sí. Escolta, Jaume,
0: Digues.
1: Hi ha una altra imatge que tampoc em trec del cap. Una copa que normalment veus per televisió i de sobte, zas, està a Caldes, al mig d'una plaça o dins d'un espai ple de gent. I davant, nens, molts nens. Nens que potser encara no saben ni explicar què és aquella copa, però la miren amb il·lusió i amb aquells ulls de pam a pam oberts. La toquen si fan una fotografia i potser aquell moment els queda gravat tota la vida. No les heu pogut portar sempre? Quan va arribar la primera? I què va passar quan vau portar la primera copa?
0: A veure... hem de parlar, però que jo crec, el record meu, que potser n'hi havia ni hagut altres vegades, però la més guapa va ser la vegada que va vindre l'Stoikov, el Nadal, el Busquets, el pare que havia fet de porter, que van pujar dalt a l'Ajuntament vell o antic, i va ser apoteòsic. La policia a baix no deixava pujar més gent, no sé que hi havia ni una agulla, va ser espectacular. Que recordi que abans era molt complicat portar les copes. Primer que també podien costar guanyar-les, però era més complicat, però com que...
1: Però l'any 2009 les veu portar, no?
0: Sí.
1: No, perquè les del triplet, sextet, copes al passeig del Remei, no?
0: Ah, i tant, el cap i tal.
1: Els nens haurien al·lucinar, no?
0: I aquest any també. Intentem portar les tres copes que no, són les de tota la vida. La del rei...
1: No, jo vull les d'aquest any.
0: A les que d'aquest any que les hem de guanyar, però
1: la
0: temporada
1: guanyarem.
0: Passada, a veure, la qüestió és fer-te les fotos, que tothom pot, que vagi al passeig de Remei a la Cap Vuitada, podrà vindre a fer-se la foto amb les copes, amb aquestes tres.
1: Escolta, i quan veus que hi ha tanta gent i aquests nens que miren les copes amb aquests ulls, Jaume, segur que heu passat molts obstacles i molts problemes, però després de tot això, tu penses que tot això val la pena? Per tot això? Les copes, pels nens, per la gent.
0: Home, inclús tot el que hem fet, tot el que hem preparat els companys de la Junta preparant ara per aquesta festa, crec que val la pena. Crec que val la pena. Per 50
1: Estàs
0: anys,
1: content, doncs.
0: Pel jovent, per la canalla, desitgem que vingui molta gent a la batucada que fem dissabte a la tarda i al dia de la xerrada dels periodistes. Vull dir, pensem i bueno, desitgem que vingui molta gent perquè aquests 50 anys són per celebrar-ho molt, molt, molt bé.
1: Molt bé, doncs allà estarem tots i bueno, amb la samarreta, eh? Escolta, però jo tinc una persona que fa dies que em dóna la vara, Jaume, perquè volia entrar al programa.
0: El César.
1: I a parlar... No, el César ja parlarà. Una altra persona. A parlar del Barça actual. I no sé, de veritat, si també comentar-te quelcom a tu. I jo, Jaume, no sé si ens convé. Però ha estat tan pesat que el deixarem entrar a antena. Què et sembla? Ens arrisquem?
0: Sí, perfectament.
1: Sí? Doncs... Hola, Johan, com estàs? Ens escoltes?
2: Bueno, hola, Kisses, momento dao. Hola, soy Johan. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Johan, escolta, què volies comentar-nos del Barça actual? Perquè m'has donat la vara, eh?
2: Bueno, Kisses, Kisses, jo creo que el Hansi Flick,
1: ja
2: muy malo como entrenador.
1: Ja hi som.
2: Muy malo, porque no lleva gabardina.
1: Oi?
2: No lleva gabardina, esto es malo.
1: Oi, Johan. Però escolta, estan guanyant moltes copes, no? El Hansi i companyia.
2: Bueno, sí, bueno, esto es uno, pero la Champions no, ¿eh? La Champions,
1: bueno,
2: conmigo.
1: Bueno, és una parideta, això. Escolta, i de la pilota d'or, què ens pots dir de la pilota d'or?
0: Ara.
1: Volies parlar d'això, bueno, també?
0: Que es molli.
2: Bueno, yo creo, en un momento dado, que pelota de oro para Lamine Yamal. Porque
1: en la cabeza
2: lleva unos fideos de esos de comida china. Un ya te como.
1: Home, Johan, home, una mica respecte. Escolta, bueno,
2: no,
1: bueno.
2: Es futbolista y publicidad para el ya te como. Dos en uno.
1: Oi, Johan, anàvem bé. Escolta, i del Mourinho, t'has enterat que el Mourinho també torna a estar un altre cop al Madrid o què?
2: Bueno, teatro del bueno. No va ganar nada, eh? No.
0: Millor pel Barça.
1: Escolta, Johan, ja que m'has donat tant la vara, li volies dir alguna cosa al Jaume o no?
2: Pues sí. Quizás, momento dado, yo quiero preguntar al Jaume. Sí. Este año la peña hace 50 años.
0: Sí, sí.
2: Si cumplen 67, ¿qué pasará? ¿La peña se jubilará y no habrá peña?
0: ¿A qué año?
1: 67. Quan tingui 67 anys, la peña.
0: No, continuarem. Perquè si no hi soc jo, segur que hi haurà un altre. Segur.
2: Bueno, pero la peña en sí ya tendrá 67, ya es jubilación.
0: Bueno, lo pitjor seria que...
2: Ya tiene que cerrar la peña.
0: No.
2: Y hacer otra peña, una peña de l'Àjax.
1: Bueno, Johan,
0: a veure, si en fessin dos més, podria ser que hauríem de tancar, però amb 67 no tancaran.
1: Bueno, Johan, escolta, m'has ficat a mi la gallina de piel, eh? Però escolta, s'està allargant
2: bueno,
1: massa i moltes gràcies. Jordi Graví, i Johan, t'hem de deixar. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Apaga, xup, xup, xup.
0: Adéu, guapos.
1: Adéu. Escolta, i ara, bueno, què t'ha semblat el Johan?
0: No sabia que...
1: Home, d'això es tracta aquest programa, de trobar sorpreses. No saps tu això? Que no t'has escoltat els nostres podcasts molt malament, de portes endins, de portes endins, amb sorpreses.
0: Jo me'n recordo que una vegada, en el Termes Vitòria, vam estar en una festa.
1: Ara parlarem.
0: No, però amb el Johan
1: No, però deixa'm aquesta festa per després.
0: Val.
1: Si m'ho permets.
0: Sí.
1: Perquè ara en parlarem. I ara, després d'aquest petit embolic que ens ha fet el nostre amic Johan, amb el xupa-xup, ens parem uns instants perquè agafis una mica d'aire. I et volem dedicar una cançó que sabem que t'agrada molt i que tu també has escollit. Per tu, Jaume, que la gaudeixis.

0: Jaume, com és que has escollit aquesta cançó? Et du records? Què sents quan l'escoltes?
1: Ostres, em bateu el cor més de pressa. Vull dir, a veure, hi ha altres que també m'agraden molt, com l'himne del Barça, i parlant del Barça, eh? Però vull dir, aquesta ara, com que és l'última, és sotic guapíssima.
0: Et va agradar el procés per escollir-la per al 150 aniversari? Com va anar? O t'agradava una altra cançó?
1: 125.
0: Ah, 125, perdó, és que li he sumat 25. És que el Johan, amb això dels 67 anys,
1: m'he
0: fet un lío ja.
1: No, perfecte. Què anava a dir? De la manera que ho van fer-ho, com que jo tampoc podia moure peça ni podia fer moure fils, ni res de res, que va sortir aquesta. Com que m'agrada, ja m'està bé.
0: Sí?
1: Sí, t'agrada
0: aquesta?
1: M'agrada ja m'està bé. Vull dir,
0: i ja, saps la lletra o què?
1: No, perquè no sóc
0: gaire... Mira que te la torno a posar,
1: no sóc gaire, home, me la pots posar? Escolta,
0: i fem si cas, playback, playback.
1: Me la poso a la nit. Què anava a dir? Em costa recordar qualsevol himne. La penya...
0: Però la de Barça la saps, o no?
1: Sí. Home. Què anava a dir? La penya, també tenim l'himne de la penya.
0: Què dius ara?
1: Sí. Que fa 40 anys que es va fer.
0: Ostres, no ho sabia,
1: I ara resulta que el diumenge, dia 4, al dematí, la tornarem a tocar i cantar.
0: Vaja, que interessant.
1: Sí, sí, fa 40 anys.
0: D'aquesta cançó?
1: De l'himne de la penya. Carai. I comença, Barça, Barça, Barça.
0: Nosaltres en tenim una altra per motivar, que ens hem inventat nosaltres, el César i jo. Què et sembla? Això per als autocars. Saps què? Vols que la diguem? Nosaltres, per motivar-nos de quan veiem els partits, diem Hansi Flick! I després diem Vaparí! Bueno, us la diem, per si la voleu saber servir els autocars. Escolta, Jaume, ara hi ha una altra porta que m'agradaria obrir, perquè la relació de Caldes amb el Barça comença molt abans que naixés la penya. Als anys 50 hi havia un lloc a Caldes on el Barça es concentrava, les Termes Victòria, Kubala, per exemple, i tota una època del Barça aquí a Caldes, que avui sembla gairebé una pel·lícula. Però, senyors i senyores, és cert, va passar aquí. Us imagineu en Kubala pels carrers de Caldes, xinutxant o passejant, o entrenant al camp de Caldes? Coneixes la història, Jaume? Jaume, coneixes ben certa aquesta història o què?
1: A veure, la sé per el que m'ha anat explicant i el que m'ha anat veient. El Daucic, que en aquells moments era l'entrenador, com que sabeu que era hongarès, igual que el Kubala, ell buscava un lloc com tenien allà, que hi haguessin banys termals, aigua calenta, per fer massatge i això.
0: Espera't aquí un moment.
1: M'espero.
0: Sí, perquè tinc una altra sorpresa.
1: Ah, sí?
0: Sí. Perquè, espera...
1: A la milla mal.
0: Hi ha una persona que ha crescut en primera persona escoltant aquestes històries dins de casa seva. Joan Anglí, ens escoltes?
2: Sí, us escolto. Hola. Sento, Jaume, no sóc el Lamin, ja m'agradaria.
0: No, diu, escolta, no sé si has sentit el Johan abans, que diu que porta fideus al cap, o sigui que no sé si t'interessaria...
2: No em veig amb fideus al cap.
0: Que no. Joan, gràcies per entrar al programa com sempre. Joan, quan parlem del Barça, de les 5 copes, què representava realment Termes Victòria per aquells jugadors? Què creus que representava?
2: Bueno, una mica el que ha començat a explicar el Jaume, no? En Dausi, quan va arribar aquí a Catalunya, va buscar un lloc, perquè allà a Hongria hi ha molta cultura amb les aigües termals, amb la cultura de l'aigua, i va buscar un lloc que estigués a prop de Barcelona, segurament un lloc que tingués un camp per poder entrenar, i l'opció més factible que van trobar va ser la de venir a Caldes, i mira, precisament van anar a parar aquí a casa nostra, al Termes Victòria, en un moment complicat, pel que m'explicava la meva àvia, vull dir, era després de la guerra, les coses no anaven tot el bé que havien d'anar, i la veritat és que el fet que vingués al Barça i tot el que allò va suposar, pues els hi va donar un altre impuls aquí a casa. Sí,
1: van guanyar les copes, sí.
2: I va ser l'any de les 5 copes, sí, guanyar, sí, senyor, la Copa, sí, de Fires... Sí, sí.
0: Han de tornar-hi, perquè aviam si guanyem tot, no?
1: El que passa que ara han de marxar a l'estranger.
2: Jo ja els hi dic, l'única cosa que a vegades el que tenen a prop no
1: saben valorar
2: tant com el que s'ha d'anar buscat un molt lluny, i a vegades no cal.
0: Ens has d'ajudar, Jaume, amb això, com a president de penya, clar.
1: Que vinguin, que va, no em faran pas gens de cas.
0: Escolta, Joan, perquè nosaltres, clar, avui veiem el Kubala, veiem una llegenda, però tu has crescut escoltant aquestes històries d'aquest home, quan sortia del camp. Com et deien que era com a persona? Perquè sé que també menjava el vostre doncs, menjador familiar i que també va venir doncs, després diverses vegades doncs, no la concentració, sinó perquè es trobava a gust. No? Què ens pots explicar d'això? Què t'arribava?
2: Jo el Kubala, clar, era petit. Al principi de venir, quan jo era petit, el Kubala voltava per aquí, per casa, pel balneari, i jo, per mi era com un client més. No? Després, quan vaig ser més gran, ja em van explicar qui era i què representava, i jo crec que també què va representar pel Barça, no? Una mica com el que va representar posteriorment el Cruyff. Jo crec que el Kubala va ser algú que va fer que el Barça s'ho creiés, per dir-ho d'alguna manera. I no, era una persona super, molt propera, que ens tenia molt de carinyo, que venia sempre a menjar fetge amb ceba, o sigui, quan venia, el seu plat era el fetge amb ceba, i que, bueno, nosaltres, la família, com que vivíem es vivia allà al balneari, teníem un únic lloc privat, que era un menjador, on hi teníem tele i una taula que era on menjàvem la família, i quan venia el Kubala era l'única persona del món que, diguéssim, que marxava amb la família i menjava quan venia el Kubala, que aquella època pues, apareixia, no reservava, no, sinó que apareixia el senyor Kubala i per allà el teníem.
1: I molts altres jugadors molt bons que venien també amb el Kubala, perquè també, si tu saps, Joan, que també venia el Samitier. També que vivia a Parets, no?
2: El Seguer, que va ser l'últim. El Seguer va ser l'últim que va venir, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta colla, no? De tots els que van continuar vinguent, l'últim que ja gran encara venia, era el Seguer.
1: Jo venia a saludar i ell ho sabia, sí.
0: Perquè també hi havia el Reixac, que també vivia a la Font dels Enamorats, bueno, no, també? Que tenia una casa, no?
1: El seu germà, més aviat, ell va estar molt poc.
0: Però es deixava caure també per aquí, per la Caldes, no?
1: Sí, però no balneari, no ho sé, Joan.
2: No, el que apareixia de tant en tant era el Migueli.
1: Aquest sí.
2: Tenia algú palau.
1: El Tarzan, que era
2: el representant.
1: De pintures, d'obres d'art. Joan.
0: Escolta, i una altra anècdota que també em sembla que t'explica la teva àvia és que alguns jugadors, quan estaven a la concentració, diguem que s'escapaven.
2: Sí,
0: és veritat això o què?
2: Sí.
0: Ara que no ens escolta ningú.
2: Direm alguns... Quan em sembla que ja no n'hi ha cap que ho pugui escoltar-ho, es pot explicar.
0: No. Sí.
2: Però la meva àvia diu que la majoria sortien, marxaven i després tornaven a aparèixer. Sí.
0: Molt bé. Hi ha alguna anècdota més que tu tinguis per aquí, amagada, d'aquestes d'aquest recording que et havien explicat dels jugadors?
2: Bueno, que se'ns, o sigui, una de les coses que tenien feina era que se'ns colava gent per veure'ls. En una època que jo entenc que no era la bogeria que...
0: Clar.
2: Que és ara,
1: clar.
2: Però sí que anaven traient gent de diferents llocs de l'hotel que deia, vostè, què hi fa aquí? No, que... I, bueno, en realitat doncs venien a veure nanos, o no tant nanos, que venien a veure els jugadors del Barça i els trobaven amagats per l'hotel.
0: Mira, el Monter està rient, igual era un d'aquests nens, diu que no.
2: No, crec que el Monter és gran, però de l'època no crec que se'n recordi.
0: Escolta, i ara vull fer una cosa amb vosaltres dos, perquè 40 anys de penya es van celebrar precisament a les Termes Victòria. Jaume, torna una mica aquella nit, entres a les Termes Victòria, veus la sala, veus la gent, veus els que han estat al teu costat durant anys. Què et passa per dins en aquells moments?
1: Una satisfacció molt gran. Hi han vingut aquí molts directius, com el Joan Gaspar, que ha sigut president i vicepresident, el Francesc Ventura, que tots dos eren descendents dels avis d'aquí Caldes, i tots van participar aquí i nosaltres amb les festes d'aniversari i altres, però és que només baixar en el menjador que hi havia baix, que recordo...
0: Et vas emocionar?
1: Sí, és que t'emociones fins tots els dies, només veient el Barça, veient la gent que reia, cantava, s'abraçaven, se saludaven, tot això espectacular.
0: I Joan, i per tu, què va significar per vosaltres obrir les Termes d'aquella celebració? Perquè clar, era d'alguna manera també la història que teníeu darrere, doncs també juntar-la amb els 40 anys, no?
2: Sí, i ja no només a baix, vull dir, jo recordo que sí, dalt, el sopar de la penya es feia a dalt.
1: De l'Stoikov, va ser dalt que...
2: El de l'Stoikov, sí, me'n recordo, l'Stoikov i la maionesa.
1: Que vau tindre que ampliar el menjador perquè no hi cabíem.
0: Què és el de la maionesa? Sí. Explica.
2: Bueno, vull dir, si traies abans de treure el peix, primer de tot traies uns bols amb maionesa i no vam tenir temps d'arribar a treure el peix perquè l'Stoikov ja havia menjat els dos bols que hi havia a la taula de pa amb maionesa.
0: El gulà.
2: Que hauria de tenir gana i hauria de ser golafre i era un catacrac.
1: Molt bé,
2: encara ho és aquest. Però venien jo recordo els sopars que venien jugadors de... Jo recordo l'Amor, el Guardiola, l'Stoikov...
0: El Ruti,
2: jugadors de,
0: no?
2: De
0: sí.
2: Primer,
0: el Vaquero, sí, el Ferrer,
2: nivell,
0: Busquets...
2: Sí, sí. Venien els sopars, que sí, sí. Hi venia un directiu, hi havia la taula presidencial, i primer recordo els sopars que fèiem a dalt, el menjador dels clients, que aquell dia els clients tocàvem la campana més d'hora per anar a sopar perquè després havíem de remuntar per fer el sopar de la penya i després ja de més gran doncs ho fèiem a baix al molí de l'esclop, a baix a la carpa.
1: Molt bé.
2: Sí,
0: perquè abans suposo que clar, el tracte era molt més proper amb els jugadors, ara seria impossible. T'ho imagina't per aquí els nens del Hansi, què passaria, no? Seria una cosa desorbitada, no?
1: Ara ja
0: Joan?
1: És impossible.
2: Sí, és impossible, és com diu el Jaume, és impossible, no. Han passat a ser d'un nivell d'estrelles que ja no, sí. que no poden anar normal pel carrer. En aquella època era tot molt normal. Sí que jo tinc les fotos, perquè cada any ens fèiem la foto, però era tot molt més... Era tot molt més normal.
1: I la teva iaia, bueno, la teva àvia, pues, com que havia anat algunes vegades a excursió amb ells, bueno, sortides cap a l'estranger i tot això, també tenia molta amistat amb ells, amb el Joan César Ferrés, que era el directiu de la Masia, gràcies a aquest home.
0: Sí, que vam portar jugadors també, no?
1: Gràcies a ell, va portar tots aquests que ha dit el Joan, de l'Amor, el Ferrer, el Celades, en el seu moment, el Joan de la Penya... Van vindre quantitat de jugadors.
0: Però amb el que veu tenir potser més vincle que és jugant amb el Kubala, potser, o què?
2: Sí, bueno, amb els d'aquella generació, perquè aquests venien al sopar de la penya i prou.
0: Ja.
2: Però amb els de la generació del Ramallets, Kubala, tota aquesta colla, amb aquests és amb la meva àvia, diguéssim, érem els que tenien la relació i anàvem vinguent, i també havíem fet algun sopar quan es reunien tots. Doncs de tant en tant venien a fer algun sopar també aquí a casa, que només venien ells, perquè celebraven, bueno, perquè celebraven que es trobaven,
1: qualsevol cosa,
2: 25 anys de la copa de no sé què, i quedaven, perquè a més tots eren d'aquí, hi havia el Kubala, perquè vivia aquí, però els altres tots eren, en essència, català. La immensa majoria eren catalans,
1: sí, com ara.
2: Hi havia algun de Santander o algun altre a fora, però la immensa majoria eren catalans. Després venien a l'hotel de tant en tant, cada 2, 3, 4, 5 anys.
0: Mira.
2: Apareixien amb alguna excusa i feien algun àpat.
0: Bueno,
2: sí.
0: Deu tenir aquell llibre doncs, signat amb ells i algun comentari, no? Alguna cosa, algun curiós que pugui mirar per allà, no? O què, Joan?
2: Tenim alguna cosa, però d'aquella època, malauradament, tenim molt poqueta cosa. Tothom ens demana i quan fan alguna història del Barça i tal, fins i tot el mateix Barça ens ho va demanar i tenim molt poquetes coses. Malauradament, ens queda el record i 3 fotos.
0: Doncs escolta, nosaltres hem gaudit molt amb els teus records. Joan, moltíssimes gràcies per entrar al programa, perquè avui ens has fet entrar una mica en una història que normalment només es veuen en fotografies. Gràcies, Joan.
2: Gràcies,
1: gràcies, Joan, i una abraçada.
2: Vinga, una abraçada, Jaume.
0: Adéu. Bueno, què t'ha semblat aquesta entrada? Hòstia,
1: perfecta,
0: també?
1: Perfecta, perfecta. Sí? M'ha semblat perfecta, mare meva, sí, amb els seus pares, bueno, era fabulós, era... que fèiem cada any es feia un aniversari, però resulta que també després es va anar tallant i es va fer cada 5 anys, els últims 15 anys s'ha anat fent cada 5 anys i això ha anat trencant una mica, però abans era cada any i cada any venien jugadors, cada any.
0: Escolta, i ara que per això dels jugadors, clar, una cosa és veure'ls per televisió i una altra cosa és tenir-los al costat com estem tu i jo, no? Et va sorprendre algú d'alguna persona? Jo no et dic quin és el que t'agradava perquè no et mullaràs, perquè vaig sentir l'entrevista, no et mullaràs, però pot ser que et sorprengués algú d'alguna persona que diguis, ostres, no m'ho esperava.
1: Aquest del Stoikov. Sí? Jo pensava que era més retingut, però no, no, era...
0: Home, es va menjar la maionesa,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, no, i sobrat, vull dir que li vam donar una insígnia de plata, me'n recordo, que volia saber aquella insígnia de plata, de què venia, aquella verge, de, o, i aquell... No, perdó, era la Santa Majestat, perdó. I jo diria la verge, no, Santa Majestat en plata, i volia saber per què, i per quà, i per quà, i quà, i no l'enteníem, però li explicaves. No, no, em va sorprendre, sí? Que es va voler interessar, m'entens?
0: Mira, integrar-ho, d'alguna manera, no? Interessar per la cultura, no?
1: Ja que estic aquí, clar, vull saber-ho.
0: Molt bé, que interessant.
1: I això va ser gràcies al senyor Francesc Ventura, que l'Estoico va vindre gràcies a ell. Mhm. I els altres dos, el Busquets i el porter, va vindre amb el seu fill, el Sergi, que tenia 5 o 6 anyets, que també estava en una fotografia.
0: I el Guardiola també era petitet com va venir,
1: no,
0: o què?
1: Era, començava a puntejar ja els primers
0: partits. Espera, tinc una trucada.
1: Una altra, oh, quina sort.
0: No, home, no, no tinc cap trucada, no és el Guardiola, és que no l'hem trobat.
1: Quina sort, deu estar a Mallorca, a Ibiza o a Anglaterra.
0: No sé. Perdona, era una broma.
1: No, no, que hagués agradat una altra persona, perfecte, que així es pots fer més amena i més ràpid, m'està passant el rato volant.
0: Escolta, i això de l'Estoico, tu t'ho esperaves, tota aquella gent que va venir la Guàrdia Romana i tot parant la gent perquè no hi cabia?
1: Si dir la veritat, es va saber el dia abans.
0: Ostres.
1: O a primera hora del dematí, no, nosaltres ja ho sabia, perquè amb el senyor Ventura m'ho havia comentat, que faria els possibles. Però ell em va dir-me que no digui res perquè no hi haguessin aldarulls. Es va començar a comentar per Caldes a mig de matí. I a la tarda, com va arribar, que nosaltres estàvem a missa, jo, de les socis difunts, que es feia abans i es fa ara igual, m'avisen, escolta, que ja l'estoc a fallar a l'Ajuntament. Quan jo arribo, a baix no deixaven pujar més gent perquè és que a dalt no hi cabia. I la Montserrat Domènech, que era l'alcaldessa, va dir, aquí només venen sempre les persones, però aquesta vegada hem rebut les copes, acompanyades de l'Estoica i del Busquets i del Nadal.
0: Carai, molt bé. Escolta, i mentre el Barça juga, vosaltres fa mesos que prepareu una altra cosa. Als 50 anys, demà comenceu els actes, i després de mesos preparant, pensant, organitzant, trucant, decidint, ara que ja ho tens aquí, què és el que et fa més il·lusió?
1: Què em fa més il·lusió?
0: Sí, d'aquests actes, d'aquests 3 dies.
1: Em
0: sí.
1: fan il·lusió? Tots.
0: Ja sé que no et mullaries, ja no, ho sabia
1: però,
0: jo.
1: Però tots. Perquè tu ara imagina que vindran 3 persones, 4 persones, perdó, 4 periodistes.
0: Ara em donaràs la sorpresa o no?
1: A periodistes no te'n donaré cap de sorpresa perquè no? Ja estan posades fa
0: vale,
1: temps.
0: Va.
1: Però que vinguin aquests i que vinguin sense cobrar ni 5 i que et vinguin a explicar-te les interioritats de dintre del Barça o el que ells pensen del Barça i tot això, i que després el dissabte sortirem amb batucada pel carrer del poble, que tots els nens de Caldes i joves que vinguin com aneu vosaltres, ben guapos, amb les camisetes del Barça, que fem una volta pel poble amb batucada amb
0: ai,
1: els
0: sí.
1: Que... amb els geganters de Caldes que sortiran en capgrossos, perquè també sortirà el capgross
0: de l'avi,
1: no?
0: De
1: l'avi.
0: Sí, senyor.
1: Vull dir, és que tot ha sigut un seguit que ho hem estat treballant amb la il·lusió de que ens surti bé i que no ens plogui. Val? I que això també hi haurà el Sergi Príncep, que farà una mica de pallassada, hi haurà xocolata per tothom, hi haurà també els diables que es tiraran 4 petarders, el diumenge al dematí hi haurà la coral del Calderí i el Volcànic, hi haurà un grup de ball que tocaran aquesta mateixa cançó que ens hem cantat a 125 anys, que la ballaran.
0: Ah, que xulo.
1: Sí, i després hi haurà també un programa de ràdio.
0: Ep!
1: Sí, ep,
0: no ens has invitat a nosaltres, eh?
1: No, perquè no us coneixia, ai, sinó ara ja a la propera.
0: Va,
1: a la propera.
0: Vinga, prenem nota.
1: Que faran la patada al ventre, en directe.
0: Home.
1: Sí,
0: Èxit assegurat.
1: Asseguríssim. I després també hi haurà la cantada de l'himne de la penya.
0: Molt bé.
1: I després ja cap a dinar. El dinar ve el Juste.
0: Molt bé.
1: El Rafa Juste, que també ha vingut a estigujar moltes vegades a Caldes. És vicepresident, al seu moment va ser president. Vindrà també un membre de la Junta, que és el Macià. Després vindrà, president dels exjugadors del Barça, vindrà el Joan Manel Asensi, que em sembla que hem parlat al principi.
0: Sí, aquest és l'espoiler, és l'exclusiva.
1: Aquesta és novetat per vosaltres, per la ràdio.
0: Gràcies.
1: Cada vegada que he vingut dic una novetat. Aquesta de l'Asensi.
0: Molt bé.
1: Després, ja també vindrà el tercer entrenador del Barça, el Hansi Flick. No, aquest és el primer. L'altre alemany és el segon. I el tercer vindrà també.
0: Carai,
1: convidat, convidat a vindrà a dinar. Segurament que no parlarem de futbol,
0: I el dels fideus no vindrà?
1: No. El dels fideus no vindrà perquè està convocat con la selecció espanyola.
0: Molt bé.
1: Què anava a dir? I després venen Josep Llorca, que ha sigut hockey, porter del Barça uns quants anys, ara està dintre l'administració del Barça. Vindrà el Sergi Llorca, que és el fill. Vindrà el Xenxo Fernández, això ja vaig dir-ho. El Xavi Barroso no pot ser perquè està convidat a migdia a camp del Barça a la recepció que hi ha al partit de les nenes, però el dematí a la patada del vendre sí que hi serà.
0: Molt bé,
1: em volia guardar-me aquesta altra sorpresa, però com que és diumenge, aquesta de l'Essència, del tercer entrenador, però ja l'he dit.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Hem trobat dues exclusives, tu, molt bé, ja. És per les samarretes que portem avui,
1: sí.
0: Digue-ho.
1: Una per al César i l'altra per la Mercè.
0: Ens ho hem guanyat, no? Doncs moltes gràcies. Escolta, jo tinc moltes coses, però com que el temps ens el tira a sobre, vaig retallant. Ara, si et sembla, passem a la secció del César, que ell et voldrà fer també unes preguntes.
1: M'ha dit una.
0: Bueno, si et portes bé una, però potser te'n fa dos. Vinga, va, endavant, César, quan vulguis.
3: Abans de tot, m'estava recordant de la meva època d'infància i joventut, que a les Rambles es parlava molt del Barça. La gent se reunia... I te'n recordes d'aquella època?
1: I tant.
3: Encara s'hi fa... O també s'ha deixat de fer?
1: No, encara s'hi fa. El problema està en que el Canaleta sempre està amb obres, ara a la Rambla, també hi ha el problema de que hi ha quatre esbojarrats que ho fan malbé d'això i la policia està concentrada. Jo puc dir-te que en aquesta època que dius tu,
3: hi eres.
1: Una vegada. Però jo el que sí havíem fet amb el meu germà Josep és anar als aeroports quan arribaven a les 3 o les 4 de la matinada i els esperàvem i els rebíem. Els esperàvem i els rebíem i els jugadors del Barça, perquè llavors encara baixaven a la terminal i els veies a passar, els saludaves, els felicitaves i ja està. Ara ja s'ha acabat tot això.
3: Pel que el Barça per tu és més que un club?
1: Per tot el que l'envolta, pels crítics, que són uns crítics, pels no crítics, per les penyes, pels socis, pels aficionats, pels simpatitzants, per la manera de gestionar tot el tema del Barça, tot el tema del Barça, i penso que som més tant, perquè a més som el club d'Espanya amb més esports professionals i amb més copes entre tots, més copes que ningú, el doble que els del Madrid.
3: És més que un sentiment,
1: és algo fora de lo normal.
3: Llàstima que per anar a veure el Barça-Madrid que faran d'aquí res tinguem que pagar més de 1.000 euros si anem a tribuna, no?
1: Bueno,
3: o 1.000 euros,
1: no ho sé. No sé, passa Madrid de futbol.
3: Sí.
1: Bueno, et coles, mires de colar.
0: Ho veurem per la televisió.
1: També. Un altre tema, la televisió.
0: Escolta, què t'anava a dir? Mira,
1: ja està, César.
0: Sí, perquè és que tinc tantes coses. Mira, hauràs de tornar un altre dia, però més endavant, quan tinguem el ministeri fet, allà l'estadi fet.
1: Sí.
0: Escolta, mira, ara et vaig a fer un minijoc.
1: Ràpid.
0: Per canviar el ritme. Val, jo et dono dues opcions i tu n'escolleixes una sense gairebé pensar. Què et sembla? Pim-pam. Sí?
1: Si no preguntes, els ulls, si preguntes pels millors jugadors,
0: no, som-hi. Vinga, va.
1: Som-hi.
0: Partit al Camp Nou o partit al local?
1: Partit del
0: al Camp Nou o partit a fora?
1: A Camp Nou.
0: Anar al partit o tornar amb l'autocar després de guanyar? Què prefereixes?
1: Anar al partit.
0: Una final o una nit europea?
1: Una final.
0: Ràdio o televisió?
1: Els dos.
0: Ràdio Caldes.
1: Però jo estimo...
0: Te'n donaré una altra oportunitat.
1: Jo Ràdio Caldes l'estimo. Però jo vaig tindre la sort d'estar a TV Caldes i vaig passar-ho molt bé en una època que vaig fer de presentador del programa Caldes Colers.
0: He de tornar-ho a fer, això. Celebrar el carrer o celebrar el local?
1: Primer el local i després el carrer.
0: Un nen que entra avui a la penya o un soci que porta 50 anys?
1: Ostres.
0: Passes palabra?
1: Un de jove.
0: Guanyar 4-0 o guanyar al minut 94?
1: 4-0.
0: Perdre contra el Madrid o perdre una final?
1: Què és el pitjor?
0: Què prefereixes?
1: A mi? Perdre-me... No, què prefereixo? O què...
0: No, no, què és el que escolleixes?
1: No, jo perdo una final. Jo no vull perdre mai amb el Madrid.
0: Barça o penya? Barça?
1: La penya, la penya forma part del Barça.
0: Molt bé. Escolta, hi ha una última cosa molt ràpidament, que és que ja sabem que et preocupa el tema dels joves, que la penya doncs s'ha fet gran d'alguna manera doncs amb l'edat, no?
1: Sí.
0: Hem anat pujant i que us agradaria doncs que també intervenissin doncs els joves,
1: val,
0: no? Què els hi voldries dir si ara ens estiguessin escoltant joves que fossin del Barça i diguessin: "Ostres, ser de la penya, què és el que m'aporta o per què ser una penya?" Què els hi podries dir?
1: La penya és una aproximació de Caldes amb el Barça. Que tot el que pot fer la penya, inclús el soci de la penya, sense ser soci del Barça, també pot treure entrades més que el que no és soci. El que passa és que ja sabem que aquí a Caldes hi ha molts socis del Barça, hi ha jovent, hi ha molt jovent que va veure partits del Barça. Tot plegat per pagar 25 euros formen part a l'any de ser de la penya, i a més tindrà el seu distintiu, tindrà el seu d'allò, i ens ajuda a que continuarem fomentant el barcelonisme a dintre del poble de Caldes, que l'estimem molt.
0: Sí, perquè feu moltíssimes activitats, a més, ara no tenim temps, ja ho heu dit en el fòrum, però vull dir que potser als joves els hi podries dir: "Escolta, si entreu, potser aportareu idees noves,
1: fareu
0: creativitat nova, digitalització, no sé." Els heu preguntat què volen perquè els enganxeu allà i us ajudin?
1: Costa.
0: Aprofita ara.
1: Venen joves a vegades a veure el partit Madrid o a veure el partit de semifinals de la Champions o així.
0: I ja està.
1: Venen i s'estan i marxen. Jo voldria dir...
0: Pues agafa'ls i digue'ls, sí, què us agradaria?
1: Intentarem. Ara mateix, claro, puc dir que el dia del dinar som 165 persones.
0: Va, i de joves?
1: De joves n'hi ha, podria, 25 o 30. Doncs
0: pues ara els heu d'agafar.
1: Ara és el moment, a veure si podem connectar amb ells.
0: Exacte.
1: A veure si podem agafar-nos i... Perquè el fet que jo també a l'edat i alguns companys també els tinc més joves, sort...
0: Però tot evoluciona.
1: Però, sí, i que interessa que entri jove, que facin coses... que treballin i això.
0: Pues aprofita aquest diumenge,
1: sí,
0: i ens ho explicaràs. Escolta, Jaume, doncs ja hem arribat al final de l'entrevista. Què t'ha semblat i com t'has trobat?
1: M'he trobat molt bé, m'he trobat com si estigués amb amics sopant o venint a un partit de futbol. M'he trobat perfecte, m'han faltat les patates fregidetes, la cerveseta...
0: No tenim teles.
1: No hi ha calés, malament. Què anava a dir? M'he trobat perfectament. I quan vulgueu, em torneu a convidar.
0: Moltes gràcies. I què t'emportes de l'entrevista?
1: Entrevista d'una amistat vostra que m'ha agradat molt, un sentiment preciós pel Barça, i que he intentat transmetre a la gent que ens escolta que la penya és més que una penya també, i que esperem a tots que ens vinguin a donar un cop de mà.
0: Pues així, nosaltres també us parem i us donem un cable per sobretot la gent jove el diumenge que us escolti. I res, a mi sí que m'agradaria, si em permets, doncs afegir quelcom. Avui hem començat parlant d'una penya, d'un escut, d'un equip, d'un barcelonisme que va començar fa 50 anys al voltant d'una taula. Però a mesura que hem anat obrint portes, hem descobert que aquests 50 anys no són només una història de futbol, són una història de persones, de gent que ha pujat a autocars, que ha cridat, que ha celebrat, que ha patit, que ha tornat a confiar, que ha esperat, que ha portat copes al poble i ha vist els ulls il·lusionats dels nens davant d'aquelles copes. Persones que han entrat per una porta i algunes ja no hi són, però han deixat alguna cosa, una conversa, una història, una amistat, una manera de fer, una manera de viure al poble, i això també és llegat. I després hi ha en Jaume, 36 anys al davant d'una penya, que ell mateix no havia buscat, i aquella decisió, sense saber-ho, li va canviar una part important de la vida, perquè liderar una cosa durant tant de temps no és només mantenir-la oberta, és saber escoltar, saber aguantar quan les coses no van bé, saber celebrar quan arriben les copes, però també saber mantenir la il·lusió quan no arriben, i també saber quan toca deixar entrar gent jove. Potser arribar als 50 és celebrar el que s'ha fet, però arribar als 100 dependrà dels que encara no han entrat per aquella porta. I potser aquesta és la pregunta que queda oberta. No només què ha fet la penya durant 50 anys, sinó què serem capaços de construir durant els 50 anys que venen. Jaume, gràcies per haver-nos obert avui les portes d'aquesta història, per haver-nos recordat que darrere d'un escut, darrere d'un equip i darrere d'una penya sempre hi ha les persones. Un plaer.
1: Moltes gràcies. Un plaer per mi també molt gran.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Pimec Comerç Vallès Oriental ha començat l'enquesta sobre el comerç local a Caldes. A través de cartells QR en els establiments comercials i de restauració del municipi, l'ens comercial ha impulsat la campanya T'agrada comprar al poble? Una iniciativa que convida a la ciutadania a dir la seva opinió sobre el comerç local a través d'un breu qüestionari sobre més de 200 establiments, productes i serveis que es poden trobar a Caldes. Les dades resultants serviran per portar a terme un estudi del comerç local per aconseguir millores a futur. Aquesta tarda, a les 7, Caldes Solidària ha preparat la passejada per la pau voltant pels carrers de Caldes, una caminada que comença a la plaça de l'Àngel amb un minut de silenci i que acabarà recorrent als carrers de Caldes, tot amb motiu d'aturar les guerres des de Caldes i que se suma a les marxes mundials per la pau organitzades des de dilluns passat fins al 4 d'octubre, des de l'entitat animant els participants a portar pancartes i banderes per fer-se veure. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi tindrà lloc la xerrada amb Elisenda Paluzzi sobre l'autodeterminació en temps de Donald Trump. Paluzzi és una economista i activista política catalana que va estar presidenta de l'ANC del 2018 fins al 2022, una activitat organitzada per l'Assemblea de Caldes i amb col·laboració de l'Ajuntament. A dos quarts de set d'aquesta tarda, la biblioteca organitza la xerrada i taller sobre el benestar emocional i moviment, un taller impartit per Marina Álvarez que proposa una sessió pràctica en què moviment, respiració i presència es reuneixen per parlar del benestar propi, tot amb la premissa de que el cos sap coses que la ment triga a entendre. L'activitat està dirigida a adults a partir de 16 anys i és la primera sessió informativa d'un programa triple. I acabem amb el temps. Aquesta tarda hi ha possibilitat de pluja molt escassa i temperatures que baixaran fins als 21 graus. De cara a demà tindrem un matí més fresc i força nuvolat amb temperatures d'uns 18 o 21 graus. A partir del migdia les temperatures pujaran ràpidament fins als 26 graus, però el cel es mantindrà variable. Pel que fa a la pluja, entre el migdia i la tarda hi haurà més probabilitats de ruixats que localment podrien ser moderats i deixar fins a 1,6 litres per metre quadrat. Al vespre les temperatures baixaran progressivament fins als 19 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important. El mes de febrer passat us vam oferir un especial Hiromi Uehara i aquell dia van decidir preparar un programa dedicat al jazz japonès. El motiu és molt clar. Segons dades del sector, el 48% de la població escolta en jazz i l'11% n'és aficionat a acèrrim, molt més que els propis Estats Units, i això es transforma en un gran número de músics i aficionats. El jazz es va popularitzar al Japó a la dècada del 1920, després de les visites de bandes americanes i filipines, on la música popular americana havia estat introduïda per les forces d'ocupació. El trompetista Fumio Nanri es va fer famós en aquella època per la seva música de ball d'estil Big Band. Abans i durant la Segona Guerra Mundial, el govern va intentar prohibir el jazz per ser la música de l'enemic, però no va reeixir gaire degut a la seva popularització i a les anomenades jazzukisa, que són com jazz cafès. Sens dubte, hem de començar aquest recull per un pianista que... una pianista que, descoberta per Oscar Peterson el 1953 en una sala de Ginza, va anar a estudiar a Boston i va formar part de l'elenc de pianistes dels anys 50 i 60. Parlem de Toshiko Akiyoshi i ara l'escoltarem amb una peça que es diu After You've Gone.

Molt bé, avui hem començat forts, estem al Japó, i aquesta pianista, en Toshiko Akiyoshi, que encara és viva, amb 96 anys, va publicar el seu primer disc el 1954, i el darrer, el 2019, amb un total de 75 àlbums i una pila de premis i distincions. La peça que us posarem ara és del seu disc de 1976, Insects, i es diu Studio J.

0: El següent convidat és un pianista... No? Sembla que no ho estem fent bé.
1: No,
0: Lluís,
1: que t'has avançat.
0: Va, doncs endavant, tot teu. Ai...
1: A veure, aquesta noia que hem sentit, la Toshiko Akiyoshi, com heu vist, és una mica, diguem-ne que acadèmica, amb el jazz d'aquella època. Ara us presentarem un guitarrista que és molt especial, molt diferent. Es diu Masayuki Takayanagi. Una vegada, en un dels seus concerts, un espectador va assegurar que el so era tan fort que la pintura del sostre, sacsejada per la vibració, s'escampava i queia com la neu sobre els caps del públic. Les instruccions...
0: Es prenen cada cosa al públic.
1: Les instruccions als seus companys de trio va ser: toqueu fort en tot moment, no repetiu cap frase, escoltar el que toquen els altres i intentar seguir-los està estrictament prohibit. Hem triat una peça que no us trencarà els tímpans, però que us deixarà apreciar a un bon guitarrista. Es diu Monitard. Monitard.

0: Molt bo aquest paio, eh?
1: Som bo, genial.
0: El següent convidat, perdó, continuem aquest especial dedicat al jazz del Japó amb un altre pianista. Aquesta vegada entregat al free jazz i al jazz modal. El seu nom és Yosuke Yamashita i el tema es diu Picasso.

Uf, baixem una mica les revolucions, si us plau. Ara tornem a un jazz, diguem-ne, una mica més clàssic, amb un saxofonista anomenat Sadao Watanabe, nascut el 1933 i encara actiu. Va treballar amb el quartet de la Toshiko Akiyoshi i, com ella, va anar a estudiar al Berklee College de Boston. Escolteu ara aquesta peça anomenada Wood Beautiful, que dona nom al seu disc d'aquest mateix any, 2026.

0: Bé, ara amb aquest relax hem reposat una mica els batecs del cor, però ara hi tornarem, eh? No us perdeu el proper convidat. És un pianista i organista que toca el sintetitzador com els àngels.
1: Hala!
0: El seu nom és Mikio Masuda i la seva especialitat és el jazz fusió. Us posarem un tema excel·lent anomenat Sonic Barrier, del seu disc Silver Shadow del 1980.

Esperem que us estigui agradant aquest especial sobre el jazz al País del Sol Naixent. Ara li toca a un bateria i compositor que es diu Akira Jimbo, un home que va formar part del conegut grup de fusió Cassiopea, que escoltarem després aquí en solitari, en un disc del 2008 anomenat Jeb Up. La peça es diu Wicked.

Bé, encara ens queda molta tela per tallar, de fet no ens l'acabarem. Masato Honda és un saxofonista també dedicat al jazz fusió i membre del grup T-Square, però no és només saxofonista, sinó que a part de tocar els quatre tipus de saxo, soprano, alt, tenor i baríton, perdó, també toca el clarinet, la flauta, la guitarra, el baix, els teclats, la trompeta, el fiscorn, el trombó, tot una orquestra. Escolteu aquest tema anomenat Stratos, del seu disc Illusion de l'any 2000.

Molt bé, si algú ha aparegut ara aquí, que no s'espanti, segueix sent Jazz and Blues Club, però avui ens hem anat al Japó, al jazz del Japó. I ara la propera peça que escoltarem és d'un grup que es diu Seat Bills, que són els que van posar la música a la famosa sèrie d'animació Cowboy Bebop. Es tracta d'un single publicat l'any 2020 amb el nom de Tank, i on, entre d'altres, també hi col·labora Masato Honda.

0: Molt bé, avui el temps ens ha tirat al damunt. Jo diria que hem de prometre de fer una segona part del jazz al Japó, que ens hem quedat amb molt material i moltes ganes de més. Què opines, Lluís?
1: Doncs sí, haurem de continuar treballant amb aquest tema, perquè ens han quedat poc coses al tinter.
0: Però ara toca despedir-nos. Això ha estat Jazz amb Blues Club. Bon jazz i
1: fins la setmana que ve.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Pimec Comerç Vallès Oriental ha començat l'enquesta sobre el comerç local a Caldes. A través de cartells QR en els establiments comercials i de restauració del municipi, l'ens comercial ha impulsat la campanya T'agrada comprar al poble, una iniciativa que convida a la ciutadania a dir la seva opinió sobre el comerç local a través d'un breu qüestionari sobre més de 200 establiments, productes i serveis que es poden trobar a Caldes. Les dades resultants serviran per portar a terme un estudi del comerç local per aconseguir millores a futur. Aquesta tarda, a les 7, Caldes Solidària ha preparat la passejada per la pau voltant pels carrers de Caldes, una caminada que comença a la plaça de l'Àngel amb un minut de silenci i que acabarà recorrent als carrers de Caldes, tot amb motiu d'aturar les guerres des de Caldes i que se suma a les marxes mundials per la pau organitzades des de dilluns passat fins al 4 d'octubre. Des de l'entitat, animen els participants a portar pancartes i banderes per fer-se veure. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi tindrà lloc la xerrada amb Elisenda Paluzzi sobre l'autodeterminació en temps de Donald Trump. Paluzzi és una economista i activista política catalana que va estar presidenta de l'ANC del 2018 fins al 2022, una activitat organitzada per l'Assemblea de Caldes i amb col·laboració de l'Ajuntament. A dos quarts de set d'aquesta tarda, la biblioteca organitza la xerrada i taller sobre el benestar emocional i moviment, un taller impartit per Marina Álvarez que proposa una sessió pràctica en què moviment, respiració i presència es reuneixen per parlar del benestar propi, tot amb la premissa de que el cos sap coses que la ment triga a entendre. L'activitat està dirigida a adults a partir de 16 anys i és la primera sessió informativa d'un programa triple. I acabem amb el temps. Aquesta tarda hi ha possibilitat de pluja molt escassa i temperatures que baixaran fins als 21 graus. De cara a demà tindrem un matí més fresc i força nuvolat amb temperatures d'uns 18 o 21 graus. A partir del migdia les temperatures pujaran ràpidament fins als 26 graus, però el cel es mantindrà variable. Pel que fa a la pluja, entre el migdia i la tarda hi haurà més probabilitats de ruixats que localment podrien ser moderats i deixar fins a 1,6 litres per metre quadrat. Al vespre les temperatures baixaran progressivament fins als 19 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8 FM.

0: Ràdio Caldes.
1: Són les 12.
2: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes. Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
3: Molt bon dia, Caldes. Són dimecres i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les veus, les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què trobareu avui en aquesta plaça? A primera hora, després d'aquesta presentació, doncs obrirem amb l'editorial, on avui reflexionarem sobre l'habitatge, la vulnerabilitat i la dignitat que sosté un país. Tot seguit viatjarem amb el temps, amb tal dia com avui, per repassar efemèrides, dies temàtics, petites històries que ens connecten amb el món. A continuació, improvisem una mica. Doncs normalment sempre hi ha un espai amb persones col·laboradores. Això a partir de dimecres que ve ho podrem tenir, però aquest dimecres doncs improvisem. I de què parlem? Doncs això, posarem el focus en les activitats culturals i literàries, festivals que ja tenim a tocar, com Premià del Mar, Basalt o el Festival 42. I els llibres, doncs llibres que de fet han estat collita amb la passada setmana del llibre en català, podint setmana, tot i que va acabar aquest diumenge passat, no? A la segona hora, a l'hora del cafè, conversarem amb Rosa Permanyer, artista calderina, tot i que ella és nascuda a Sant Feliu. Artista, gravadora, pintora i també cofundadora del taller d'Art Manoluguer. Parlarem de trajectòria, docència, projecció internacional i també de l'activitat més immediata, no? Com per Empremtes de Dones, que arriba a una exposició, no? Que es diu així, Empremtes de Dones, que arriba a la 17a edició, i també doncs, de la part final més treball o l'obra en què diguem que treballa o que exporta Rosa Permanyer, en aquest cas serà que anirà cap al Vietnam. I a la tercera hora dedicarem la entrevista a la tasca social de Càritas Caldes. Ens acompanyarà Josep Puigdomènes i voluntàries per parlar del projecte d'acollida temporal de famílies vulnerables, un recurs que ofereix sostre, estabilitat i acompanyament a qui més ho necessita. I ara, com fem cada matí és moment d'aturar-nos un instant, de deixar que la paraula prengui el seu espai i que la mirada s'enfili una mica més amunt. Obrim l'editorial, les paraules del dia, les que ens connecten amb el que som, amb el que vivim i amb el que ens envolta. Avui, 30 de setembre de 2026, és moment de pensar en veu alta.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
3: La dignitat que sosté un país. Avui el país es desperta amb dues alertes, la del cel i la de la vida. Pluies intenses, alertes, mòbils, comarques en emergència. I al mateix temps, una altra tempesta que fa massa temps que dura, la dels desnonaments. Ahir, mentre acabaven el programa, una família de 7 persones va ser desnonada al barri de Cerdanyola de Mataró. 7 vides, 7 històries, 7 futurs que, de cop, es queden sense casa i el país, un cop més, es pregunta com pot ser que això continuï passant. El govern espanyol ha anunciat un decret per prorrogar lloguers fins a 2 anys i suspendre desnonaments a llars vulnerables, a famílies vulnerables. És una mesura necessària, urgent, imprescindible, però també és el reflex d'una realitat que fa massa temps que s'arrossega. Quan la política arriba tard, la gent ja fa dies que dorm en la incertesa. A Barcelona, a la plaça Catalunya, diversos col·lectius han iniciat una acampada. Protesten per l'escalada de preus dels desnonaments, dels desallotjaments, podríem dir, no? Per la impossibilitat d'accedir a una llar digna. I el cas de Mari Carmen, aquella dona de 87 anys desnonada i finalment readmesa, continua sent el símbol d'un país que no pot permetre que la vulnerabilitat sigui un motiu per quedar-se al carrer. I mentre tot això passa, aquí a Caldes hi ha una realitat que explica molt bé qui som com a comunitat. Càritas Caldes gestiona espais d'acollida a l'edifici colindant de l'Ermita del Rebei. Habitacions habilitades perquè famílies vulnerables hi puguin viure temporalment, amb dignitat, amb calma, amb sostre. Famílies que arriben quan no tenen cap altra opció. Famílies que hi viuen mentre la vida es recompon. Famílies que, quan recuperen estabilitat, deixen pas a altres famílies que ho necessiten. És un model de rotació, de comunitat, de responsabilitat compartida. És la prova que, mentre el país debat decrets, la bona gent ja fa la feina. Obrir portes, sostenir vides, evitar que ningú quedi al carrer. Avui, doncs, parlem d'habitatge, però també parlem de vulnerabilitat, de famílies que no poden esperar, de gent gran que no pot lluitar sola, de joves que no poden emancipar-se, de persones que literalment no tenen on caure. I parlem d'un país que està en alerta meteorològica, social i moral, perquè quan la dignitat falla, tot falla, i quan una família queda al carrer, el país queda en evidència. I és que la dignitat no és un luxe, és la base de la vida, i un país que no pot garantir això és un país que ha de reaccionar.
2: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
3: I deixant reposar aquestes paraules que ens interpel·la a totes, obrim ara la finestra del calendari, tal dia com avui. I com ja hem anticipat, avui és dimecres 30 de setembre. Ja hem viscut 272 dies d'aquest 2026 i en resten 93 per tancar-lo i obrir un nou cicle. Avui el Sant Oral ens recorda Santa Sofia i els sants Sant Jerònim i Girolam. Si aquest és el vostre, o un d'aquests és el vostre nom, moltes felicitats, com sempre dient. I dies temàtics, a veure, avui 30 de setembre, com gairebé podem dir que està passant tot aquests dies, ve carregat de dies commemoratius. Doncs, per exemple, avui se celebra el Dia Internacional de la Traducció, el Dia Mundial de la Llet Escolar, el Dia Internacional del Podcast, el Dia Internacional de Conscienciació amb la Distròfia Muscular de Cintura i també és el Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia. Ja ho he sentit bé, el dret a la blasfèmia. I passem a parlar de cadascun d'aquestes commemoracions. Doncs, Dia Internacional de la Traducció, una jornada que reivindica el paper essencial dels traductors en un món globalitzat. La data recorda la mort de Sant Jerònim, patró dels traductors i responsable de la traducció de la Bíblia al llatí. Des del 2017 és un dia oficial de les Nacions Unides. El lema d'aquest 2026 és Diversitat de llengües i drets lingüístics, el poder de fer-se entendre. Un missatge que ens recorda que la diversitat lingüística només prospera quan es respecten els drets lingüístics i que la traducció és clau per garantir-los. També posa el focus en les llengües indígenes, en el marc del Decenni Internacional de les Llengües Indígenes, que és va del 2022 al 2032, i en la importància de la traducció per preservar-les i revitalitzar-les. Dia Mundial de la Llet Escolar. Això em recordo una mica ja fa molts anys, quan era infant, no? que a les escoles sempre doncs, ens arribava llet, no? Ens donaven un cop de llet amb pols i també crec que hi havia formatge i bé, tot això. Doncs bé, aquest dia se celebra l'últim dimecres de setembre i destaca la importància del consum de llet en la infància per al desenvolupament físic i intel·lectual. La FAO el va impulsar l'any 2000 per promoure, això ja diguem que ja és més proper, l'any 2000 per promoure programes de llet escolar arreu del món. Aquests programes ajuden a combatre la malnutrició, milloren el rendiment acadèmic i fomenten hàbits alimentaris saludables. Es calcula que 160 milions de nens reben llet a través del programa escolar en 62 països. Dia Internacional del Podcast, que ara està tan de moda. Una celebració que va néixer el 2014 de la mà de Steve Leaf, fundador de Modern Life Network. El que va començar com un Dia Nacional del Podcast s'ha convertit en una efemèride global després d'una emissió de 6 hores que va captivar oients d'arreu del món. Els podcasts són un format universal, versàtil i en expansió. Es poden escoltar a qualsevol lloc i moment i aborden temes tan diversos com tecnologia, salut política, true crime, humor o desenvolupament personal. La indústria creix a ritme accelerat. Més de 1.000 milions d'oients, ja heu sentit bé, més de 1.000 milions d'oients al món. Un increment anual del 25% al 30% i uns ingressos previstos de 5.000 milions d'euros al 2025. O sigui que tot això sabem d'aquest dia, d'aquesta celebració del podcast. I arribem al Dia Internacional de la Conscienciació amb la Distròfia Muscular de Cintura. Una jornada per donar visibilitat a aquesta malaltia neuromuscular que afecta milers de persones. Aquesta, podríem dir, amb inicials, no? LGMT, provoca debilitat progressiva a la cintura pelviana i escapular, dificultant la mobilitat i la vida quotidiana. És una patologia d'origen genètic, amb mutacions en més de 25 gens, i forma part de les 150 malalties neuromusculars conegudes. La prevalença és de 1 entre 44.000 o 1 entre 123.000 individus. Els símptomes inclouen debilitat muscular proximal, dificultat per caminar o pujar escales, escàpula alada i alteracions cardíaques o ventilatòries. El diagnòstic es fa en analítiques, biòpsia muscular i proves genètiques. El tractament se centra en la rehabilitació i enfortiment muscular. I ara doncs, arribem al final d'aquestes commemoracions. Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia. Una jornada que defensa la llibertat d'expressió, especialment en relació amb la crítica religiosa. Va ser impulsada per Center for Inquiry, una organització nord-americana que promou la ciència, la raó i els valors humanistes. La paraula blasfèmia prové del grec i significa injuriar. En alguns països, blasfemar és considerat un delicte greu que pot comportar penes severes, inclosa la cadena perpètua o la pena de mort. La commemoració recorda l'aniversari de la publicació l'any 2005 de les caricatures de Mahoma en un diari danès, un fet que va desencadenar protestes, tensions internacionals, atacs a ambaixades i víctimes mortals. Un recordatori de com la llibertat d'expressió i la sensibilitat religiosa poden entrar en conflicte amb conseqüències profundes. I ara doncs, arribem a les efemèrides, el que va passar, segons la història, no? Un 30 de setembre, un tal dia com avui. Doncs així ens anem cap a un 30 de setembre al 2010, en el que es va produir una revolta policial a l'Equador contra el president en aquell moment, Rafael Correa, i que va provocar doncs caos i saquejos en tot el país. L'any 2009, un terratrèmol de 7,6 graus a Sumatra doncs va provocar més d'un miler de morts. L'any 1997, pluges torrencials van provocar les pitjors inundacions conegudes, en aquest cas a Alacant, a Espanya. L'any 1977, els Estats Units van cancel·lar el programa Apollo per, en aquell moment, manca de finançament. L'any 1960 es va fer la primera emissió de la sèrie animada, que aquí podem sentir una mica la música que és que podien escoltar quan sentien quan s'arribava als Picapiedra. Doncs va tenir molt èxit, eh? Vull dir, i d'això ja fa, doncs imagineu, el 1960, doncs han passat molts anys. El nostre tècnic encara no havia nascut. Li faltaven bastants anys per néixer, i no dir res ja del director, que tampoc hi era. Una altra amiga, l'Anna i jo, ja sí que estàvem per aquí. Ja rondàvem per aquest món l'any 1960, quan podíem veure i escoltar els Picapiedra. L'any 1901, a veure, per què he dit això de l'Anna? Perquè l'Anna Escrivà no està per aquí a fora. I des d'aquí una salutació. L'any 1901, Hubert Cecil Booth va patentar l'aspiradora. Imagineu la importància que té aquest aparell, però molt, eh? Avui dia per nosaltres. I això, imagineu ja els anys que porta, 1901, aquí sí que puc dir que encara no hi era. El 1895, França va envair l'illa de Madagascar i la va convertir en un protectorat. El 1888, Jack, per nosaltres seria el destripador. Aquí en català posa Jack l'esbudellador, però era més conegut per Jack el Destripador. Doncs va assassinar dues víctimes en menys d'una hora, tot i que ja portava unes quantes ja d'assassinades o d'assassinat. L'any 1791 es va estrenar La flauta màgica, que era l'última òpera de Mozart. Que també poden escoltar, eh? I arribem així al 1791, en què es va dissoldre l'Assemblea Nacional Constituent després de l'acceptació de la, en aquest cas era a França, eh? Per després de l'acceptació de la Constitució francesa. I ho deixem aquí, després d'aquest viatge per la història del passat, aterrem de nou al present.
0: El Fòrum amb Conxi Sánchez.

I ara és moment de posar, com hem dit, els peus a terra i escoltar allò que sempre ens ajuda en el dia a dia. Parlar, dialogar, i durant el temps que es portarà a les 10 del matí parlaré, no?, d'activitats culturals, literàries i de llibres. I és que passa això, a vegades hem d'improvisar, no? Hem d'improvisar perquè hi ha la previsió de fer un altre espai, però la vida a vegades doncs, no pot... En fi, hi ha moments que tot falla, però falla per temes personals i que són intransferibles, no? Sí que podem dir que a partir de la setmana que ve, a partir de dimecres que ve, en aquesta, aquí, durant aquests 3 quarts d'hora, podríem dir, bueno, començarien abans, no? Avui amb aquests he anat més pausadament parlant del sumari, de tal dia com avui, de les paraules que ens agegen a vegades, no? Però sí que és de dir que a partir de dimecres que ve doncs, estarem acompanyats pel Rafa, en que parlarà de fet el Rafa ja és una persona molt coneguda aquí a la ràdio, justament portava aquest programa El Vínculo, i doncs a partir d'ara doncs també estarà aquí al fòrum, no? Doncs i a més doncs això serà una secció en la que els protagonistes seran els animals més propers, els animals domèstics, les mascotes que tenim més properes, com són els gossos, sobretot prioritàriament seran els gossos els que acompanyaran en aquesta sessió, però també altres animals que podrien dir que ens acompanya també, com podrien ser els gats, etc. Pues per doncs això, doncs a veure de què parlem, de què parlarem en aquests minuts que queden, que tampoc seran tants, doncs què millor manera que tocar, com sempre, el tema cultural, literari, i també parlar de llibres, perquè això és prioritari. Doncs això, parlarem d'activitats culturals i literàries i ho farem amb la mirada posada en els festivals que ja tenim a tocar, o els certàmens literaris que ja tenim a tocar i que, de fet, seran qüestió de dies que convertiran el territori en un mapa de novel·la, misteri, fantasia i creació. Per exemple, per començar tenim el Premià del Mal, aquest festival de novel·la negra que justament ens arriba aquest cap de setmana, divendres 2, dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. Premià del Mal, de la mà de la comissària, que de fet ja vam parlar amb ella la setmana passada, doncs Susana Hernández, doncs això serà... Premià de Dalt i Premià del Mar es convertiran en les capitals del true crime català. Anava a dir true crime, no, de la novel·la negra en general, de la novel·la criminal. I és que arriba a la tercera edició d'aquest certamen que ja s'ha consolidat com un punt de trobada imprescindible per als amants del gènere negre. No explicarem més perquè ja, de fet, amb la Susana ho va explicar bastant bé el divendres passat. En tot, vull dir, podeu entrar a la web d'aquest certamen Premià del Mal, que també hi ha molta informació a la xarxa i doncs aquí podeu obtenir tota la informació i a les activitats que us podeu adreçar aquests dies 2, 3 i 4 d'octubre. Després, podríem dir que unes 2 setmanes després, no?, ens arriba el Festival Basal, aquest certamen que és de novel·la negra a la Garrotxa. Ja he dit que serà els dies divendres, dissabte i diumenge, 16, 17 i 18 d'octubre. Doncs la Garrotxa acollirà la segona edició de Basal, podríem dir centrada en Olot, no?, a la població d'Olot. Un festival que combina literatura, territori i la força volcànica d'un gènere que no deixa de créixer, com és aquest gènere, el gènere de novel·la negra, novel·la criminal. I també, doncs, en aquest cas, pot ser que va una mica relacionat amb el misteri, però també ens arriba, i crec que aquest any ja serà la cinquena edició del Festival 42, el 42, que ja també bueno, està totalment consolidat, Festival de Literatura Fantàstica. I serà la primera setmana de novembre el que tocarà o que arriba el torn del 42, al Festival de Literatura Fantàstica.

anys es va consolidar més, vull dir, és la setmana del llibre per excel·lència, del llibre català, que podrien convertir, bueno, podem dir també com una fira. La pena és que sigui una setmana, a veure, que pot ser que potser els organitzadors s'ho pensen més i aquesta setmana es pot convertir doncs, en dues setmanes o en un mes, que seria la fira del llibre en català. Tot i que de fires també hi ha d'altres, perquè aquest dia també hi ha una fira, però en aquest cas d'un altre tipus, relacionada en més, sobretot en les editorials, i que se celebra a Barcelona. Però bé, avui ens centrarem en llibres que han estat, bé, de totes les editorials que han passat pels festivals, podrien dir molts els llibres que hi havia, i evidentment la butxaca no dona per arribar a tots. Sí que podem destacar els que, bé, la collita adquirida, no? I que han estat bastants, tot i que ja dic que dels set dies de la setmana, clar, tots els dies no podem anar. I com hem dit, les editorials bé, tenen moltíssimes propostes, però que no podem arribar a totes, però sí que normalment per el que ens proposen, no? Persones que coneixen, escriptors, escriptores, doncs alguns fins i tot ens les fan arribar. I ara ho explicaré, no? De manera doncs, desinteressada, és a dir, amb ganes de que t'arribi el seu llibre i el regalen, que això també és molt d'agrair. Però ja dic que jo ara començo a parlaré d'aquesta collita, d'aquestes adquisicions que al llarg d'aquests dies doncs, m'han cridat l'atenció i tinc aquí mateix. Mira, podria començar, primer començaré pels pèls. És una obra d'un bon amic, Jaume Albert Oller. Doncs justament el Jaume Oller va ser dissabte que vaig quedar amb ell i va fer, diguem, les signatures mentre signava els llibres. Ell doncs va tenir aquesta, podríem dir, referència, no? O deferència de regalar-me aquesta novel·la, que és la seva darrera novel·la. Palpels, i és aquí, és una novel·la, com no pot ser d'una altra manera, en aquest cas, tot i que el Jaume Oller està més, o sigui, les seves novel·les, moltes d'elles són més bé thrillers i històrics, vull dir, perquè combina les dues vessants, també el misteri i la història. En aquest cas és novel·la negra, doncs aquí, Palpels, el protagonista, Rafael Costa, un científic que treballa en una base d'investigació farmacèutica en una illa remota del Pacífic, acaba de fer un gran descobriment que serà cabdal pel futur de les persones que pateixen calvici. Ja sabeu que no, que s'han quedat sense pèls en el cap. Per això també està molt relacionat al títol, pels pèls, no? Content i satisfet, aquest és el protagonista, no? Mentre contempla la lluna i l'oceà a peu de platja, un escamot d'intervenció ràpida l'assassina, fent veure que ha estat un accident. A Barcelona, aquí sí que serà la protagonista, Laura Vidal, la Laura Vidal de l'agència de detectius Vidal en català, antiga sergenta del cos dels Mossos d'Esquadra, es fa càrrec del cas. Qui ha ordenat l'assassinat d'aquest científic? Per què? Quin secret amaga el descobriment com per haver-lo de matar? Doncs, pels pèls, és una novel·la, això, diguem, aquí ho heu d'esbrinar vosaltres. Jo aquí només he fet el que podem llegir, no? Que és la contraportada, i per tant no faig cap spoiler. Doncs sí que dir també que pels pèls és una novel·la d'espionatge farmacèutic capilar, plena de trames corruptes, ambició desfermada, cobdícia, sexe i traïcions. Els homes van vestits amb corbata i mocador a la butxaca, a la butxaca de l'americana, i les dones amb discrets tatuatges als clatells. Porten faldilles de tub i talons impossibles. Tot un món que pot semblar de pel·lícula, però el que tenim més a prop, que podeu dir, no?, però que el tenim més a prop del que ens pensem.
Doncs aquí, sense fer spoiler, ja us he dit alguna cosa, però que sí que val la pena, doncs, que tingueu en compte i que aquest llibre, doncs, ja el podeu obtenir pels pèls. Jaume Oller, més amb ell parlarem més detingudament i podrem, sense tampoc fer spoiler, però sí que podrem dir moltes més coses d'aquesta novel·la, perquè no trigarà gaire, doncs, a estar aquí en el fòrum, o sigui, serà de manera presencial, a més, que això és molt d'agrair també, quan els autors o autores estan de manera presencial, que els veiem, que els toquem i podem xerrar de manera tranquil·la, tenir-los enfront, doncs ja dic que això s'agraeix molt més, tot i que quan toca parlar per telèfon, doncs també va molt bé, si no hi ha altra solució, doncs aquesta ens ajuda també moltíssim. Un altre llibre que també vull destacar perquè també és bastant negre, aquí bastant negre o misteri, poc, aquí combinarien tot, no? En aquest cas, Vampirs és el títol i és un llibre de relats en el que participen, doncs, autores com algunes amigues conegudes com Eva Arasa. Altres no, Eva Arasa i Rosa Olsa, per això he dit amigues i conegudes, perquè de fet totes dues ja han estat aquí en el fòrum o a Ràdio Caldes. En el cas d'Eva Arasa, justament va ser el dia que estrenaven el fòrum, el passat mes de febrer, el 16 de febrer. Rosa Olsa sí que ha estat encara aquí, en aquest espai, no?, però sí que ha estat a Ràdio Caldes en un altre programa com és Sota les Llambordes. Doncs altres persones que participen són Berta Bas, Laura Casanova, Edgar Cortés, Xema Díaz Torrent, Nil Forcada, David Calvet, A. Munner Jordà, queda per saber qui és A, Toni Serra, Laura Tomàs, Enric Virgili, Alan Wars i Joaquín Ruïra. Totes aquests autores i autors, doncs, deixen el seu relat o són els protagonistes dels seus relats en aquesta novel·la, que, bueno, novel·la de relats, que titulada Vampirs. I està editada per Medusa. Medusa és una editorial de molt a prop, tot i que és del... És que ara no en sortirà, Andorra. Sí, és una editorial d'Andorra i justament a la Setmana del Llibre en Català va estar dedicada a un dels dies, doncs, a aquesta, el dia que es parlaven de les editorials, doncs, hi era també aquesta editorial andorrana, que és Medusa. I parlem una mica de què va aquest llibre de relats. Doncs podem dir que des d'això també, i és a la contraportada, des de la sensualitat fins a l'horror, des de la sàtira urbana fins al conte gòtic, els relats d'aquesta antologia revisiten una de les figures més persistents de la literatura, el vampir. Aquí les criatures de la nit ja no habiten castells en ruïnes o cementiris boirosos, sinó que s'amaguen en hospitals, hotels i ciutats contemporànies, o sigui, d'ara. Autors de diverses generacions i territoris de parla catalana, que ja dic, en aquest cas és d'Andorra, les Illes i també de Catalunya, exploren el mite des de perspectives radicalment diferents. Monstres tràgics o grotesc, depredadors invisibles, fams íntimes i obsessions que travessen el cos i la memòria. El volum culmina amb La xucladora, de Joaquín Ruïra, que és considerat el primer relat vampíric escrit en català, una peça fundacional que connecta aquestes històries contemporànies amb els orígens del nostre imaginari fantàstic. I queda poc minuts, vull dir, jo pensava que tenia més minuts, queda pocs, vull dir, de tots els llibres que... Poc, 4 minuts en aquell moment, de tot el número de llibres que jo he portat, doncs ara m'agafaré un... Que no és, en aquest cas no és novel·la negra, és una novel·la, Al vol de les merles, que està, l'autora és Núria Ribalta i està editat per Pallés Editors.
En aquest també, en aquest he de destacar que aquest llibre doncs, també ha estat un regal, un preciós regal, no?, per part de Pallers Editors i de la directora literària Àngels Marzo. En aquesta novel·la doncs, podem dir que transcorreix a Arkaç, un petit poble de Kosovo. Aquí, o podríem dir el començament del llibre, un 15 de gener de 1999, els soldats serbis a les ordres de Slobodan, o més conegut per Milosevic, no? Van assaltar la població o han assaltat la població amb l'objectiu d'eliminar els dirigents i col·laboradors de l'exèrcit d'alliberament de Kosovo. El càstig contra els albano-kosovars i la massacre s'han acomplert. El poble han estat assassinats, o sigui, el poble han estat assassinades 45 persones. El vol de les merles és el relat en primera persona de les 20 vivències de dues germanes a qui la matança separa brutalment. Quan al cap de 5 anys el destí els permeti retrobar-se, seran incapaços de plorar juntes els seus morts i hauran d'aprendre a reconstruir les complicitats perdudes i deixar que en el seu cor hi hagi lloc per a la comprensió i la compassió. La novel·la, escrita en primera persona i fent èmfasi en el gènere epistolar, vol ser una mirada a la guerra, a la mort i al dol, també a la culpa i el perdó en una societat líquida, mancada de valors i d'humanitat. I doncs encara podria dir, però només diré els títols d'altres llibres que en un altre moment podré comentar. Hi ha un que també m'atrau bastant, que tinc aquí endavant, és Balada trista de València, escrita per Sebastià Benassar. Sebastià Benassar normalment escriu llibres de novel·la criminal, novel·la negra, i també, a més, és l'editor de Xandri, una editorial que també és apostar per la novel·la, per el gènere criminal, no? Però en aquesta ocasió Balada triste de València no és criminal, ni molt menys. També està editada per Pagès Editors i en algun moment parlaré amb ella d'aquesta novel·la. Un altre títol que tinc aquí és Virgil, escrit per King Espanyol, La gata, de Joan Esculis. Aquests dos llibres, Virgil i La gata, estan editades en l'editorial 1984, i també uns altres dos llibres de novel·la negra, L'amant de Franco, de Francesc Puigpelat, i La invitació de l'aranya, de Mercedes de Diego. Aquests dos últims llibres també són de Pallers Editors, però justament de la part que toca Pallers Editors de novel·la negra, novel·la criminal. I acabo aquí, no? Fem una pausa, vull dir, per deixar i deixem pas a les notícies, que de seguida tornarem a la segona hora del programa, i que avui estarà dedicada a una artista calderina com és Rosa Permanyer. No marxeu, que de seguida tornem.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes de Montbui es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia solar en espais municipals. Un projecte que consisteix en aplicar pèrgoles fotovoltaiques a la reforma i pavimentació del pàrquing de sorra del carrer Priorat al polígon industrial La Borda. Un pàrquing que incorporarà 4 carregadors elèctrics. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve amb una durada prevista de 9 mesos. Avui a les 7 de la tarda, la sala de cuines de Can Rius hi tindrà lloc la xerrada amb Elisenda Paluzzi sobre l'autodeterminació en temps de Donald Trump, una activitat organitzada per l'Assemblea de Caldes i amb col·laboració de l'Ajuntament. L'Elisenda és una economista i activista política catalana que va estar presidenta de l'ANC del 2018 fins al 2022. Aquesta tarda a les 7, Caldes Solidària ha preparat la passejada per la Pau voltant pels carrers de Caldes, una caminada que comença a la plaça de l'Àngel amb un minut de silenci i que acabarà recorrent els carrers de Caldes. Tot amb motiu d'aturar les guerres des de Caldes i que se suma a les marxes mundials per la Pau organitzades des de dilluns passat fins al 4 d'octubre. Des de l'entitat animen els participants a portar pancartes i banderes per fer-se veure. I acabem amb el temps. Avui comencem el matí al voltant dels 19 graus i un cel força ennuvolat. Al llarg del matí les temperatures aniran pujant fins al 27 o 28 graus fins a primera hora de la tarda i pel que fa a la pluja serà molt escassa, amb alguns ruixats puntuals a la tarda que podrien deixar menys d'un litre per metre quadrat. Al vespre les temperatures baixaran progressivament fins als 20 graus. De cara a demà tindrem un matí força ennuvolat amb temperatures més baixes d'uns 17 graus. Pel que fa a la tarda, el cel continuarà variable i podrien caure alguns ruixats molt febles i puntuals. Les temperatures pujaran fins als 26 graus i al vespre baixaran fins als 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
2: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
1: Els Catarres.
3: Ei, que jo sóc el mèrit del món.
1: Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
4: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
1: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la una de la matinada.
5: Felicitat, és tornar a Barcelona, cap d'una estona la felicitat.
1: Viu la música i els concerts. Viu la festa major.
6: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes, Calafell de Lliga Catalana a 8:45 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
7: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.

0: I ara, doncs, després d'aquest temps de diàleg, recordant com podem aprofitar i dedicar el nostre temps de lleure, no? Justament amb les lectures, o on podem anar, no? Com podrien ser aquests festivals literaris, doncs entrem en l'hora del cafè, que també en aquesta ocasió ens acosta a l'art. Avui, l'hora del cafè, ens acompanya un artista que forma part de l'ADN cultural d'aquí, de casa nostra, de Caldes. Parlem de Rosa Permanyer. Primer de tot, benvinguda, Rosa.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. No havia estat en aquest nou local, que és preciós. Moltes felicitats.
0: Doncs sí, és veritat que feia temps que no parlaven i justament estaven en l'altre espai. Ara no recordo ben bé, si podien haver passat 3 anys perfectament des de l'última ocasió que en aquest cas podies haver estat en els altres programes que feia, no? Sota les Jambordes, o crec que era sota les Jambordes, perquè era més cultural.
1: Sí.
0: Doncs també, doncs, a veure, a Caldes ets superconeguda, Rosa. Vull dir, però tot i així, doncs tothom que et coneix aquí, perquè tu vius aquí a Caldes des de fa molts anys, però potser a algú se li ha passat de que Rosa Permanyer és nascuda a Sant Feliu de Codines, població veïna, totalment, vull dir que molt ben connectades, no? I que, de fet, amb Sant Feliu continues tenint també molt bona relació.
1: Bueno, hi tinc l'estudi, i clar, és on vaig, a l'estudi,
0: o sigui,
1: de gravat.
0: Que és diari.
1: Diari no, però quan tinc projectes, doncs vaig i vinc. Sí, sí.
0: Sí, és aquesta, podríem dir, vincle entre Caldes i Sant Feliu. Vale. També dic que ets artista, investigadora de l'art, amb una trajectòria consolidada pel que fa al gravat, la pintura i l'obra gràfica contemporània. De fet, estàs formada a l'Escola d'Arts i Oficis de Barcelona i també va ser cofundadora de l'escola el taller d'art Manolugué, o sigui, al centre, i això crec que era l'any 1980.
1: 80, sí, sí.
0: Vull dir que han passat uns anys,
1: molts anys,
0: fins al 2016, en què en aquell moment te vas jubilar de la docència. No te jubilaràs mai de la teva vessant artística, podríem dir.
1: No ens deixen.
0: Però, i que no et deixin, millor. Però sí que és veritat que de la docència, doncs, et vas jubilar, tot i que a lo millor, doncs, periòdicament o en un moment clau que et demanin, doncs, participar, doncs participes també. Vull dir, si toca, si arriba el moment, no?
1: Sí, ara fa poc em van convidar, que mai m'ho hagués esperat, a fer uns workshops online des d'Argentina, amb una plataforma que hi treballen artistes molt reconeguts, i bueno, de seguida vaig dir que sí, però llavors em vaig haver de preparar, perquè no havia treballat mai així amb les webs, les càmeres. Bueno, però bueno, me'n vaig sortir.
0: Això com a docent, diguem,
1: sí,
0: com fent curs.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Doncs és que és això, Rosa és una creadora que ha sabut unir tècnica, recerca i sensibilitat. La teva obra, podem dir que ha viatjat per Polònia, Itàlia, Texas, Argentina, el Canadà, Bèlgica i França, i pot ser que potser
1: molts llocs.
0: I aviat anirà,
1: sí, sí,
0: també, o no sé si ha estat al Vietnam abans, però que aviat també anirà al Vietnam, segur.
1: Sí, sí, ahir vaig anar a portar a Barcelona, que ara les han d'enviar les obres a Polònia, i des de Polònia les enviaran al Vietnam.
0: Ah, a Vietnam, doncs I avui, doncs, arribes aquí al fòrum per parlar-nos d'aquesta trajectòria, de la teva mirada i del moment artístic que vius, perquè jo crec que el moment artístic és el que hem dit abans, no? Que com no et deixen, doncs el vius molt bé, el vius i podrien que el gaudeixes, no? I també el gaudeixes a vegades, doncs, acompanyada amb altres persones, no? Com són exposicions col·lectives.
1: Sí, bueno, estic amb dos grups, jo em dedico a més especialitzat en el món de gravat i de l'aquarela, que són dues tècniques antagòniques, però que em compensen i les necessito totes dues, una equilibra l'altra. I llavors amb el grup, amb gravat, estic amb el grup d'empremtes de dones des de fa 18 anys, que és un grup que el dissabte passat vam exposar, després de 17 anys de compartir experiències i exposicions al Museu Molí Paper de Capellades, i amb elles, amb aquestes dones gravadores, que va fundar el grup l'Alicia Gallego, que és d'Argentina. A Argentina la gent feia molts grups, i es trobaven les dones artistes, bueno, potenciaven molt els grups de dones artistes i gravadores. Llavors ella un dia ens ho va, proposar pensant-se que li diríem que no ens interessava, que quina bogeria, i ja fa 18 anys que estem treballant. I també fent intercanvis amb altres països.
0: Doncs mira, comencem abans d'arribar aquí, perquè de fet ara després ja arribarem, que justament aquests 18 anys significa una altra exposició, però d'això parlarem més endavant. Primer parlem dels orígens i la formació, tot i que ja dic que en aquests, vull dir, amb tu quan hem parlat, entrevistes, etc., això ja ho hem tocat, però no importa repetir-lo, perquè a vegades, sobretot en ràdio, el que s'explica en un, és, o sigui, és, hem de dir que va molt bé la informació perquè és immediata, no? Però també és efímera. Vull dir que ja, vull dir que s'oblida. Sí. Doncs, Rosa, com arranca la teva relació amb l'art, no? Quin és el primer record que tens d'haver volgut crear?
1: Jo el primer record que tinc és un dibuix que vaig fer quan anava a l'escola, que devia tenir 12 anys, del Beethoven, que em va quedar, bueno, era copiat d'una foto, evidentment, però que em va quedar perfecta i que tothom va al·lucinar, no? I llavors me'n vaig donar, bueno, jo ja sabia que sabia dibuixar perquè tothom m'ho deia, perquè la gent ho diuen, tu no n'ets conscient, però tothom t'ho va dient. I llavors vaig veure, doncs, que tenia molta capacitat per fer tot això, no? I que tenia ganes. I llavors els professors ja van començar a parlar amb els meus pares de que em deixessin fer belles arts i tot això. Com era una dona i en aquella època, que això era els 60 o així, doncs els meus pares ho veien com una bogeria i no em van deixar.
0: Eres molt petita, eh?
1: Bueno, sí, vaig com als 12 anys i me recordo que sobre els 15 ja tenia clar el que volia fer, no? Que volia dedicar-me a donar classes, a ser docent i a compartir-ho amb el món artístic, que ho veia com molt difícil, perquè és una feina, la veritat, des de fora està molt, com, no sé, sembla qui sap què, però la veritat és que és molt dura. Perquè has de tenir molta constància, molta capacitat de treball i has de passar molts moments dels i baixos, no? Bueno, l'aspecte creatiu és difícil, no és fàcil.
0: Ui, tant que no. I això del Beethoven, justament, no recordo, mira que t'entrevistes, crec que t'he fet bastants, i en canvi això del
1: no
0: dibuix...
1: No t'ho he dit mai.
0: Bueno, igual tampoc t'havia fet la pregunta, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Què et va portar justament allà a fer per estudiar el que tu volies, no?, a l'Escola d'Arts i Oficis de Barcelona? I també la formació en interiorisme, perquè també hem de dir que no només ets, sinó també fas interior, no?
1: Bueno, havia fet,
0: disseny, ja, o havies fet sí, disseny d'interior. Sí.
1: Bueno, com no em van deixar fer belles arts, perquè ho veien com una cosa molt perillosa, segons ells, no?
0: Segons les teves...
1: Bueno,
0: era
1: la germana gran de tres, era la germana gran de tres germanes, i la veritat és que els meus pares patien molt per mi, perquè em veien que era com diferent, o que volia coses diferents de les habituals, no? Llavors no em van deixar de cap manera, perquè quan vaig fer estudiar el batxillerat a l'Institut de Terrassa, la professora també els va trucar, la professora de dibuix, i també els hi va comentar que havia de fer belles arts, que valia molt per això, que era la meva vocació, i tampoc no es van ni presentar, em sembla, a la reunió. Bueno, la qüestió és que al final em vaig cansar ja de lluitar tant, perquè en aquella època les dones ho tenien molt difícil. Ara s'ha avançat molt, quan encara falta molt, però en aquella època me'n recordo que vaig patir bastant pel fet de ser dona. Perquè tot em deien, si fossis un noi... Però
0: imagina't que estem parlant que no és una època que estiguin molt, molt, molt lluny, ni molt menys. Vull dir, estem parlant d'època bastant propera.
1: Sí.
0: I el fet de que, o sigui, havia èpoques passades de que moltes dones, doncs, justament, que volien ser escriptores, que volien pintores, etc., ho tenien... o fins i tot havien de firmar en pseudònim.
1: Els homes.
0: Sí, doncs, vull dir, jo què sé, mira, com a pintora, ara, o sigui, dedicada a la pintura, ara no em ve ni... No, però tu ni do la quantitat
1: moltes,
0: de dones
1: sí,
0: que hi havia. I a més que justament es van fer també famoses per el fet d'aquest feminisme que portaven, no? I és per això que aquí, al això que tu dius, doncs que que al final te vas cansar, no? I que no pensarien que això te provocaria també, doncs, una discriminació com a dona, i és el fet també de lluitar, no?
1: Sí, també em vaig cansar perquè llavors també vaig tenir, bueno, problemes familiars, va morir la meva mare molt jove, teníem un negoci, vaig tenir que tirar el negoci endavant. Clar. Bueno, vaig passar una joventut bastant moguda, no? I bastant difícil, la veritat. Però després, una vegada vaig venir aquí a Caldes i em vaig casar amb el Joan, bueno, i ell em va apoyar molt i tot em va anar com rodat.
0: Home, amb el Joan, podem dir, sí, sí, un sí. Cop que arribes amb... que a vegades també passava, no? És el casament, podríem dir que... O el fet de marxar amb... bueno, podríem dir que era el casament, no? Doncs amb la parella també significava com una independència. Bueno, que a vegades podia ser tot al contrari, però en aquest cas penso que en el teu cas va anar molt bé.
1: Bueno, ell va veure que jo si no feia això no seria feliç, i vaig començar a estudiar ja una vegada.
0: Vas començar els estudis justament?
1: No, jo vaig fer interiorisme abans. Uh-huh. Vaig fer interiorisme quan em tocava i per això tenia el títol d'Arts i Oficis. Quan vaig arribar aquí a Caldes vaig anar amb la Montserrat a l'estudi Lans Faura i allà per pintar i per anar fent, perquè jo tenia necessitat de fer això. I en allà va ser en aquells anys quan van començar el del taller d'art. I la Dolors Molina, que em coneixia d'allà,
0: veu estat les dues des d'un principi.
1: Sí, doncs ella va confiar en mi quan jo era molt jove i ella ja era una artista consolidada i jo, total, no era ningú. Va confiar en mi perquè va veure doncs, que valia per això i que tenia el títol d'Arts Oficis, que llavors ningú tenia el de Belles Arts, i vaig entrar així. I tot va anar rodat, no? Vaig anar compaginant la feina d'interiorisme amb les classes perquè vam començar en poques hores i tal. Llavors ja tenia la Marta i tot va anar fluint. I llavors jo he anat creixent, vull dir, juntament amb el taller d'art. El fet de donar classes em feia també esperonar, formar-me més. I sempre he sigut molt inquieta i no m'he conformat mai amb la formació bàsica, no? Uh-huh. Sempre he estat aprenent i aprenent noves tècniques i mirar...
0: Bueno, és el fet, vull dir, que combines la docència també amb l'art, no? I dins de l'art, la part que és més teva, com justament és el gravat.
1: Sí, sí. Bueno, i el gravat i l'aquarela,
0: Sí, l'aquarela, sí, sí, sí. Però... No, i els teus quadres, les teves pintures, les teves obres, bueno, vull dir, quan les veus, t'identifiquen totalment. Identifiquen la signatura de Rosa Permanyer.
1: Sí, sobretot amb gravat, perquè amb gravat estic molt amb els vermells i, bueno, i de seguida que la gent ho veu ja saben que és meu. Però la veritat és que poder entrar al taller d'art per mi va ser tot. Uh-huh. I em va venir així sol, no? Sense buscar-ho. No?
0: 36 anys, eh?
1: No, vaig estar 42 jo allà.
0: Al taller...
1: Jo vaig estar 42 anys al taller d'art.
0: Vale, comences al 1980 fins al 2016.
1: Sí. Sí, sí.
0: No havia fet jo bé les comptes.
1: No, molts anys. Sí.
0: En quin moment...
1: No, 16, bueno, fa 4, 5 anys del que em vaig jubilar. No,
0: estem al 26?
1: No, després del Covid em vaig jubilar.
0: Ah, vale, al 21.
1: Sí.
0: En quin moment el gravat entra a la teva vida com a llenguatge principal dins de lo que és l'art que tu fas?
1: Sí, doncs jo no coneixia aquesta tècnica i al taller d'art hi havia el Ramon i el Miquel Trullol Rocabruna, que és de Palau, que donava allà, bueno, el taller d'art es va formar perquè hi havia un grup d'artistes que volien dibuixar nu i van demanar a l'Ajuntament un local. Llavors l'Ajuntament els hi va cedir l'antic hospital, però els hi va demanar que havien de donar classes, i és on va intervenir la Dolors Molina, i llavors vaig entrar jo, i va entrar també la Núria González com ajudant.
0: Aquí és on jo he fet la errada, aquí crec que es va jubilar el 2016, justament crec que era Dolors Molina, perquè tu i la Cristina Aranyó ho veu jubilar juntes el 2021.
1: Sí, tenim la mateixa edat.
0: Sí. I va ser en conjunt, ara, no sé, va ser justament Dolors Molina qui es va jubilar l'any 2016.
1: Vull dir que li tinc que agrair també bastant a ella, no? Bueno, bastant, no? Quasi del tot. Vam estar treballant juntes i sempre em va... Vull dir, dic jo, ella ja era molt reconeguda aquí a Caldes, havia treballat molt i jo total començava. Però em va anar... Bueno, això va ser com la meva sort, que dic jo, no?
0: Ara fa temps que no... Venia bastant sovint perquè ja no viu aquí tampoc, I, però tot i així venia bastant sovint. Ara fa temps que no...
1: Bueno, que no cada un dia que ens la pujarem a veure, que ara fa temps que no ens veiem, a vegades la truco. Sí. Està vivint allà molt tranquil·lament.
0: Ahí està, que està en un poble
1: aquella,
0: petit
1: sí,
0: i tal.
1: Sí, classe.
0: Però, però bé, està tranquil·la, això sí. El gravat i l'obra gràfica. El gravat és una tècnica exigent, lenta i gairebé meditativa. Però això millor que ho diguis tu. Per què t'atrau tant?
1: M'atrau precisament per això, perquè és com meditar, no? És molt laboriosa, és molt artesanal, és tot al revés de l'aquarel·la, per això m'agraden les dues tècniques, que una em compensa l'altra. I quan em poso el taller, tot va pas a pas, no? Primer has de pensar el projecte que vols fer, però llavors vas preparant les planxes, vas treballant, necessita un procés, llavors les has d'entintar, has de fer les proves d'estampació. És molt laboriós, molt. Però això m'agrada perquè quan estic allà no miro ni el temps, ni els diners, ni el material, ni miro res, no? Vaig com una mica contra el món.
0: Has de fer també, treballes, i, o sigui, has treballat oli, retrat, paisatge, però el gravat podríem dir que es podria dir com si fos el teu ex, vull dir, el que et centra més la teva obra. Què hi trobes, què no hi trobes, per exemple, en altres disciplines?
1: Bueno, jo quan vaig començar, que vaig anar amb uns professors que em vaig anar formant quan no podia estudiar, vaig començar pintant a l'oli. Llavors sí que feia bodegons, retrats, vaig fer molts retrats i tal, però va ser com per formar-me. Una vegada vaig veure que vaig conèixer el gravat, ja m'hi vaig començar a dedicar exclusivament. I a mi m'agrada molt el tema del paper i fer alguna cosa que no faci tanta gent, no? Veia que l'oli pintava molta gent, que m'assemblava a molts altres artistes, vaig voler fer alguna cosa més personal.
0: O sigui, alguna cosa que t'identifiqués a tu mateixa.
1: Sí, sí. I després amb l'aquarel·la, quan estudiava interiorisme, com que ja sabia pintar, doncs feia llavors treballàvem a mà les perspectives, no? Ara que es fa tot amb ordinadors, i feia unes perspectives molt grans i clar, llavors les colorejava amb aquarel·la i també el professor ja va començar a veure, que sabia pintar molt bé l'aquarel·la i també em va aconsellar que fes aquarel·la. I vaig començar així.
0: De fet, podríem distingir per aquarel·la i els gravats. Els gravats acostumen a ser més petits, no?
1: Bueno, també n'he fet de grans.
0: De grans. Les aquarel·les, per general, són més
1: grans. Bueno, poden ser petites i grans, també. El que passa que els gravats grans són molt laboriosos i ara ja no tinc tantes ganes de fer-ho perquè és molt cansat.
0: De fet, la teva obra forma part de col·leccions públiques també i privades. Què significa per a tu aquesta projecció, no, de la teva obra? Quan dic públiques, col·leccions públiques, podríem dir de no sé si de galeries públiques, però les galeries, clar, públiques vol dir quan estan en institucions, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Privades són les galeries.
1: Sí, sí. Bueno, més que res, jo en galeries hi he treballat uns anys, però me'n vaig donar compte que quan veuen que vens et marquen molt el que has de fer i no m'hi sentia còmoda. I llavors, per això vaig triar fer docència i la trajectòria artística, així m'ho podia combinar. I m'agrada ser més lliure. Cada un tria una miqueta el camí que vol, no? Mm-hmm. Jo vaig triar aquest, no? D'anar una miqueta més per lliure. I sí que vaig estar uns anys que em va anar molt bé, que vaig vendre molt, en bones galeries, però era massa... Si volia seguir la docència, era massa cosa. Mm-hmm. Llavors, per mi, m'equilibrava molt el fet de donar-me en els altres, sinó l'art és molt egocèntric. I estàs tot el dia pensant, com més crees, més ganes tens de crear, les idees que tens no les pots plasmar mai, bueno, per mi era com una miqueta una bogeria. Llavors el fet de donar de lo que jo sé, ensenyar-ho als altres, a mi això m'ha omplert molt. I també he après molt dels alumnes i m'he hagut de superar també, no? I també donar classes a nens també m'ha agradat molt.
0: Bé, és el que has fet, diguem, al llarg de tots els 40 i 42 anys al Manologuer, al taller d'Art Manologuer. Vull dir, de fet, estàs amb alumnes adults i amb els petits també.
1: Amb els petits.
0: I a més, ho bo que sempre amb vosaltres, els professors, vull dir, tot el que aprenen els alumnes amb vosaltres, no?, justament després es plasma en aquestes exposicions, vull dir, no sé si els adults és per la festa major i els petits, o vull dir, els alumnes més joves, quan s'acaba el curs, podríem dir cap al mes de maig-juny, no?
1: Sí, sí, sí. I a mi el que m'agradava molt era quan un alumne gran que em venia em deia, bueno, és que a mi m'agradaria fer, però no ho sé, tota la vida ho he volgut fer, però no sé dibuixar. Amb gravat no cal saber dibuixar, perquè pots crear a partir de materials i de composar. I llavors es quedaven com paradíssims de veure el que els hi sortia. Venia, els anava guiant, no? Però això a mi em feia molt, m'omplia molt, veure, treure la creativitat de dins de cada persona.
0: Uh-huh. Docència, tornem a parlar de la docència, no? Va ser, com ja, acabem de comentar, no? Cofundadora del taller del Manol Hugué i també doncs, aquí t'has estat doncs, 42 anys. Què ha significat per a tu, tot i que l'ho hagis dit, aquest espai, no? Tot aquest temps, aquesta... Bueno, és tota una vida, podríem dir, 42 anys, no?
1: No, és que és tota una vida, la veritat. Bueno, com t'he dit, doncs és el
0: tota
1: que...
0: Tota una vida i, a més, és com tenir una altra família, no?
1: Sí, sí. A més, també ens hem vingut molt amb les professores, amb l'equip docent d'allà, no? Amb la Yolanda, amb la Cristina,
0: sí, de fet, és
1: amb la Dolors...
0: La Yolanda és qui és ara...
1: Bueno, la Yolanda és la directora, anys, era alumna nostra, i ella va seguir...
0: I va continuar.
1: Ella sí que ha estat tota la vida allà.
0: Sí. des de joveneta.
1: Sí, sí. Jo va arribar un moment que veia que també em quedaria també com una miqueta estancada, i vaig decidir reduir la jornada... i també donar classes fer cursos a fora, perquè em vaig dedicar al gravat no tòxic, a noves tecnologies i també combinades amb ordinador, bueno, com noves tecnologies del gravat. Llavors em van començar a sortir classes a fora i cursos, i m'ho vaig anar combinant una miqueta així, perquè sóc una mica inquieta i quan fa molt temps que estic fent el mateix ja m'agrada fer un altre pas.
0: I, per exemple, els alumnes, ja dic, grans i petits, què t'han ensenyat al llarg d'aquests anys? Que alguns, se suposa que vas començar amb ells de petits i després, doncs, igual ja... O sigui, no sé si el vas tenir de grans, però que potser els fills d'aquests...
1: Els fills, sí,
0: i nets. Imagina't.
1: I nets, ja. Sí, nets. Clar, sí. Són tres generacions.
0: Clar, perquè els que ja començaven a tenir adultes, sí, no?, persones, sí, sí, adultes, doncs clar, després sí que han pogut venir fills,
1: sí,
0: i nets.
1: Sí, sí, clar, són molts anys i bueno, he après molt perquè, ja et dic, jo he après ensenyant. O sigui, perquè m'he hagut d'espavilar, d'aprendre coses noves, de no, clar, no pots fer sempre el mateix, no? T'has d'anar creant. I això m'ha esperonat sempre a ser més creadora, a ser més creativa, i m'ha donat molta satisfacció. Potser et diré que m'ho passo més bé quasi quan ensenyo, quan sóc docent, que quan treballo per mi.
0: És a dir, quan...
1: Tinc vocació de docent.
0: Ser mestra és una cosa, bueno, que igual ja el portaves també.
1: Sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: És el que tu deies en un principi, te volies dedicar a l'art per una banda, sí, sí, però també sense deixar de banda, sí, sí, el fet de...
1: Bueno, això m'equilibra.
0: Sí. Sí, sí.
1: Em fa un equilibri i em sento com més...
0: Tot més completa.
1: Sí, com més completa. Sí,
0: és a dir, el fet de projectar també el teu art és en altres persones perquè lo ensenyes, no? Vull dir, és aquesta riquesa que tu també tens.
1: Bueno, i veure, me'n recordo també a Barcelona, quan ho feia al Centre Artístic de Sant Lluc, pues la gent és que es queden paradíssims a veure el que els hi surt, perquè clar, tu els vas guiant, els vas ensenyant la tècnica i els hi vas i aprens a treure'ls el que tenen a dins com amagat, no? Perquè la creativitat la portem tots des de petits, però la que ens fem grans pues es va anul·lant. Si no la treballes, com amb tot s'ha de treballar, no? I has de tenir constància, i la gent era molt agraïda, la veritat, molt agraïda.
0: Uh-huh.
1: I tinc molt bons records.
0: Com ha evolucionat la percepció del gravat entre, per exemple, entre els joves? Perquè hem de dir que també, i això no sé, sí que l'he dit, però molt per sobre, que a més ets investigadora, és a dir, tu investigues, m'imagino, la forma de abans de plasmar o fer l'obra que hagi de... suposo que els colors, la manera de fer... Vull dir, no, tot això, no?
1: Bueno, jo vaig començar amb les tècniques tradicionals, o tècniques, que és la punta seca i l'aigua fort, que és el que feien el Goya i el Rembrandt en aquella època. El Picasso també ho va treballar molt. I va arribar un moment que això és molt lent i la vida va evolucionant i la tècnica es queda als segles passats, no? Llavors han anat sortint les argentines, els argentins són molt bons en recerca i van treure tècniques així molt, molt novedoses d'estampació. I després, quan vam exposar a Argentina amb aquest grup de gravat d'empremtes de dones, i allà vaig conèixer gent i bueno, i vam fer com bueno, vam compartir tècniques. Quan vaig arribar aquí, vaig portar ja un material que d'allà i ja vaig començar a investigar. I també perquè m'estava com intoxicant una mica amb tots aquests productes. Tenia ja molts problemes.
0: Clar, estava
1: molt cansada.
0: Suposo que fa servir
1: àcids, dissolvents en aquesta època. I després també vaig posar-me en contacte amb la Belles Arts de Barcelona, amb l'Eva Figueres, que ella també estava investigant i portava professors de fora, danesos i tot, que donaven cursos, i vaig començar a fer cursos i llavors els vaig començar a impartir jo. I també me recordo que a través de Sant Lluc em van demanar al Museu Picasso per fer un curs i me recordo que van dir, si el Picasso ara tingués aquests materials també faria això, perquè amb el ràpid que anava amb tot, no? No s'estaria encara fent, perquè el Picasso al fi i al cap ho feia fer tot per uns tallers de gravadors, no? Perquè els artistes pensen el dibuix i el disseny, però feien fer els gravats perquè és molt laboriós i ells no tenien temps de fer-ho, i s'ha de ser molt bo també tècnicament, no? Uh-huh. I me recordo que també vaig tenir l'oportunitat de donar cursos al Museu Picasso, al Vic Drau de Barcelona, i bueno, m'han anat passant coses que mai em hagués pensat que em passarien.
0: Això era aquesta manera teva de fer, no? I de fet, com ha evolucionat això, la percepció del gravat entre joves creadors?
1: Bueno, ara se segueixen molt aquestes tècniques que també utilitzàvem al taller d'art. També per nens també ens convenia que les tècniques fossin, que no fossin tòxiques. I ara de joves creadors van, bueno, a Belles Arts els ensenyen les tècniques tradicionals i les noves.
0: Mm-hmm. Ara, pues mira, ja fem un pas més endavant, la projecció internacional. La teva obra ha estat, de fet, ja seleccionada, crec que, me lo diràs tu millor, no? El 29 Exhibition Water, bueno, com es diu això, pràcticament? Que aquí hi ha com molts números inicials en majúscula.
1: Sí, són els simposis internacionals que fem cada any. Jo estic dins...
0: Aquí és a la ciutat Gdansk, no? De
1: sí.
0: Polònia.
1: Bueno, jo estic en l'agrupació d'aquarel·listes també des de fa molts anys i també es fan uns simposis europeus, que hi ha una federació europea, i cada any ho fem en un lloc diferent.
0: I com vas viure primer l'experiència de poder justament formar part, no? o participar en... o que la teva obra estigui seleccionada aquí?
1: Bueno, aquí fan una selecció. Primer era amb els que ja teníem els premis, les medalles d'or i les medalles de plata. Primer, al principi, es feia... Doncs era amb els que teníem preferència, no?
0: La gent que tenia... De quin any estem...?
1: Ui, ja fa molts anys.
0: D'això? Sí, però que continua, eh? Vull
1: dir, sí.
0: Vull dir, continua,
1: no sé,
0: ara mateix.
1: Fa molts anys que estic del 92...
0: O sigui, més de 30.
1: Sí, més de 30.
0: O sigui, el 96 serien 30 anys, vull dir que poden ser 35 i tal.
1: Aquests simposis es van començar a llançar amb el Martínez Lozano, que té un museu a llançar, i el vam anar a veure amb el taller d'art, llavors el vam conèixer, llavors ja em vaig posar a l'agrupació d'aquarel·listes, i me'n recordo que anava a veure les exposicions que feien a Caja Madrid, allà a la plaça Catalunya, i pensava, ui, si un dia poguessis participar-hi. Ui, si un dia hi poguessis exposar. I va arribar un dia que hi vaig poder exposar. Llavors, me'n recordo que donaven premis. Ui, si un dia poguessis guanyar un premi d'aquests. I a poc vaig anar guanyant la medalla de plata, la medalla d'or, el Premi Martina Lozano, el Premi al Piano Checa, que llavors em vaig fer una exposició individual a Caja Madrid. I bueno, em van anar passant totes les coses que anava somiant, no? Jo penso que si vols molt una cosa l'acabes aconseguint.
0: O sigui, és com si tu lo tens a la ment.
1: Jo tenia una llum i una direcció a seguir, no?
0: I
1: anar a treballar. Havia d'anar a treballar, no? I fer coses diferents perquè destaquessin. I vam començar a anar als simposis aquests, que doncs, vam estar a Noruega, a Irlanda, fa 2 anys a Finlàndia. És que hem anat a molts llocs, a Bèlgica, a Itàlia, a França. Cada any es fa en un lloc diferent. Potser pel Covid no vam anar a Alemanya, però en els altres hem mirat d'anar tots. Aquest any, l'any passat el vam organitzar nosaltres des de Barcelona, que ja fa 15 anys el havíem fet a Llançà, que també allà vaig impartir uns tallers de Geotaco, que ara l'any passat em els vaig impartir uns tallers d'aquarela tridimensional amb 200 participants d'Europa, que ho vam fer nosaltres a Barcelona, i aquest any es fa a Polònia. I l'any que ve es farà a Sevilla. Uh-huh. Bueno, i després ja... Bueno, i es fa il·lusió.
0: Va rodant. Va rodant, exacte. Sí. Obres com el... està en anglès, Save the Ship o Golf Ship, no? Combinen aquarela i el Geotaco. El Geotaco. Descriu exactament, per exemple, el Geotaco, en què consisteix aquesta tècnica.
1: El Geotaco és una tècnica japonesa, que els japonesos quan pescaven un peix molt gran, com que llavors el venien o l'obrien per menjar-se'l, doncs l'estampaven. I com l'estampaven? Amb tinta de calamars, l'estampaven i posaven un paper prim japonès i llavors exhibien les obres en els llocs aquests que venien als mercats davant del mar. I ara això doncs, també es pot fer. Jo també he fet cursos i he fet obra d'això perquè també m'agrada molt. No? A mi els peixos sempre m'han agradat molt. Sempre els he
0: Home,
1: posat
0: aquests
1: a la meva
0: són
1: obra.
0: Aquests, a més, són aquests que hem vist... quadres teus, justament, que són aquests peixos, no?
1: Sí, llavors el que he fet, com que ho he combinat amb aquarela i ho he presentat, per exemple, ho vaig presentar al simposi de Polònia, ho vaig presentar-ho, i com hi ha molta gent, molts artistes que estaven allà d'Europa, havien vingut a llançar, i va ser un taller preciós davant del mar, que hi havia 200 participants, i va ser... tots allà estampant els peixos amb el paper japonès, em va promocionar la Casa Piera, em va fer d'espònsor, llavors el divendres ho vam fer a la plaça, ho vam posar-ho sobre teles, com que la gent era artista, doncs van fer coses precioses, doncs se'n recordaven de mi i em deien la fish woman, i bueno, que els hi va encantar aquest taller. I m'agrada sempre fer coses així innovadores.
0: O sigui, i el fet, és això que expliques, no? El fet de portar a fusionar aquestes tècniques.
1: Sí, a fusionar tècniques diferents. Uh-huh.
0: Què significa per a tu que obres teves viatgen però molt lluny?
1: Vull dir, pues la veritat, molta il·lusió.
0: O sigui, a banda de Polònia.
1: Sí, vull dir, exposar també a Corea, també no hi vaig poder anar perquè primer... ens convidaven a Corea.
0: Cosa és que viatgi la teva obra,
1: sí,
0: a vegades pots acompanyar-la,
1: sí.
0: I altres vegades
1: no.
0: I aquesta a Corea no.
1: Aquesta a Corea, jo ja havia mirat els bitllets i havia demanat permís al taller d'art, però s'anava per Setmana Santa i llavors només havia de demanar una setmana de festa i havia de posar un substitut, però després es van canviar les dates i llavors ja havia de demanar 15 dies i vaig pensar pues, que si estava treballant que no era correcte, i llavors no hi vaig poder anar jo. Hi va anar la meva obra, però jo no hi vaig anar-hi.
0: Bé,
1: vaig poder anar a Argentina,
0: als Estats Units,
1: bastants llocs he anat.
0: Has viatjat moltíssim.
1: Però a tots no es pot anar.
0: No, però sí que he de dir que has viatjat molt, coincidint sempre quan te tocava època de vacances, no?
1: Sí, clar. Normalment els simpòsims es fan a l'estiu, o al setembre o a l'octubre. I si podia anar hi anava i si no, pues no.
0: El fet de que de dir que han passat 5 anys des de la jubilació al taller d'art Manologue, en aquest període de temps t'ha permet que puguis encara viatjar més,
1: sí, és a dir, clar, sí,
0: perquè aleshores ja no tenies el temps tant.
1: Al setembre i a l'octubre també
0: o,
1: he pogut viatjar.
0: O com sigui,
1: o
0: no?
1: O quan sigui, sí, sí.
0: Sí, perquè en aquests ja tens la llibertat.
1: Sí, sí, ja tinc la llibertat. Sí, perquè també et sap greu, a vegades ja em sabia greu demanar dies de festa, perquè sempre tenia exposicions, viatges i sempre tenia coses, però també mirava de no passar-me, no? També per les altres companyes i pels alumnes i per tot.
0: Uh-huh. Sí, sí. De fet, ara parlem d'aquesta obra teva que va cap a... O sigui, quan surt cap al Vietnam? Primer l'envies a Polònia,
1: primer
0: no?
1: Primer els enviem a Polònia perquè allà hi ha el Min, no sé com és es diu, un artista vietnamita que viu a Polònia, i ell ho ha organitzat, i han fet una col·laboració amb l'ambaixada espanyola i de vietnamita, i primer em van convidar com a artista convidada, que havia d'anar allà una setmana abans de que es fa l'exposició, i allà havíem d'estar pintant, compartint amb els artistes d'allà, però 15 dies la veritat que se'n feia. I el viatge són moltes hores i és molt lluny, i no m'agrada gaire viatjar amb avió, i al final no hi vaig.
0: Va l'obra.
1: Va l'obra, sí, sí, va l'obra. Vull dir, a vegades em ve
0: no
1: de gust d'anar-hi.
0: No t'hauria agradat, justament? Per...
1: Mira, de seguida que m'ho van dir, se'm va fer una muntanya. Llavors vaig decidir, estic en una edat que puc triar el que puc fer.
0: Oh, i tant.
1: Si em ve de gust hi vaig, i si no, no. No passa res, si no s'hi va. Hi van altres, i ja està.
0: Aquesta obra l'has hagut de fer expressament? Per a...
1: Sí, aquesta la vaig fer expressament, perquè ens van enviar unes fotos de temples i paisatges d'allà, i ens van dir que si podíem treballar aquests ambients, doncs que millor. Llavors aquest estiu vaig fer dues obres, una que es diu Colors de tardor, que és d'un temple d'allà, em sembla que m'he apuntat el nom, però un temple que allà és molt famós, i un altre amb blaus, que és de Moonlight, que és la nit de lluna, que és de, també d'unes cases, uns temples que hi ha. Així que aquesta la vaig fer expressament.
0: Per tant, vull dir, sense ser-hi allà, de fet tu ja l'has fet, que està connectada
1: sí,
0: justament
1: sí, sí, sí.
0: Amb el país,
1: sí,
0: en aquest
1: sí,
0: cas
1: sí.
0: És el Vietnam, no?
1: Bueno, podies enviar també obra teva, però em va semblar que ja que ens ho proposaven també era bonic, no?, fer un altre tema que no fas normalment.
0: I segurament això també t'ho agrairan allà,
1: sí,
0: i quedarà destacada,
1: i
0: no?
1: Sí, perquè tothom ho interpretarà tothom ho interpreta de maneres diferents, i dius, és el mateix tema, i tothom ho fa completament diferent.
0: Uh-huh. Sí, sí. Quin dia, o sigui, això és aquesta setmana que surt, primer ja dic, cap a Polònia, i després allà, quan serà aquesta exposició?
1: Es celebra l'exposició, s'inaugura, o sigui... Primer fan una setmana abans del 9, es fa del 9 al 15 de desembre. Una setmana abans hi van els artistes convidats, que primer, ja et dic que anava com a artista convidada, només havia de pagar el bitllet d'avió, llavors allà l'estança...
0: O sigui, allà l'estança i tot ja entra.
1: I llavors hi va la gent, els artistes que volen, hi van després i s'inaugura l'exposició.
0: Uh-huh.
1: I després, bueno, es fan viatges culturals, es pinta, comparteixes amb tota la gent d'allà... Bueno.
0: No, és clar, si a tu precisament l'avió no t'agrada
1: tantes hores,
0: quantes hores representa?
1: Són de 15 a 17. Sí, se'm feia una muntanya, la veritat.
0: Ah, però si vas acompanyada aquestes hores
1: bueno,
0: passen més ràpid.
1: Quan vaig anar a Cuba vam tenir problemes amb l'avió.
0: Aquí van ser, crec que eren 9 hores.
1: Sí, però Cuba. Vam estar com 24.
0: Bueno,
1: vam tenir problemes amb l'avió, vam tingué que tirar enrere, vam tingué que tirar tot el combustible al mar, llavors no hi havia mòbils, anava sola, pensava que ens estavellàvem amb l'avió. Bueno, m'ho vaig passar molt malament.
0: Això d'alguna manera t'ha marcat.
1: I em va marcar una mica, sí. I després, quan vam anar a Cuba, hi vaig anar sola i vaig patir una mica, la veritat. Però després, quan vam anar a Argentina, també vam tenir problemes amb el vol, perquè no podíem aterrar, també ens van desviar, i també, si havíem d'arribar a les 6 del matí, vam arribar a les 8 de la nit. I perquè llavors ens anàvem amb el Joan i ell va fer riure tot el personal de l'avió
0: manera
1: i vam riure molt
0: de deixar enrere
1: però,
0: tota
1: bueno,
0: la por
1: però
0: bueno, no entenc perfectament que no
1: i després quan són tantes hores
0: clar.
1: Se'm fa una mica de... sí, vaig quedar una miqueta marcada cada vegada
0: sí.
1: Que he fet un vol d'aquests
0: sí, perquè quan vas aquí a Europa és diferent, no?
1: Però, sí, màxim són 5 hores i 5 hores.
0: Imagina, si vas
1: Hem estat a Rússia també, que són 5 hores, a Finlàndia ara fa 2 anys i són 5 hores passant volant.
0: Clar, no te n'adones i vull dir...
1: Bueno, hi ha gent que li deu agradar i a mi se'm fa una miqueta de muntanya.
0: No, bueno, mentre tot rugi bé, t'asseguro que no passa res. El problema és quan hi ha problemes.
1: Que m'ha passat 2 vegades, doncs...
0: No, 13 hores, per exemple, ho he estat. Però clar, quan el viatge va... vull dir, va rodar anada o tornada, doncs, clar, no, però no pateixes, vull dir que se te passen les hores, pots dormir, tal, el problema és quan el que tu expliques. Clar, això és una altra cosa. Vinga, projectes col·lectius i empremtes de dones. El col·lectiu Empremta de Dones és el 18, la 18a o la 17a?
1: Aviat farà 18 anys que estem treballant juntes.
0: Però el que seria com a exposició...
1: Ben, 17 anys, perquè 17 quan anys. El vam programar-ho, sí, feia 17 anys.
0: Doncs parlem, què té de singular aquest projecte? Que ho feu tan... Bueno, és com si ja heu fet una...
1: petita família
0: de dones, no? Sí. I a partir d'aquí, doncs imagina't, són 17 edicions, 18 anys, 17 edicions que també són.
1: Bueno, són moltes exposicions, sí. També hem exposat al Canadà, al
0: Quebec. Exacte, són exposicions que hi han viatjat moltíssim, a banda de l'Argentina. Sí.

0: funciona molt bé la nostra obra i després pues, també ens avenim molt i ens respectem molt.
1: Pues per això, vull dir, com, si vosaltres funcioneu totes conjuntament, de manera conjunta, clar, tot i que pot haver-hi alguna connexió en l'obra, però de fet, com tu ben dius, diferent, no? Però si entre vosaltres tot flueix bé, vull dir, clar, això també fa que tot vagi rutllant, no? A partir des del primer moment, sí, des del primer any fins a l'actualitat.
0: En algunes exposicions hem convidat també algun artista convidada, algun altre artista, perquè així també aportes alguna cosa nova. I sempre ens pensem, ara ja no ens vindrà ningú a la inauguració, perquè portem tants anys que ja es farà pesat, i sempre ens ve molta gent. Uh-huh. Sempre tenim seguidors i sempre ens ve molta gent.
1: I aleshores seria així, com és treballar, o com ha estat i és, continuar, perquè continua treballant, no?, amb les altres participants, Neus Colet, Alicia Gallego i la Pilar Massip.
0: Sí, sí.
1: Perquè són les...
0: Vam començar cinc i una d'elles no es va sentir tan a gust i ja va marxar sola, però ella va estar 2 anys. I després nosaltres
1: Hem
0: continuat. Sense donar-nos en compte, han anat passant els anys i hem anat compartint exposicions.
1: Això vol dir que el fet de treballar amb elles... Sí. És una cosa que com esteu bé, sí, no és per això que continua,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i també hem tingut un crític d'art que també ens ha apoyat molt, el Ramon Casaler, que és amic i crític, i ell, quan vam fer els 15 anys, li vam demanar si ens podia comissariar com les exposicions, i ens va buscar a diferents museus, i ell també sempre ens ha fet les presentacions i ens ha ajudat molt.
1: I què té d'especial justament el projecte Empremtes de Dones, que són tot el conjunt? O sigui, el fet d'especial, és a dir, per què funciona tan bé, no? No només amb vosaltres, sinó també al contingut de l'obra.
0: Pues perquè totes són molt diferents, però l'obra junta...
1: És el que comentaves ara.
0: Perquè ara vam inaugurar el dissabte passat al Museu,
1: sí,
0: Molí Paperer de Capellades.
1: Ara tenia l'exposició de Molí Paperer de Capellades, no?
0: Sí.
1: Que aquí reivindica el gravat femení.
0: I i allà és el Museu del Paper, i llavors la nostra obra queda molt bé perquè... estem a la sala, a la planta 1, on entres a la sala de l'empremta, del principi de l'empremta i de la impressió. Hi ha totes les màquines antigues amb com es feien els gravats. I llavors, clar, abans d'entrar-hi, pues ja veus tota la nostra obra i queda superbé. I llavors la directora, la Victòria Raval, ho va explicant, diuen que els hi funciona bé, i és veritat, perquè aquí pues queda, cada vegada ho fem en un lloc diferent, i sempre ens funcionen bé les exposicions. Uh-huh. Bueno, perquè ja dic, l'obra de cada una és molt diferent l'una de l'altra.
1: En aquesta ocasió ha tocat aquí, perquè ja dic, com tu ben dius, gairebé sempre és en un lloc diferent. Ara és aquí, en aquest museu de Capellades, però de cara a una propera edició pot anar...
0: Ara també a la Neus Colet se li va ocórrer que féssim una carpeta de gravats, que ja n'havíem fet alguna. Una carpeta de gravats és fer una carpeta amb uns gravats, que serien 4 gravats, i fem una edició de 10 o 15. Llavors, aquesta edició la tenim també per regalar. Quan anem a un museu, la deixem com a obsequi.
1: O sigui, la deixeu, exacte, com a obsequi en el museu.
0: I llavors, ara vam dir de fer-ne una amb paper fet al museu Paperer de Capellades, i ara estem fent les proves, i aquesta carpeta ens la presentarà la Elina Norandi, que és una crítica d'art que treballa molt el tema de la dona artista i de potenciar la dona, i ens la presentarà ella. Ara li hem d'enviar les fotos dels gravats i una miqueta el que volem dir, i fem el tema de l'aigua. Al anar allà a Capellades, al veure tot el rec i la sèquia i tot, vam dir, va, doncs fem el tema de l'aigua. I ara l'estem preparant.
1: Quantes obres en total s'exposaran allà?
0: Les obres les adaptem a l'espai. Si és un espai més gran...
1: Tu, per exemple, quantes obres
0: aquí, pues,
1: tens pensament de... En principi, si veus que l'espai...
0: No,
1: suposo que cadascuna porteu la mateixa quantitat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, bueno, ens dividim l'espai. La Neus, sí, Colet, que és dissenyadora i sap molt bé, sap treballar molt bé en Photoshop i amb l'ordinador, ens ho munta sempre...
1: A través, primer,
0: sí,
1: de manera virtual, no?
0: Virtual.

0: i després ens portem una miqueta més d'obra i si hem de canviar alguna cosa la canviem. Bueno, aquí hem posat menys obra perquè l'espai era més petit, però també tenen uns vitrines molt maques i hem posat llibres d'artista, que a mi m'agrada molt fer llibres d'artista.
1: I aquests llibres d'artista vol dir que esteu totes?
0: No, llibres d'artista vol dir que en vez de fer el gravat pla, el fas tridimensional.
1: Ah.
0: I això m'encanta a mi. M'agrada molt, perquè m'agrada com manipular el paper i convertir-la en una escultura.
1: Ai, molt bé.
0: Bueno, ara quan vaig exposar aquí al Museu d'Alguer...
1: A la
0: Sala d'Alguer, el desembre, novembre-desembre, amb l'Eulàlia Llopart, que vam fer una exposició sobre correspondències en vermell, i vaig posar molts llibres d'artista a la part de dalt, perquè m'agrada molt. Em relaxa molt fer això.
1: I també és una manera de si un espai és més petit, doncs que...
0: Bueno, i combina molt. Tot penjat a la paret, ho trobo... M'agrada que combini una miqueta amb escultures, amb
1: coses tridimensionals. Aquí entraria per la teva part interiorista, no? Vull dir, a l'hora
0: no,
1: de...
0: No sé, m'agrada.
1: Pues ja passem al present i al futur. En quin moment artístic es trobes ara?
0: Pues ara em trobo un moment molt... A veure, que ja sé molt el que vull, que puc dir que no, com ara he dit que no anar aquí al Vietnam, no?
1: Has dit que no,
0: Estar present jo, però amb l'obra sí, no? Si veig que tinc que córrer molt o que una cosa em ve molt atropellada, pues no vull... I he fet moltes coses, he exposat molt, ja estic molt plena, bueno, em sento ja molt complerta, i ara faig molt, bueno, com una maduresa, no? Faig molt el que m'agrada i el que sento en cada moment. Tinc molt clar quan haig de dir que sí o haig de dir que no.
1: Que també és important, no?
0: Jo penso que sí.
1: Perquè si no ho veus clar, pues ho tens, diu, no cal. És això que tu acabes de dir. A veure, jo ja he aconseguit...
0: Una mica el que volia.
1: El que volia, sí, sí. No? I ara, si això t'aportarà... t'aportarà pues, que te trobis bé, pues diràs que sí, que te trobis bé i que ho puguis fer, no?
0: I tant, i sobretot amb
1: la
0: gent.
1: I que no et doni cansament ni mals de cap.
0: Sí, sí. No, perquè és una feina que has de treballar molt, però molt, molt, i és molt solitària. A vegades em diu, no, és que sempre estàs enfeinada, sempre vas... Jo no vaig corrents, però si vaig a caminar amb amigues, doncs jo no m'hi puc estar tot el dematí. Me'n tinc que anar una hora, perquè si me'n tinc que anar a l'estudi... I això em passa amb tot, que sempre tinc projectes i sempre tinc feina.
1: Però que la vida també és com dir, bueno, ho faré això, però de la manera que
0: bueno,
1: jo...
0: Penso que és
1: que em ve de gust de fer-la.
0: Sí, és una edat que ja podem triar una miqueta el que fem, no? I ens ho mereixem.
1: Actualment, en què estàs, per exemple, què investigues de la part més teva investigadora?
0: Ara, per exemple, amb aquarela he anat com un pas enrere. Des del Covid... Vaig estar molts anys investigant, com que havia fet gravat, feia una tècnica que només la sabia fer jo i havia destacat, havien donat molts premis i tal, però era molt laboriosa, i des del Covid que tinc necessitat de tornar a la tècnica pura, no? com fer més pinzellada i com tot més net, no? Vull dir, la vida et va canviant, a cada època necessites fer coses diferents.
1: Això podria ser que no sé si formaria part del que t'agradaria explorar, o si estàs en això, o també t'agradaria explorar altres coses en els propers anys.
0: Ara em deixo portar una mica per el que va venint, i com que porto molts anys treballant i em van sorgint coses constantment, no? Pues la vida ja m'hi va portant.
1: Mira, una pregunta sorpresa que et faré, només una, perquè podia fer, a vegades faig molta, però ara, Rosa, si haguessis de descriure el gravat amb una sola paraula, quina seria i per què?
0: Màgia i passió.
1: Aquesta, i per què? Per quin motiu? Màgia,
0: perquè així és com l'aquarela, és molt directa i ho has de fer tot directament com de cop, no? Perquè jo treballo molt ràpid. Amb gravat tot és molt lent, i quan tu passes la planxa per tòrcul i treus l'estampa és com una màgia, no? No saps mai ben bé què et sortirà, i m'agrada aquest punt de misteri.
1: I unes preguntes, aquestes les respostes són bastant més ràpides, jo les dic ping-pong, Un color.
0: El color, el vermell.
1: Sí, perquè acostumes...
0: Veig que aquí també estàs tenint la corporació en vermell.
1: tot i que també fas blaus, no?
0: Sí, bueno, blaus també, fes, blaus i
1: vull
0: vermells.
1: Dir, moltes de les teves obres, a més, tenen aquest títol.
0: Turqueses o blau, sí. Blaus i vermells.
1: Una textura.
0: Una textura com la... Ui, això ara m'has agafat així. M'agrada molt els òxids i les coses rovellades i tot això.
1: Un paisatge.
0: Un paisatge al mar, sí, les postes de sol.
1: Un artista que admires.
0: El Kiefer, que ara està exposant a València i vindrà ara a la Pedrera, és un dels artistes que no és tan conegut com d'altres, és un dels artistes que admiro més.
1: Una obra que t'ha marcat.
0: Una obra que m'ha marcat, que m'hagi marcat...
1: Ara... Pot ser teva o no, o justament que és d'un altre artista.
0: Sí, em va marcar veure una obra d'un aquarel·lista basc, que treballava en papers amb collage, i a partir d'aquí jo vaig començar a investigar la meva manera de fer-ho i vaig crear un altre llenguatge.
1: Una eina, una eina imprescindible en el teu taller.
0: Una palatina, un pinzell de cabra o això, i el paper.
1: I un somni pendent, si encara te queda dins, relacionat amb la feina.
0: Un somni... Bueno, de fet, he anat aconseguint bastant els somnis que tenia.
1: Sí, perquè és el que explicaves abans. És com si lo tens aquí i conforme lo treballes, te va sortint.
0: I ara pues, el meu somni seria tenir salut i energia per seguir treballant.
1: I tant que sí. Doncs Rosa, arribem al final. Gràcies per compartir el teu temps. Bueno, no sé si tu volies destacar alguna cosa més.
0: No, donar-vos les gràcies a vosaltres, que sempre compteu amb mi. I
1: sempre, tant sempre que tu vulguis.
0: I sempre penso que explicaré durant una hora. Si no sabré què
1: explicar. Pues ha passat l'hora.
0: Però sort que tu ja tens les preguntes i em saps treure.
1: Gràcies de nou per compartir el teu temps, la teva mirada i la teva trajectòria. És una peça clau de la vida cultural. Tu ets una peça clau de la vida cultural del Vallès i del país, i és un privilegi poder escoltar-te. Doncs que continuïn tots aquests projectes, les investigacions i els viatges de la teva obra, i que el gravat, gràcies a artistes com tu, continuï viu, vibrant i transformador. De debò que moltes gràcies.
0: Ho has explicat molt bonic. Gràcies.
1: Fins a la propera, Rosa.
0: Vale, gràcies.
1: I amb aquesta conversa tan rica deixem pas a les notícies de la ràdio. No marxeu, que de seguida tornem a la tercera hora.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes de Montbui es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia solar en espais municipals. Un projecte que consisteix en aplicar pèrgoles fotovoltaiques a la reforma i pavimentació del pàrquing de sorra del carrer Priorat al polígon industrial La Borda. Un pàrquing que incorporarà 4 carregadors elèctrics. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve amb una durada prevista de 9 mesos. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius hi tindrà lloc la xerrada amb Elisenda Paluzzi sobre l'autodeterminació en temps de Donald Trump, una activitat organitzada per l'Assemblea de Caldes i amb col·laboració de l'Ajuntament. L'Elisenda és una economista i activista política catalana que va estar presidenta de l'ANC del 2018 fins al 2022. Aquesta tarda a les 7, Caldes Solidària ha preparat la passejada per la Pau voltant pels carrers de Caldes, una caminada que comença a la plaça de l'Àngel amb un minut de silenci i que acabarà recorrent els carrers de Caldes. Tot amb motiu d'aturar les guerres des de Caldes i que se suma a les marxes mundials per la Pau organitzades des de dilluns passat fins al 4 d'octubre. Des de l'entitat animen els participants a portar pancartes i banderes per fer-se veure. I acabem amb el temps. Avui comencem el matí al voltant dels 19 graus i un cel força ennuvolat. Al llarg del matí les temperatures aniran pujant fins al 27 o 28 graus fins a primera hora de la tarda i pel que fa a la pluja serà molt escassa, amb alguns ruixats puntuals a la tarda que podrien deixar menys d'un litre per metre quadrat. Al vespre les temperatures baixaran progressivament fins als 20 graus. De cara a demà tindrem un matí força ennuvolat amb temperatures més baixes d'uns 17 graus. Pel que fa a la tarda, el cel continuarà variable i podrien caure alguns ruixats molt febles i puntuals. Les temperatures pujaran fins als 26 graus i al vespre baixaran fins als 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Estàs escoltant el Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

0: I ja tornem a ser aquí després del butlletí informatiu, obrint la tercera hora del fòrum amb la mateixa energia, la mateixa mirada i les ganes de seguir compartint el matí amb vosaltres. I justament entrem en aquesta tercera hora i ho fem parlant de dignitat, d'habitatge i d'acollida. Avui ens acompanyen Josep Puigdomènech i també Teresa Moya, en aquesta ocasió, tots dos que podrien dir que també estan en altres entitats, però en aquesta ocasió és per parlar de Càritas Caldas. A Caldas, la entitat gestiona un projecte d'acollida temporal per a famílies, a banda de fer moltes altres coses, però aquí, diguem, jo com a temàtica sí important, sobretot perquè tot aquests dies estem parlant d'habitatge, del dret de l'habitatge, de desnonament, no?, de persones que es queden sense casa, sense sostre. Doncs hem de dir que Càritas gestiona un projecte d'acollida temporal per a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat residencial. Espais, de fet, habilitats, com és en aquest cas l'edifici que és colindant a l'ermita. És tot l'edifici de l'ermita del Remei, no?
1: És l'antiga rectoria del Remei.
0: Exacte. Doncs això, diguem que s'ha habilitat per acollir a famílies, aquí diguem que poden viure durant un temps mentre recuperen estabilitat econòmica, no? És a dir, quan una família pot tirar endavant, deixa pas, és a dir, quan ja han trobat aquesta estabilitat, deixa pas a una altra que també ho pugui necessitar. És un model de rotació, de comunitat i de responsabilitat compartida. Doncs avui volem conèixer com funciona aquest recurs i quines realitats atén i quin impacte té en la vida de les persones. Benvingudes tots, Teresa i Josep.
1: Gràcies.
0: De fet, Josep, tu em vas fer saber justament aquest projecte que ja ho esteu ja fa un temps que està, des de quan s'està es du a terme?
1: Això va començar l'any 24,
0: el
1: 2024. El Nadal del 2024 es va obrir la llar del Remei, i llavors s'hi van allotjar tres famílies. Aquelles tres famílies podem dir que ha sigut un èxit perquè totes ja estan integrades en el teixit de Caldas. Quan van sortir totes van anar amb un pis propi i ara n'hi ha dues més, una d'elles també ja està a punt de sortir, està sortint també, i diríem, pensem que és un projecte important i molt emblemàtic, però sí que hem de dir, una mica el que deies tu, que és un recurs. És a dir, això no és un lloguer, és un recurs.
0: No, a més, és
1: perquè nosaltres també en diem, d'alguna manera simpàtica, un pis trampolí. És a dir, que la gent que entren allà, entren sense papers, moltes vegades, sense feina, amb dificultats per trobar-ne, i llavors allà el que fem és estabilitzar-los durant un temps, mig any, un any, el que necessitin, que tinguin papers, que puguin fer cursets per tenir una feina i també buscar-los una feina. Llavors, quan tot això està més o menys arreglat, el pas següent és que ells trobin un pis de lloguer a Caldas, que ja és difícil, però bueno, i deixin la llar del Remei en el sentit perquè hi pugui anar una altra persona. D'alguna manera, nosaltres això ho veiem com una integració al poble. De fet, clar, la història és que des d'aquest any 24 hi han passat 5 famílies, totes elles ha sigut exitós. Si ho comparem amb Caldas, això és un gra de sorra, i si ho comparem amb l'Estat, encara més.
0: Mira, no, vull dir que si me lo expliques tot d'una vegada, jo me quedo sense preguntar.
1: Doncs endavant, pregunta, reina.
0: Doncs precisament ara en el que t'has quedat, com definiríeu la situació actual d'habitatge i la vulnerabilitat residencial justament aquí al municipi, a Caldas de Montbui?
1: Molt malament. És a dir, Càritas, una de les peticions que són més reiteratives és necessitem un pis, necessitem una habitació. Això és el més reiteratiu que tenim. Llavors, és difícil. Serveis Socials està fent una gran tasca, però és molt difícil trobar un lloc per viure, és difícil trobar habitacions, etc. Aleshores, nosaltres el que fem és, bueno, és el que et deia, un gra de sorra.
0: Uh-huh. gra de sorra que també ajuda bastant, no? Quines problemàtiques us arriben amb més freqüència? Podríem dir amb més freqüència, tot i que aquestes persones que arriben, diguem, aquí al municipi, de fet són persones normalment nouvingudes?
1: Bueno, la necessitat tant pot ser de nouvingudes com de famílies del poble que estiguin aquí.
0: També, de fet, que se'n queda sense habitatge.
1: Sí, aquí, diríem, les que nosaltres hem atès són famílies nouvingudes. I llavors això és un treball que estem fent amb molt èxit diríem, els serveis socials de l'Ajuntament. És a dir, quan nosaltres ve una família nova o algú que vol viure a Caldes, el primer pas que fem és adreçar-los als serveis socials de l'Ajuntament. Perquè, primera cosa, s'empadroni i a partir d'aquí a veure ells quina possibilitat tenen de donar-los alguna ajuda. I nosaltres el que podem fer és complementar aquesta ajuda. Però, evidentment, qui té la clau són els serveis socials de l'Ajuntament, no?
0: Una cosa, abans de passar jo també, vull dir, perquè ens centrarem tota l'estona en aquesta temàtica, ja dic, perquè tot aquests dies ho estem veient, no? Però parlem una mica de l'entitat també, no? L'entitat, doncs, que aquí, per exemple, hi ha la memòria i tot plegat, doncs la manera com funciona l'entitat, que justament és a través de... El vostre teixit són persones, és a dir, el que conforma l'entitat és treballar però amb voluntariat, no?
1: Sí, no, Càritas Caldes té, som quasi bé uns 40 voluntaris i llavors el que hi ha institucionalment és que nosaltres formem part de Càritas de la diocesana de Terrassa i llavors aquesta ens proporciona tres treballadors socials, un que fa l'acolliment, un altre que té cura de la llar del remei i un altre que és per als projectes generals. Cal dir que això de la llar del remei, bueno, potser tu m'ho preguntaràs més endavant, però és una feina copiosa interessant, no? Perquè, esclar, no es tracta...
0: Intensa, també.
1: Sí, no es tracta de deixar les famílies allà dintre, sinó que es tracta d'acompanyar-les.
0: Clar.
1: I cada família té una problemàtica doncs bastant forta. Uh-huh. I la tasca d'aquesta treballadora social i la tasca també a cada família, és que esclar, no sé si tu m'aniràs preguntant i jo aniré dient, cada família que entra allà té la treballadora social de Càritas i la treballadora social de l'Ajuntament i llavors hi han dos voluntaris que els acompanyen.
0: Una pregunta, la treballadora social de Càritas és una treballadora social que depèn de lo que seria el Càritas en si, total?
1: La diocesana de Terrassa, sí. Uh-huh. Llavors ella es coordina amb la treballadora social que li assignen els serveis socials de l'Ajuntament.
0: Teresa, és que jo aquí te vull preguntar.
2: Hola, bon dia.
0: Teresa, tu has entrat a... Quant de temps fa que estàs a Càritas Caldes?
2: Ja ni me'n recordo.
0: Vull dir que fa molts anys.
2: Fa bastants anys, des de que em vaig jubilar, però...
0: Clar, i ara jo sabré per què. Tu sempre t'has dedicat a l'ensenyament.
2: Sí.
0: No sé si aquí ha estat com... En el moment que te jubiles va ser una manera de continuar aquesta tasca teva de,
2: no
0: té res a veure.
2: No, jo em vaig jubilar i desconeixia totalment l'existència de... d'aquest fet a Càritas. Jo de Càritas no me n'havia preocupat mai perquè la meva feina estava a l'escola i ja en tenia molta de feina, saps? No em podia preocupar de gaires més. Llavors el quedar lliure, doncs me'n vaig anar a cantar i allà va ser on el senyor Josep em va pescar.
0: A la Guisla.
2: Sí, me'n vaig anar a cantar a la Guisla.
0: A la Guisla.
2: Sí, que encara hi soc.
0: I tant. I d'això es coneixeu.
2: No, ell de seguida va pensar, ui, s'ha jubilat, doncs no perdo temps. I bueno, allà estic.
0: I d'això quan fa de temps?
2: No, direm el temps, és
0: bueno,
2: igual.
0: El temps passa ràpid.
2: Bastant temps, sí.
0: Bueno, això està bé, perquè això vol dir que ser voluntària d'una entitat com aquesta diu molt, no? Diu molt precisament perquè estàs molt a prop del que moltes persones necessiten. O sigui, aquí estem parlant primer d'habitatges, però també hi ha altres necessitats dins o altra manera de treballar dins de l'entitat. Vull dir que és aquí.
2: Doncs sí, bueno, jo no podia fer res més del que havia fet tota la meva vida. No sé fer res més, a part de quatre macarrons, entens? Però vull dir, és això, haver-hi... Ell em va, precisament ell em va dir si volia entrar en aquest grup, i quan vaig allà, doncs, bueno, jo vaig veure coses i vam anar parlant i vam canviar-ho una mica, la veritat és que sí.
0: Molt bé. Doncs així ja hem fet una mica també, doncs, de com entra les persones voluntàries aquí a Càritas Caldes, que podem dir que, Josep, és, aquí en Càritas no podrien dir que no hi ha com un president i tal, no? Uh-huh. Però sí que és veritat que tu estàs al capdavant de Càritas, no sé si des del moment que Càritas es posa en marxa aquí a Caldes.
1: No, jo també una mica vaig entrar a Càritas més allò quan em vaig jubilar. Sí que ja havia fet aportacions, però quan em vaig jubilar va ser quan vaig pensar que podia dedicar aquest temps. I m'ha tocat ser coordinador. Un coordinador que ja, bueno, en els de Càritas els hi dic moltes vegades, que és un coordinador dimitit, perquè estic buscant qui em substitueixi, per la cosa de l'edat, més que res. No, perquè, és clar, ja un no té la força i l'energia necessària, però sí, la feina meva seria aquesta, el que vaig fer amb la Teresa i amb altra gent, mirar si hi ha possibilitat de que el que estem fent a Càritas hi hagi gent que ens ajudi.
0: Uh-huh. Les persones voluntàries, què passa? Que acostumen a ser sempre persones jubilades, i el jovent què tal?
1: Bueno, el problema de les persones el problema d'agafar gent jove és que tenen altres interessos, i clar, si tu agafes, per exemple, un matrimoni amb criatures, segons quines coses és molt difícil que les facin, sobretot si són coses periòdiques, no? Clar, per exemple, el que està fent la Teresa, el reforç, vol dir que cada dimecres a la tarda ella ha de ser allà al reforç. Clar, si tu agafes una mare amb criatures, li és molt difícil, no? I si agafes un jove, bueno, també n'hem tingut de jovent i en tenim, però, clar, costa més. Poder hi ha un problema que ho hauríem d'explicar més, també, per això jo vinc aquí a la ràdio, per explicar-ho.
0: Explica aquest problema.
1: Sí, no, la cosa seria dir que això del voluntariat, jo, clar, cadascú té la seva manera de fer, però jo penso que això del voluntariat és una cosa que la gent s'ho hauria de proposar en general. I un voluntariat amb Càritas o amb el qui sigui, amb una altra entitat. I, d'alguna manera, no vol dir quedar absorbit. És a dir, que en el meu cas, doncs, jo dedico tantes hores com tinc a Càritas, però no caldria. Vull dir, un voluntari pot venir i pot dir, per exemple, en el cas de que estem parlant de la Teresa amb el reforç, doncs jo cada setmana tinc dues hores que les dedico a Càritas. O quan si parléssim d'aliments, doncs el mateix, no? De dir, d'alguna manera, que sigui no tot el temps, sinó un temps. I això, clar, vull dir, penso que deu ser per convicció, però és per arreglar una mica aquest món que el tenim tan desendreçat. I clar, vull dir, què hi puc fer jo? No hi puc fer res. Sí, que hi pots fer. Tu pots fer un gra de sorra. Molt poc, però bé, no és això.
0: Però un gra de sorra, un altre, i un altre, i un altre, tot suma, no? I aleshores, doncs, fem una bona...
1: Els grans de sorra componen la platja, no?
0: Clar, doncs, un gra de sorra, però quan ja se va sumant, fas una, anava a dir, una pedra enorme, vull dir, que tot això, doncs... O sigui, que és això, Càritas Caldes és aquesta entitat, però justament des de... O sigui, que l'habitatge és un, però també està el tema del reforç escolar, però sempre tenint en compte que va adreçat a persones, famílies que ho necessiten. Exacte, sí. Famílies.
1: No hi havia, no sé, a mi m'ho han sentit a dir moltes vegades, però penso que és il·lustratiu. Hi havia una treballadora social que ens va explicar la feina que ha de fer, o que ha de fer, o que fa moltes vegades Càritas, i la comparava amb un circ. És a dir, suposo que tothom té la imatge d'un circ, i tothom té la imatge d'aquell que passa per la maroma, no? Aquell senyor que amb un cable va anant d'un cantó a l'altre. I aquest senyor a sota té una xarxa. Per què? Doncs perquè si cau no es trenqui el cap, no? Aleshores, la feina de Càritas seria aquesta, tenir una xarxa perquè tots els que estan passant per la maroma, que són la gent normal i corrent, si un dia tenen, doncs bueno, els s'ha tancat la fàbrica, els han acomiadat de la feina, etc., no caiguin, és a dir, que els faci de xarxa. I per què? Doncs perquè aquesta gent, durant un temps, estiguin aquí amb la xarxa, però després puguin tornar a pujar la maroma i fer la seva. Vull dir, Càritas no ha de substituir res, el que ha de fer és retornar aquesta gent. I clar, d'aquestes que han caigut i que cauen, n'hi ha moltíssimes, no?
0: El que importa justament és poder superar, no? És quan aquestes persones ho superen i tiren endavant, que aquesta és per aquí on vosaltres també treballeu.
1: Sí, la idea seria que aquesta gent tornin a confiar en elles mateixes, no? Uh-huh. I que en aquest moment, concretament, per exemple, en l'aspecte dels aliments, és a dir, home, i aquests han d'anar a buscar aliments? Sí, perquè en aquest moment aquesta gent, si obre la nevera, no hi troba res. Doncs llavors nosaltres els podem proporcionar això tota la vida? No, fins que aquesta gent puguin trobar altra vegada un lloc on treballar, un lloc. És a dir, que la nostra feina no és assistencial en el sentit de donar, sinó donar coses, sinó ajudar aquests qui donem coses que se'n surtin. Vull dir que la idea seria aquesta, és a dir, no, i això el Remei ens ho ha demostrat, és a dir, aquesta gent estava en fumuts, no tenien casa, i ara ja poden funcionar. Per tant, aquí ja la nostra feina ja s'ha acabat.
0: O sigui, quan parlaves del tema aliments, aquí estem parlant del rebost, no? Sí. En el que col·laboreu conjuntament, a banda de, vull dir, que són, aquí hi ha diverses, no? Creu Roja, col·laboreu Càritas Caldes i amb l'Ajuntament, evidentment.
1: Sí, això, és tot plegat. Sí, el rebost solidari, diríem, és un edifici que està, diríem, proporcionat per l'Ajuntament, pels serveis socials, i ells són els que marquen les directrius. És a dir, quan una persona ve i ens demana aliments, ha d'anar a l'Ajuntament. I llavors allà miren si està en el barem de que pugui o no pugui rebre. Llavors aquesta gent els envien a Càritas o els envien a Creu Roja, diríem, d'alguna manera aquesta. Actualment nosaltres, com a Càritas, tenim... donem aliments cada setmana i tenim 31 famílies una setmana i 31 famílies l'altra, i donem aliments cada 15 dies, és a dir que la família que ve rep dos vegades aliments al mes.
0: De fet, amb aquest tema sí que acostumem a parlar-ho justament amb les dues entitats més fortes, com seria Creu Roja i vosaltres, no? Quan arriba el moment del gran recapte, és al novembre.
1: Sí, el 13 i el 14 de novembre.
0: De novembre.
1: Vull dir, ja et vindrem a veure, també. No, penso que també hi ha una cosa que... Segurament que em preguntaràs, em sap greu perquè no m'agradaria aixafar-te el guió.
0: No, però
1: vull dir que...
0: Lo tinc més centrat en el tema habitatge, però estem...
1: Sí, quants voluntaris tenim? Doncs, bueno, a Càritas Caldes, amb aquestes coses que t'he dit, d'aliments, del curs de
0: tot
1: català...
0: Tot plegat, el curs de... L'acompanyament educatiu, que ara parlarem,
1: el
0: no?
1: El curs de cuina, tot això, no. Som uns 30-40 voluntaris. Però per la gran recapta som 110.
0: Clar.
1: Vull dir, perquè és tot el poble, les escoles, etc.
0: Que participa. Mm-hmm. Doncs, i a més que es fa la crida, vull dir, a participar.
1: Exacte. Sí, sí, sí.
0: Doncs mira, de les activitats que feu, una molt important, que algunes me les acabes de... Aquesta de l'acompanyament educatiu.
1: En aquest el reforç que deia la Maria Teresa.
0: A veure, aquí... en què consisteix? Sí, la teva feina.
2: Què fem allà?
0: Aquest reforç, sí, exactament.
2: Què fem allà? Mira... allò que fem és classes de reforç extraescolar, quan els nens surten a la tarda, com s'ha fet fa molts anys a molts llocs del poble. Centres que recullen, els nens van, n'hi ha que són pagant, n'hi ha que són...
0: Aquest va adreçat a famílies que no s'ho poden pagar.
2: Exactament, bueno... I el que fem és això, intentar reforçar mancances que tenen els nens, però clar, és molt difícil, en principi, un nen que no l'has tingut, jo ho dic per la meva condició de mestra, i ho sé, que un nen no el pots conèixer en un dia, i no pots saber, en principi, les mancances que té. Jo m'ho vaig veure com molt complicat, això, quan ell em va dir això, i jo vaig dir, ah, mira que bé, doncs ja vindré. Però quan vaig allà me'n vaig donar compte, no? Llavors, se'm va acudir una idea que era implicar les escoles. Com? Doncs, a les escoles públiques, evidentment.
0: Sí, escola pública.
2: Sí. Quedant d'acord amb elles, per tal de que fossin els mateixos tutors dels nens, que ens fessin la demanda dels continguts amb els quals anàvem fluixos. Llavors nosaltres sabríem com atacar, no? Sabríem com adreçar-nos, què fer, quins materials preparar per aquell nen concret, i has de pensar que havíem d'aprofitar molt l'hora, perquè només tenim això, una hora setmanal. Una hora setmanal és molt poc si primer no l'has planejat, planificat, tenint en compte aquella, l'altra i l'altra i el de més enllà, no? I llavors sí que es pot fer una feina. Sense conèixer els nens això no es podia fer. Vam tenir un temps de preparació, vaig marejar el Josep tant com vaig poder i ell em va escoltar sempre. La veritat és que ho hem fet entre tots dos, no? I en fi, a dia d'avui, i per sintetitzar,
0: sí,
2: a dia d'avui puc dir-te que funciona molt bé, perquè hem fet allà, jo li dic, no li dic tant reforç escolars, Càritas Caldes, que sí, que això és el seu títol principal. Jo li dic l'escoleta,
0: no,
2: perquè hem intentat fer, doncs, els mateixos nivells, nens, els nens que es venen a inscriure cada any, en fem els mateixos nivells que ells es troben a la primària. I com que tenim la sort que aquell pis de la parròquia és gran i està dividit per sales, cada sala és un nivell. Hi ha la classe de primer i segon, hi ha la de tercer, X. Llavors, això els permet mantenir una estructura mental que és la que tenen a l'escola. Ells ja saben que la classe d'ells de l'escola, o tots són de segon, per exemple. Doncs aquí també la classe és més petita, però tots són de segon. O sigui, és una manera d'orientar a la criatura també, no? I a partir d'aquí també hem tingut fins ara la sort que hem tingut una plantilla, així entre cometes, de voluntaris bastant fixos. La qual cosa, perquè hi ha hagut èpoques en què els voluntaris han vingut dos mesos, han plegat, allò que deia abans el Josep, no? I hem tingut la sort aquesta que, bueno, sí que n'han plegat, però no tots. I d'aquesta plantilla, que ara se'n necessiten cinc, que són els que tenim avui en el moment que parlo, doncs podrem començar el curs la setmana que ve i tirarem endavant. I funciona. Jo sóc la coordinadora en el sentit de que jo he fet classe a Càritas abans de tot això, eh? Però quan va plegar la